0: Music.
1: Aquest és el programa d'informació de...
2: Independents, la desbrossadora de l'actualitat musical.
3: És impossible escoltar tots els discos, però tranquils, que a l'Independents.cat us fem cada dia una tria de les millors cançons d'aquí i de fora.
4: I aquí també te assabentaràs dels concerts i els cartells de festivals abans que ningú, a més d'un munt d'entrevistes, reportatges i versions.
2: Independents, el programa de música i actualitat musical d'ICAT. De dilluns a dijous a les 7 de la tarda amb Josep Martín i David Talleda.

0: Una mirada diferent als videojocs.
1: Per aprendre, pensar i somiar.
2: Here's to many more exciting adventures.
3: Em dic Salvatore Marino.
4: You and me are the best.
1: Passió pels videojocs.
0: Generació Digital, amb Albert Murillo.
5: Ara, els diumenges, a les 10 de la nit.
0: iCat.

0: matí els experts i passen coses tan increïbles com aquestes.
1: Els likes són una mica guarros, són guarros.
2: I el fueguito és massa evident.
1: La gent no té cap tipus de vergonya amb els fueguitos.
3: I ha de fer vergonya un fueguito? No sé.
1: A mi em faria vergonya enviar-lo sí. I rebre'l.
4: No el pots treure?
3: No, és divertit, un fueguito.
1: Perquè tens una edat, Sergi, però no és divertit. Bueno, vigileu si teniu parella o si esteu tirant-li la canya a algú en parella. Portes un mes tirant-me cors, que t'he vist, guarro, que estàs aquí amb la teva nòvia.
4: Sí, sí. Sergi, tu i jo ens passaria això total.
2: Oh, i tant.
4: Clar, vol perquè, Sergi, ens tirant cors i fueguitos i de manera més innocent.
0: No te'n perdis cap més. Els experts, cada dia de 6 a 10 del matí, amb Roger Saró, Sergi Vives i Laia Vidal.

Música amb història per a gent amb geografia. Lluís Gavaldà comparteix amb tu la seva passió per la música a través de les petites històries que expliquen les cançons. El cel obert amb Lluís Gavaldà. De dilluns a dijous a les 9 del vespre...

0: Vamos.
1: Alexa, què sona en directe de 3 a 5 a iCat?
2: Garantia que no és l'Alexa, que és l'OK Google. Mira, OK Google, què sona de 3 a 5 a iCat?
3: Ei, ja us ho he dit 30 vegades. No sóc un assistent virtual amb intel·ligència artificial incorporada.
4: Sóc un locutor.
1: Ai, que mono!
2: T'estimo tant, veu misteriosa que sona a vegades. Només...

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 5.
1: Bon dia, us informa Àlex Bosch. La treva s'ha tornat a respectar aquesta nit i matinada al Golf Pèrsic després que els Estats Units i l'Iran s'han atribuït aquest dilluns atacs a l'estret d'Hormuz. Aquesta matinada el ministre de Defensa estrangers iranià ha advertit als Estats Units a la xarxa X que el bloqueig d'Hormuz no té una solució militar perquè ha esdevingut una crisi política. Poc abans, el portaveu del ministre havia afirmat que els contactes entre Washington i Teheran tenen l'objectiu d'aturar la guerra i que només quan s'aconsegueixi es podrà parlar del programa nuclear iranià.
2: En aquest punt de les negociacions no estem parlant de res més que del final total de la guerra. La direcció que prendran les converses en el futur es decidirà en el seu moment.
1: Els contactes entre els dos països continuen, però l'operació Projecte Llibertat dels Estats Units per reobrir l'estret al trànsit marítim ha provocat una escalada bèl·lica.

0: Repassem ara altres informacions en format breu amb en Josep Almirall.
1: Vladimir Putin declara un alto al foc unilateral a la guerra d'Ucraïna per al 8 i 9 de maig amb l'objectiu de blindar la desfilada militar de dissabte. Zelensky li respon amb una contraproposta de treva que començaria abans, la mitjanit de dimarts a dimecres.
0: La fiscalia decideix mantenir les peticions de presó per als tres acusats del cas de les mascaretes després d'haver escoltat les seves declaracions. L'últim a fer-ho ha estat José Luis Ábalos, l'exministre que aquest dilluns ha negat haver cobrat comissions de la empresari Víctor de Aldama. Ha tornat a carregar més contra la investigació de la Guàrdia Civil i s'ha declarat víctima d'una conxorxa mediàtica.
1: L'Organització Mundial de la Salut eleva fins a 7 els casos d'antivirus identificats en un creuer de luxe que travessava l'Atlàntic des de l'Argentina i que podria arribar a les Canàries. En total hi ha 3 morts, un pacient crític a l'UCI i 3 persones amb símptomes lleus. L'antivirus es transmet per contacte directe amb l'orina o els excrements de ratolins infectats i, segons els experts, el contagi entre persones és excepcional.
0: El detingut per la mort d'una dona a Esplugues de Llobregat passarà a disposició judicial en les properes hores. Un centenar de persones es van concentrar ahir a les portes de l'Ajuntament per condemnar el crim i fer un minut de silenci. La principal hipòtesi dels Mossos és que l'agressor va patir un brot psicòtic. La vaga indefinida del servei de recollida d'escombraries de Girona continua en peu després del fracàs de l'última reunió de mediació.
1: L'empresa encarregada del servei i els sindicats no han fet cap avenç mentre els carrers, especialment del centre, es comencen a acumular bosses i residus. L'Ajuntament s'ho mira amb preocupació perquè la protesta es fa a les portes del temps de flors, que atrau milers de persones a la ciutat. El regidor d'Acció Climàtica de Girona, Sergi Cot, critica els serveis mínims que s'han decretat i no descarta prendre mesures si la situació s'allarga.
2: Doncs estem ben a punts i amatents perquè es pugui decretar, si es dona el cas, doncs la qüestió d'emergència per salubritat i poder contractar serveis extres, però sí que és veritat que el tema dels serveis mínims que s'han decretat ens sembla una mica insuficients.
1: Els treballadors en vaga reclamen millores salarials i laborals.
0: Esports, l'Espanyol i el Girona han perdut 2 punts de coixí respecte del descens. La victòria del Sevilla davant de la Real Societat per 1-0 en l'últim partit de la jornada situa l'Espanyol a 3 punts de les places que fan baixar a segona i el Girona a 2.
1: Al Madrid, el lateral francès Mendy té una nova lesió de llarga durada i no podrà jugar el clàssic contra el Barça. Diumenge que ve al Camp Nou.
0: El Barça ha ofert un pla de viatge de cara a la final de la Lliga de Campions femenina a Oslo. El club blaugrana proposa viatjar amb vol charter el mateix dia del partit, amb la tornada després de la final, a un preu de 571 euros per als socis i de 628 per al públic en general, sense entrada inclosa.
1: A la Lliga de Campions masculina, aquest dimarts se'n sabrà el primer finalista. L'Arsenal i l'Atlètic de Madrid es veuran les cares a Londres després de l'empat a un gol del partit d'anada, amb transmissió en aquest cas de l'app i el web de Catalunya Ràdio i el 3CAT.
0: I el Reus Redis disputarà la primera eliminatòria de la fase d'ascens a la primera federació de futbol contra l'Ourense amb el partit d'anada a Reus aquest dissabte.
3: Fins aquí les notícies.

0: Bon dia, matiners. Benvinguts al dimarts 5 de maig. Si acabeu de sortir de llit, heu de tenir en compte que aquest dimarts el temps tindrà dues cares. El matí serà assolellat amb boires extenses per les planes interiors i, en canvi, a la tarda reapareixeran els ruixats i les tempestes. Seran localment intenses al prelitoral, amb possibilitat d'anar acompanyades de calamarsa. Les temperatures al migdia baixaran. Marta Viana, molt bon dia.
1: Molt bon dia, matiners. Avui a l'Espluga de Francolí veuran sortir el sol a les 6:48 i aquí el dia durarà exactament 14 hores i 9 minuts.
0: Lara García, també molt bon dia.
1: Molt bon dia, matiners. Avui comencem amb una cita de la cantant Adele, que fa anys avui, i diu: l'amor propi no és egoisme, és supervivència emocional. La meva pau interior val més que qualsevol aprovació externa.
0: L'amor propi no és egoisme, és supervivència emocional. La meva pau interior val més que qualsevol aprovació externa. Molt bé, està molt bé. Avui felicitarem Adele. Posa bé el micro, no preocupis, Lara. Mou el micro, que m'encanta, m'encanta el so de micro. Mira, exacte, mou-lo bé. Bé, avui li donem corda al dimarts amb un artista escandalosament únic.

0: Rafael és escandalosament Rafael i més enllà de ser una estrella de la música també és un artista que abraça les noves generacions. De fet, el millor exemple és aquesta col·laboració que va fer al costat del Bisbi, de David Bisbal. És qui serà una de les figures més icòniques d'Espanya més de 6 dècades. 60 anys, que es diu aviat, amb una trajectòria impecable. Segurament, un dels grans secrets de Rafael és el seu estil personal i, evidentment, per acabar-ho de reblar, la seva veu. Avui engeguem el matí amb Escándalo, una cançó publicada l'any 1992. És un dels èxits més emblemàtics de la seva carrera. És una cançó que parla d'un amor intens, controvertit i viscut sense por del que diran. Expressa un sentiment, doncs, desbordant, gairebé obsessionant, que desafia les normes socials i celebra la llibertat emocional. Escándalo, de fet, no només va revitalitzar la seva popularitat als anys 90, sinó que també es va convertir en un clàssic imprescindible del seu repertori en directe. Si aneu als seus concerts, encara avui és una de les cançons més aclamades pels fans i un exemple clar de la capacitat de Rafael per reinventar-se i mantenir-se intacte al llarg del temps. Talent, passió, constància i, sobretot, gires, gires i més gires. És un artista que fins ara sembla no tenir aturador i segurament aquesta és la clau que resumeix el llegat del seu èxit. Avui fa anys Rafael i per això avui li dediquem l'arrencada del programa. Alerta, perquè bufarà 83 espelmes. I sí, Rafael segueix en plena forma. I nosaltres, com cada dia, prometem fer un programa escandalosament animat, amb una hora de ràdio optimista i sense por del que diran. Perquè nosaltres, com Rafael, som dels que no ens falta l'energia, malgrat que siguin les 5 del matí.
1: Xavi Canalies, bon dia.
0: Bon dia, benvinguts i benvingudes al programa que és pura cafeïna. Som els matiners de Catalunya Ràdio i estem convençuts que avui serà un bon dia. 5 del matí, 10 minuts, un cafè i a saltar del llit. Maiol Roger, molt bon dia.
2: Molt bon dia.
0: Benvingut, què tal?
2: Molt bé, i vos?
0: Molt bé, de dimarts. Escandalosament feliç, com
2: has
0: sempre.
2: Has vist molt escàndol aquest matí, veig.
0: Sí.
2: Ah, això està bé. Amb el Bisbi, eh? L'hem presentat com a Bisbi. No, no, dic perquè generen riures aquí l'estudi.
0: La Lara amb una mica de tos encara.
3: Ah, no, que ja no.
0: És que ahir tenia molta tos.
2: Però va, ahir sempre, la Lara sempre té algun problema relacionat amb el constipat, però vaja.
3: Això és veritat.
2: D'això no en parlarem al matí de Catalunya Ràdio, que tenim altres temes que parlar, que no de la salut de l'Ara García.
0: Què passa a partir de les 6, va?
2: Doncs mira, avui donarem dades sobre sensellarisme. Atenció a les dades que avançarem i en parlarem i molt a l'hora del matí de Catalunya Ràdio amb l'Albert Sales, que és investigador de l'Institut Metròpoli i una de les persones que més en sap en aquest país de sensellarisme. També parlarem amb la Fundació Arrels i farem una mica el debat a l'hora amb aquestes dades que avançarem. Després anirem a Esplugues, on segueix l'atenció al municipi després de l'assassinat que hi va haver fa 2 dies, i parlarem amb Fernando Simón, veu coneguda que ara fa dies que no el sentim. Precisament coincideix amb aquest brot d'antivirus que hi ha en un creuer que arriba a les Canàries i que serà interessant sentir les reflexions de Fernando Simón. Després, a partir de les 10, parlarem amb diferents alcaldes del món rural i del Liceu, que desplega la nova temporada. I a les 11, amb Sergi Pàmies, parlarem d'innovació.
0: Pàmies parlant d'innovació, m'encantarà escoltar-lo, a veure què tal.
2: La teràpia boomer de cada dimarts a partir de les 11.
0: Gràcies, Maiol.
2: Fins ara.
0: Fins ara. 3 minuts, un quart de 6 del matí. Àlex Bosch, bon dia.
4: Bon dia, Matines.
0: Com vas tu de tos?
4: Jo bé.
0: És que m'encanta aquest efecte.
4: No sóc jo aquest, eh? Però puc tossir i parlar.
3: Jo tampoc, eh? Sí, clar.
0: Àlex, què ha passat al món mentre dormia?
5: Doncs mira, aquesta matinada s'ha celebrat a Nova York l'esdeveniment mundial més important de la moda, la Met Gala.
0: Home, mare meva.
5: Ho expliquem, és un sopar que organitza la directora editorial de Vogue, Anna Wintour, que diuen que és qui va inspirar el personatge que interpreta Meryl Streep al Diable Vesteix de Prada. Que, per cert, no hi era, Meryl Streep.
0: No hi va anar, Meryl Streep?
5: I no hi ha anat mai.
0: Caramba, no li deu agradar, no fa pinta de que li agradi a Meryl Streep.
5: Igual és que és la mateixa persona que l'Anna Wintour.
0: També, també t'ho dic. Doncs... o Anna Wintour traient-se la mascareta i que aparegui Meryl Streep, també podria ser.
5: No podria ser. En tot cas, aquest any hi havia polèmica perquè els presidents honoraris de l'esdeveniment i principal font de finançament eren Jeff Bezos, el fundador d'Amazon, i la seva esposa, Lauren Sánchez. Pura ostentació econòmica en un moment en què Bezos està retallant personal i acomiadant molta gent a les seves múltiples empreses. A més, només pots assistir si et conviden si tens la sort que et convidin i si tens la sort de poder pagar...
0: I que no tothom passa per la catifa vermella, eh? Que anar a la Met Gala no et garanteix en cap cas que passis per les escales que...
5: En tot cas, la primera passa és que paguis els 100.000 dòlars que val el cobert. Són uns 85.000 euros. És per això, segurament, que el nou alcalde de Nova York, Zoran Mamdani, ha decidit no anar-hi, entraria en contradicció amb aquesta austeritat que propugna i amb aquesta intenció de fer accessible la ciutat de Nova York a tots els habitants. I Bezos també genera polèmica per la seva proximitat amb Trump, cosa que també posa en qüestió a la pròpia Ann Wintour, que sempre s'ha declarat antitrumpista. I ara anem a l'important, a la red carpet, als vestits.
0: Ara.
5: Els oients, busqueu Bad Bunny, que hi ha anat...
0: Ui, ho faig ara mateix.
5: ...directament disfressat d'avi.
3: Mm-hmm.
5: Beyoncé ha anat una mica més enllà i portava un vestit semitransparent que reproduïa una mena d'esquelet.
0: Val.
5: Kim Kardashian portava una mena de cuirassa taronja que reproduïa...
0: Flipant amb Bad Bunny.
5: Sí.
0: Però és que, a veure, però que la gent no s'imagini que va vestit, va caracteritzat d'avi, eh?
5: Disfressat, absolutament.
0: Disfressat, és a dir, porta una perruca blanca, sí, una barba blanca...
5: Una mica avi de la Heidi.
0: Sí, home, sí, està bo, eh? El Bad Bunny li queda bé, la veritat. He de dir-te que el look aquest m'agrada.
3: Està doncs... estupendo.
0: Sí.
3: Sí, sí.
5: Doncs això, Kim Kardashian portava una mena de cuirassa taronja que reproduïa el cos d'una maniquí. Kylie Jenner portava un vestit que simulava que estava a mig pujar, de manera que la part de dalt li quedava, diríem que despullada, però portava una mena de cotilla que simulava el color de la seva pròpia pell. I atenció, Madonna, búscala, búscala.
0: A veure.
5: Ha aparegut amb una mena de vestit de vídua, amb un tocat que era un vaixell de vela,
0: sí, ara l'estic
5: pirata,
0: veient, sí.
5: Una mena de trompeta a la mà.
0: Sí.
5: I, a més, ha necessitat que 6 persones l'ajudessin a desplegar un immens vel de color gris.
0: Mare meva, quina
5: ostentosa. Família Adams, tosa,
0: sí. No està gaire guapa, Madonna.
5: No, és que aquest vestit...
0: No està gaire guapa.
5: Només se li veu la cara, pràcticament.
0: No, està com avorrida, no? És com, sí, un look una mica avorrit.
3: Una mica bruixat.
0: Doncs ja tenim avui feina perquè repassarem alguns dels looks de la Met Gala, que avui serà dia per repassar-los tots i posar-los i nota. Gràcies, Àlex.
5: Vinga, fins ara.
0: I a aquestes hores del matí, quan passa un minut d'un quart de 6, volem saber per què el món serà un lloc una mica millor. Andreu Merino, bon dia.
6: Bon dia, matiners. El món és un lloc millor perquè gairebé 30.000 persones han visitat l'exposició Open Arms, una missió contracorrent al Palau Robert de Barcelona. La mostra aborda la creació de l'ONG, que continua salvant vides de persones al mar. El missatge del seu fundador, Òscar Camps, és clar. Tant de bo Open Arms pugui deixar d'existir. Això voldrà dir que ja existirien vies d'immigració legals i segures.
0: I a aquestes hores del matí també volem saber de què parlarem poc. Marta.
3: Doncs atenció, perquè això potser us interessarà, a concursos de migdiades que estan organitzant a Seul, a Corea del Sud. Allà, doncs, es veu que treballen molt i molt, hi ha negocis de 24 hores, hi ha llargues jornades laborals, i el que ha decidit l'Ajuntament, doncs, és organitzar un concurs per pal·liar la son, que és el principal problema. Els requisits per accedir al concurs. 1. Anar amb un vestit d'una vella dorment o de príncep.
0: Sí.
3: Pots treure això?
7: És que fa por.
3: Fa molta por. Sembla, no sé,
7: sí, un llop.
3: Sí. Enfadat. Molt enfadat, a dins d'un bosc. Vale. A veure. Ho traiem, no?
0: Va, però sí, però explica'm.
3: No, perquè em despistes. S'ha d'anar cansat, evidentment, i amb l'estómac ple, perquè així, doncs, no m'agrada. Vinga.
0: Va, però què s'ha d'anar amb l'estómac ple i què més?
3: I ja està, i anar-hi cansats. I ja es veu que ja sabem els guanyadors. Primera posició, un home de 80 anys, que evidentment, doncs, segur que estava cansat, i l'altre, en segona, de la vida. I en segona posició, un home de 37 anys, que es veu que va quedar això, en segon lloc, que treballava moltíssimes hores i va dir, escolta, vaya a dormir.
0: És que m'encanta posar-vos efectes mentre expliqueu les coses.
3: Aquest no.
0: No passa res. No t'agrada aquest... el pet, no t'agrada el ronc. Què vols que et posi? Un poni?
3: Home, doncs preferiria un poni o uns ocellets a un ronc
0: però
3: així
0: si
3: desagradable.
0: Però si estàs parlant dels somnis, Marta, què ja, de fer?
3: Però és que fa molta por.
0: Vinga, va, amb quina bona notícia ens haguem al matí.
3: Jo ara us he preparat un efecte estupendo, eh? Atents.
0: A veure,
3: atents.
0: Ja ho ven bé per si no sona bé.
3: Exacte, atents. A veure, avui la bona notícia és pel propietari del lloro perdut a Lleida. La Guàrdia Urbana ha trobat l'animal i el petit lloro de color verd ja és a casa amb el seu
0: amo. Anem a escoltar l'efecte que ha preparat l'Ara García del lloro. Oh!
3: Qui quin bon lloro.
0: Quin lloro, m'encanta.
3: Aquest cap de setmana, els agents de la policia local van trobar el lloro i van fer una crida a les xarxes socials per localitzar el seu amo. I posaven, feien un cartellet a les xarxes que deia: si n'ets el propietari, truca'ns o vine a buscar-lo a comissaria amb el número identificatiu. Doncs bé, finalment, amb ajuda ciutadana, han pogut localitzar el propietari i ara, doncs, l'ocell ja és a casa seva.
0: Molt bé, perfecte. Doncs vinga, entre efectes i notícies, a aquestes hores del matí també volem saber quin motiu tenim per sortir del llit. Tot Serra, bon dia.
8: Bon dia, matiners. Un bon motiu per saltar del llit és que els treballadors de comerços locals puguin atendre la clientela en català. A Figueres, una desena de negocis s'han adherit a la iniciativa Comerços Aprenents, un projecte perquè el seu personal aprengui la llengua. Són comerços ubicats al centre de la ciutat, principalment al carrer Nou, l'entorn de la Rambla i la zona del barri de l'estació. Aquesta iniciativa parteix del Consorci per a la Normalització Lingüística amb la col·laboració de l'Ajuntament de Figueres.
0: Moment als matiners de Catalunya Ràdio d'obrir la nostra particular revista per saber com batega el cor aquest matí, Lara.
3: Batega amb Charlize Theron. L'actriu ha passat pel podcast estatunidenc Call Her Daddy i ha dit que prefereix tenir llibertat sexual completa a tenir una parella estable. Ha explicat que ha descobert els rotllos d'una nit als seus 40 anys i ha confessat alguna cosa més.
9: I don't have many of them.
10: No tinc gaires rotllos d'una nit. Pot semblar que sí, però no. Quan n'he tingut, sempre he pensat. Ho hauria d'haver fet quan tenia 20 anys. He descobert aquesta llibertat als 40. Només he tingut tres rotllets d'una nit. Recentment, però, he mantingut relacions amb un noi de 26 anys i ha estat realment fantàstic. No ho havia fet mai abans i està bé, d'acord?
9: Great. Okay.
0: Charlize Theron, que en té 50, 40?
3: Doncs no.
0: 50, no?
3: Jo crec que era 50, no?
0: Mira. Deu tenir com 50 anys. Doncs mira, descoberta...
3: Que bé, tu.
10: 50 justos.
0: 50 justos, eh? Els rotllets d'una nit.
3: Que bé, me n'alegro per ella.
0: S'ho passa bé. Guapíssima, per ser, a l'entrevista.
3: Guapíssima.
0: Esteron, que no es pot ni aguantar. I alerta, perquè el cor també batega amb Kiko Rivera. Va mudar la platja que fa calor. Quita el top. Mare
3: de
0: Déu.
3: De Charlize Theron a Kiko Rivera, eh? Quina bajona.
0: A veure, Marta, explica'm això.
3: Espera.
0: A veure, a vos. Tu cuerpo como se mueve que no me Esteu veient a Marta Viana, que està rient, a feliç d'escoltar Quítate el top de Kiko Rivera, que això és el que és més preocupat de tot.
3: Quin gran tema. Ah, no, Kiko Rivera, estaria pensant de sotmetre's a una, a veure si ho llegim bé. Vasovasostomia. Que es veu que és una intervenció que reverteix la vasectomia i el que faria, doncs, seria reconnectar els conductes per restaurar la seva fertilitat natural i poder tenir així descendència amb la seva nòvia Lola García.
0: És a dir, que Kiko Rivera es va fer en el seu moment la vasectomia
3: I ara
0: s'ha fet la vasovasectomia.
3: S'ho està pensant.
0: És a dir, tornem a enxufar els tubos.
3: Enxufem els tubos i a veure
0: no,
3: què passa.
0: Per favor, no.
3: Vol tenir fills o amb la Lola García, que és la seva nòvia, i es veu que Isabel Pantoja, que és l'àvia, estaria encantadíssima amb aquesta idea i que el seu entorn més proper diuen que recolzaria 100% a això que s'està pensant Kiko Rivera.
0: Doncs vinga, la vasovasostomia, que també podrien dir reconductes, o no sé...
3: Reenxufada.
0: Reenxufada, m'encanta. Hola, senyor doctor, vinga a reenxufar-me.
3: Que no ho facis.
0: Quins sons deixa la ràdio, ara?
3: Al matí de Catalunya Ràdio, a l'Àgora Esportiva, vam parlar del futur d'Alexia Putellas. Diumenge va marxar plorant del Camp Nou al ser substituïda i s'han obert totes les especulacions sobre si va ser el seu últim partit a l'estadi Blaugrana.
11: Sé que ara celebraré el passe de la final amb les meves companyes quan surti del dòping que m'ha tocat i hi haurà moment ja n'hi haurà moment d'això.
12: És que Alexia té un més 1, és a dir, un any més de contracte que ella pot triar. Ella ha de dir si el vol executar o no. Per això diuen, has de decidir, encara no has decidit a final de temporada. Clar, és evident que Alexia Putellas té ofertes d'altres clubs d'Europa, que econòmicament li deuen oferir 2-3 anys de contracte, que és el seu últim gran contracte que pot fer, que econòmicament doncs el Barça no podrà arribar a la xifra.
0: 7 minuts, 6:15. Què passava un dia com avui?
3: Doncs mira, Canalies, un 5 de maig del 2016 els Rolling Stones van dir a Donald Trump que deixés de tocar les seves cançons durant la campanya presidencial. De fet, la banda va emetre un comunicat dient que el candidat presidencial dels Estats Units no tenia permís per utilitzar precisament aquest tema que estem escoltant. És una cançó que va sonar molt i molt i va ser un dels èxits del 1969.
0: És que el cert és que hi ha hagut moltes bandes, molts solistes que han demanat a partits polítics, la gran majoria d'ells no, amb els quals no hi acabaven de congregar gaire, que decidissin d'utilitzar les seves cançons.
3: Sí, sí, aquesta... Taylor Swift em sembla que també...
0: Sí, i tant, i tant. Ja estava pensant aquí que crec que Coque Malla també li va demanar no sé si el PP o Vox que deixés d'utilitzar la de No puedo vivir sin ti.
3: Ai, sí que em vol sonar.
0: Et vol sonar,
3: em vol sonar,
0: Aquestes hores encara. Cap allà a les 10 jo crec que potser et sonarà. Mira, va, moment de connectar-nos amb els astres, perquè com cada dia volem saber quin dia ens espera astrològicament parlant. Avui ens ho explica en Sergi Tous d'Astrocat.cat. Bon dia, Sergi.
13: Bon dia, matiners. Avui, dimarts 5 de maig, tenim un cel intens, amb Mart en quadratura a Júpiter i Mercuri en tensió amb Plutó. Hi ha ganes d'anar més lluny, de fer més, de conquerir nous espais. Però alerta, una cosa és tenir empenta i l'altra és passar-te de frenada. Avui convé no confondre impuls amb impulsivitat. També poden aparèixer converses intenses, veritats incòmodes o paraules que toquen punts molt sensibles. Així que digues la veritat, però no des del control, la pressió o l'obsessió. Canalitza la força, no la malgastis.
0: Avui dimarts, doncs, haurem de canalitzar la força i no malgastar-la. Per cert, confirmem que Coque Malla va dir-li a Vox.
3: A Vox, que havia utilitzat aquesta, la cançó de No puedo vivir sin ti. L'havia utilitzat en un míting a Vistalegre i després va dir, ei, pareu de fer això perquè... Perquè no.
0: Doncs tema resolt. I avui volem saber qui bufarà espelmes, Lara.
3: Avui fa anys el president de la Generalitat de Catalunya, Salvador Illa, que bufarà 60 espelmes. També suma un any més el tenista Carlos Alcaraz, que avui en fa 23. Que jove que és Carlos Alcaraz.
0: Sí.
3: Molt, eh? També... Ui, m'he quedat parada, pensava que en tenia més.
0: Ho diu la que en té 40, també t'ho dic.
3: Però 23. En fi. També celebra el seu aniversari el cantant britànic Craig David, que en fa 45, i de cantant britànic a cantant britànica. Adele també ho farà espelmes per celebrar que ha arribat als 38 anys. I ja que hi som, aprofitem per felicitar a tots els matiners i matineres que avui, 4 de maig, també feu anys. A celebrar-ho com cal, que la vida és curta i s'ha de gaudir.
1: El Matiner, l'únic programa de la ràdio en català que comença en directe a les 5.
0: Vinga, va, que amb només 4 minuts arribem ja a 6:15 del matí. Ho estava comentant ara mateix la Lara. És una d'aquelles artistes imprescindibles. Avui fa anys ella, Adele, que ha arribat als 38. Li posem una mica de ritme al matí amb aquesta que es diu Rumor Has It.

0: No et perdis tot el que t'hem preparat avui a Catalunya Ràdio.
1: Al matí de Catalunya Ràdio farem una radiografia de persones sense sostre que viuen en tendes de campanya a Barcelona. A partir de 11:15 repassarem la programació de la nova temporada del Liceu. Francesc Garriga, a la tarda, entrevistarà Cristina Maragall, presidenta de la Fundació Pasqual Maragall. Al Catalunya Nit ens visitaran Ivan Cabrelles i Lucía Jordán, directors de la companyia de dansa urbana Dynasty. Juntament amb l'actor i coreògraf Pau Llimós, parlarem de la proesa d'haver-se classificat pel Mundial de Hip-Hop Internacional d'aquest estiu als Estats Units.
0: Recupera tots els programes a l'app i al web de Catalunya Ràdio i a 3cat.cat.

0: Són 6:15. Bon dia, matiners. Benvinguts al dimarts 5 de maig, en Alfonso, bon dia.
1: Bon dia.
0: Amb l'Anna repassem, com sempre, els titulars del matí, pendents de la fràgil treva de l'estret d'Hormuz.
1: Després d'unes setmanes de calma relativa, ahir va créixer la tensió. Donald Trump va anunciar el projecte Llibertat, que és una operació per escortar militarment els vaixells atrapats a l'estret, i la resposta de Teheran va ser una onada de míssils i drons contra els Emirats Àrabs Units i Oman, països aliats de Washington. Trump diu que si la República Islàmica s'atreveix a atacar vaixells nord-americans, els eliminarà de la faç de la Terra.
0: Tot i aquesta escalada bèl·lica, els contactes entre Washington i Teheran continuen.
1: El portaveu del ministre d'Exteriors iranià diu que les converses van encaminades a aturar la guerra i afegeix que només quan s'aconsegueixi aquest objectiu es podrà parlar del programa nuclear iranià.
2: En aquest punt de les negociacions no estem parlant de res més que del final total de la guerra. La direcció que prendran les converses en el futur es decidirà en el seu moment.
0: També continua el pols entre Rússia i Ucraïna.
1: Vladimir Putin ha decretat una treva unilateral per als dies 8 i 9 de maig. No vol que Volodymyr Zelensky li esguerri les celebracions, amb parada militar inclosa, del dia de la victòria, que celebra l'aniversari de la victòria soviètica sobre l'Alemanya nazi. Però el president d'Ucraïna ja ha respost anunciant una treva per avui mateix i deixant en mans de Moscou la possibilitat d'allargar-la. En tot cas, per pressionar Putin, ha llançat un dron que ha impactat en un edifici d'apartaments de luxe a Moscou, a només 10 quilòmetres del Kremlin.
0: I a Madrid, recta final del judici pel cas de les mascaretes.
1: Ahir va declarar l'últim acusat, l'exministre José Luis Ábalos. Ho nega tot. Nega haver cobrat comissions de l'empresari Víctor de Aldama i també haver beneficiat les seves empreses amb la compra de material sanitari durant la pandèmia.
3: Mi única obsesión, mi única preocupación es que tuviéramos equipos de protección ya. Y no di mayor indicación. Y todo procurándolo hacerlo bien.
1: Ábalos, a més, diu que és una víctima d'una conxorxa mediàtica i qüestiona el rigor de la Unitat Central Operativa de la Guàrdia Civil per haver fet una investigació que considera esbiaixada. Demà es faran els al·legats finals i el judici quedarà vist per sentència.
0: En les últimes hores, els Mossos d'Esquadra han detingut una veïna de Salt, al Gironès, acusada de matar la seva parella en un garatge del municipi.
1: Segons els primers indicis, la dona de 31 anys hauria atacat l'home amb una arma blanca i després s'hauria entregat als Mossos en una comissaria pròxima. El Tribunal Superior de Justícia confirma que l'agressora i la víctima eren parella i que no constaven antecedents entre tots dos. Els Mossos han obert una investigació.
0: Ja són 7 els casos d'antivirus identificats en un creuer de luxe que travessa l'Atlàntic des de l'Argentina.
1: I que podria arribar a les Canàries. Segons l'OMS, en total hi ha 2 casos confirmats, 5 de sospitosos, incloent-hi 3 morts, un pacient crític a l'UCI i 3 persones amb símptomes lleus. L'antivirus, recordem-ho, transmet per contacte directe amb l'orina o els excrements de ratolins infectats. Juan Pablo Orcajada, cap de Servei de Malalties Infeccioses de l'Hospital del Mar, explicava al Catalunya Nit que el contagi entre persones és excepcional.
4: De persona a persona és molt, molt poc freqüent. Ha de ser una persona que estigui malalta amb símptomes, no? Hi ha molta secreció de virus i s'ha de tenir un contacte estret, bastant íntim.
0: I avui és el Dia Mundial de l'Asma. Sabem que el 60% dels pacients amb asma greu no tenen la malaltia ben controlada.
1: Ho diu la Societat Catalana de Pneumologia. A Catalunya es calcula que hi ha uns 400.000 adults amb asma, dels quals prop de 40.000 han estat greu. Els experts insisteixen que el compliment del tractament és clau per millorar el control i reduir complicacions. Es calcula que al món l'asma afecta fins a un 10% de la població.
0: Gràcies, Anna.
1: Fins ara.
0: Fins ara. 6:15 del matí, 4 minuts, entrant de repant a l'estudi de Catalunya Ràdio. Marc Jurado, molt bon dia.
5: Què tal, bon dia.
0: Què tal, Maria Fernández Noguera, també? Bon dia.
6: Bon dia.
0: Com duia les portades de la premsa? Agafeu aire, respireu. Què diuen avui els diaris?
5: Avui, que analies amb el que ja us avançàvem ahir al matí de Catalunya Ràdio, els Mossos desvinculen el crim d'Esplugues del jihadisme. El periòdico, gran foto de portada amb diverses persones portant rams de flors a les mans. El titular, els Mossos apunten a un brot psicòtic en l'apunyalament d'Esplugues. Aquesta és una cara de la moneda, el que sembla, l'altre, el que es descarta, és el que diu l'Ara, els Mossos ho desvinculen del terrorisme.
7: La declaració de José Luis Ábalos és l'altre gran tema de portada. El País explica que nega el cobrament de comissions i que carrega contra la Fiscalia. La Vanguardia posa l'accent en la policia i diu que Ábalos desafia l'UCO a trobar el botí i, encara amb la policia sota la lupa, l'Ara titula que Ábalos critica el biaix de la Guàrdia Civil.
5: Altres temes de portada, els 50 anys del diari El País, foto de família, la portada i unes declaracions del rei Felip VI, en què diu que el periodisme és crucial per la llibertat i la democràcia. I l'Ara aposta pel finançament i llegim 49.543 milions d'euros. Continua creixent el dèficit català en infraestructures.
7: Per acabar, l'Ara exposa els perquès de les llàgrimes d'Alexia al Camp Nou i El Mundo explica que l'Atlètic vol repetir avui davant l'Arsenal la victòria a la semifinal del 2014 davant el Chelsea.
0: I avui a les pàgines d'opinió de la premsa hi trobem articles sobre el dèficit d'infraestructures a Catalunya i sobre la declaració d'Ábalos al Suprem.
7: Així és, l'Ara i la Vanguardia dediquen l'editorial al dèficit d'infraestructures a Catalunya arran del càlcul fet per la patronal Foment del Treball, que xifra en 60.000 milions d'euros el forat, diu la Vanguardia, acumulat des del 2009.
5: L'Ara diu que aquest dèficit és crònic perquè el govern espanyol sempre ha volgut esquivar qualsevol acusació d'estar afavorint Catalunya per davant d'altres territoris.
7: I afegeix que s'entén poc que un partit catalanista com Junts tombés la proposta per fer un consorci Estat-Generalitat per monitoritzar aquestes inversions.
5: Per la seva banda, la Vanguardia diu que l'embús en l'execució d'obres públiques és un problema greu que s'enquista sense solució.
7: Canviant de tema, la declaració de l'exministre José Luis Ábalos també centra alguns articles d'opinió, com el del director adjunt del periòdico, Ferran Boiza.
5: Boiza destaca que Ábalos es va intentar presentar com a víctima d'una maniobra aliena, però l'exministre oblida que el que jutja és si al voltant de la seva persona es va generar una xarxa de favors.
7: El director adjunt del periòdico subratlla que si aquesta xarxa de favors s'acaba demostrant, la responsabilitat penal hi és igualment.
5: L'editorial del Mundo també és pel cas de les mascaretes, però en altres termes. Critica la decisió de la fiscal general de l'Estat, Teresa Peramato, d'impedir que Anticorrupció sol·liciti una rebaixa de pena a Víctor de Aldama per haver col·laborat amb la justícia.
7: El Mundo considera que la declaració d'Aldama va ser essencial per conèixer la dimensió real de l'organització criminal, són paraules textuals, que va operar al voltant del ministre, de l'exministre Ábalos.
5: A El País, en canvi, no hi ha cap article d'opinió sobre Ábalos. L'editorial és per l'estat dels embassaments.
7: El rotatiu del grup Prisa apunta que cal una revisió general de les preses d'aigua per garantir la seguretat a llarg termini, perquè tenen més de 50 anys i es van dissenyar amb una previsió de pluges que ha quedat obsoleta.
0: 6:07, Sílvia Solanes, bon dia.
6: Bon dimarts.
0: Repassem també la premsa digital. Un rei espontani.
6: Sí, un jove suís de 31 anys s'ha autoproclamat rei de Suïssa.
0: M'encantaré aquestes notícies. Ell arriba allà a la plaça central.
6: Soc el rei. Quasi. Llegim a la Vanguardia que el 2019 va organitzar-se ell mateix, fins i tot una coronació en una església amb capa, corona i tot el que et vulguis imaginar. El País va pensar aleshores que era una excentricitat. Però, per un buit legal, l'home s'ha anat quedant amb parcel·les. Hi ha un buit legal que, si no hi ha un propietari a Suïssa
0: de res,
6: immoble, tu el pots reclamar. Doncs bé, aquest noi s'ha quedat amb 148 parcel·les que sumen més de 117.000 metres quadrats. Es tracta de Jonas Loughner, diu que no vol desafiar l'Estat, que és un rei simbòlic.
0: Molt bé, escolta.
6: Pavilat, directe.
0: Rei no ho sé, però propietari, sí. De moment no li ha anat gens malament. Novetats, alerta sobre la Boqueria de Barcelona.
6: Sí, el director del mercat vol que els barcelonins que comprin passin a ser del 15% actual al 50%. Actualment cada dia hi passen més de 80.000 persones. Llegim a BTV que l'Ajuntament descarta fer pagar entrada, com s'havia arribat a plantejar. Els periodistes insisteixen que no són un museu.
0: Uns serveis mínims de màxims.
6: Perquè al País Valencià també hi ha vaga a l'educació, comença la setmana que ve de manera indefinida. Doncs bé, la Generalitat Valenciana proposa que tot el professorat de segon de batxillerat sigui serveis mínims en aquesta vaga d'educació. Argumenten que ho fan pensant en la selectivitat que està aquí a tocar. Els sindicats ja han dit que ni parlar-ne, que és abusiu. Llegeu-me a Punt Media.
0: Què és el que passa? Fa mal temps, arriba el vent, Marc Jurado va al Port de la Selva destapat i avui està sense veu.
5: Ja hi justejàvem una miqueta, però la veu aguantava, avui els mocs no gaire.
0: Vinga, fem una última estirada, almenys fins les 6, no
5: t'apreto
0: més. Quin temps ens espera avui, Marc?
5: Mira, David, parlem de moltes coses, parlem de sol, de boira, de núvols, de ruixats. Avui un dia més caldrà aprofitar el sol de primera hora, aquesta primera meitat del dia. També hi haurà bancs de boira des del Segrià fins a Osona. A partir del migdia, però, creixeran les nuvolades. Aleshores es carregaran ruixats i tempestes al Pirineu.
0: Doncs vinga, millora't i cuida't aquesta veu. Marc, també un moment de repassar alguns apunts culturals. Ja sabeu també que aquest programa s'emet a l'emissió conjunta per ICAT i precisament hem de parlar d'ICAT, Marta.
8: Sí, perquè avui és el desconcert. A partir
9: partir de les 9 del vespre arranca la sala Apolo aquesta doble celebració. Recordem que aquest any celebrem els 20 anys d'ICAT i també els 10 anys del desconcert. Hi haurà molta festa aquesta nit. Hi haurà noms com Mamaduixa, Losa, Dan Peralbo i el Comboi, Lil Dami, Venus, Sidoní. Tots aquests els podreu veure a la sala Apolo, però si no podeu venir perquè no ho ha aconseguit, doncs les entrades ho podreu seguir des de casa en directe a través d'ICAT.
0: Felicitats, doncs, als companys d'ICAT per aquests 20 anys i també per aquests 10 anys del desconcert. I alerta perquè tenim més coses. Ai, quina cançó tan bonica, per favor.
9: Sí, per favor. Oh.
0: Canta-me, Marta.
9: No. Tu em dius canta i jo ja m'espanto.
0: Alerta perquè neixen nous festivals.
9: Sí, vam parlar la setmana passada que naixia Camins del 10 al 18 de juliol a Manresa, on hi actuaran artistes com Sopa de Cabra, Rosario, Joan Dausà, Luz Casalo, Sergio Dalma. Doncs bé, avui bones notícies perquè es posen a la venda les entrades. Per tant, si voleu veure un d'aquests grups que, o artistes que hem dit, del 10 al 18 de juliol, atents avui al matí perquè ja podeu comprar les vostres entrades.
0: I alerta, hem de parlar també de Bob Marley. Bob Marley, no Bob Dylan. Espera, ja he rectificat. Bob Dylan, bueno, a veure, aquí en aquesta emissora, a la que té, algú té un lapsus.
9: No, però em fa gràcia,
10: no,
9: perquè
10: ha sigut com,
9: posa
10: com...
9: Bob Dylan.
0: Doncs jo he llegit Bob Marley.
9: No, sí, sí.
10: Però no ha sigut un retret de l'error, sinó la il·lusió de pensar que hi havia novetat sobre Bob Marley.
0: Ah, val, perdó, jo el que he llegit malament. No, doncs estem parlant de Bob Dylan, no, Marta, mira, precisament ni de Bob Marley tampoc.
9: No, estem parlant de Bob Dylan. No m'emboliqueu. A veure.
0: Què?
9: Però hem de parlar del Bob Dylan cineasta i no el músic.
0: Ah.
9: Era que jo ara no havia llegit la següent frase.
0: Clar, és que clar, si s'ho estava, si estava deixant
9: sí,
0: bé...
9: Sí, tens tota la raó, culpa meva. Aquesta tarda, a la seu d'Ender Rock Llibres, al carrer Mallorca 221, presenta el llibre Dylan i el cinema, filma La llegenda, és un llibre d'Àngel Quintana, i ell mateix doncs explica què és el que més l'ha fascinat i què ha volgut destacar en aquest llibre.
11: Veure com es configura la imatge de Bob Dylan, és a dir, tinguent en compte doncs, la idea de les màscares. És a dir, Bob Dylan és algú que al llarg de la seva vida doncs, ha adoptat diverses màscares i com aquestes màscares es van marcant de forma progressiva doncs, la seva personalitat. I és aquí una mica la deriva del llibre, és a dir, intentar preguntar-nos qui hi ha doncs, darrere del pseudònim de Bob Dylan, és dir, qui és Robert Zimmerman, i fer un recorregut.
9: I una cosa més, no sé si t'agrada La Calòrica i l'Este de Teatre,
0: sí.
9: Són les dues grans companyies de teatre del moment, doncs atents i ho deixem aquí al que explicarem avui a partir de les 6 del matí. Per tant, bones notícies.
0: Molt bé, doncs l'escoltarem a partir de les 6, a veure què és el que ens ha d'explicar la Marta al matí de Catalunya Ràdio. Jordi Selles m'envia un WhatsApp dient Dylan. Sí, ah. Ja està, ha quedat tot clar.
10: Aquí, quan es parla de Bobs, és precís. Sí, Bob Dylan, Bob Sinclair, Bob Esponja, Bob Almanetes.
0: Bob Pop,
10: exacte. Què fa tant d'hora el Jordi Selles?
0: No ho sé, noi, no ho sé.
10: Bon,
0: no
10: bon
0: ho
10: dia,
0: sé.
10: Jordi.
0: En tot cas, bon dia, doncs, el Jordi, que és un tio que no para, doncs, deu anar a l'aeroport sí. O vés a saber. Una abraçada des de la ràdio. M'està escrivint, per tant, ara ho sabrem. I cap on movem el dia aquest matí? Jan Soteres, bon dia.
12: Bon dia, matiners. Avui, que és l'aniversari de Rafael, movem el dia del 2009, quan la periodista Silvia Coppolo entrevistava el cantant al programa El Secret, de Catalunya Ràdio.
13: ¿Qué es importante en la vida?
14: Uy, hay muchas cosas importantes. Algunas tienen prioridad sobre otras. La familia tiene prioridad. El trabajo.
13: ¿El trabajo?
14: El trabajo es una cosa... para, sobre todo, yo creo que el trabajo es que... vivir sin trabajo y sin aliciente, el trabajo es el aliciente, ¿no?
13: Lo que empuja o lo que arrastra, empuja, ¿no?
14: No es cuestión ya de dinero, es el trabajar, el ser útil en una cosa. Cada uno elegimos una faceta de la vida, ¿no? Entonces realizarse en eso es importantísimo.
0: I quan falten 16 minuts per les 6 del matí, a Mèxic falten 16 minuts per les 11 de la nit. Allà hi tenim el nostre corresponsal mundial, en Guillem Soler. Guillem, molt bon dia.
15: Bona nit, matiners. El 5 de maig és una data molt important per la història de Mèxic, perquè el mateix dia de 1861 van derrotar l'exèrcit francès a la Batalla de Puebla i a la ciutat de Puebla se segueix celebrant cada any. Y hay un francés en aquel 5 de mayo, se le veía los pies y corría sin parar. és una de les festes més patriòtiques del país, amb un fort caràcter identitari de la cultura mexicana i amb un gran pes per les activitats gastronòmiques i artístiques, però també amb una llarga desfilada militar. El 5 de maig és també una data molt celebrada per la població d'arrels mexicanes dels Estats Units, tot i que cada cop hi ha més veus que denuncien que a l'altra banda de la frontera solen caure en estereotips i es desvirtua així la festa. Ara ja ho sabeu, que tingueu un molt bon dia. Guillem Soler, des de Mèxic cap als matiners de Catalunya Ràdio.
0: I d'aquí 15 minuts engega el matí de Catalunya Ràdio amb Ricard Ostrell-Mayol.
10: Doncs mira, avui amb dades que avancem de sensellarisme, que en parlarem a partir de 3 quarts de 9 a l'hora del matí de Catalunya Ràdio. Interessants aquestes dades que us avançarem. Després anirem a Esplugues, on ahir va haver un minut de silenci. L'alcalde d'Esplugues, amb qui parlarem a les 9, reclamava que no s'aprofités l'assassinat de fa 2 dies per generar odi al municipi, i parlarem del brot d'entavirus que està revolucionant un creuer que va cap a les Canàries, amb la persona que millor en sap de virus de
0: sens dubte.
10: No sé si del món,
0: però
10: que és Fernando Simón.
0: Eh?
10: Recordem que és aquella persona que ens havia de salvar d'un virus, d'una epidèmia mundial, i gairebé mor ofegat per una ametlla, que és una escena que no recordarem. En parlarem amb ell a partir de 9:45. Després parlarem amb diferents alcaldes de municipis rurals, perquè avui el govern aprova una mesura per millorar-ne l'habitatge. De la temporada que s'estrena al Liceu, avui tindrem l'home clàssic Albert Galceran i el director artístic del Liceu, el Víctor García de Gomar. I després amb Sergi Pàmies parlarem d'innovació.
0: M'encantarà avui el Pàmies,
10: com Celles,
0: sempre.
10: El Celles, que ja està en aquesta hora.
0: Sants, és a Sants, m'ha dit el Celles.
10: O viatjant o treballant, que en el seu cas sovint és el mateix. Que ens escolti a partir de les 11, perquè serà interessant.
0: Molt bé, doncs a partir de les 6 del matí, al matí de Catalunya Ràdio amb Ricard Ostrell, preparat per la dada Maiol. I la Marta on és? La Marta avui no vol participar,
9: no
0: la dada Maiol? A veure, tu ves fent, que la Marta estarà escoltant segurament. A veure, dada Maiol.
10: Avui que parlem del creuer de l'entavirus, una dada sobre creuers.
0: Sí? Oh, hard will go on.
10: Every night. Espera, que tenim a Celine Dion. Bon dia. Bon dia, Celine. Com estàs?
16: Every night in my
10: com
16: dreams.
10: Com va la gira?
16: I see you, I feel
10: tens
16: you.
10: Alguna relació amb Bob Dylan, Bob Marley, Bob Almanetes?
16: No.
10: Va, en concret, quantes persones viatgen en creuer cada any?
0: Espera, un moment. Oriol, podem canviar la sintonia? Tenim una sintonia de Maiol, perquè si hem d'escoltar My Heart Will Go On tota l'estona, morirem. Perdó, tornem-hi, tornem-hi. Sí, ja, però no, però que hem de despertar la gent.
16: Tens raó.
10: Va, fer una broma.
0: Va,
10: quants milions de persones, ja us donaré una pista, viatgen en creuer cada any?
9: Arreu del món, eh?
10: Arreu del món.
0: Moltíssims milions, moltíssims milions. Molts milions, no ho sé, ara.
10: Molts milions no és una xifra concreta.
9: Tants, potser.
0: No? Jo diria 50 milions.
9: 45.
10: Que l'oient noti la cara de dubte.
0: Sí.
9: 40-45.
0: No, més. Home. Sí, home, segur. No? Maiol, resol,
9: no, jo crec
0: no
9: que
0: sé.
9: No supera els 50,
0: 25,
9: segur.
0: 25, diu la Sara.
10: 37,2 milions l'any 2025. Repartits en quants vaixells?
0: No tants, no
10: creuers
0: tants.
10: Creuers al mar.
0: 10, no? 10, 10.
9: 10?
0: Més?
9: 300.
0: Què va?
9: 200.
0: Sí?
9: 200, 300.
10: Home, com vols ficar? 37,2 milions de persones en 10 vaixells.
9: 1.000 potser tampoc, però...
10: Hi ha 360 vaixells que us semblaran pocs si us acosteu un dia qualsevol al port de Barcelona. El destí preferit mundial és el Carib, seguit del Mediterrani, i per cert, si teniu curiositat, el creuer més gran és l'Icon of the Seas, de 365 metres, i saps allò de quedem a coberta? Doncs n'hi ha 20!
0: De cobertes?
10: 20! Quedes a coberta i no saps on quedar. És horrible, és que tots són problemes.
0: Busca que porta un clavell vermell a la solapa.
10: Exacte, hi ha 7.600 persones a l'hora i caben en aquest Icon of the Seas.
0: Doncs vinga, seguim navegant fins les 6 del matí amb el nostre capità Maiol Roger i tot l'equip dels matins.
10: I els violinistes del Titanic.
17: Senyores i senyors, bon dia. La vida i els protagonistes de cada dia passen pel matí de Catalunya Ràdio.
18: Gabriel Rufián, bon dia. Què s'ha de fer?
19: Frena el feixisme espanyol i català.
18: Teresa Rivera, vicepresidenta primera de la Comissió Europea per a la Transició Neta, Justa i Competitiva. Venen temps complicats econòmicament?
20: Lo que está pasando en Irán es negativo en todo caso.
18: Tu li miraries Sant Jordi? Faries que estigués el dia del llibre?
19: A mi m'agrada molt canviar les coses. I sí. I
18: altre, el que faltava. L'univers és ple de grans misteris, però també hi ha alguna certesa. Sabem que M. Punto Rajoy era l'expresident Mariano Rajoy.
17: De dilluns a divendres de 6 a 1 al matí de Catalunya Ràdio.
18: Hola, Anna.
16: Hola.
17: Amb Ricard Ostrell.
21: Rupiti. Rupiti. Rupiti.
17: Les dones i els dies. Amb Montse Virgili.
22: Tinc més de 55 anys, sóc dona i no trobo feina. Aquesta frase l'hem sentida més cops del que voldríem. Per què no es valora el talent sènior? O fins i tot pot representar un inconvenient per a algunes empreses? Aquest dimarts en parlem a Les dones i els dies.
17: Les dones i els dies, amb Montse Virgili. De dilluns a divendres de 9 a 10 del vespre. Cada migdia a la una, la solució, amb Elisenda Carot.
23: En un món de respostes simples, et portem la solució.
24: Les identitats digitals molt ben diferenciades. Una amb un correu electrònic, un número i un nom per quan estem fent compres, una altra per les xarxes socials i l'altra per tot allò que sigui professional.
23: De l'1 al 10, com és de difícil gestionar ídols?
24: 12.
23: Fins que se'ns acabin les respostes, buscarem la solució.
25: Disfruto molt amb aquest programa. És tan interessant que ja era hora que aquesta hora sigui tan ben aprofitada.
17: De dilluns a divendres d'una a dues del migdia, la solució, amb Elisenda Carot. Els matiners som un programa per emmarcar.
9: A quina hora et lleves, Roger?
26: Doncs mira, jo tinc tres franges, a les 4, a les 5 o a les 6, depèn. A
0: veure, explica'ns-ho bé, això.
26: Mira, a les 4 em tocaria conduir autobusos. A les 5 em toca anar cap al port de Barcelona.
0: Molt bé.
26: Estic iniciant-me en el món dels estibadors i, per tant, vull cap allà.
9: Vale.
26: I a les 6 seria per fer de periodista.
0: I d'aquestes tres coses que fas, quina és la que més t'entusiasma ara mateix?
26: Jo diria que parts iguals, allò 33% cadascuna, eh?
0: Uau!
17: Ja que t'has de llevar, fes-ho amb els matiners.
0: Avui, que és dimarts 5 de maig. A veure, Sara Llobet, pots entrar a l'estudi, sisplau? No em facis
9: fer. Entra,
0: Sara. Sí, vine cap aquí, va, no em facis perdre temps de ràdio, va, que anem molt malament de temps. No, tens molta feina, no, perquè m'estàs dient, heu dit els aniversaris 4 de maig, és 5 de maig, ens hem equivocat. Vine cap aquí, sisplau, va, un moment, però digues hola, bon dia, que la gent t'escolti, un moment, va. No, vine, va, ràpid, que si no, després se'm tira el temps a sobre. Sara Llobet, per favor, seu un moment, home. Per favor, Sara Llobet, una de les grans productores del Matí de Catalunya Ràdio, per molts anys, que avui fas...
9: Veritament,
0: ja tinc molta feina. No tens molta feina, ara has de fer la trucadeta que tenim ara al matí.
9: Si només fes això.
0: I ja està. Quants anys fas?
9: 33.
0: Com et sents amb 33
9: Estupendo.
0: Anys?
9: Estupendo, serem els 34.
0: Estàs veient que ja mica en mica vas cap als 40?
9: No. Estic més a prop dels 30, nen.
27: Sí, té 30 anys.
0: Escolta'm, a quina hora vas néixer?
9: De matinada, com sempre.
0: De matinada, clar.
9: De matinada,
0: clar,
9: de matí.
0: De
9: veus
0: matinada.
9: Com diu el Ricard Ostrell, que tinc feina, que he d'anar a treballar?
0: És el seu aniversari.
9: Veus?
0: Sí, saps, saps què passa ara? Com que això ho volia fer ell i ara li he fotut.
9: Perfecte, doncs
0: gràcies, Sara,
9: gràcies.
0: Que tinguis un fantàstic dia. Vinga, va, moment de repassar alguns dels moments que ens ha deixat la televisió. Alerta,
9: alerta.
0: El que ha confessat Sílvia Pérez Cruz, que ha visitat la Turra d'Alba Riera. Ha parlat de Rosalia. I ha explicat una cosa que m'ha deixat més que sorprès.
28: Jo vaig somiar que estava gravant un disc amb una orquestra simfònica i que hi havia una mica de baixos electrònics, una mica de tonos com morente, de morente.
29: Això era el teu somni, eh?
28: I li envio un missatge i dic, Rosalia, he tingut un somni preciós. Mira, estaves posant una orquestra simfònica, llavors tenies els baixos electrònics, no sé què. Després vaig tenir un altre somni que hi havia moltes dones molt guapes que anaven passant per un passadís. I l'altre, clar...
29: No m'ho crec.
28: I diu, no m'ho puc creure. Sí, jo no m'ho puc creure, és que jo estic gravant una orquestra simfònica fa... els últims mesos. I dic, uau,
29: la munició.
28: I allò va ser molt bèstia. Al cap d'uns dies, mesos, em va trucar i estava comprant carn per fer un assado, me'n record. Sílvia, no, què he estat pensant? Aviam, no sé com ho veus, però és que jo crec que això és una senyal.
29: S'ha de creure en les senyals divines.
28: Diu, això és una senyal, és que estiguis tan connectada. Jo vaig connectar amb el seu, la seva búsqueda artística d'aquell moment,
29: clar.
28: I jo no tenia ni puta idea.
0: Fortíssim.
9: Wow. És tan mística.
0: És que és molt fort.
9: És molt fort.
0: Sílvia Pérez és estupenda, va venir col·lapse i és una artista
9: és
0: fantàstica i meravellosa. I quina connexió amb
9: molt
0: Rosalia,
9: fort.
0: Per favor, que somia tot el que estava preparant l'artista.
9: Era una senyal, clarament.
0: Sí.
9: Vull dir...
0: I per senyals la gran cita, els que l'esteu seguint a TV3 ja podeu gaudir de nous capítols a la plataforma 3CAT. La Lara i jo estem totalment
9: bueno,
0: enganxats.
9: Ara dimarts és el millor dia.
0: És el millor dia perquè els pengen de 3 en 3. I ara resulta que hi ha hagut algunes parelles que ja s'han format el concurs. Algunes coincideixen amb la IA és a dir, que la intel·ligència artificial els ha donat una altíssima compatibilitat, però n'hi ha d'altres que no, que diguem que han connectat amb persones que la IA no hi està gaire d'acord en tot això. Què han fet? Portar les persones amb qui sí haurien d'haver connectat.
9: És fantàstic.
0: I els participants estan una mica collonits.
1: Segons l'algoritme, no sou la parella guanyadora. I la vostra parella ideal era la finca. Però potser us va passar parat. Jo sé que ja heu tingut moltes cites, però crec que us falta tenir una cita més. Abans de prendre la gran decisió, és hora de conèixer la vostra parella perfecta.
2: No m'ho crec. No m'ho crec.
1: No, estic agullant en Anton.
2: No m'ho crec, tio.
0: Per tant, veurem què és el que
9: això
0: passa.
9: Això ho farà trontollar tot.
0: Ui, jo no puc més, és que no puc més. És a dir, arriba les persones amb qui tenen una altíssima compatibilitat i que ja han conegut. Els que seguiu la gran cita ja sabeu de què va, els que no, jo us ho recomano,
9: perquè
0: està molt bé. Que
9: són la seva parella perfecta, en teoria.
0: Exactament, per tant, atents a la gran cita i a aquests nous capítols. Han fet una col·laboració fantàstica de Tyets amb Estopa, és una cançó que ens empeny ja pràcticament fins les 6 del matí. Aquesta es diu Camila.
3: Sí? La Cami era la veïna, va venir un dia que passa tronco. Va dir-me, passa't i pilla't un quinto. I al final vam acabar roncos. Li vaig dir, Camila, tia,

0: Maggots i Estopa amb Camila. I tenim l'home del temps més rumbero d'aquest programa, que és l'Eloi Cordomer. Bon dia, Eloi.
1: Bon dia, bona hora.
0: Com estàs?
1: Em son per culpa vostra.
0: Per què?
1: M'he enganxat a la gran cita.
0: Home...
1: I vaig estar fins a altres hores de la nit.
0: És que una cosa té el programa és que enganxa des del primer capítol.
1: Sí, eh? Sí.
0: No
1: m'imaginava pas que aquesta...
0: Podries anar-hi participar a la gran cita.
1: No m'hi veig, però sí que t'hi veig a tu, eh?
0: No, jo... No estàs ben informat, eh?
1: Ah, potser no he arribat encara al capítol. Què passa, que fas algun camí o alguna cosa?
0: No, que
1: dic... tercer capítol,
0: no,
1: eh?
0: Home, que no, que dic que la gran cita són per solters.
1: Ep.
0: No dic res més.
1: Tenim exclusiva aquí. Molt bé, m'alegro molt. Enhorabona.
0: Alerta aquest del lustrell. Tira ja.
1: Va.
0: Amb la previsió del temps que tenim 30 segons.
1: Vinga, que avui farà sol una estoneta... amb boira també al matí i a la tarda tempestes. Una altra vegada, més tempestes fortes, una altra vegada apareixen al Pirineu, per a Pirineu, també per a Litoral, i a partir d'aquí es poden desplaçar gairebé en qualsevol punt de Catalunya. I avui baixa una mica més la temperatura.
0: Molt bé.
1: Però el Ricard la farà pujar, i tu també.
0: Ui, el Ricard sempre fa pujar la temperatura. Ostrell, bon dia.
2: Sí, clar. Bon dia.
0: Què vol dir, sí, clar?
2: Sí.
0: Home, una miqueta de ritme, aquestes hores del matí. Cordomí, que vagi molt bé el dimarts, també una abraçada.
1: Adéu.
0: Adéu. Doncs vinga, va, que arrenca el matí de Catalunya Ràdio un home de temperatura alta, Ricard Ostrell. Que vagi bé el dimarts. Fins demà.
3: Les 6 en punt. Comença Els Experts. Tothom amunt. Amb Roger Saró, Sergi Vives i Laia Vidal. Ai, cap.

0: dels experts, amb Roger Seró.
1: Oients, us grateu? Expliqueu-nos-ho.
0: Sergi Vives.
2: Aprofitaré l'actuació que s'esdevé.
0: Laia Vidal.
3: Participa d'aquesta nova festa però puta merda, diguéssim.
0: Sergi Ruiz.
4: M'agrada la rumba.
0: Laura Grau.
5: Ni descanses ni està ben pa.
0: I el control tècnic, Mariví Pérez. Cada dia de 6 a 10 del matí a ICAT.

0: Si és que et diuen bomber a mi, i em ve al cap el Marc Castellnou, que sabeu que és el meu bomber preferit de capçalera. Què passa? Perquè si no diu Sergi... És
1: perquè bonic. Sempre que parlem de bombers has de parlar
0: bueno,
1: de
0: Marc Castellnou. Si és el millor bomber del món es diu i no passa res, ell és el cap
1: però
0: del
1: ho has comprovat, ja, han fet un curs i han dictaminat que és el millor?
0: No, però ho dic jo, que l'he sentit parlar i si ho sentissis parlar, si el sentissis parlar també ho diries.
1: Graf és el festival de còmics, o?
0: No, és el grup de forestals dels bombers.
1: Ah, no ho coneixia.
0: I, no, doncs és molt interessant. Després et portaré un compte, aviam si n'aprens alguna cosa, que és molt interessant. En tot cas, ell és un savi a nivell mundial en matèria d'incendis i ell, jo d'ell vaig aprendre tot el tema de les cremes controlades per evitar els incendis aquests de setena, vuitena generació, que són devastadors, i si tu fas cremes controlades, doncs això va molt bé per poder-ho mantenir.
2: Això és el dels tallafocs o el dels rostolls?
0: No és tallafocs i són cremes més enllà del rostoll, són cremes importants, controlades.
1: És el
0: sí,
1: que feia la natura durant anys i panys?
0: Sí, però de manera, insisteixo, controlada, és a dir, saber on comença i definint-li on ha d'acabar. Però el que he llegit és que és una, no és una cosa que s'hagin inventat els bombers catalans després de molt estudiar, que és veritat que són els més savis perquè han estudiat moltíssim, però resulta que hi havia els pobles indígenes americans que molt abans que els bombers catalans ja van ser pioners a nivell mundial pel que fa a les cremes controlades. Perquè sabeu que Califòrnia és una de les zones en què últimament justament aquests incendis tan importants han assolat ciutats senceres, i de fet va ser molt conegut, em sembla que era l'estiu passat o l'altre, que hi havia tots els actors de Hollywood que es van quedar molts d'ells sense casa perquè els van arrasar els incendis, les seves mansions a Beverly Hills i aquestes zones. Doncs resulta que justament a Califòrnia els bombers d'allà han arribat a un pacte des de fa un parell d'anys amb les comunitats Chumas, que eren la comunitat autòctona d'allà, que era expert en aquest tipus de cremes controlades. Les practicaven, de fet, de manera sistemàtica fins que els governadors espanyols les van prohibir al segle XVIII i des d'aquell moment es va practicar una política de prevenció d'incendis que era tot el contrari, no deixar cremar absolutament res. I és molt interessant perquè s'ha fet aquesta recerca, s'ha descobert doncs, que els Chumas tenien raó, no? I s'ha descobert que era tan important justament fer aquestes cremes controlades que, a més, en el seu cas, hi havia un intrínsec lligam amb el tema cultural, perquè sabeu que el foc també és tot el tema de regeneració,
1: purifica, no?
0: Purificació, exacte. I, per tant, en el seu cas, doncs, era produir, reduir l'acumulació de combustible sec, perquè és el que fa que no hi hagi grans incendis i tu redueixes la massa forestal, però també aquesta pràctica s'ha demostrat que augmenta la germinació, fa que creixin noves plantes, i això tot plegat en els Chumas els reconnectava amb la terra, perquè era com un moment com de renaixement.
1: O sigui, ara, un cop més els espanyols la van anar a liar.
0: A liar, tal qual, eh? És ben bé que sí. I sí, sí, ara doncs ja fa temps que, fa un parell d'anys que fan aquestes cremes, a més fan una gran celebració, és a dir, els Chumas han recuperat aquesta tradició seva de fer aquestes cremes controlades, però com un acte també cultural més enllà de mediambiental.
1: Com una mena de falles de Pirineu.
0: Sí, una mica així.
3: Els experts, amb Roger Saró, Sergi Vives i Laia Vidal.

0: portes comptes sobre incendis.
1: Sí, us en porto un parell perquè malauradament el 2020 va deixar de publicar Marc Castellnou al seu compte de Twitter, que era molt pedagògic i il·lustrador. Sí que és veritat que en Jordi Castellví, que per mi és un digne successor perquè també ha anat a xerrar les seves...
2: Igual. Castellnou, Castellví.
1: Ah, mira, si tens raó, veus. Doncs seguiu-lo també, tot i que fa també poques publicacions, i en canvi ens han quedat un parell de comptes que sí que... És que és un tema que dona per molt, el tema dels incendis, trobo, perquè té l'espectacularitat de les imatges per un cantó, també té el tema de la preservació del medi ambient i
2: el
1: gent
2: drama.
1: Que coneix molt el territori, el drama també, però ara parlava com més d'aquesta idea de la protecció del medi ambient,
2: sí.
1: De la preservació del territori, del conèixer exactament l'orografia, no? I alhora també un punt de ciència, o un punt important, de ciència per tot el tema de prevenció i, per tant, divulgació també, i tot aquest tema que els incendis de diferents generacions, de com això s'ha evolucionat al llarg del temps, què s'ha de fer per prevenir-los, etcètera. És un tema que dona per molt, trobo. Vull dir, tu, un compte de la policia, trobo doncs, que té un recorregut molt més curt, no? Però el tema dels incendis dona per molt. I per tant us volia recomanar...
2: Home, entre policia i bombers,
1: clar, no hi ha color,
2: sempre
1: no?
2: Al costat. Home,
1: no, és que no és comparable. En tants aspectes, però bé. Així com sigui, volia recomanar-vos un compte de Twitter que es diu Incendis i un altre que es diu Incendis Forestals. Recordem que el del Marc Castellnou es deia Incendi, però ja us dic, no hi publica res des del 2020, però Incendis o Incendis Forestals sempre ens adverteix, ens fa una mica aquesta funció tan divulgativa com també doncs, de fer-se ressò d'incendis d'arreu del món i com els han abordat, i per exemple també doncs, ens expliquen, també ens en donen imatges espectaculars, és clar, però també es fan ressò doncs, de diferents reportatges que fan donant veu als bombers i a l'explicació de com apaguen i com preveuen els incendis que poden venir, com seran els estius que venen. Ens parlen també de meteorologia, de com afavoreix o desafavoreix l'evolució d'un incendi, i sobretot recullen, perquè és una cosa que no és només d'aquí, és a dir, a tot el món, tota aquesta mena de seguiment de tot aquest tema, perquè ja us dic, dona per molt i se'n pot aprendre molt. Es diuen Incendis i Incendis Forestals, i els teniu tots dos a Twitter.

0: alcalde, tu tenies apuntat a anar a veure Ginestà divendres i Dan Peralbols, que sentim, que també era divendres.
1: Sí, sí, sí, jo vaig fer doblet. Allà vaig dir divendres, dia complet a Girona.
2: Bona tria, Dan Peralbols i Ginestà.
1: Home, és que
2: coincidint
1: en l'espai-temps, jo havia d'anar
3: allà. Però no us ha passat que jo només mirant Instagram gairebé és com si hagués estat a aquests concerts, perquè tothom del meu entorn havia anat a aquests concerts, però tothom,
1: I mira que eren dos públics molt diferents, A mi això és el que em va impactar més.
3: Trobes? Sí. Jo, doncs mira que trobo que estic a mig, vull dir que jo pogués pogut anar a
1: no,
3: concert,
1: jo també.
2: Clar, tots aquí,
3: exacte,
2: els assistents.
3: Exacte, hauríem pogut anar tots nosaltres.
2: Sí, sí, sí.
1: Però bé, ara hem de desenvolupar com anar aquella tarda, perquè jo vaig sortir molt contenta, però és veritat que sensacions sorprenents. És a les escales de la catedral, perquè no tingui ubicat on es fa l'estrenes, almenys aquest any s'ha fet allà. Bueno, alguns concerts també eren a la Mirona, però en fi, que aquests dos del divendres eren a les escales, i clar, és molt impactant perquè tu tens totes les escales de la catedral de Girona, s'està ponent el sol, l'escenari està baix, tu estàs a dalt, vull dir, que és com un escenari molt, molt xulo per poder fer una estrena d'un disc, perquè tothom en té moltes ganes i estàs molt a temps.
2: Totes les escales plenes?
1: Sold out els dos concerts. Wow. Sí, sí, sí. Llavors, clar, aquí cadascú de les escales la juga una mica com li dona la gana. És veritat que Ginestà no és un grup tant d'improvisar i a més s'han currat una gira que l'hauran de fer molts escenaris diferents i per tant no tenien tant de marge, però Dan Peralbo i el Comboi van dir: "Nois,
2: què voleu?
1: La casa per la finestra, el directe del nostre espai de confort, perquè ells és que res els hi pot agradar més que un escenari."
3: Cert.
1: Així que van començar el concert baixant per les escales amb aquesta cançó. Però aquí ja es van notar els nervis.
2: Fas,
1: sí, perquè ells l'actitud la tenien, però de cop i volta com que no els acaba de sortir la lletra, vull dir, però amb una espontaneïtat que ja els coneixeu.
2: Has
1: de prendre
2: que és nova, que són noves cançons.
1: La qüestió era baixar per les escales i ja estàs entre el públic. I llavors, bueno, ells baixen escales, el seu públic és un públic molt entregat, que ja coneix molt el directe del Dan Peralbo i que ja és que els és igual el que facin, que
3: clar,
1: tu estàs allà ballant i animant.
3: Tens ganes de veure'ls amb ells i ja està, no?
1: I fins i tot en Dan, quan van pujar a l'escenari i es van col·locar, diguem-ne, en el lloc on toca per fer tot el concert, el vaig veure emocionat. O sigui, plos a l'escenari ja des del minut zero.
2: Només se'l pot estimar, el Dan.
1: Sí, llavors van tocar aquesta primera cançó del disc així com per entrar en calor, però de cop, clar, van anar passant cançons i ens van anunciar que hi hauria cançons que saltarien del setlist, perquè si fan un disc nou, doncs n'han de treure de velles. Fins que en Dan decideix que de cop i volta està nostàlgic i que així, improvisadament, o si no ho era, ens ho vam creure tots, els diu als músics: "Nois, ja sé que això no està preparat, però ara farem 10 minuts de les cançons que han saltat perquè jo les vull tocar totes."
3: Oh.
1: I llavors van començar a cantar temes com aquest.
4: Cosa fina, fina, la rutina és drogaïna, ina, que s'escampa la retina.
1: I això va ser prou aviat en el concert, és a dir, no va ser allò que dius al final i ja va tothom embaladíssim, t'inventes coses, no, si el tio des del primer minut com jugant molt a improvisar amb el públic i ja et dic que tenia un públic que li seguia absolutament tot.
3: Clar.
1: A mi el que també em va agradar molt i em va sorprendre és que les escales de catedral, que, clar, tu tens el teu lloc assignat, hi ha com uns coixinets a terra amb el número del seient que et toca, entre cometes, però no deixa de ser una escala, vale? Llavors, clar, en un concert com el de Dan Peralbo de rock, des del principi estàvem tots drets ja cantant i saltant.
3: Clar.
1: I hi havia un moment que ells mateixos van dir: "Bueno, qui vulgui que vingui aquí davant." I clar, hi havia tot de hooligans de Torelló i de la comarca, m'imagino, amics seus, que va haver-hi com una rua de gent baixant per les escales.
3: Ai, ai, ai, no prendre mal, perquè és que allò amb aquella baixada...
1: Bueno,
3: també...
1: jo pensava, potser la seguretat o la policia dirà que cadascú està al seu lloc,
2: endavant,
1: com si fos el Covid.
2: Sí, sí.
1: Allà es van quedar... I llavors això, doncs com aquesta sensació també de suport de la seva gent que anaven, bueno, totalment trambòlics, com és normal. Jo, si fossin els meus amics, també hagués quedat a les 3 de la tarda per començar-me a fotre cervesa.
2: Molt bé, molt bé.
1: A tot això, el disc nou, que és el que ens interessa.
2: Ara,
1: vale?
2: Com sonava?
1: Sonava molt bé. A mi una de les meves preferides del disc és el Comboi i tenia moltes ganes de veure'l en directe i no va de celebre, ja t'ho dic ara.

0: Aquesta va ser l'esquadra més joc i, a més, aquí hi ha Dan. Es va tornar absolutament boig. És que jo, de veritat, pateixo per la salut d'aquest noi.
1: Sí, és que jo patiria, perquè fa patir molt l'escenari, aquest noi. Ho dona tot tant.
0: És que exacte, és que porta 5 minuts saltant, tirant-se pel terra, tirant-se al públic, cridant com un boig, que dius, és que l'hauran d'ingressar. Sí. Bueno, i en aquesta cançó va ser un dels exemples més evidents.
2: És que és molt veritat. O sigui, ara vaig a fer de Fran Lluís. En Dan Peralbo és molt veritat. O sigui, es deixa anar molt pel feeling, no?, que té amb la seva
1: audiència. És que
2: no
1: ho pot evitar, jo crec. O sigui, és el seu pes. Jo crec que ho està desitjant i arriba allà i ho dona tot perquè
0: està
1: és el que necessita.
0: Cabra. Va baixar de l'escenari, no sé, mitja dotzena de vegades. I també va deixar pujar a gent del públic a l'escenari amb aquesta cançó. Persona. Clar, jo aquesta història no la sabia perquè he anat a alguns concerts d'en Dan Peralbo, però no et suficients com per saber aquest lore, ¿vale? Però hi ha un noi que es veu que és de Sant Boi, però un xaval tipus de 17 anys. Bueno, no sé si 17 anys, però 18 acabats de fer. Que és molt, molt fan d'en Dan Peralbo i es veu que en un dels concerts que van fer, no sé si a Girona o algun lloc també del nord, el tio va fer autoestop des de Sant Boi per anar-hi, ¿vale?
1: Ostres!
2: Collons. Perquè que estem parlant dels primers concerts devia ser menor. Perquè, clar,
0: sí,
2: si ara tot just té 18...
0: Molt jove, aquest noi. Va. És que no sé quants anys té, però t'asseguro que era molt jove. De fet, el meu col·lega, que estàvem allà al concert, deia, deu ser el germà petit. I dic jo, a mi no em consta que hi hagi un germà petit, però bueno.
2: No ho sabem.
0: Total, que el tio és tan fan que realment jo entenc que en Dan digui, mira, puja a l'escenari, acaba de cantar-la tu, aquesta cançó, i fa un espectacle... Bueno, aquest noi, a més, entregadíssim a la causa. Cap tipus de vergonya, eh? Vull dir...
1: Bueno, clar, si és de xipre d'en Dan, què vols?
0: Bueno, jo vaig flipar amb la història aquesta de l'autostop i vaig dir, mare de Déu, és que el públic d'aquest grup està tan sonat...
1: Com el mateix grup.
0: Com el mateix grup. I no van parar de sorpreses ben bé fins al final. Últim, anècdota. És que el concert farcit d'anècdotes, que ja sé que sempre han donat moltes, però clar, imagino que aquest encara ho era més d'especial per ells. Van mirar a les entrades de la web d'estrenes qui era la primera persona que havia comprat l'entrada perquè s'havia fet sold out d'aquest concert abans que traguessin el disc d'aquest últim disc.
1: Sí.
2: I van trobar qui va
0: van
2: ser el primer que va comprar-la.
0: I van dir, estem tan agraïts per haver fet sold out un concert que no sabíeu ni com seria perquè no hi havia el disc encara fora, que volem fer-li un regal a la primera persona que va comprar l'entrada, que a més en va comprar 6 de cop.
2: Era en Tino Peralbo, el pare del Dan.
0: No, era una noia random que es deia Mireia. Home. Illa. I clar, bueno, illa, meravella. Bueno, tot el públic, tot el públic allà quasi pràcticament mantejant no sé, aquesta noia.
2: No seria la filla del president? No, eh?
0: No crec, però vull dir que va ser un moment molt divertit de dir una persona random del públic que crec que no eren ni amics ni res d'en Dan. De cop i volta, doncs, tenint aquest moment de
1: protagonisme total.
0: A mi em va agradar molt, la veritat.
2: Canviem de concert que no ens donarà temps.
0: Exacte, anem al concert també de Ginestar.

0: molts nervis, vale? Perquè el concert,
1: sí,
0: ja us ho dic així com també des de la història, de dir, aviam, aquesta gira nova està molt currada, ells han treballat amb molta gent diferent per intentar millorar el directe, tant a nivell d'escenografia com de coreografia, com de cant, vull dir, ja són un grup consolidat, no pots anar pels puestos amb un pal i una canya, vale? Vull dir, ja la gent et segueix des de fa molt de temps i estem tots molt pendents de vosaltres perquè aneu a grans festivals, també. Tot el que hi havia una mica de nervis, vale? I a més, el públic era molt diferent en el sentit de que, clar, una mica més tard, ja eren les quarts d'onze, a les cales de la catedral, com ja com aquest punt de solemnitat, tothom estava assegut al seu seient, no feia pinta que allò hagués de passar com a mandant, que se'ls va desmadrar tot la segona cançó, sinó que estaríem molt més d'estona asseguts. I jo, de fet, bueno, jo potser també perquè ja anava animada de l'altre concert, pensava, quin puto avorriment, col·lega, però no pel grup, sinó perquè la gent era com, podeu cantar, podeu aixecar-vos, ja, podeu picar de mà.
1: Vas engrapar la gent per no fer-ho?
0: No, vaig jo a fer de com es diu això, d'animadora. O sigui, vam ajuntar-nos uns quants.
1: Vinga, som-hi tots, amunt.
0: I vam dir, bueno, és que això, si algú no comença a picar de mans, clar, i algú no comença a moure els braços, i algú no comença a aixecar-se, no ho farem ningú.
2: Puc entendre que el que no havia anat andant venia allà a sentir un concert de Ginestar, a escoltar, i també, vull dir que també és una manera de viure un concert, i és una música que
0: bueno,
2: pots...
0: Bueno, ens van fer seure un parell de cops, jo, us sembla molt de greu, però, nois, o sigui, ja sé que volia anar a escoltar, i sobretot amb un nou disc que encara no et saps gaire les cançons.
1: És a dir, si però... el concert del Dan era més de cervesa, més guarro, aquest era més de gin tònic.
0: Era de copeta de vi, però tampoc et pensis, sí, perquè sí, no es podia veure tampoc. Bueno, es podia veure, però no podies, no hi havia cap barra, entenc-me, ja, ja, saps? Total, que, clar, l'únic moment en què teníem l'oportunitat d'intentar animar la gent, perquè les cançons segur que se les sabien, era quan van tocar potser una de les més antigues que tenen, que sapigueu que això és el més vell que escoltareu al nou directe de Ginestar, i no és gens vell, és el 2021.
1: A veure, clar, no és que sigui vell, però és que han tret tantes cançons després d'això.
0: És que, clar,
1: d'això,
0: clar, elles del pop, tio, sí, no poden parar de treure coses noves i que, a més, triomfen prou com per deixar-les al setlist. Exacte. Per tant, més enllà d'Estimar-te com la Terra, que evidentment no la deixaran de fer, que sapigueu que ha anat saltant tot lo de suposo que l'amor és això. Hi ha gent que li sap greu, aquest dato.
2: Home, clar, però és que no es pot tocar tot. Però
1: aleshores,
2: greu,
1: el moment Llanterna va ser el moment que van tocar Pau o no?
0: És que el moment que van tocar Pau era un moment molt especial perquè era el primer cop que tocaven, clar, Pau en directe en un públic, que la Júlia li cantava al seu germà, i a més hi havia tota la seva família perquè era aniversari de la Júlia i la Maria.
1: Ostres,
0: bueno, un far de plorar.
2: Clar.

0: Tidu, eh?
1: Oh, que bonic.
0: Tidu, flor de pell.
1: Al mig de les escales van baixar el públic. Que una de les novetats també és que baixen un parell de moments del bolo al públic. No faré spoiler perquè hi pugueu anar i pugueu deixar-vos sorprendre, però s'han animat a baixar amb la gent a cantar en alguns moments del bolo, que crec que és molt important.
2: I no sé si ho comentaràs, però no ho estàs dient, lo de l'outfit em va encantar.
1: Sí, es van molt ben vestits, van molt guapos. I
0: com,
1: també...
0: com van?
1: Bueno, aneu-nos a veure i ho veureu. Però sí, van
2: Van
1: vestits
2: per l'ocasió.
1: Tot, en tots els aspectes, està molt, molt, molt canviat el seu directe. I ja per últim, novetat important, que sapigueu que aquesta cançó que posarem ara no la fan en absolut d'aquesta manera.
0: La fan punky? Sí, jo crec que sí, eh?
1: No us faré gaire spoiler.
3: Oh, canvien la lletra i posa algun nom en concret.
0: La lletra és aquesta.
1: No, la lletra és aquesta.
0: Però clar, t'hi du a ser punky. Sí. T'estimo tant. Sí, me l'imagino així.
1: Un dels millors moments del concert per mi.
2: Ah, mira, us crec.

0: fui jo.
1: Els experts, amb Roger Saró, Sergi Vives i Laia Vidal.
2: Aquí arrenca una experiència única, la cita cegues més gran que haguem vist mai. Hem reunit 100 persones disposades a enamorar-se de veritat.
3: És la gran cita al programa de dating del 3CAT. Laia, tu que deies, vaja, arrufaves el nas en arribar a les primeres informacions, però ara llegeixes les reaccions tot de coses bones.
4: És que només llegeixo reaccions bones, sí. M'estic preocupant, de veritat.
3: Per què?
4: Bueno, perquè potser ho hauré de veure.
3: Ah, sí.
4: No, bueno, molt millor jo, no? Sí. En tot cas, el que us volia recollir és l'última que he llegit, és de Joan Bordeus, crític cultural, un tio que parla de filosofia, vull dir, em mereix un respecte i atenció, perquè diu coses. De fet, el titular de l'article que escriu a núvol.com és la teoria de l'ulceida de l'amor arriba al 3CAT, crítica de la gran cita. Per tant, podeu sentir les seves paraules ponderades al voltant d'aquest programa. Primer fa tota una locubració al voltant de com són els programes de cites. Diu, són com una cursa nuclear entre el nostre desig d'autenticitat i els límits elementals de l'empatia humana. Perquè veieu que no és una crítica,
5: no,
4: com de dir,
5: perquè el tio domina molt. O sigui, ell escriu assajos de filosofia.
4: Totalment. Totalment. Per tant, m'agrada molt aquesta aproximació, d'acord? I llavors ell diu això una mica, que el que volem és, diu, mirem els realities desitjant que els participants siguin prou forts per resistir la violència de la nostra mirada, però prou febles perquè arribi el moment màgic en què les capes de performativitat es relaxin i experimentem alguna mena de contacte amb el que, a falta de cap paraula millor, anomenem veritat. D'acord? Ho situeu? Ell fa aquesta aproximació.
6: Ara està explicant una mica a l'engròs com són aquest tipus de programes.
4: Sí, quines són les aproximacions amb què ens hi adrecem els espectadors?
6: Clar, és que fins ara el referent era, jo què sé, First Dates de 4,
4: clar,
6: no?
4: Clar, clar, clar.
6: Que clar, a veure, vull dir, no sé si l'heu vist aquest, però...
4: Doncs mira...
5: No, però... O sigui, First Dates, per mi sí que es queda molt en aquest pla superficial que diu el Joan, de tot és molt artificial,
6: moltíssim,
5: perquè no et dona temps de conèixer les persones. Però, per exemple, tant que critiqueu la Isla de les Tentaciones... Quan un cop passat el primer capítol, que li cau a tothom la careta, allò és el més semblant que et pots tirar a la cara, a la veritat, en el sentit de que aquelles persones són així de veritat i te les
4: sí,
5: creus.
4: Sí, però no està molt estrafet allà, és a dir, no és una exageració.
5: Sí, el càsting sí que està fet
6: teatre,
5: amb un tipus de persona molt concret, però això no vol dir que aquelles persones no siguin així de veritat.
4: Vale, que t'entenc, però sí que és veritat que el càsting és una mica com de buscar l'espectacularitat extrema, no?
5: Bueno, estan buscant un tipus de persona que...
6: Sensacionalisme, sí.
4: Clar,
5: que s'ha de portar i tal, però són així.
4: Mireu què diu en Joan de la Gran Cita, diu, i la veritat és que la Gran Cita, el nou programa de TV3, és un artefacte que té molt d'ofici a l'hora de jugar amb aquest vaivé entre la performativitat i l'autenticitat, i ho fa dins d'un entorn de fantasia prou convincentment confortable, perdoneu, perquè no patim per la vida dels participants quan les càmeres deixen de gravar. Això també està bé, és aquest punt que no fa tanta vergonya aliena.
6: I això no
4: també
6: queden
5: és
6: una mica evidència,
5: de ganivet a la Isla de les Tentaciones, que sí que és veritat que agafen gent tan desequilibrada que la mínima que els hi passa alguna cosa et penses que es tiraran per un pont.
6: Exacte, i després
4: bueno, clar, i que estàs
6: endavant amb la resta de la vostra vida.
4: I que els acabes veient com a víctimes, no? Perquè són al final utilitzats per aquesta espectacularitat, no? En canvi, sí, està bé que aquí siguin persones que saps que amb un cert criteri, que saps que s'hi han portat allà perquè han volgut i que no van tan enganyades com alguns d'altres llocs.
5: Que no tenen problemes mentals. Ja t'ho dic ara.
3: Podríem dir que no és speed dating, com l'exemple que ha dit el Sergi de 4, que és una cosa una mica més... Els permets conèixer tu millor a ells com a participants i entre ells també es coneixen una mica millor, que no pas un sopar fake.
4: Sí, exacte. Diu, la idea és que veurem un programa de cites en tres fases. La formació de les parelles entre un grup de 100, l'evolució de les relacions seleccionades i la decisió final sobre si continuen juntes un cop acabar el programa.
3: Almenys aquest moment final de tornaries a quedar amb ell, tornaries a quedar amb ella, sí que existeix, eh?
4: Ja exacte.
3: Però són tres fases.
4: Sí, sí,
6: és
4: sí,
6: que
4: sí.
6: Jo aquests de First Dates els veig més com gent que volen anar passar per allà per a veure si aconsegueixen ser carn de ril posterior per les barbaritats que arriben a dir, saps, durant aquelles
5: cites? Sí, a veure si es fan virals.
6: Sí,
5: no?
6: Jo crec que van més en aquest propòsit.
3: A veure si li agrada algú a qualsevol, excepte el que tinc davant a la taula.
6: Sí, sí. És
5: que un sopar no et dona temps d'intimar en res.
6: Un sopar, a més, amb 15.000 càmeres per tot arreu.
5: Sí, però per això que les experiències aquestes que són més llargues en fases, ja sigui la Isla, que ja estan un mes allà tancats, o a la Gran Cita, si dius que hi ha aquestes tres fases, doncs jo penso que és quan es van traient les capes de performativitat que diu el Joan, i veus com és la persona.
4: Exacte.
6: Ho haurem de veure, no?
4: Us llegeixo l'última frase de l'article, que de veritat val molt la pena. Diu, la gràcia de la Gran Cita és que ens ofereix una oportunitat per rebejar-nos en aquesta fantasia autocomplaent durant una estona, però que gairebé tots els participants expliciten un cert grau d'autoconsciència respecte als límits i les contradiccions d'aquestes il·lusions romàntiques.

0: Experts i CAT.
1: Laia, ens aturem sobre les aigües.
2: Sí, perquè este divendres parlàvem d'avions, avui és el torn dels vaixells, perquè al nostre país tenim un aire ben contaminat. De fet, estem amb els hospitals plens de criatures amb bronquitis i adults també, perquè sabeu que l'aire contaminat doncs mata moltíssimes persones i és el responsable de moltes morts prematures cada any a Catalunya i especialment a la ciutat de Barcelona. Doncs avui ens fixem justament en la capital, on hi ha el port, perquè sabem que el port de Barcelona és un dels més contaminants d'Europa i en concret és on els ferris emeten més emissions perjudicials tant per la salut com pel medi ambient. Qui en dona les dades és el consorci europeu que es diu Transport and Environment, que monitoritza l'impacte ambiental del transport. I a diferència d'estudis anteriors, aquesta vegada les dades analitzades han estat sobretot de l'impacte dels vaixells de passatgers que s'aturen al port de Barcelona més enllà de les mercaderies. En parlem sovint, els creuers són un gran problema per aquesta ciutat i per la seva contaminació. És molt difícil posar normatives que els aturin. I és que els ferris que atraquen en ciutats portuàries com Barcelona, però també com Dublín o com Nàpols, doncs són responsables moltes vegades de més contaminació atmosfèrica tòxica que no pas tots els cotxes que circulen en aquestes ciutats. És a dir, de què serveix posar distintius ambientals els cotxes que poden entrar a les ciutats i després donem barra lliure als creuers per atracar els nostres ports i fer tota aquesta contaminació que no deixem fer als cotxes. L'estudi assegura que els vaixells que naveguen per Europa són, a més, en general, molt vells, molt contaminants, i això complica que puguin modernitzar la seva maquinària i adaptar-se doncs, a nous tipus de combustible que contaminin menys. La contaminació principal d'un port d'aquests vaixells és per òxid de sofre, que això és fruit de la combustió dels combustibles fòssils com el carbó o el fuel oil, i són unes emissions que són molt perjudicials per la salut respiratòria i que causen pluja àcida i provoquen, a més, l'acidificació dels ecosistemes. A més, com us deia, a Barcelona els vaixells emeten 1,8 vegades més òxid de sofre que tots els cotxes que circulen per la capital. No serveix de res prohibir l'accés dels cotxes quan mantenim els vaixells contaminant d'aquesta manera. Sí que és veritat que en un futur que es preveu entre a mig i llarg termini, sembla que aquests ferris, aquests creuers, aquests vaixells haurien de poder transitar amb energia elèctrica, amb combustibles que no fossin fòssils, però de moment encara no està passant això i, per tant, la contaminació és ben present i o limitem l'accés dels vaixells al port o els obliguem a canviar el combustible. I de moment això no està passant i se'ns està contaminant l'aire.

0: Sintonia del dilluns de Fúria amb la Laura Grau. Avui tema vagues de mestre i tema gent que diu paga ok sempre i quan no m'afecti a mi.
1: Crec que avui toca, per qui hagi viscut sota una pedra, a fer una mica de resum de com està la situació mentre a la d'estudis del costat estan entrevistant a la consellera d'Educació. Bueno, això és... tenir esperit crític, no? Vull dir que podeu posar-vos una estona a la consellera d'Educació a Catalunya Ràdio i jo mentre estan aquí explicant-vos la versió dels mestres, sobretot els que estan organitzats en els sindicats majoritaris.
2: Exacte, complementant aquí.
1: Sobretot perquè em preocupa una mica que hi hagi bulos, que hi hagi fake news i que hi hagi malentesos amb la situació dels mestres ara mateix, perquè penso que és una situació potser una mica complexa d'explicar i que és molt fàcil que hi hagi gent que s'agafi al mantra i a la tendència de dir, però ja veu fer vagues al març, però ja es va arribar a un acord amb els sindicats no majoritaris, que en el seu cas són UGT i Comissions Obreres, amb la Conselleria d'Educació, amb el Departament d'Educació, i crec que s'ha d'entendre el per què ara aquests mestres tornen a convocar vagues durant el proper mes i mig fins a final de curs, perquè no estan encara satisfets amb l'acord al qual s'ha arribat
3: no
1: amb el Departament.
3: Ens queixem per vici, no, la cosa no va per aquí.
1: Això ho haurà de jutjar cadascú. Jo el que vinc és explicar-vos el que jo veig al meu voltant, que tinc un 90% de tot el meu entorn, que són mestres que estan d'acord amb aquestes vagues i que tenen l'argumentari molt clar de per què els sembla necessari continuar amb aquestes protestes. A partir d'aquí, cadascú jutgi, però jo penso que algú ha de fer de portaveu d'aquesta gent, perquè, bueno, per l'estrany motiu que sigui, els mitjans de comunicació aquesta setmana estan molt avasats a llançar un missatge de que això no acabarà de funcionar i de que el Departament ja ho ha fet tot bé. Per tant, anem a intentar fer una mica de contrapunt. Per començar a dir que hi ha un calendari de vagues que el podeu consultar a la web i a les xarxes socials dels sindicats que les convoquen, que són l'USTEC, la CGT i la Intersindical, en què hi ha un quadrant molt bonic de colorins amb horaris, que si alguna cosa sabem fer els mestres són horaris de colorins, en què es pot entendre perfectament que no són 17 dies de vaga com s'ha anat escampant arreu. No són 17 dies en què el personal educatiu no anirà a cap centre de Catalunya. Hi ha 3 dies de vaga unitària, el primer és el dia 12, si us ho voleu apuntar, i després hi ha un calendari de zones en què cada zona té 2 dies de vaga més, ¿vale? Per exemple, si sou del Baix Llobregat, tindreu 2 dies més de vaga. Si sou de Girona, seran 2 dies diferents més. Està repartit per territoris perquè així es pugui d'alguna manera descentralitzar el que és l'acció de protesta, que no hagi de patir tothom alhora durant tants dies seguits, perquè també és impossible a nivell de militància.
2: Justament també es fa per tenir en consideració els damnificats, no? És a dir, tant que es diu que no es té en compte els damnificats, les famílies, doncs mira, perquè les famílies ho pateixin menys, es fa dosificat per territoris.
3: I que tot i això hi hagi un ressò.
1: Sí, perquè jo crec que hi ha mestres que estan tan emprenyats que ja els agradaria fer 17 dies de vaga, però també hi ha un punt que logísticament és impossible, hi ha d'haver uns serveis mínims i també hi ha d'haver un seguiment del final de curs.
3: És el final de curs, clar.
1: I que la gent no pot sortir cada dia de la carretera al mateix lloc, per tant s'ho han repartit d'aquesta manera.
2: I Laura, si bé és veritat que els mitjans de comunicació trobo que hem sentit poc aquestes reivindicacions aquests últims dies, també t'he de dir que a les xarxes socials no paro de veure gent coneguda de tots els àmbits de la societat dient, pocs em semblen aquests dies de vaga.
1: És que hi ha qui diria vaga indefinida, però clar, aquí la gràcia de la democràcia també sindical és que hi ha unes assemblees on es decideix com s'han d'organitzar aquestes vagues, i si hi ha sindicats majoritaris en què hi ha moltíssims mestres afiliats que decideixen que cal fer aquests 17 dies de protestes que inclouen 5 dies de vaga, diguem-ne, per cada zona, o sigui, que cada damnificat de l'educació, diguem-ne, cada família tindrà l'afectació de 5 dies de vaga, doncs, bueno, serà per alguna cosa, no?
4: Mira, el nostre oient Salva, perquè quedi ben clar i ben gràfic, acaba de compartir al grup de WhatsApp dels experts
3: el calendari
4: de colorins, amb el seu lema no acabem el curs sense condicions dignes, i on s'assenyala el que acaba de dir la Laura, que no són 17 dies de vaga, sinó que està organitzat i repartit en tot el país.
1: En territoris i amb tipus de protestes diferents. També hi ha 2 vagues especials del 03, per exemple, que és un col·lectiu que ha quedat molt arraconat a les vagues anteriors, perquè, bueno, funciona una mica diferent, no, el seu interlocutor no és el departament, sinó que moltes vegades és l'Ajuntament o el Consorci, però igualment són un sector que està també molt, molt castigat i que fan una feina increïble a les escoles bressols.
4: Mira, una mare, que no pas una docent, una mare, l'Emmanuel, que porta el seu fill a un col·legi de Rocafonda i ens porta la pancarta que diu Rocafonda, diu prou, concentració, amb el tipus d'un altaveu, i diu mai hi ha vaga suficient, s'ha esfondrat el sostre d'una escola per l'estat de merda de l'edifici.
1: És que clar, estem aquí,
4: Diu, és en vaga on es mouen les coses.
1: Bueno, estem aquí i la següent cosa que va passar la setmana passada, per si algú no n'ha sentit parlar, és que el departament va sortir a dir que una de les mesures que se'ls havia ocorregut per afrontar aquesta situació era fer un pla pilot on hi hauria policies de paisà presents, no sap de quina manera, perquè després han dit que no entrarien a les aules. Jo penso, i què faran? Una ronda per la porta de l'escola?
3: Sí, no, diu, no se'ls cridarà. Dius, és que si ja se'ls cridava ara, no venien? No,
1: ja venien ara, però
3: home,
1: bueno.
3: Entenem que sí.
1: Presència, no sabem de quin tipus, va. De policies de paisà en escoles d'alta complexitat de diferents llocs del país. Han
2: com
1: fet un
2: com
1: pla
2: si s'arreglés amb policia les coses. És
1: sí,
2: que
1: realitat... bueno, jo què sé, el seu argument és que per millorar la convivència, per innovar, és que aquest tall de innovar, a mi em va flipar, el 324.
2: Veritat, eh?
1: Una persona del Departament d'Educació dient que era una mesura innovadora i que no estàvem acostumats a innovar, que havíem d'obrir la ment perquè no podíem donar les mateixes solucions a problemes que no s'havien resolt. I és com, bueno, quines solucions heu donat fins ara? Que no han funcionat perquè tampoc n'heu donat gaires de solucions. Bueno, és igual, a mi em posa nerviós aquest tema. I, de fet, ja hi ha quatre centres d'aquests del Pla Pilot que ja han dit que ells no en volen saber per res.
2: Que no els volen mai pintura, aquests polis.
1: Doncs això, que hi ha hagut aquest tema de posar policies de paisà, que també ha sigut una cosa que ha fet saltar molt les alarmes, de dir, però aviam què coi està passant en aquest surrealisme que estem demanant a les manifestacions del març, recursos per poder atendre la diversitat a les aules, és a dir, vetlladores, psicòlegs, integradors socials, i a més de retallar-nos aquestes figures, ens en poseu unes altres que ningú ha demanat i que són intimidatòries també per molts nois i noies d'instituts, en què sabent el racisme institucional que es pateix als carrers, en què hi ha policies que et paren al metro sense cap tipus de motiu, només perquè ets racialitzat, o que et desnonen de casa teva, que estiguin després a l'institut fent una funció, en teoria, de mantenir la convivència, a mi no em sembla que sigui lògic en cap sentit.
2: I perquè no deixem els polis pels adults i deixem els infants amb educadors, dic jo, proposta així.
1: No, i que
2: així.
1: Hi ha situacions en què pot ser necessari que vingui la policia, però ja els trucarem, no fa falta clar, que hi hagi una figura clar. De mediació, o no sé què estan dient des del departament, en una escola. Bueno, a mi em sembla una cosa una mica surrealista. Després, una altra cosa que va passar la setmana passada en instituts, és que la veritat és que arriba un punt que ja era un ritme que no es podia seguir. Hi va haver unes manifestacions amb un institut de Valls, concret, l'Institut Narcís Oller, en què els alumnes es van revoltar contra els mestres, en contra de les vagues dels mestres, perquè aquests mestres d'aquest institut van decidir que el mínim que podien fer per intentar ser coherents amb els seus principis era no fer cap activitat extracurricular, que no és obligatori fer-la, tampoc és un dret de l'alumnat. Les fan tots els mestres perquè els encanta la seva feina i de bona fe se'n van de colònia, se'n van de viatges de finals de curs i se'n van a les graduacions. Però no és obligatori, en cap cas.
2: No, i és veritat que si no tens les garanties de poder atendre l'alumnat amb normalitat dins el centre, imagina't fora, no?
3: Totalment.
1: Bueno, i que ja vas prou apurat intentant fer classe, que és la teva obligació, imagina't a sobre agafar-te un divendres a la tarda per anar a una graduació dels alumnes de segon de batxillerat, que segur que es moren d'il·lusió, però, nois, estem aquí estirant més el braç que la màniga. Bueno, doncs els alumnes d'aquest centre, en lloc d'empatitzar amb les protestes dels mestres per la seva situació diària
2: i
1: de
2: col·lapse... I donar-los suport, no?, amb les seves reivindicacions, que és el que ells serien els principals beneficiats.
3: Que hi ha molts estudiants pares,
1: que sí que ho fan.
3: Que hi vagin 5 o 10 pares, que es posin d'acord...
1: I... Això pot muntar una AFA perfectament.
3: I l'AFA pot organitzar-ho.
1: Una sortida de PortAventura, que ho munti l'AFA, que ho muntin els propis alumnes, fins i tot, que quan jo anava al cau hi va un any que ens va ploure molt per Sant Joan, que era una festa que ens encantava, i vam dir que, mira, que ens trauríem de la màniga el 15 d'agost, fer Santa Mariona, i vam muntar una festa a uns nens de 16-17 anys. No costa tant, No. És mirar-te els packs d'entrades de PortAventura, distribuir una mica els busos, mirar com podeu guanyar diners, perquè si no pot anar tothom, entenc que també hi hagis d'haver un extra job, vens pastissos pel carrer, no, i ho hem fet tots,
3: Ho dic perquè també, fent-ho d'aquesta manera, potser hi ha pares que s'adonarien que anar de colònia o de viatge no és tan divertit com es pensen, que diuen, a sobre?
1: I els no
3: hem de pagar
1: fàcil.
3: Nosaltres els profes que hi vagin de viatge? Jo he sentit això, I penses, però és que vosaltres sabeu
2: com pringa
3: un professor en un viatge?
1: És que no
3: ho he estat adolescents i no
1: ho
3: he anat de porta a porta i fet balcòning i aquestes coses que es fan.
1: Perquè... Es fan responsables de 20 xavals, a les 4 de la matinada segurament bevent en
3: pringada
1: un viatge final de curs.
3: Màxima.
1: Bueno, aquests nois fent una manifestació que mai cap protesta estudiantil ha sigut tan mediàtica, jo flipant perquè tot el dia les notícies hi havia aquests xavals parlant, casualitat o no que el seu portaveu fos un noi de Joventuts Socialistes de Valls. Bueno, després va sortir un comunicat que deien que es desmarcava, o sigui que parlava en nom dels estudiants i no de les Joventuts Socialistes.
2: Gràcies.
1: Pot el president del Parlament de Catalunya parlar en nom de només d'ell que a títol personal quan va als llocs? Jo penso que no. Per tant, aquest noi doncs, potser s'hauria d'haver pensat dues vegades. En tot cas, que està passant tot això i que els mestres tenen aquestes vagues organitzades més que res perquè els acords als que es va arribar amb Comissions Obreres i amb UGT al març no els semblen suficients ni a nivell de recursos, que com diem, encara no s'ha arribat a un acord de com s'augmentarà en aquest personal educatiu necessari per aplicar la inclusió real a les aules, de baixada de ràtios, que tampoc els sembla suficient, perquè que hi hauria una ràtio de 20 alumnes, ja es va dir bueno, fa milions d'anys amb l'última reforma educativa i no s'ha implementat, vull dir que es digui, que s'escrigui en uns papers, no vol dir que després es porti a l'aula, la realitat, i també per un tema de sous, que és el que costa més d'entendre socialment, perquè si ja sabem que els mestres són gent que generalment tenen unes condicions superiors a la gent que treballa al sector privat, però això no vol dir que no es puguin queixar perquè no els hi han pujat el sou en 8.000 anys, m'entens? Vull dir que si ells es queixen perquè volen unes condicions millors, no vol dir que tu hagis de dir, oh, no us podeu queixar perquè jo estic fatal, doncs tu també queixa't i organitza't, que per això hem hagut de viure un altre dia del treballador a manifestacions que tampoc han tingut tant de seguiment. Si realment estàs tan disgustat, t'organitzes amb la gent de la teva empresa i també et queixes, vull dir. No vas a boicotejar la gent que realment vol tenir una qualitat de vida millor.
4: El nostre oient Antoni diu, dijous tenim vaga a l'escola Bressol, i diu, la principal damnificada és la meva mare, però ella està encantada de tenir el meu fill un dia amb ella. Li hem preguntat quina pel·li, quins dibuixos mirarà, i ens ha dit cap, que és massa petit per veure pantalles.
2: Molt bé.
4: I ha dit, a jugar al parc amb l'àvia.
1: Ara. I si són ja una mica més grandets, a sortir al carrer també amb els seus, amb els seus mestres.
3: Mira, les vagues de l'escola Bressol, el dijous 7 de maig, de 0 a 3, el dimecres 20 de maig també de les escoles Bressol.
1: Doncs això, també molta família donant suport als mestres, perquè s'està jugant molt amb el discurs d'intentar enfrontar-les amb el col·lectiu, dient que, clar, que són molt insolidaris perquè això s'ho menjarà la conciliació familiar. Tio, jo crec que la situació és prou crítica com per tirar d'avis, tirar d'hores extres de feina o el que sigui per intentar donar suport al col·lectiu i que això es pugui remuntar d'alguna manera, perquè és les generacions del futur les que ho patiran.

0: Dimarts a les 9 del vespre arrenca una nova edició del Desconcert, una de les més especials perquè celebra 10 anys de vida, i Dan Peralbo i el Comboi seran un dels artistes que tornaran a pujar una vegada més a l'escenari de l'Apolo. També hi haurà Lil Dami, Senyor Chen, Alosa, Mama Duixa, Gavino MP3 i, per exemple, també Ferran Palau. Un bri de sol i l'arc de Sant Martí. Els qui tampoc es perdran el Desconcert són Sidoní, la Jules, Gravo, Saxeni, Masoni o la Flaixi.
1: Sense casquet, aquí anem volant. Apaga la llum, que estem activats.
0: A l'escenari també hi pujarà Pastora, Hipnosi, Llum Rajola, la Pound Gang, Kelly Azaia, la Llum, l'Ecoc o la Venus. I per cert, que tenim incorporació d'última hora perquè la finalista d'Eufòria, Monique Macon, s'assuma al cartell. La festa, recordem-ho, comença a les 9 de la nit a la sala Apolo. I de fet, si vau demanar invitacions, reviseu el mail, i pels qui no, doncs, no hi pugueu anar, sapigueu que el Desconcert s'emetrà en directe a iCat i en vídeo també a la plataforma 3Cat. Seguim la ruta de concerts, fent parada a Roda de Ter, on aquest cap de setmana se celebra la 9a edició del Festival Encanta. La Maria va ser la primera confirmada del Festival Encanta 2026. Dimecres, la cantant valenciana hi presentarà el seu segon disc, el primer de llarga durada, Rubina, que es presenta com un viatge íntim de pèrdua, cura i renaixement. El concert començarà a les 8 del vespre al Teatre Eliseu. L'endemà dijous, al mateix escenari i a la mateixa hora, Ferran Oriols hi presentarà el seu segon treball en solitari, Darrere dels Horts. Divendres serà el torn de l'Abril.

Està produint més talent musical que mai i una de les artistes que ho està petant allà on va és l'Abril. Divendres presentarà el seu últim disc, Instruccions per estimar una cirera, també al Teatre Eliseu a les 8 del vespre. L'endemà dissabte, Gavina MP3. En aquest cas, Max Codinac, i presentarà Sempre i per Instint, un disc que va publicar a principis de novembre i qui tancarà la novena edició del Festival Encanta serà l'Aranà, el duet format per la catalana Anna Sala i la eivissenca Lara Magrinyà. Per cert que un parell de dies d'abans, divendres, l'Aranà s'estrenarà a Barcelona. Serà dins del centre Artesà Tradicionarius. Doncs bé, si voleu gaudir de tot aquest repertori de concerts de Roda de Ter, podeu comprar entrades a la web del Teatre Eliseu. Seguim amb més concerts. Dijous, el segon concert de L'Último de la Fila.

A finals d'abril, Manolo García i Quimi Portet van iniciar, després de 30 anys, nova gira de l'última de la fila. Diumenge passat, doncs, van fer el seu primer concert a Barcelona i dijous faran el segon. L'espectacle permet reviure les

membre fundador del grup Antònia Font, que arrenca nou projecte en solidari. Tot just ve de publicar el seu nou disc, Ruïssos, un dels treballs més esperats del mallorquí. Dijous, dins del Festival Empremtes, el presentarà a l'Apolo de Barcelona a 8:45 de la nit. Si voleu anar, encara queden entrades i obren portes una hora abans. I parlant de l'Apolo, Triquell actuarà l'endemà divendres.

0: Sant Quirze del Vallès presentarà el seu segon àlbum, Paco de Lux. El concert començarà a 8:45 de la nit, forma part del Guitar BSN i encara queden entrades a la venda. El proper concert de Triquell aquest 2026 serà a la Festa Major del seu poble el 7 de setembre. Per cert, que a Barcelona aquest divendres hi actua Pablo Alborán.
1: Jugué con los ojos cerrados, con Dios y con el diablo, preguntándole al espejo quién era Pablo.
0: Pablo Alborán torna a Barcelona amb una nova gira al Palau Sant Jordi. El malagueny presentarà el seu últim disc, Kilómetro Cero, i per aquest concert les entrades estan exaurides de fa temps.

Hola, senyores i senyors. Molt bon dia, amigues i amics. Aquí Ràdio Molins de Rei i el seu programa matinal i diari. La Tenora, programa que us el presenta Pere Païssa. Avui començarem amb un seguit de sardanes d'aquelles que en podem dir d'ahir, d'avui i de sempre. Precioses, molt maques. I escoltarem en primer lloc és La Moreneta, una sardana del mestre Carceller, i després una altra de

Avui hem començat escoltant És la Moreneta del mestre Carceller i Llevantina de Vicenç Bou. Bé, i continuarem amb sardanes aquestes tradicionals d'ahir, d'avui i de sempre. I escoltarem ara El cavaller enamorat del mestre Manent i després una altra força coneguda també del mestre Vicenç Bou, El saltiró de la Cardina. I són sardanes interpretades, com totes elles, per la cobla Els Mongrins.

Acabem d'escoltar El cavaller enamorat, una sardana del mestre Manent, i després El saltiró de la Cardina, una sardana força coneguda del mestre Vicenç Bou. Bé, i ara, continuant amb aquesta segona part de sardanes d'ahir, d'avui i de sempre, escoltarem Les fulles seques, sardana d'Enric Morera, i després Girona Aïmada, del compositor i mestre Vicenç Bou. Són sardanes també interpretades per la cobla Els Montgrins.

Acabem d'escoltar la sardana Les Fulles Seques d'Enric Morera i Girona Aïmada de Vicenç Bou. Han sigut les dues interpretades per la cobla Els Mongrins. Bé, ara farem una petita pausa, escoltarem una mica de galop i després escoltarem sardanes del compositor Joan Lluís Moraleda amb la cobla Sant Jordi Ciutat de Barcelona. La primera que escoltarem es diu Homenatge a Manuel de Falla i després una altra que porta per nom Rambla de les Flors. Són sardanes, doncs, de Joan Lluís Moraleda amb la cobla Sant Jordi, Ciutat de Barcelona. Fins ara, d'aquí un moment.

Acabem d'escoltar la Copla Sant Jordi Ciutat de Barcelona, que ens ha ofert les sardanes de Joan Lluís Moraleda, homenatge a Manuel de Falla i després Rambla de les Flors. Bé, continuem amb aquest compositor i amb aquesta copla, i ara escoltarem A Trenc d'Alba i després Cançó del Lladre. Són del mestre Joan Lluís Moraleda amb la Copla Sant Jordi Ciutat de Barcelona.

La Cobla Sant Jordi, ciutat de Barcelona, ens ha ofert dues sardanes de Joan Lluís Moraleda, que es diuen A Trenc d'Alba i després Cançó del Lladre. Bé, i avui per acabar ja escoltarem dues sardanes més d'aquest compositor. La primera que escoltarem es diu Salut, mestre Manel. És una sardana que Joan Lluís Moraleda dedica al mestre Manuel Saderra i Puigferrer. I després, per acabar, Les Roquetes a l'Orfeó Català. Són sardanes interpretades per la Cobla Sant Jordi, ciutat de Barcelona.

les 8 del matí. Aquí comença el matí de Ràdio Molins de Rei. Bon dia i bona hora, amb Oriol Romeu.

Molt bon dia, Molins de Rei. Què tal, com esteu? És dimarts 5 de maig de 2026. Comencem aquesta nova edició del programa Bon dia i bona hora a la sintonia de Ràdio Molins de Rei, la ràdio nostra. Contents de saludar-vos un matí més. Amb una temperatura, per cert, una mica o lleugerament inferior a la que hem tingut aquests darrers matins. Ara mateix 12 graus de temperatura a l'exterior de l'emissora. De seguida ens actualitzarem pel que fa a la previsió meteorològica per aquests dies de temps insegur, almenys com hem pogut comprovar aquestes darreres tardes. I, evidentment, també repassarem la resta d'informació de servei d'un matí on us hem d'explicar moltes coses, perquè després de la informació de servei repassarem també, evidentment, l'actualitat local, l'agenda d'activitats i els titulars de la premsa escrita i la premsa digital. Ens aturarem a 9:15 per explicar-vos que l'Associació de Veïns i Veïnes del Barri del Canal organitza un any més la Paella Popular, 28a edició d'aquesta paella, que organitzen aquest diumenge 10 de maig a partir de les 10, a partir de les 2 del migdia, perdoneu, a la plaça Vicenç Fernández. Repassarem tot el que cal saber, doncs, de la paella, parlant amb l'Antònia Plaza, que, com bé sabeu, és la presidenta de l'Associació de Veïns del Barri del Canal, que és el que passarà en el transcurs d'aquest dinar a partir de les 2, doncs, a la plaça Vicenç Fernández. Després tindrem l'apunt del dia, els minuts de reflexió, amb el company David Guerrero, del diari La Vanguardia i codirector del diari digital de casa nostra, el Viu Molins de Rei. Repassarem també la programació de la ràdio nostra i de la televisió per avui dimarts, i acabarem aquesta primera hora del programa, doncs, escoltant l'Albert Galera, crític de cinema, parlant-nos precisament de cinema i del

0: una pel·lícula que ens recomanarà precisament a l'espai doncs, de la recomanació cultural. Tot això conformarà aquesta primera hora del programa fins a arribar a les 9 del matí. A partir de les 9, després de les notícies, cançó del dia que ens selecciona els dimarts la Fermina Recio, i a partir d'aquí, a partir de les 9 i 10, 9 i 11 minuts, tindrem la tertúlia d'actualitat. Avui, sense el Paco Prieto, en principi comptem amb el Xavi García, el Josep Genés i el José Polo, i també telemàticament avui ens acompanyarà una estona l'Antonio Valverde. Això serà fins les 10 del matí. A l'equador del programa, ja sabeu doncs, que al tornar de les notícies de les 10 fem l'espai polític del dia. En aquest cas, preguntes a Esquerra Republicana de Catalunya amb la regidora portaveu d'aquesta formació, que és la Marta Espona. Esquerra que doncs, enviava una nota de premsa després del ple del passat dimecres explicant el que havia passat doncs, amb aquesta moció que presentaven i que es va deixar sobre la taula, parlant d'educació i de les millores que demanava doncs, aquest grup polític a les diferents escoles de la vila. En parlarem d'aquesta moció, del que va passar finalment, i també de la resta del ple i altres aspectes de l'actualitat des del punt de vista de la formació republicana. Per arribar a 11:15, i a 11:15 parlarem amb el Damià Martínez, que és el director del Museu del Renaixement, que l'hem tingut fora aquests darrers dies, de fet, la setmana passada, per això no ens vau poder acompanyar el dimarts, tot i que ens va deixar una píndola enregistrada, com és habitual, i en aquest cas repassarem l'actualitat del museu, perquè tenim també xerrada aquest dijous dins del cicle de museus convidats, que això encara no ho havíem explicat, i també passaran coses doncs, els propers dies amb diversos aspectes que repassarem amb ell i relacionats, evidentment, amb el Museu del Renaixement. A 11:15 tindrem amb nosaltres el David Lloberes amb el seu espai Desxifrant el Món, que ens acompanyarà doncs, per parlar de política internacional, com és habitual el David. I a partir de les 11, més coses. Mireu, parlarem d'aquesta campanya que el Departament de Salut posa en marxa. És un nou programa de prevenció del càncer de coll uterí. Una campanya, aquest nou programa, que es posa en marxa a Molins de Rei i altres poblacions amb la col·laboració de les farmàcies. Les dones de 30 a 65 anys que viuen a la vila rebreu un SMS de salut convidant-vos a fer-vos la prova de detecció del virus del papiloma humà. És una invitació oficial a aquest SMS i expliquen que permetrà retirar gratuïtament a la farmàcia tot el material necessari i les instruccions per recollir-les i en aquest cas recollir la mostra a casa mateix i portar-les directament a la farmàcia. Però ho explicarem amb més calma a partir de les 11 del matí aquí al programa i donarem més detalls al respecte. És una campanya, en havíem de parlar fa unes setmanes, però bé, finalment doncs, ho farem avui a partir de les 11 del matí. Abans d'arribar a 11:45, parlarem d'educació amb la Marina Tomàs i la Maria Àngels Almendros i, com sempre, més convidats i convidades. Avui, amb el títol Estudiants al Saló, al Saló de l'Ensenyament, parlarem d'aquesta doncs, qüestió des de diversos punts de vista. Serà a l'espai mensual, com dèiem, parlem d'educació. I a la recta final del programa, Gastronomia Molins amb el Jordi Beumala per completar aquest matí de dimarts, que seguirà amb l'informatiu Molins de Rei al dia a partir de les 12. Avui no, tenim aspectes logístics que no ens permetran fer l'informatiu, però sí que tindrem a partir de 12:15 el programa PICAMA de l'Associació Prevenció i Informació Càncer Molins i la repetició, en aquest cas, del programa L'Aventura de Cuinar amb la Judit Herrera aquestes setmanes al capdavant del programa. Doncs, sense més preàmbuls, comencem el bon dia i bona hora d'aquest dimarts 5 de maig de 2026. Són ara mateix les 8 del matí i pràcticament ja 8 minuts. Anem a actualitzar la informació de servei. El primer que farem és conèixer com tenim en aquests moments la xarxa viària. Connectant amb el RAC, allà hi tenim com cada matí el Ferran Aràndiga perquè ens ho expliqui. Com ho tenim això, Ferran? Bon dia.
1: Bon dia, doncs comencem la jornada d'avui dimarts amb fortes retencions que deixen força col·lapse als voltants i accessos de Barcelona. Abans de tot hem de parlar d'un accident a la C-17 entre Canovelles i Lliçà d'Amunt que deixa 3 quilòmetres de cues en direcció Vic, en sentit nord. Tornem cap a aquestes cues perquè ara mateix, com dèiem, l'entrada des del Llobregat pateix moltes retencions en direcció Barcelona, sobretot per la B-23, amb retencions ja des de l'enllaç amb la AP-7 a l'altura del Papiol i amb cues en tot el seu tram passant per Molins de Rei, també fins ben entrada a la B-1 de Barcelona. També la A2 repeteix aquestes retencions en tot el mateix tram entre Sant Andreu de la Barca fins a Cornellà. Les vies costaneres en sentit nord, com la C31 i C32, també pateixen 3 quilòmetres de lentitud des de l'aeroport del Prat i Viladecans en sentit nord. Ara mateix les dues rondes de Barcelona van força congestionades en els dos sentits de la marxa, tot i que destaca en sentit sud, perquè des del nus de la Trinitat hi ha més de 6 quilòmetres d'aturades fins a Penitents, a la ronda de dalt i a la ronda litoral, fins a la Barceloneta. Per altra banda, recordem que tot el nus de la Trinitat continua molt congestionat, que de retruc deixa una situació molt complicada, com dèiem, a les dues rondes. De moment, això seria tot des del RAC. Paciència i bon dia.
0: Molt bé, fantàstic. Gràcies, Ferran. Bon dia i bona jornada. I parlant de mobilitat, en aquest cas del transport públic, segons informa el Centre de Gestió de la Informació de la Mobilitat, en principi tenim normalitat al servei, tota la xarxa integrada de transport públic de l'àrea metropolitana de Barcelona. Bé, doncs celebrem aquesta normalitat i esperem que continuï així en el transcurs del matí. Més coses, anem amb la previsió meteorològica. Ara mateix, com us dèiem, tenim 12 graus de temperatura a l'exterior de l'emissora. Veiem alguns núvols que fan acte de presència, no només avui, sinó que ens van acompanyant aquests darrers dies, i aquest temps insegur que veurem si ha de continuar en aquesta jornada de dimarts. Hola, Jordi Miralles, bon dia i bona hora.
2: Hola, Oriol, bon dia. Es manté una certa inestabilitat aquest matí, o de fet ara mateix comencem la jornada amb clarianes. Es pot veure bastant el cel, però els núvols augmentaran i, sobretot, de cara a la tarda hi ha risc de precipitacions. Una situació d'inestabilitat. Això vol dir que al llarg de la tarda tindrem estones amb sol, estones amb núvols, però atenció, perquè aquests núvols poden descarregar ruixats i tempestes localment amb intensitat, especialment cap al nord de la comarca del Baix Llobregat, però també podria arribar aquí a Molins de Rei. Per tant, si veiem que el cel es comença a tapar i són aquells núvols amenaçadors, de ben segur que tindrem precipitacions. Compte, perquè, a més, aquesta aigua pot caure amb força, amb intensitat i fer petites inundacions, llocs inundables, sobretot a Riera, Rierols. Mantinguem-nos lluny perquè l'aigua pot baixar amb força. Les temperatures avui una mica més baixes, han baixat les mínimes i també ho faran les màximes. I de cara a demà esperem un matí amb alguns núvols, de cara a la tarda també algunes nuvolades, en principi sense pluja, però no podem descartar del tot perquè encara demà podem tenir alguns ruixats. S'afectaria sobretot comarques del nord de Barcelona, nosaltres no ens arribaria, però al 100% no podem descartar. Per tant, doncs, aquesta tarda paraigües ben a prop i potser demà a la tarda també. Les temperatures demà semblants a les d'avui, tot i que a primeres hores del matí farà més fred.
0: Molt bé, doncs fantàstic. Moltes gràcies, Jordi, per la informació. Seguim i el que farem ara és escoltar l'oferta de feina que ens comparteix el Francesc Rueda a aquesta hora del matí, quan falten pràcticament ja 3 minuts per arribar a un quart de nou d'aquest matí de dimarts. Escoltem el Francesc Rueda. Hola, Francesc. Bon dia i bona hora.
3: Hola, bon dia. Avui comentarem una oferta que ens arriba d'una empresa de Molins de Rei. Ens demanen un administratiu comptable i responsable d'administració. Es busca una persona per treballar a jornada partida de dilluns a divendres de 7 a 13 hores i de 15:30 a 17:30. El contracte seria indefinit amb un període de prova. El salari estaria al voltant dels 22.000 euros bruts anuals, segons vàlua del candidat. I les tasques dels propers d'un administratiu comptable i responsable d'administració per a una empresa majorista d'aliments ubicada a Molins de Rei. Tasques relacionades amb feines comptables, fiscals i d'adjunt a direcció i altres tasques pròpies del lloc de feina, coordinació amb ventes, etc. es busca una persona amb capacitat d'aprenentatge i coneixements de comptabilitat i es tracta de cobrir un lloc de feina que queda vacant per una jubilació. A nivell de requisits, es demana experiència mínima de 5 anys, català i castellà, coneixements de SAGE o ofimàtica, i a nivell d'estudis, una diplomatura en empresarials, econòmiques o similar. Adéu, bon dia.
0: Molt bé, doncs moltíssimes gràcies per la informació, Francesc, que trobareu penjada, com sempre, al web clicfeina.cat. Informar-vos que no tenim constància de cap defunció a aquesta hora del matí. I, per últim, us recordem la farmàcia de guàrdia per avui, dimarts, dia 5 de maig, aquí a la vila. Avui és la farmàcia Soler, que es troba a la carretera, a l'avinguda de Barcelona, número 5153, a tocar de la plaça de la Bàscula. Aquesta és la farmàcia de guàrdia que trobareu oberta, com sempre, des d'ara a quarts de 9 del matí fins les 10 de la nit. A partir de les 10, si necessiteu doncs aquest servei, us haureu de desplaçar a les poblacions veïnes que sí que disposen de farmàcia de guàrdia oberta tota la nit, com és el cas de Sant Vicenç dels Horts o bé de Sant Andreu de la Barca. Un minut i arribarem a un quart de 9 del matí.

0: Anem a fer un repàs a l'actualitat local. Ahir ja us ho explicàvem. Torna la mostra gastronòmica Molins Bé de Gust aquest proper cap de setmana. Sílvia, molt bon dia.
1: Bon dia. La plaça de la Llibertat serà el centre d'aquesta fira, d'aquesta mostra, amb 11 establiments que tindran estants per vendre els seus productes gastronòmics en format de platet o de tapa. També hi haurà servei de bar i proposta musical. La fira s'obre el divendres a les 6 de la tarda i fins a les 11 de la nit. Dissabte l'horari és d'11 del matí a 11 de la nit i diumenge d'11 del matí a 10 de la nit. I els assistents, com es fa habitualment, han de comprar tiquets que valen 1 euro i canviar-los a les parades pel que vulguin prendre's. Els preus varien entre els 2 i els 8 euros. En principi, encara no tenim el desplegable on hi apareixen totes, en detall, totes les establiments participants i els preus, però aproximadament seria aquest preu o una mica més amunt, perquè ha pujat tot de preu respecte a l'any passat. Com dèiem, hi haurà un estant amb vins, caves, cerveses i refrescos. Ahir en parlàvem de tot plegat amb la regidora de Turisme, Carme Madurell, que explicava com es prepara la mostra que arriba a la seva 11a edició.
2: Es desenvoluparà a partir de divendres a la tarda. El format és una mica el mateix que hem fet aquests anys, que funciona molt bé. Enguany encara estarem a la plaça de la Llibertat. I bé, doncs es combina els tastos gastronòmics amb els tastos musicals, que sempre són coincidint amb les hores de màxima afluència del migdia. I una mica és aquest ambient festiu, que es pot menjar, es pot tastar i es pot estar conversant. I sempre ens ha semblat que és una festa gastronòmica molt agradable.
1: Doncs aquest cap de setmana torna la mostra Molins Bé de Gust, aquesta fira gastronòmica a la plaça de la Llibertat, de divendres a la tarda a diumenge.
0: Molt bé, canviem de qüestió i parlem dels matussers de la colla castellera de casa nostra, perquè preparen la propera actuació a Sant Cugat del Vallès.
1: Aquest dissabte que ve hi serà la vigília de Sant Ponç, una festa que suposo que durant tot el cap de setmana a la població veïna del Vallès hi ha festa organitzada pels castellers de la població. Els de la vila actuen, com dèiem, la vigília, que és el dissabte, a les 6 de la tarda, amb els castellers de Viladecans i els de Sant Cugat, els gausacs, que més celebren el seu 30è aniversari. La intenció dels matussers és fer castells de 7 en funció de com vagin els assajos i que tinguin prou gent per fer pinya, perquè els troncs ja els tenen assajats. Salva Prat, president dels matussers, ens explicava ahir com preparen aquesta actuació.
3: A temes de castells, doncs també, com sempre, una mica, depenent una mica com vagi aquesta setmana els assajos, però vaja, la tècnica vol començar a tratar una miqueta, a veure si podem trobar algun castell de set, a veure si la gent acompanya aquesta setmana, perquè ja ens va quedar justet a l'última actuació de Martorell i bé, una mica el que ens han... El que ens ha dit la tècnica és que aquesta setmana volen apretar una mica, a veure si es pot aconseguir, si no, doncs serà per una altra setmana. Però una mica depenent d'això, de com veiem que vingui la gent als assajos i les proves que es puguin fer i això.
1: Els assajos, com sempre, els dimecres i els divendres, a partir de 7:45 al Castellòdrom de la Fede, i dissabte a les 6 de la tarda actuen a Sant Cugat.
0: I parlem d'esports i ho fem del Club d'Handbol Molins i del seu sènior femení, que ha aconseguit mantenir la categoria.
1: No només es queden a Lliga d'Or, a la màxima categoria de l'handbol català, sinó que més han quedat primeres al play-off de permanència. Sobre el que fa el femení, el masculí ja va acabar la setmana passada, no van aconseguir pujar, que era el seu objectiu, i mantenen també la categoria a Lliga d'Or. I aquest cap de setmana, el del Pont de l'1 de maig, aquest passat, han jugat el sènior A femení, la resta d'equips han descansat. El sènior A femení jugava l'últim partit de Lliga, que certificava la permanència, com us dèiem. El president del club, David Martínez, valorava com ha anat aquest final de Lliga pel sènior femení.
4: Aquest cap de setmana només jugava el sènior femení A, en quant a sèniors, després teníem alguns partits de base. El partit del sènior femení era a Garbí per decidir que hi ha plaça honorífica de ser el primer del grup de permanència. Es va fer un gran partit, es va guanyar amb solvència i bé, almenys ens hem quedat amb aquesta primera posició honorífica per tancar la Lliga d'aquesta temporada.
1: Ara els dos equips sèniors es preparen per la Copa Catalana, que és la copa de més alt nivell a Catalunya, a nivell d'handbol, amb equips de Nacional i de Lliga Catalana d'Or. El femení juga al poliesportiu municipal aquest divendres a 10:15 contra el Mataró, i el masculí juga també a casa, però dissabte a les 7 de la tarda contra el Calella. És a partit únic, eliminatòria directa.
0: Molt bé, passen 4 minuts d'un quart de 9 del matí. Anem a fer un repàs a l'actualitat local en format d'agenda. En aquest cas, us hem d'explicar que avui, aquesta tarda, tenim una xerrada interessant que organitzen els companys de Viu Molins de Rei.
1: Dins el cicle Trobades en Viu han convidat Antonio Carmona, que és el representant institucional de Renfe a Catalunya. Amb ell volen parlar de les obres de l'estació i també de la situació general de Rodalies a Catalunya. Avui, a 7:45 del vespre, a la Barem, entrada lliure.
0: Molt bé. El José Polo, que el tindrem aquí d'aquí una estona, a partir de les 9, a la tertúlia. Ja sabeu que és codirector amb el David Guerrero del diari digital Viu Molins de Rei, on parlarem. Potser el David a la Punta del Dia també ho farà, per reforçar doncs aquest acte que val la pena. Demà comença un cicle de dues xerrades al voltant del dia 9 de maig, el Dia d'Europa.
1: Demà és la primera, a les 6 de la tarda, a la biblioteca. Es parlarà, el títol és El pati dels grans, Europa davant d'un món hostil, o el parlar del paper que ha de tenir Europa davant el context internacional. En parlarà amb Pol Morillas, que és director del CIDOB, i participarà també l'alcalde de la vila, Xavi Paz. Demà a les 6 a la biblioteca.
0: I més coses, perquè us dèiem, avui també ens visita el Damià Martínez, ja en parlarem amb més calma, però tenim una nova proposta de xerrada dins del cicle Museus Convidats a la Sala Gòtica.
1: Sí, és aquest cicle que ha iniciat el Museu del Renaixement, que suposa que representants de museus importants de Catalunya i de la resta d'Espanya vindran aquí al Palau de Requesens a explicar les seves col·leccions. Per exemple, ja han passat al Museu Frederic Marès, a l'AMNAC, Museu Nacional d'Art de Catalunya, al Museu del Disseny de Barcelona, i aquesta setmana, el dijous, ens visita el director del Museu d'Història de Barcelona, Carles García Hermosilla, que parlarà doncs d'aquest museu i de les seves col·leccions. Aquest dijous a les 6 de la tarda a la Gòtica, i l'entrada és gratuïta.
0: Molt bé, tenim nova proposta també de l'Aula d'Extensió Universitària de xerrada per aquest dijous.
1: En aquest cas, per parlar dels successos del periodisme que millor retrata la vida, i més aquests dies que hi està havent bastantes notícies al voltant de successos, una de les periodistes més conegudes de successos és Maika Navarro, que n'està parlant, com dèiem ara, als diferents mitjans. Serà ella la responsable de fer aquesta conferència. Ella és periodista de La Vanguardia, també col·labora a TV3 o a diferents emissores de ràdio, com a RAC1, per exemple, o Catalunya Ràdio. Doncs ella parlarà dels successos amb aquesta secció del periodisme, que diu que és com la secció que més, que millor retrata la vida. Maika Navarro, aquest dijous a 6:45 a la Federació Obrera, un acte però obert només als associats de l'Aula d'Extensió.
0: Molt bé, sense anar més lluny, ahir doncs participava del penúltim capítol de Crims de la temporada a la Maika Navarro. Parlem també del Club Natació Molins de Rei, perquè organitza una activitat solidària aquest proper divendres 8 de maig.
1: Sí, la piscina municipal organitza aquesta classe solidària amb el Club de Boqui a Molins, Sebastià Massana, a partir de 6:45 de la tarda. El solàrium serà l'escenari d'una nova acció solidària del club. Les inscripcions, hi pot participar tothom que ho vulgui, tant socis com no socis. Podeu fer una donació d'inscripció a l'activitat de 3 euros, o si aporteu 5 euros, a més de l'activitat, també us endureu la bossa del club. Aquest divendres a 6:45 a la piscina, i també divendres, però a 7:15, el Club d'Hoquei Molins presenta la seva nova mascota a la sala d'actes de la Federació Obrera, un acte on hi participaran també jugadors i jugadores del club, membres de l'equip tècnic i representants del club.
0: Molt bé, i atenció a aquesta activitat del SEM que organitza per aquest dissabte, intercanvi d'esqueixos.
1: A partir de les 10 del matí a la plaça 1 d'octubre faran aquest intercanvi d'esqueixos i de plantes, es donaran consells de cura i cultiu, i volen crear aquest espai de trobada i de comunitat. Qui vulgui anar-hi pot fer-ho, pot dur esqueixos, plantes o llavors, i si voleu també testos. Dissabte, a partir de les 10.
0: Molt bé. També tenim dissabte un interessant taller de piruletes de xocolata al Mercat Municipal.
1: Hi haurà dues sessions, de 12 a 3:15, de 3:15 a 2:15, un taller per fer piruletes de xocolata, i també aprofitaran per parlar del cacau i del comerç just aquest dissabte al Mercat.
0: Seguirem parlant, evidentment, de més propostes als diferents butlletins horaris, però el que hem de fer és avançar. 6:02:09, repassant els titulars de la premsa escrita. Roger Tuset, bon dia.
5: Bon dia, Oriol. Comencem amb el periòdico, que parla d'Avalos, que desafia el Dama sense convèncer el fiscal. L'acusat nega les comissions i justifica no treure efectiu entre 2018 i el 2023 perquè un ministre no va pagant per allà, deia. Anticorrupció manté la petició de presó. Els Mossos apunten al brot psicòtic en l'apunyalament d'Esplugues. La policia no investiga com a terrorisme l'assassinat d'una veïna dissabte que ha commocionat el barri de Finestrelles. I el govern incentiva l'entrada en defensa d'empreses tecnològiques. A Catalunya, Foment xifra en gairebé 50.000 milions el dèficit d'inversió en infraestructures, i parlant també de l'impuls, el Port Olímpic ajusta els lloguers del balcó gastronòmic. Fan també balanç, Merz compleix un any en el poder sense reactivar l'economia alemanya, i parlant també de l'àrea metropolitana, boom de comandes als vivers per reposar arbres als carrers. I un llibre aprofundeix en el mètode de Stephen King per terroritzar els lectors. A La Vanguardia, la popularitat de Trump cau a plom mentre la crisi d'Hormuz s'agreuja. L'alto al foc trontolla. El president dels Estats Units torna a amenaçar d'esborrar l'Iran de la faç de la Terra, i el mandatari registra el pitjor índex d'aprovació dels seus dos mandats. El 62% dels nord-americans el suspenen. Parlen també de Teheran, que exhibeix en un mapa els seus dominis sobre l'estret, i en fotografia de portada Avalos desafia Luco a trobar el botí. El creuer amb un brot mortal d'antivirus va cap a les Canàries. Han mort 3 passatgers del vaixell on viatgen 14 espanyols. I Catalunya necessita una inversió en obra pública de 60.000 milions. Llegim també en aquesta portada de La Vanguardia que, parlant d'un aniversari, el canal Comer es vesteix de festa per celebrar els 10 anys, i la inseguretat repunta després de 2 homicidis. Parlen d'armes blanques. I en educació, què cal fer perquè es tornin a llegir novel·les llargues? El diari Ara parla d'aquesta xifra que dèiem abans, 49.543 milions d'euros. Continua creixent el dèficit català en infraestructures. Foment xifra la falta d'inversió del període 2009-25 i l'atribueix a una nefasta gestió pública. La patronal adverteix que la situació té impacte en la competitivitat de les empreses i el benestar dels ciutadans. Avalos critica el viatge de la Guàrdia Civil, l'exministre nega haver rebut diners d'Aldama i també carrega contra la Fiscalia. I els Estats Units i l'Iran reactiven el foc creuat al Golf, en fotografia de portada d'alguns dels vaixells que hi naveguen. Els Mossos desvinculen el crim d'Esplugues del terrorisme, i al Barça, els parquers de les llàgrimes d'Alèxia al Camp Nou. També el filòsof Ferran Sáenz Mateu signa article a la pàgina 23, i a la 24 ho fa Carme Colomina, periodista. I per últim repassem la portada del diari El Punt Avui. Apostes sobiranes. Les eleccions del 7 de maig decidiran si Escòcia s'encamina cap a un segon referèndum d'independència i si per primer cop els sobiranistes lideren el govern a Gal·les. Xavi Sala Puig, el dia d'ahir, diu l'home que mai hi va ser. Avalos insisteix en la seva declaració al Suprem que ho delegava tot i que no intervenia en les contractacions. Crònica d'Ana Serrano, la factura pendent de les inversions, 49.543 milions. I crònica de David Portabella, Avalos o el MEM. A l'esportiu, a Liona Bolsova, tenista, l'espina és no haver estat en uns Jocs Olímpics, i entrevista a Manuel Silva Ferrer, investigador en Ciències Polítiques i Energia, que diu que Hormuz ens escanya perquè tota la nostra vida depèn del petroli.
0: Seguim. 2 minuts i mig i seran 2:15 del matí. Diaris digitals.
1: Comencem per Vilapress, que diu que entra en funcionament la faraònica obra de la B25 a Sant Boi de Llobregat. S'ha posat en servei 1,95 quilòmetres de tronc principal de la nova autovia B25, el tram que connecta la 2 amb la C30. O sigui, el seu pas per a Sant Boi, l'actuació forma part del projecte de perllongament de l'autovia del Baix Llobregat, que arribarà als 2,9 quilòmetres de longitud total i ha suposat una inversió de 66 milions d'euros. També s'ha habilitat un segon carril d'incorporació des de la 2, sentit a Sant Boi, així com nous ramals. La posada en marxa de la infraestructura permetrà reduir el temps de desplaçament entre la B20 i la C32. El projecte ha implicat intervencions sobre 24 estructures, entre noves construccions i ampliacions, amb l'objectiu de garantir la integració de l'autovia amb carreteres, línies ferroviàries, cursos d'aigua i camins existents. El Nacional i BTV expliquen que Madrid prepara un gran desplegament policial per la visita del Papa Lleó XIV, més d'11.000 policies nacionals i uns 2.200 agents de la Guàrdia Civil. No s'ha concretat encara el desplegament aquí a Catalunya de la policia catalana. Des del Ministeri asseguren que les principals complicacions al seu pas per Catalunya, Madrid i les Canàries seran per l'afluència massiva de persones i feligresos als actes que facin, i s'ha reconegut també des del Ministeri que la coincidència de la visita del Papa amb els concerts de Bad Bunny a Madrid no facilita la gestió d'ambdós esdeveniments. esdeveniments, en tot cas a Madrid. I acabarem amb el Nacional, que explica que mor Carlos Garaycochea, el primer lendakari després de franquisme. Ha mort als 87 anys a causa d'un infart. Va desenvolupar la seva activitat en direcció d'empreses i el despatx d'advocats. També va defensar la llengua basca i les icastoles durant la dictadura de Franco. Va ser elegit president del PNB al final de la dictadura i va ser president del govern basc durant dues legislatures, la de 1980 i la de 1984. Ha estat també parlamentari navarrès, diputat europeu i membre del Parlament basc en cinc legislatures i també ha estat, va ser president d'Euskal Cartasuna.

Bé, us volem parlar d'aquesta 28a edició de la Paella Popular del barri del Canal, prevista per aquest diumenge 10 de maig, a partir de les 2 del migdia, a la plaça Vicenç Fernández. Hi passaran forces coses. Ja teniu els tiquets a la venda des d'ahir. De fet, tota aquesta setmana es venen a la tarda al local de l'Associació de Veïns. Els socis, el preu és de 10 euros i els no socis 12 euros. I teníem ganes de comentar-vos, doncs, això, el que cal saber de la paella. Atenció, actuació també de Jambo Jambito, del Fernando, com a DJ. I també, doncs, més activitats que volem comentar amb l'Antònia Plaza, que és la presidenta de l'Associació de Veïns del barri del Canal, que teníem algunes dificultats a l'hora d'escoltar-la amb el telèfon i em sembla que ja ho hem resolt. Anem a veure.

0: Bé, tot això és per captar més la vostra atenció, eh? Que us animeu a anar a la paella popular del, del barri del Canal. Antoni Aplaza, què tal? Bon dia i bona hora.
1: Bon dia, Oriol, què tal?
0: Com estàs, bé?
1: Estic bé, sí.
0: Sí? Bé, doncs anem,
1: sí,
0: a... anem a parlar de la paella. Com es presenta aquesta 28a edició de la paella popular?
1: Doncs mira, bé, ahir ja van començar a vendre els tíquets i va anar molt bé. Estarem tota la setmana de 6 a 8 de la tarda.
0: Sí.
1: Al local. Poden entrar per la plaça del Vicenç Fernández, que tenim obert les dues portes, i per l'altra de la plaça del Mural.
0: Molt bé.
1: I, bueno, va venir molta gent ja a reservar el seu tíquet.
0: Quanta gent espereu, tenint en compte doncs, la xifra
1: doncs,
0: dels
1: mira,
0: últims anys?
1: L'any passat van ser uns 280-290, més o menys.
0: Sí. Pràcticament 300 persones.
1: Digues?
0: Que pràcticament 300 persones.
1: Pràcticament.
0: Sí.
1: Mira, hem demanat 50 taules i 300 cadires.
0: Molt bé.
1: I si ens falta, doncs treurem taules de l'associació i cadires, però vamos, no crec. No crec. Però ahir, per ser el primer dia, que una altra vegada, en altres anys, el que passa és que el primer dia la gent se relaxa, no?, una mica. Bueno, ja aniré. Però no, ahir va ser els primers 45 minuts que estaven la Rosa, Ricard i jo.
0: Sí.
1: Va ser una mica, no?, que van tenir que parar una mica i dir, bueno, tranquils, no?, que no podem atendre a tots a la mateixa hora.
0: El preu pel soci, llegeixo 10 euros, no soci 12 euros, i demaneu,
1: sí,
0: el pagament en efectiu, eh?
1: Sí, en efectiu, sí.
0: Molt bé.
1: Nosaltres no tenim per cobrar...
0: Amb datàfon.
1: Per la màquina aquesta.
0: Sí. I les taules són numerades, també especifiqueu, eh?
1: Sí, sí, sí. Ja aquest és el tercer any.
0: Sí.
1: Que ho fem així i va molt bé. Perquè la gent així està relaxada, tranquil·la, va amb el seu tíquet i sap quan és la seva taula. Mm. I, a més, la gent ja tria amb qui seure.
0: Molt bé.
1: Ja ve molta gent que diu, mira, vinc per mi, però tinc quatre persones més que seuran al meu costat de la taula. Jo crec que així va molt bé. La gent està contenta de que ho fem així ara i, bueno, funciona, eh? Quan una cosa funciona, doncs,
0: sí,
1: endavant.
0: Expliquem què inclou, doncs, el tiquet, concretament.
1: Sí, el tiquet, doncs, inclou la paella mixta o vegetariana, inclou sangria, aigua, pa i postre.
0: Molt bé. Tindreu també, diguem, el DJ ja resident,
1: sí,
0: vostre, Jambo Jambito, eh?
1: Sí, tenint el Fernando Jambo Jambito.
0: Que amenitzarà, diguem, la vetllada.
1: Sí, farà l'animació durant, que és durant la, el matí.
0: Sí, sí.
1: Després de dinar farem un tardeo inclusiu, perquè perquè pugui ballar tothom.
0: Molt bé.
1: Que venen també de l'escola Alba, venen 36 o 37 nois i noies, i bueno, a ells les agrada molt ballar, com és natural.
0: Clar.
1: I bueno, ho farem així.
0: Molt bé. Tot això a partir de les dues a la plaça, com
1: sí,
0: dèiem, Vicenç Fernández.
1: A partir
0: Fernández.
1: De les dues estarà la... ja la paella, més
0: sí,
1: o menys. Eh?
0: Paella mixta o vegetariana, a tenir-ho en compte, això, eh?
1: Sí, sí, sí. Nosaltres estarem allà, a la plaça del Vicenç. Estarem sobre les 9 del matí,
0: sí,
1: per muntar taules, cadires, carpes, en fi, tot això.
0: Molt bé.
1: Anar preparant ja.
0: Tot. Molt bé. Tota la gent de l'associació de veïns mobilitzada, eh?
1: Sí, tota la junta està mobilitzada i el voluntari que vulgui vindre també serà benvingut.
0: Molt bé. I això ja és aquesta activitat cap a la recta final del curs... Ara, perdoneu, al mes de juny ja teniu les activitats de final de curs, suposo, no?
1: Sí.
0: I les festes del barri a final de juny.
1: Sí, bueno, l'any passat no vam fer res.
0: No?
1: D'activitats de final de curs.
0: Només, no, només les habaneres, potser, no? Veu fer?
1: Doncs mira, l'any passat, que faltava també el nostre company Santi Arribas,
0: sí, sí,
1: doncs la cosa estava una mica més
0: clar,
1: fluixeta,
0: sí,
1: i no vam fer res a fora, al carrer, de final de curs. Sí que ho vam fer dins, cada grup va fer el seu final de curs i ja està. Després el que vam fer va ser la vetlla al pati del Col·legi Pont de la Cadena. Mm-hmm. Aquest any ho farem igualment, encara que estiguin en obres, ens han dit que es pot fer. I després de la Tebella, a la setmana següent, el 4 de juliol, tenim programades les Havaneres, que això sí que serà una altra vegada a la plaça del Vicenç Fernández.
0: Molt bé, molt bé. Ja ho repassarem. Sí. I de la resta del barri, com esteu en aquests moments,
1: Antònia? La resta del barri, refereixes a les obres... i...
0: Sí, de tot el moviment que teniu, sí.
1: Bueno, les obres de Palacio van despacio. No? A veure, és que no sé què dir-te jo de les obres. Les obres, jo personalment, trobo que s'han accelerat una mica en el tema de... Per exemple, el gimnàs del col·legi lo han tret.
0: Sí, sí. Del Pont de la Cadena.
1: I m'ha arribat per Ràdio Makuto que els pares dels nens no estan molt d'acord.
0: Correcte.
1: Que s'han quedat sense gimnasi i bueno, i el demés d'obres no, de moment no es veu que avancin. O sigui, sí que han tret una cosa, però l'altra està com molt, molt parada.
0: Sí.
1: És el que jo veig. En quant al barri, està més o menys com sempre, amb l'incivisme d'uns quants, que va un augment cada dia, i que no el podem fabricar civisme i repartir-ho, que dic jo sempre, però sí que es podia una mica penalitzar i vigilar una mica més.
0: Sí.
1: Perquè encara que netegen cada matí, és veritat, netegen, però això té una brutícia incrustada a terra, sobretot les cantonades dels blocs, de les botigues i dels gossos, que fan ahí les seves necessitats. I, bueno, això hauria de tenir més vigilància.
0: Sí.
1: I es podrien posar cartells que recordin normes de convivència, amb sancions per qui no les compleixis. I, bueno, tocar la butxaca és el que fa més mal, i bueno, pues això està així com sempre passa. El que passa que cada vegada tenim més gent al barri i hi ha més gent. Estem contents de que hi hagi més gent, que són unes 3.000 persones al barri, i bueno, la falta de la manca de vigilància que encara que hi hagi, no hi ha la suficient. Però bueno, això és una cosa que nosaltres no podem fer res, només que queixar-nos, que ja ho fem. I bueno, a veure si alguna vegada podem tenir tot el que el barri necessita, com molts barris del poble, i bueno, això és el que tenim. Jo de vegades faig un passeig pel barri, perquè jo visc aquí al carrer Menéndez Pelayo,
0: sí,
1: al número 2. Encara que sigui del barri, no és igual que estar on és l'associació. No és el mateix, perquè aquí hi ha com més tranquil·litat, aquesta part del barri. Encara que a vegades el Mariona també té el seu. Però bueno, a vegades em faig una volta, no? I bueno, pues, el que t'he dit abans.
0: Sí.
1: Està tot tacat del pipí dels gossos i, bueno, de veritat que és una llàstima. Però, bueno, el que té un gos no se n'adona de que no pot sortir del seu bloc, del seu edifici, i el primer lloc que li ve de gana ho devia de portar una mica més lluny. És veritat que no tenia un pipí camp a prop, però, bueno, això no sé, però... si no tenim consciència de que s'ha de tenir unes normes de convivència, doncs, per molt que nos queixem des de l'associació, perquè nosaltres també no rebem queixes,
0: Sí.
1: Que si això no s'ha acabat, que si això està d'aquesta manera, que si això... I no tenim el poder absolut, ni ningú poder. Però, bueno, nosaltres el que fem és pues pasar las queixes a través d'instàncies i bueno, no podem fer més.
0: Molt bé. Escolta, Antònia, doncs recordem que tenim encara tota aquesta setmana fins divendres per venir al local de l'Associació de Veïns de 6 a 8 per comprar el tiquet per aquesta paella popular. Preu pels socis de l'associació 10 euros, no socis 12 euros. I la paella és diumenge a partir de les 2 del migdia. Alguna cosa més que vulguis destacar?
1: Bueno, volia destacar una cosa.
0: Digues.
1: No sé si ho faré bé o no.
0: A veure.
1: El tema petanca, que també ens afecta a tots. ¿Vale? La petanca doncs, és una remodelació que es va guanyar espera que me'n recordo.
0: Pressupostos participatius. Sí.
1: ¿Vale?
0: Sí.
1: Varen guanyar la remodelació i, bueno, doncs així portem ja 3 anys esperant i donant llargues i llargues al juny, al setembre, al febrer, al setembre d'aquest any. I, bueno, és una mica desesperant per les dues parts, per la part de la petanca i per la part nostra. Però, bueno, això ho volia dir, però ahí se queda.
0: Per tant, encara no teniu notícia de quan es podrà fer, eh?
1: Doncs mira, és que jo personalment com Antònia, no com presidenta, sinó com Antònia Plaza, la veritat és que he perdut una mica la fe. Suposo que es farà, però ja no crec cap data que em digui.
0: Ja.
1: Perquè això està sent com una nòria que dona voltes. Al juny te diuen que al setembre te tornen a dir que al novembre a febrer, al febrer ja ha passat el febrer, ja estem un altre any, en fi, no sé. Però sí que és veritat que és una mica d'angoixa, no?
0: Bé, doncs...
1: Que quan vulguin,
0: aquí queda.
1: Quan tinguin tot preparat, ja no puc fer res més, nosaltres.
0: Molt bé, Antònia, doncs escolta, que vagi molt bé la paella aquest proper diumenge, eh?
1: Vale, si vols vindre...
0: Moltes gràcies.
1: Convidat.
0: Gràcies per la convidada, doncs.
1: I al Roger, també.
0: I al Roger, també, sí, t'està escoltant. Doncs una abraçada ben forta, Antònia Plaza, gràcies.
1: Vinga, una abraçada per vosaltres.
0: Que vagi molt bé.
1: Moltes gràcies, adéu.
0: Gràcies i bon dia. Adéu-siau. Són 9:15 del matí. Seguim en directe al Bon Dia i Bona Hora i el que farem ara és escoltar l'apunt del dia, avui acompanyats del David Guerrero, company periodista del diari La Vanguardia i codirector del diari digital de casa nostra, el Viu Molins de Rei. Hola, David, bon dia i bona hora.
2: Bon dia i bona hora, Oriol. Falten menys de 60 dies perquè passi el tour per Catalunya General i per Molins de Rei en particular i la veritat és que no sabem ben bé què passarà, més ben dit, per on passarà. L'organització i la Generalitat estudien si modifiquen el recorregut per la pesta porcina africana, aquesta mateixa malaltia dels porcs senglars que impedeix que la gent pugui anar a passejar per Collserola i fins i tot, sorprenentment, pel riu. Sí, ja sé que segur que algú del que ens escolta ho fa, que es passa per la torera aquestes prohibicions. Segurament són els mateixos que sortien a passejar pel carrer quan no es podia, en plena pandèmia, però la realitat és aquesta, prohibició d'accedir a l'espai natural, deixant de banda, esclar, els que viuen allà o els que tenen negocis, els que viuen perquè no tenen més remei que fer-ho i els que tenen negocis perquè la llei considera que no estan fent tan mal com qui sortís a passejar. En fi, tot plegat és una mica disbarat, ningú ho pot negar, però la situació és la que és i cal decidir amb temps, tenint en compte que el tour per Molins de Rei només passa un cop a la vida. Una opció és que passi sense públic als vorals de les carreteres. Una altra, que deixin fer per un dia i ens oblidem de la pesta porcina o que, diguem-ne, mirem cap a una altra banda i ens permetin que el primer cap de setmana de juliol puguem gaudir d'un autèntic espectacle com segurament mai l'hem vist. Jo, personalment, m'inclino per aquesta opció. Una altra opció, doncs canviar-ho tot, modificar el traçat i evitar que els ciclistes passin per Collserola, el que la veritat és que suposaria un fracàs i la pèrdua d'un atractiu, tant per nosaltres com pel públic de mig món que segueix la prova per la tele. L'entrada de Barcelona des de Collserola, en comptes de per una carretera anodina des del sud, seria una imatge sensacional i que a sobre molts pocs coneixen per ser poc habitual. Queden menys de 2 mesos i en una prova d'aquesta magnitud s'ha de decidir el més aviat possible. És qüestió De dies. Veurem com acaba. En tot cas, al Tour no pot haver-hi retards com els que hi ha a Rodalies, un tema del que sabeu que us parlo habitualment en aquest mateix espai, i avui aprofito per convidar-vos a veure'ns aquest mateix vespre a 7:45 a la barema del carrer Molí. Farem una trobada organitzada per Vimolins de Rei per conversar amb l'Antonio Carmona, la cara visible de Renfe a Catalunya. Amb ell parlarem de Rodalies, de les obres de l'estació i del que sorgeixi entre els que vulgueu venir. Així que allà us espero.
0: Molt bé, fantàstic. Doncs moltes gràcies, David. Després també ampliem la informació amb el company José Polo. 12 minuts i seran les 9 del matí. Anem a fer un repàs a la programació de la ràdio nostra per avui dimarts. Quan acabem amb el Bon Dia i Bona Hora, a les 12 del migdia podreu escoltar la remissió excepcionalment del programa Parlem de Còmics amb el Pau Moratalla, que el divendres, dia festiu, va fer igualment, parlant del cyberpunk. Després, a 12:45, ja el format habitual del programa Picama, amb la Marisa Llobet i l'Anna Ribes al capdavant, de l'Associació Prevenció i Informació Càncer Molins, i a partir de la 1, la remissió de l'Aventura de Cuina. De 2 a 3 tenim les notícies en xarxa i de 3 a 4 la migdiada, per arribar a les 4 ja amb la incorporació dels nostres col·laboradors i col·laboradores de tarda. El Pierre, el Pere Bergonyón, ens presenta el De tu a tu de 4 a 5 i a les 5 tenim la finestra oberta al món amb el Carles López, que avui ens indica que parlaran de la protecció de la gent gran. Aquest és el tema, i a més amb tots els col·laboradors i col·laboradores habituals, s'hi afegirà la Marta Boza Rocosa, que és advocada de prestigi i especialista en dret de família. Això serà entre les 5 i les 7 de la tarda per parlar precisament d'aquest tema, la protecció de la gent gran. Això serà fins a les 7. De 7 a 8 tenim el programa Món Interior, amb la Marta Trets i la Rocío Vallejo, parlant del món de l'autoconeixement. Encara no han indicat quin convidat convidada tindrem. I a les 8, després de les notícies, Quan cau la tarda, amb l'Alexandra Morera, que tindrà com a convidat a Halva John, que és un músic cantautor francès, establert però a Barcelona, artísticament s'anomena Michu, i fa una barreja de poesia i imatges oníriques amb un humor negre, polític i sarcàstic. Ell serà el convidat d'avui al programa Quan cau la tarda, després de les notícies de les 8 fins a 9:45 de la nit amb l'Alexandra Morera. A 9:45, reemissió de les històries de la fotografia. A les 10, reemissió del Highway 61 amb el Jordi Corrales i la Bibi Sallent. I a partir de mitjanit repetirem la tertúlia del Bon Dia i Bona Hora, que avui tenim la baixa del Paco Prieto, però que farem amb el José Polo, el Josep Janés, el Xavi García i també telemàticament uns minuts, una estona, a l'Antonio Valverde. A la 1 de la matinada, després de la remissió de la tertúlia, connexió Micat FM, fins demà a les 7 del matí, que tornem amb la programació pròpia, per tant, amb la selecció de sardanes que ens ofereix el Pere País amb el seu programa La Tenora. Continuem, ens queden 9 minuts per arribar a les 9, de seguida també saludarem l'Albert Galera per parlar de cinema, però abans anem a parlar de televisió. Roger, quan vulguis.
3: I com sempre, comencem aquest repàs del que podeu veure avui al vespre, a la nit, a la televisió, doncs amb les pel·lícules que programen, les principals pel·lícules que programen els canals en obert. A 10:45, al canal AMC, tenim la pel·lícula Gorrión Rojo, de Francis Lawrence, amb Jennifer Lawrence, que deu ser familiar seu, Joel Edgerton i Matthias Schoeners, també Charlotte Rampling i Mary Louise Parker. Un thriller que dura 2 hores i 20, és del 2018 i és de producció americana. Quan una lesió posa fi a la seva carrera, la Dominica i la seva mare s'enfrontaran a un futur fosc i incert. Seguim ara a 10:45 al canal Hollywood amb Terminator Destino Oscuro, una pel·lícula de Tim Miller amb Linda Hamilton, Arnold Schwarzenegger, Mackenzie Davis, Natalia Reyes, Gabriel Luna. És una coproducció americana i xinesa del 2019 d'acció, dura 2 hores, han passat més de 2 dècades des que Sarah Connor va evitar el judici final, va canviar el futur i va reescriure el destí de la raça humana. Dani Ramos porta una vida senzilla a Ciutat de Mèxic amb el seu germà i el seu pare quan un Terminator altament avançat i letal, un rep nou, retrocedeix en el temps per atrapar-lo i matar-lo. La supervivència del Dani depèn de la seva aliança amb dues guerreres, Sarah Connor i la Grace, una supersoldat. No sé si l'any 2026 estem més a prop de veure això, que es faci realitat, els Terminator i aquestes coses de Skynet. Tenim també a les 11 de la nit tres propostes. La Jungla, Un buen día para morir, una pel·lícula de John Moore amb Bruce Willis i Jay Courtney, pel·lícula americana, anglesa i hongaresa del 2013 d'acció, d'una hora i mitja. El policia John McClane, clàssic, es troba per sorpresa a Moscou amb el seu fill Jack en el lloc, com sempre, en el lloc i el moment equivocats, amb els pitjors elements darrere seu. Els dos McClane descobreixen que els seus mètodes potser els hi van bé. Tenim també a les 11, Bimat, la pel·lícula de Mark L. Lester, Commando, amb Arnold Schwarzenegger, Ray Down i Chong Dan, entre altres. Bé, he bastat aquí dos noms, Down Chong i Dan Edaya, perdoneu. També és una pel·lícula d'acció, òbviament, si participa Arnold Schwarzenegger, és de l'any 85, americana, i d'una hora i mitja. El coronel John Matrix, expert en arts marcials, és un comandant com no n'hi ha cap altre, però a causa del nombre d'operacions especials a què ha intervingut, aquesta pel·lícula la vam llegir ahir, La van fer, crec que, Factoria de Ficció, i ara la fan a Vimat. I també tenim Aguas Profundes, també a les 11, a Nova, d'Adrian Lyne, amb Ben Affleck i Ana de Armas, entre altres, una pel·lícula del 2022, americana, de suspens, que dura una hora i mitja, dues hores, de fet, perdoneu. Vic Van Allen viu a Nova Orleans i és un marit adinerat que permet que la seva dona, la Melinda, tingui relacions extramatrimonials per evitar el divorci, fins que es converteix en el principal sospitós de la desaparició, precisament, dels seus amants. Anem als programes. Avui tenim el Nit Sense Ficció, a les 10 a Televisió de Catalunya, Aquile Lauro, El creuer del terror, treball que reconstrueix el dramàtic segrest del creuer italià l'any 1985 per part de quatre membres del Front Popular per l'alliberament de Palestina. A través de testimonis colpidors dels passatgers, tripulants, familiars de víctimes i també figures polítiques clau, doncs s'exploren els fets d'aquells quatre dies de tensió al Mediterrani. L'assassinat de Leon Klinghoffer, un passatger jueu que anava en cadira de rodes, va commocionar el món. El relat revela les operacions secretes dels Estats Units per capturar els segrestadors, l'enfrontament diplomàtic amb Itàlia i la fugida final del cervell de l'operació Abu Abbas. Això serà a les 10 a Televisió de Catalunya. A la mateixa hora també tenim La Renaixença amb el Peyu, el 33, el que parla del monopatí, un invent creat per aficionats al surf. També parla Marc Baguer, veterinari del Banc de Sang Animal, que explica un món desconegut per la gran majoria de gent. Sabíeu que existeix un banc de sang animal? Doncs sí, això és així. Tenim també, si seguim buscant programes, a les 11, bé, a 3:15, al Sala 30, seguim al 33, avui lliurement que debat què és primer en l'art, l'obra o l'enigma que l'envolta. Albert Pla parla amb quatre artistes que destilen aura en l'atmosfera de Rosa Terrats i a Llenços i al mar, en la de Gabriel Ventura, poesia, en la de Marina Herlop, música, i en la de Maria Prats, fantasmes i vaques. Pla, però, ha reservat un lloc d'honor a la taula per ni més ni menys que Frederic Amat, un dels artistes catalans més reconeguts. I ara sí, a les 11:04, a l'últim programa que destacarem, Código 10, que analitzarà la recta final del cas de les mascaretes i repassa les declaracions també dels acusats sobre pel que fa a José Luis Ábalos. A més, s'inclouen testimonis en directe i una entrevista exclusiva des de les Canàries. D'altra banda, l'espai aborda el cas de la presumpta agressió sexual a Hortaleza amb accés a declaracions judicials i també examina el debat sobre la determinació d'edat en estrangers i el seu encaix en el sistema de protecció de menors. I amb això acabem aquest repàs al que podem veure avui a les cadenes de Obert, Oriol.
0: Molt bé, fantàstic. Doncs ara mateix ens queden 3 minuts i mig per arribar a les 9 del matí.

0: Anem a parlar de cinema i ho fem, com sempre, a la recomanació cultural dels dimarts, acompanyats de l'Albert Galera, crític de cinema. Què tal, Albert? Bon dia i bona hora.
1: Bon dia. Aquesta setmana us vull parlar d'una pel·lícula que no és que m'hagi entusiasmat, però em sembla una pel·lícula recomanable. El seu títol és I Swear. Aquí s'ha titulat com Incontrolable. És una pel·lícula britànica escrita i dirigida per Kirk Jones, protagonitzada per un actor amb descendència basca que es diu Robert Aramayo. I la veritat és que és una pel·lícula interessant des de l'òptica que parla doncs, d'una persona que pateix aquesta malaltia ferotge del síndrome de Tourette i el seu, doncs, el seu descontrol social a l'hora doncs, de no poder reprimir aquests instints tan agressius, a vegades violents, doncs, que pateixen les persones amb aquesta patologia. És una pel·lícula interessant, tot i que per bé que és una pel·lícula

0: doncs, que és una pel·lícula recomanable, sempre i quan doncs, no busqueu una profunditat excessiva ni busqueu una forma original de presentar la vida d'una persona amb una malaltia, no? Bé, prou bé, I Swear, Incontrolable, la teniu ja als cinemes, us la recomano, sempre i quan, doncs, insisteixo, tingueu en compte aquestes advertències i aquests matisos. Em sembla unes pel·lícules, diguem, destacables, també és veritat que té un punt excessivament televisiu a vegades, però tot i així és una pel·lícula que crec que no es defraudarà i que us farà, doncs, d'alguna manera reflexionar una mica també i potser fins i tot, doncs, compadir-vos una mica d'aquestes persones que pateixen aquesta terrible malaltia del síndrome de Tourette. Incontrolable, I Swear, pel·lícula britànica, molt d'èxit, per cert, i amb triomf fins i tot als Premis BAFTA del cinema britànic per al seu actor, Robert Aramayo, per aquesta interpretació convincent d'aquesta persona que pateix aquesta malaltia. Fins aviat, gràcies.
1: Molt bé, fantàstic. Doncs moltes gràcies, Albert. En prenem nota. Mig minut i seran les 9 del matí. Farem una petita pausa per escoltar les notícies d'aquesta hora, la nostra agenda d'activitats, la publicitat, i de seguida tornem amb la cançó del dia que ens proposarà la Fermina Recio i, per altra banda, la tertúlia d'actualitat. Fins ara.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 9, parla Maria Lara. 5 residents a Catalunya viatgen en el creuer on s'ha detectat un brot d'antivirus, segons ha informat l'Agència de Salut Pública de Catalunya. Concretament, 13 passatgers i un tripulant són de nacionalitat espanyola. L'alerta es va activar després que l'Organització Mundial de la Salut rebés la notificació d'un brot de malaltia respiratòria greu amb 3 morts i un cas crític. El vaixell amb bandera dels Països Baixos es troba ara a Cap Verd i, tot i la gravetat potencial d'algunes variants, Salut Pública remarca que a Europa aquests virus no es transmeten entre persones i que no s'ha detectat cap cas a Espanya. Per això el risc general es considera molt baix. I la Global Summit Flotilla ha denunciat que forces israelianes intenten interceptar 4 vaixells de la Freedom Flotilla Coalition prop de la costa de Grècia. Els activistes asseguren que han detectat un helicòpter militar sobrevolant la zona i més tard també la presència de drons i un vaixell no identificat amb els llums apagats. També informen que un avió de fabricació nord-americana ha sobrevolat la flota abans d'una escalada de tensió mentre s'acostaven també embarcacions amb llums visibles per darrere. I els ministres d'Economia de l'Eurozona s'han reunit per analitzar l'impacte econòmic de la crisi a l'Orient Mitjà. Hi ha cert pessimisme davant la possibilitat d'haver-nos d'enfrontar una situació d'estagflació perquè s'incrementa la inflació mentre redueix la producció. En aquest context torna a prendre força una proposta que 5 governs, Espanya, Alemanya, Itàlia, Portugal i Àustria, van enviar fa unes setmanes a la Comissió Europea, que és crear un impost temporal sobre els beneficis extraordinaris. N'ha parlat avui a la xarxa Roberto Gómez Calvez, que és professor titular de l'àrea d'empresa de la Facultat de Ciències Socials de la Universitat Europea de València.
2: La Unió Europea no va a establecer el impuesto, sino lo que va a establecer son unos parámetros, unas guías, unas directrices para que esos impuestos no entren en conflicto con los mercados, que no alteren, digamos, la pauta que está establecida para el libre comercio, para las transacciones, y lo que estará buscando es que después no haya litigios y lo que, pues, un poco sentar las bases, pero en absoluto va a ser, digamos, la garante y el abanderado de este tipo de impuestos.
1: L'objectiu de la mesura és que una part d'aquests guanys serveixi per alleujar la pressió que pateixen famílies, pimes i també autònoms. I el programa Hospital de Proximitat, coproduït per la xarxa audiovisual i televisió de Mataró, ha estat guardonat amb el Premi Nacional de Comunicació de Proximitat ex aequo amb el diari de Sabadell en els Premis Nacionals de Comunicació del Govern. En la resta de guardons tenim també Justo Molinero, que ha rebut el Premi Nacional d'Honor.
0: Notícies en xarxa.
3: Passen 3 minuts a les 9.
4: Informació local.
3: Aquesta tarda, aquest vespre, al Viu Molins continua amb el cicle Trobades en Viu. Han convidat Antonio Carmona, que és el representant institucional de Renfe a Catalunya,

0: per parlar de les obres a l'estació i també de la situació general del servei de Rodalies. Avui, a 7:45 del vespre, a la Verema, establiment del carrer Molí número 2, i entrada gratuïta, trobades en viu organitzades pel Viu Molins. Demà dimecres hi ha una xerrada amb motiu del Dia d'Europa que es commemora el 9 de maig. Es parlarà d'Europa, el paper que ha de tenir davant la situació internacional. El títol de la xerrada és El pati dels grans, Europa davant d'un món hostil. En parlarà Pol Morillas, director del CIDOP, i participarà també l'alcalde de la vila, Xavi Paz. I el dijous 21 de maig hi ha una altra taula rodona, en aquest cas també per parlar d'Europa. Aquest dijous l'Aula d'Extensió Universitària continua amb el seu cicle de conferències. Han convidat a la periodista Maica Navarro. Ella col·labora a diferents mitjans de comunicació, a La Vanguardia, a TV3 i a emissores de ràdio, i parlarà dels successos, els successos al periodisme que millor retrata la vida. El dijous a 6:45 de la tarda a la Federació Obrera, un acte obert per les persones sòcies de l'Aula d'Extensió Universitària. I aquest cap de setmana torna la mostra Molí Molins ve de gust, 11a mostra gastronòmica, a la plaça de la Llibertat, des de divendres a les 6 de la tarda i fins diumenge a les 10 de la nit, a diferents estants, amb 11 establiments que oferiran els seus platets o tapes i també servei de bar amb begudes i també actuacions musicals durant tot el cap de setmana a la plaça de la Llibertat. Dissabte al matí el SEM organitza un intercanvi d'esqueixos a la plaça 1 d'octubre. Dissabte a partir de les 10 del matí hi haurà intercanvi de plantes i esqueixos i consells de cura i cultiu. Volen fer un espai de trobada, una comunitat per a persones interessades en aquest tema. Heu de dues queixos, plantes o llavors, i si ho voleu també, testos. Dissabte al matí a la plaça 1 d'octubre. I parlant del SEM, recordem l'exposició amb fotografies del Jardí Botànic, que podeu veure a Can Ametller fins diumenge a les tardes, fins dissabte, i diumenge, que és l'últim dia, al matí. La farmàcia de guàrdia avui dimarts és la Soler, està a la carretera, a l'Avinguda Barcelona 51-53. Ràdio Molins de Rei, la ràdio nostra, 91.2.
1: A Picama entrevistem a persones relacionades amb la prevenció i recerca sobre el càncer. Parlem amb testimonis i també associacions relacionades amb aquesta malaltia.
2: Us oferim receptes saludables i repassem les activitats i cursos que organitzem des de l'associació Prevenció i Informació Càncer Molins.
3: Picama, amb Marisa Llobet i Anna Ribas. Els dimarts a 1:15 del migdia a Ràdio Molins de Rei.
4: Un gos és un compromís a llarg termini i comporta molta feina.
5: Tens raó.
4: Justament l'altre dia a l'Institut de la Nora hi van anar els agents rurals a fer una xerrada sobre el tema.
6: La decisió d'adquirir un animal de companyia s'ha de prendre de manera meditada i plantejant-se preguntes com ara: disposo de l'espai per acollir-lo? Tindré temps per cuidar-me'n correctament? Què en faré durant els caps de setmana i les vacances? Tothom qui haurà de conviure i està d'acord? Puc fer-me càrrec de les despeses que comporta? I en cas de tenir-ne el convenciment, sempre és preferible adoptar-lo. 012, la millor resposta. Generalitat de Catalunya.
7: Vols comprar o vendre una empresa a la província de Barcelona? A Reempresa et connectem amb persones emprenedores o empresàries com tu per garantir que els negocis continuïn i creixin. Gràcies a la Diputació de Barcelona t'oferim assessorament personalitzat i suport financer gratuïts. Informa't en el teu ajuntament o visita reempresa.org i descobreix com podem ajudar-te.
8: Vols estar al dia de l'actualitat més Rainbow?
9: Notícies, música, cultura, celebritats. Posa't al dia amb nosaltres de tot allò que succeeix a la comunitat LGTBIQ+.
8: A més de tots els temes superactuals que afecten el col·lectiu, podràs assabentar-te de curiositats, dades històriques i d'altres informacions fascinants.
9: Entre tots, podem construir una societat més tolerant i inclusiva. I per què no? Podem fer-ho d'una manera entretinguda i divertida aquí, a casa, a Ràdio Molins.
8: Així que no t'ho pensis. T'esperem a la ràdio teva cada setmana. I si vols, deixa'ns els teus comentaris i peticions al nostre perfil d'Instagram. Fins aviat!
3: Ona Rainbow, amb Helena Teiro i Mari Marcos. Els dimecres a 1:15 del migdia a Ràdio Molins de Rei.

0: La cançó del dia, amb Fermín Arrecio.
1: Bon dia i bona hora. La cançó del dia d'avui es diu Los panes, los hijos, i va ser l'últim single just abans del llançament del darrer llarga durada d'Anna Ferrer, la cantant menorquina, de la que ja us he posat algun altre tema, he compartit amb vosaltres aquí a la cançó del dia. Anna Ferrer té una veu inigualable, té una manera d'interpretar fantàstica, i amb aquest Los panes, los hijos ens està parlant de maternitat, de llinatge, de connexió emocional, on els fills i les filles, metafòricament, són pans nascuts d'una mateixa massa. Evoca a la tradició familiar, que la música és cíclica, i que la història, la vida de les persones, doncs, és a l'etern retorn, com deia el bon de Nietzsche. Espero que us agradi.

0: La tertúlia del Bon Dia i Bona Hora d'aquest dimarts 5 de maig de 2026 la compartim amb el Xavi García. Hola, Xavi.
1: Molt bon dia.
0: Molt bon dia. Molt bon dia, Josep Genés.
2: Molt bon dia.
0: D'aquí una estona incorporarem José Polo. I avui tenim també la sort de comptar amb el nostre lletrat, Antonio Valverde, durant una estona. Què tal, Antonio? Bon dia.
3: Muchas gracias por lo de la suerte. La suerte es mía por poder hablar con vosotros.
0: Molt bé, un plaer, eh? És que ara feia dies que no et saludàvem, eh?
3: Sí, és verdad. Yo también os he echado de menos.
0: I el Xavi m'ha dit, el letrado el tindrem, i dic, sí, avui sí.
1: Sí, hombre, trobem a faltar aquí un amic, ¿no?
3: Lo malo es que no hagamos videoconferencia y además la gente nos pueda ver.
0: Bé, ja serà un altre moment, això, eh? Molta feina per la Ciutat de la Justícia.
3: Sí, la verdad es que sí, pero además, hay mucho, cada día hay muchos juicios de hurtos y robos con violencia, desgraciadamente, pero además también se mezclan otras cosas, entonces sí, son unos días complicados de trabajo.
0: Deixeu-me, tot i que ahir ja ho apuntàvem, avui les pàgines de Viure, la Maica Navarro i el Toni Muñoz parlen d'aquest cap de setmana intens que hem tingut pel que fa a successos,
3: sí.
0: Dos morts i baralles a cop de matxet revifen el debat de la inseguretat, és el titular, a les pàgines de Viure. Els Mossos reforcen la retirada d'armes blanques i insisteixen en l'eficàcia dels plans. Diu que la setmana passada la direcció dels Mossos va sol·licitar als responsables de les regions policials intensificar les actuacions del Pla d'Aga, que té com a prioritat la retirada d'armes blanques, ja n'havíem sentit a parlar. Després del tràgic últim cap de setmana amb dos morts apunyalades, una dona de 41 anys a Esplugues i un jove de 24 hores després a Barcelona, i diversos enfrontaments amb ferits en què es van fer servir matxets, els comandaments de la policia catalana van tornar a sol·licitar ahir reforçar les actuacions en tot l'espai públic. L'únic denominador comú entre els diferents incidents és l'ús d'armes blanques, diu, descartat a falta de l'anàlisi del seu telèfon al mòbil terrorista en el crim d'Esplugues, l'homicidi de Barcelona va estar protagonitzat per un menor d'edat colombià que passejava amb la seva parella quan va ser envoltat per un grup que pretenia robar-li al carrer de la Cera de Ciutat Vella. El menor va clavar una única punyalada a un home marroquí de 24 anys que li va perforar de pelé al cor. La víctima havia arribat feia poc a Barcelona i tenia una detenció recent, del gener, per un robatori amb violència. El jutge de menors va decretar l'ingrés en un centre tancat per al presumpte autor, identificat per nombrosos testimonis que van presenciar l'acció. També vam parlar diumenge de matinada que es va identificar a la plaça Marina de Sants una trentena de joves relacionats amb bandes llatines, els quals van requisar tres matxets i diversos ganivets de cuina de grans dimensions. S'estaven organitzant per respondre a una agressió d'una colla rival hores abans. La consellera va comparèixer ahir, recordeu, a primera hora del matí, en diverses entrevistes, a consellera d'Interior, Núria Parlon, en què va defensar l'actual estratègia de la policia catalana amb les guàrdies urbanes per combatre aquella presència d'armes. Diu, el pla és bo, i les xifres ens estan demostrant que funciona, però cal insistir en la cultura prohibitiva de les armes blanques. M'aturo aquí. Aviam, quina lectura em faria tot això? Aviam, Antonio.
3: Deja decir una cosa.
0: Sí, home.
3: A ver, vamos a ver. Primero, no hay que sobrereaccionar. Segundo, no sé si los incidentes tienen denominadores comunes. Uno, parece que el Esplugas parece que es una persona un poco enajenada. El otro, sí que habla más del uso de armas blancas, digamos, diarios. Yo ahora mismo en Barcelona no creo que esa sea la problemática, solo que en todo caso hay que ver y valorar estadísticamente si hay un incremento de armas blancas, que seguramente sí lo hay,
0: sí.
3: Pero hasta qué punto el incremento es significativo o no. Ahora mismo en Barcelona lo que hay es una problemática de hurtos y robos de cadenas y relojes y de inseguridad y de mochilas, hasta el punto que en algunos juicios, cuando hemos preguntado a las víctimas si se pusieron nerviosos o si sabían lo que pasaba, nos comentan que sí, que iban prevenidos porque saben perfectamente que en Barcelona es una ciudad donde roban mucho. Esto nos lo han dicho turistas en declaraciones judiciales. Por tanto, esa es la problemática actual de la ciudad de Barcelona, Luego también es verdad que evidentemente hay bandas que utilizan más la violencia, pero quizás no es ese el problema mayor de seguridad de por lo menos la ciudad de Barcelona y alrededores.
0: Bé, com ho veieu vosaltres, aquest repunt o aquesta preocupació per les armes blanques?
2: La setmana passada parlàvem aquí.
0: Sí.
2: al voltant del tema d'incorporar policies als instituts, en alguns instituts, de que, bueno, jo concretament, en tota rotunditat, hi estava en desacord.
0: Sí.
2: I deia que això el que demostra és el fracàs de les polítiques de prevenció. Quan s'ha de fer i no es veu cap altra alternativa per part de les autoritats institucionals que posar policies dins dels instituts, és que han fallat totes les coses anteriors. Aquí m'està semblant el mateix. He estat testimoni del següent fet. Testimoni directe.
0: Directe.
2: L'he vist jo. No m'ha explicat un amic. D'una botiga del centre de Barcelona, l'entrada en horari escolar de tres nois joveníssims, menors d'edat, òbviament, probablement d'ESO, dels últims cursos d'ESO, o com a molt, dels primers cursos del batxillerat, i repeteixo que en horari escolar, i demanar al botiguer veure una sèrie de armes blanques, una sèrie de ganivets molt aparatosos que hi havia a l'aparador. I l'activitat va durar durant uns quants minuts, aquest sí, aquest no, anàvem parlant, i finalment em van comprar un. I cap problema. Un menor d'edat comprant un arma blanca, un ganivet, que no era de cuina, sinó un ganivet, allò, no sé quin és el nom tècnic d'aquesta arma. Quan em va tocar el meu torn, jo estava fent cua, i allà, doncs, allò, has d'agafar el numeret i tal, sí. Li vaig dir a aquell venedor, escolti, vostè, ja havies aquí... Diu, bueno, què vol que li digui, jo no tinc pas cap problema, no... O sigui, no hi havia ni la consciència, o bé, el que hi havia era cobdípsia, l'èxit és aconseguir vendre productes, i per tant, vinga, és igual que el vengui a un menor o que el vengui a algú que està descerebrat, no? Vaig pensar que no anàvem bé. Parlo de fa dos anys. I aquests menors eren d'aquí. Parlaven en català. Ni dominicanos, ni marroquins, ni res. Bé, jo crec que, com ho dius, això de tal palo, tal astilla, o d'aquellos lodos estos, no sé què, això, Antonio, tu sabràs de parlar el refrany castellà a la perfecció. Aquí estan fallant coses. Aquí estan fallant coses. I sobretot el que em sembla que està fallant moltíssim és, per dir-ho així, la responsabilitat del govern d'Espanya en el tema del control de la immigració. Des de diferents organitzacions polítiques i institucionals s'ha demanat el traspàs d'aquestes competències o, en tot cas, el compartir aquestes competències, que no, el govern de l'Estat no cedeix, però el que és evident és que la sensació que hi ha en aquests moments és que entren mils de persones procedents de tot el planeta a Catalunya. Ahir mateix em sembla que era La Vanguardia, hi havia una estadística al voltant de com en els últims 20, 30, 40 anys la unitat administrativa de la Unió Europea on hi ha un creixement espectacular demogràfic és Catalunya, la primera de tot de la Unió Europea, quan curiosament les taxes de natalitat de Catalunya són les més baixes de la Unió Europea. És a dir que, per tant, és com una mena d'embut que crida tot el planeta que vingui cap a Catalunya. Això és una senyal anòmala, molt anòmala que hi ha. I jo penso que totes aquestes coses, per dir-ho així, d'origen, són les que després, al final, doncs, apaga i... l'último que apaga la luz.
0: Sí.
2: Arribem tard en tot.
0: Xavier.
4: Bueno, jo quan hi he estat als Estats Units i tot això, això ja passava fa molts anys. És a dir, tindre policia armada als instituts ja era normal, perquè els nanos entraven amb armes, i baralles. Hi havia una tendència, una moda, fins i tot s'havien fet pel·lícules, de bandes que l'únic objectiu que tenien era barallar-se entre ells, violència per violència, una mica... una miqueta allò de la naranja mecànica, no? Aquella filosofia d'aquells paios que l'únic que volien era fer mal, no? Després també el fet d'ús d'arma blanca, aquí no és nou. O sigui, nosaltres fins i tot el Goya té quadros de tios amb navalles, no? I la navaja sempre ha estat molt aquí, molt present, no? El que passa que una cosa és portar la navaja per... o la navalla per tallar el tocino sobre el pa que portaven els treballadors i una altra és tratar de tallar el coll d'un altre, no? Canvia molt. Però, bueno, s'està fent una violència absolutament importada. No vull dir que els catalans siguin violents, ni els espanyols, ni la violència sempre han hagut. El que passa que quedava cercles més reduïts, no? És a dir, una mica les bandes, anem a dir, es barallaven entre ells, però no tenien la... No anaven a fora d'aquest concepte. El que fa anar fora d'aquest concepte és per robar, o per fer delinqüència, no? Digues, digues.
0: Digues, Antonio.
4: Antonio, digues.
0: Ara l'hem perdut.
4: És a dir, sí que hi havia, jo recordo èpoques que hi havia bandes de molts joves, anaven pel carrer, quedaven en un lloc i hi havia les monedes.
0: Espera, Antonio,
4: els no sé què.
0: Que t'havien perdut, disculpa.
4: Digues.
0: Ara, digo, repeteix
3: cuando,
0: tot.
3: No, digo que cuando la emigración no está regulada, cuando no está organizada, no solo viene gente que viene con razones lógicas, razonables y fundadas, sino también viene gente que no tiene más interés que conseguir obtener cualquier beneficio, aunque sea ilícito, cuando no está regulada.
4: Es que ya
3: yo te puedo decir que el 90% de los delincuentes que están en la Ciudad de Justicia de Barcelona, que se les acusa con más o menos razón, no son inmigrantes en el sentido de que no han venido a vivir aquí o a trabajar aquí, o no son gente que están realmente viviendo o trabajando aquí. No son inmigrantes en el sentido de la palabra inmigrante que siempre le damos. Son gente, muchas veces, son gente que su única función estando aquí es delinquir. Y que delinquen aquí y se van a otro sitio porque han cogido esa dinámica. Y ese es el problema de inseguridad de inmigración que existe ahora. Pero no son realmente inmigrantes, en el sentido de gente que han ido a otro país a trabajar o a otro sitio a vivir. Pero es muy importante. Pero eso solo ocurre si ese flujo de gente que viene de otras partes no está regulado, no está controlado, o se regulariza de manera genérica, abstracta y sin ningún criterio.
4: És que jo el que crec, Antonio, és que culpem els immigrants o la gent de fora, però hi ha molts culpables d'aquí. És a dir, imagina't que ve aquesta gent que dius tu, no?, que són delinqüents professionals, anem a dir, alborotadores, el que vulguis.
3: No, ja te lo digo yo.
4: Si la gent d'aquí, en lloc de tractar de canviar-los aquests, s'adapta al que fan aquests, la cosa creix. És a dir, el Josep ara deia, eren nois d'aquí que es compraven una navalla, no era, ho ha dit ell.
3: Per tant, què passa?
4: Estem culpant directament a uns països o uns orígens, quan en realitat aquí també s'està sumant. Aquest és el problema.
3: No hi ha la suficient cultura aquí. Jo no culpo a nadie.
4: No, jo tampoc.
3: Cuando no se filtra, pero pasa lo mismo si nosotros fuésemos a cualquier otro sitio y no filtrasen a la gente, pudiese ser cualquier cosa y fuesen los peores de nosotros.
4: Mira, ya...
3: Es decir, el problema está en que tú puedes aceptar que venga gente de cualquier parte. Yo estoy dispuesto a que venga gente de cualquier parte. No tengo ningún control, ningún problema. O sea, no tengo ningún impedimento. O sea, no concibo que haya ningún criterio para impedir a gente que venga a vivir a España, a Cataluña, sin ningún problema. Pero el problema está en que si no controlamos quién viene o no filtramos quién viene, puede venir gente que no sea bueno que venga. Entonces, esa es la cuestión. ¿Cómo filtrarlo? ¿Cómo comprobarlo?
4: Yo creo que
3: no se puede tener una manga tan ancha que te da igual quien venga.
4: Sí, y sobretot també controlar lo que és la immigració i controlar la gent d'aquí. Perquè, mira,
3: ahir mateix... Eso ya se da por sentado.
4: Ahir mateix vam fer un programa que es deia Crims, no sé si el veu veure, que parlava d'un assassinat
0: terrible,
4: brutal al Port Olímpic.
0: A la Vila Olímpica l'any 2000.
4: Simplement matar per matar. I no hi havia cap de fora, eren d'aquí tots, eh? Què passa? El que és difícil és acabar amb les tendències, el que és de moda. Mira, la joventut sempre té un punt de rebeldia, sempre va en contra del que passa. Aleshores, la mesura d'aquesta rebeldia fins on t'arriba és el tema. És a dir, per què es prenen pastilles i ballen i s'emborratxen i això ho troben divertit? Bueno, perquè és com una tendència, com una actitud de rebeldia, que diuen, escolta, anem contra el sistema que no saben ni quin és, i si entren. És molt fàcil entrar a beure copes, anar borratxo, la ruta del bacalao... És a dir, la joventut sempre ha fotut coses més extremes. Quan la moda o la tendència és la violència, que la violència està de moda, que la violència forma part, és quan passen aquestes desgràcies. El xicot que va matar... Tu imagina't quina història més trista. El xicot que va matar aquell pobre xaval que no tenia cap culpa, que el van matar per matar-lo... per violència, unes bandes que sortien per fer mal, això als 70 aquí ja passava. Hi havia els O'Brien. A més, tenien nom, els O'Brien. Tot per què? Perquè va sortir una pel·lícula que es deia Warriors, que els delinqüents eren baralles de gent que es barallaven entre ells sense cap motiu, simplement per barallar-se, disfrutar-se barallant-se. Va acabar amb una mort. Amb una mort d'una persona. Clar, si no hi ha cervell, si no hi ha seny, podria dir, entre la joventut sempre té tendència a fer coses, anem a dir, alocades, com dirien els això. El grau de violència el té, les normes de seguretat, la vigilància i, sobretot, torno a dir, l'educació. El problema, sí que pot ser que vinguin immigrants i que és molt habitual per Latinoamèrica portar machetes i tot això, és normal. Jo he estat a Colòmbia, hi havia un pessebre amb una dona atropellada, li van fotre una manta a sobre, el cadàver no venia el jutge, va estar com 2 dies, i la gent, com estava al mig d'un pessebre, passaven, aixecaven el peu i passaven per sobre com aquell que troba una bossa de plàstic. Clar, això aquí no tenim aquest costum, ni ho sabem. No vull dir que a Colòmbia siguin així, dic exemples.
3: Sí, ah, t'entiendo. No,
4: m'entens?
3: Sí,
4: són ni cultures, són comportaments.
3: No aceptamos ninguna generalización.
4: Però què és el fotut? Que no tenim prou educació aquí com per frenar que aquesta tendència que vingui de fora s'adoptin a les joves d'aquí. Tenim uns joves permeables que no tenen el criteri suficient com per parar, i al final l'únic culpable és la societat, al final, i la societat som tots.
0: A veure, Josep.
2: Bé, jo crec que cal agafar el dron i enlairar-se una mica i mirar-s'ho
0: més perspectiva
2: a llarga distància. És a dir, per exemple, el tema territorial. Assassinats a Islàndia el 2020. Zero. Assassinats a Noruega i podríem... Assassinats a una ciutat o a una població que té exactament la mateixa demografia que tot el país d'Islàndia, de El Salvador, de la República Dominicana, de Colòmbia. 50. Ah, descobrim, per tant, que hi ha societats on la violència és molt més, a la vista, diríem, molt més desencadenada que en altres ciutats, en altres cultures, en altres territoris del planeta. Per tant, perspectiva, diguéssim, territorial, que és interessant. 2, perspectiva històrica. Nombre d'assassinats per arma blanca o nombre d'assassinats per arma de foc a tal país, doncs, a la dècada dels 60, dels 70. Si tot això es posa, doncs, en dades verídiques, no falses, i a la intel·ligència artificial, i se li pregunta a la intel·ligència artificial que, bueno, vostè, que doncs sembla ser que és tan intel·ligent, que en dedueix. Jo crec que se'n dedueix, i ara em passo a la intel·ligència artificial, que aquí hi ha algunes coses que desencadenen aquestes coses. Abans heu parlat de la pel·lícula Warriors. Algú va fer aquesta pel·lícula, no? I algú va garantir que aquesta pel·lícula pogués ser vista per totes les cadenes i per totes les... Exacte. Per tant, aquí algú treballa d'una manera voluntària o involuntària. Jo no puc prejutjar la intencionalitat. Només el que detecto és que les societats europees on la violència, doncs, el segle passat era molt menor, i abans d'alguns barris molt concrets, algunes grans ciutats del centre d'Europa o del sud d'Europa, podríem parlar, evidentment, també de Barcelona aquí o de Marsella i Ullac, etc. En canvi, confrontat això, per exemple, la violència del continent americà, nord i sud. I, oh, sorpresa, es va desintegrant les societats europees, diguéssim, amb molta menys violència, i va apareixent tota mena de nova violència. Aquí podria parlar de violència de gènere, la violència vicària, la violència entre menors, que explicaves molt bé, Xavier, i un llarg, etc. Tota aquesta evolució, repeteixo que en perspectiva, el que ens demostra és que hi ha qui està treballant per desorganitzar les societats, les comunitats, i provocar, diguéssim, un esclat d'individualisme i un esclat de violència directa i indirecta. I de tot això, algú en treu benefici. Fa falta que digui ara quin treu benefici de tot això?
0: No cal. Ho deduïm.
2: Es diu extrema dreta? Es diu feixisme? No vull dir res més.
0: D'acord. The Warriors, Los Amos de la Noche?
4: Sí,
0: pel·lícula del 79, eh? No, que l'he buscat ara per donar més informació.
4: Era molt... Bueno, i la violència als Estats Units forma part de la seva vida. I pensa que és una gent que van construir l'imperi que tenen, bueno, que ja no tenen, però a cop de sang i armes, eh? És a dir, als Estats Units és més fàcil comprar-te una pistola que una botella d'alcohol, un menor, no? I coses que passen... Bé. Inclús pel·lícules absolutament... blanques, podríem dir, com Gris. Gris és una banda de joves, una banda amb xupes que es baralla amb una altra banda. El que passa que canten...
2: West Side Story. Una pel·lícula fantàstica i una música fantàstica.
4: Clar, el que als Estats Units està passant des de fa molts anys, ara està venint aquí.
3: Que viejo no sois, eh?
4: No, però és cert. Pensa una cosa, hi ha molta gent que ha vingut d'Amèrica cap aquí, eh? I no vull dir que tinguin la culpa d'això, ni molt menys, però... les modes... Escolta, quan es posen de moda les pel·lícules d'acció, on els lladres són els héroes, on l'assassí et fa pena que el matin, és a dir, estem al món al revés. Perquè els joves volen emular coses que ells aspiren. I si resulta que un lladre mata 4 tios, és un assassí, Kill Bill, la pel·lícula del Tarantino. Hòstia, que es carrega aquella tia 40 gent. Els joves al final volen una katana.
0: És que... digues, Antonio.
3: Solo por tocar las narices un poquito a Josep, va.
0: Un poquito només, eh? Parte,
4: ja sembla el Parlament, poquito, això.
2: Antonio, cuidado, que la tinc grossa, eh? El nas, vull dir, eh? Sí.
5: Hola, Polo.
0: Digues.
3: No lo dudaba. Gran parte de esta situación de violencia está generada por un continuo descrédito y erosión de un principio de autoridad que puede ser un principio que puede ser, se puede abusar de él, pero al final es un principio de autoridad necesario. Y por parte de la izquierda, y la izquierda, extrema izquierda, continuamente y de manera constante se erosiona la imagen de las instituciones, de las fuerzas y cuerpos de seguridad de policía, de cualquier cosa que implica una obligación o un establecimiento. Y Xavi lo ha comentado de una manera graciosa, pero es verdad. Si tú coges el 90% de las películas de thriller o el 90% de las películas de acción, al final resulta que en la mayoría los malos son los policías, porque son corruptos, porque son soberbios, porque son agresivos, y en muchas de ellas la figura del policía, la figura del ladrón, la figura del delincuente, se vanagloria. Y eso también influye en crear una sociedad que no respeta las reglas, que no respeta las normas y que se vuelve más violenta. Y eso es imputable a la izquierda.
0: Bé, José... Toma esa, Josep. Aviam, Josep, per al·lusions. No, espera.
2: Després.
0: Ah, després.
2: No, ja, no, si em toca ara.
0: Per al·lusions i després el José Polo, que ja el tenim aquí. José, bon dia.
2: Mira, Antonio, Hollywood. Posem números, no els tinc ara actualitzats. 1.000 pel·lícules a l'any. Bollywood, 10.000 pel·lícules a l'any. Quantes pel·lícules de Hollywood són aquest model que estava estudiant? Qui són els propietaris de les promotores, de les productores que fan aquestes pel·lícules? Bollywood. Quantes pel·lícules a Bollywood són de lladres i serenos, amb lladres bons i policies serenos dolents? Zero. Què són les policies de els films de la Índia, de Bollywood? Doncs amor, la vida humana, l'amistat, la lluita de les famílies per tirar endavant elles mateixes. Hi ha cultura. El que tu acabes de reflectir...
3: Bueno, també hi ha clasismo...
2: Deixa'm acabar, que tens aquesta tendència a no deixar-nos acabar. El que hi ha és una cultura que va per davant i que, a partir d'aquí, va destruint uns valors i els va substituint per uns altres. Les productores nord-americanes no estan en mans de l'extrema esquerra. Les productores nord-americanes, posem Fox, posem això, segur que ho sap molt bé el Xavier, que té, diguéssim, un món de treball. Aquestes qüestions, les productores estan molt sovint en mans de l'extrema dreta i dels més poderosos de l'estat nord-americà.
3: No, eso te lo inventas tú. Eso no es cierto. Eso es una cosa que te la estás inventando tú.
2: Més enllà de les productores independents. I les productores independents no fan el cinema de Hollywood, que és el cinema que tenim a totes les televisions.
4: Jo, amb consciència de causa, perquè ho sé,
0: i
4: forma part de la meva professió, el cinema americà és jueu. Absolutament. La gran indústria, les grans productores són jueves, capital jueu i dirigents jueus, des de Spielberg, que tu mires els noms, i després ja...
2: Sí,
4: la producció és jueva, són companyies jueves o dirigides per jueus. I després hi ha un cinema independent, com el de Sundance, com el que feia el Robert Redford, etc., que aquests van al marge i és minoritari. O sigui, aquí, de cada 10 pel·lícules que arriben d'héroes i de violència i d'agressivitat i de tot això, arriben un parell que, a més, passen molt poquet, que són més minoritàries. Per tant, el cinema en aquest moment, el capital, no sé si afecta o no afecta, és jueu, absolutament.
0: Aviam, sisplau,
4: ara,
0: José. Un segon. Antonio,
2: i l'estat jueu és extrema esquerra, no?
0: Un segon. No parlem més, que José Polo el tenim aquí.
5: No, parleu.
0: Bon dia i bona hora.
5: Bon dia,
0: com estàs?
5: Bé.
0: Hola, el José, que per la seva feina també ha voltat molt pel Baix Llobregat.
5: Sí,
0: que l'Hospitalet també ahir va haver tiroteig.
5: Sí,
0: i no és nou, i és una de les ciutats també on la criminalitat està augmentant força.
5: Sí,
0: pel
5: no.
0: Que m'expliquen.
5: A veure, no, i això és absolutament cert.
0: És cert, eh?
5: En tot aquest cap de setmana, la veritat és que estic tocat, eh?
0: Sí.
5: És a dir, molt desagradable aquest cap de setmana.
0: Sí.
5: És lamentable que passin les coses que han passat a la comarca del Baix Llobregat. No obstant això, com han passat diferents coses, al final ens acabem repartint la feina i a mi el que em va tocar tractar més, o bàsicament, és un tiroteig a l'Hospitalet de Llobregat. Aquest tiroteig a l'Hospitalet de Llobregat no va causar ferits, però van ser 5 trets, o com a mínim els Mossos han trobat 5 beines, al carrer Rambla Catalana del barri de la Torrassa. I la hipòtesi que tenen els Mossos d'Esquadra, o una de les coses que més lògica pot tenir a hores d'ara, que encara està la investigació oberta, i això convé dir-ho clar durant les primeres hores, perquè a vegades les investigacions comencen per una cosa i al cap de mesos van a una altra. Val? I la gent vol saber el que ha passat 20 minuts després. I, vaja, potser hi ha algun periodista que és capaç de fer-ho, jo no. Val? Doncs una de les investigacions o de les hipòtesis que darrere de tot plegat hi ha bandes llatines. I té molta lògica, i t'explico el per què. En aquell carrer hi ha un bar conflictiu, sovintejat per membres d'aquestes faccions que últimament estan molt actives a l'Hospitalet, sense arribar al punt de com ho van arribar a estar a principis de segle, però Déu-n'hi duret, i si no es posa solució es pot arribar a aquella situació, molt sovintejat per aquest tipus de persones. Llavors, aquest és curiós perquè aquest bar, que es diu Josué, vaja, està en el mapa dels investigadors, dels Mossos, de la Guàrdia Urbana, de l'Ajuntament, de la Generalitat, de tot Déu, diguéssim, va estar arribar tancat 4 mesos per certes irregularitats. Una d'elles és que feia d'after, sense llicència per fer d'after. Els afters són aquests bars on es continua la festa un cop s'ha acabat la feina, la festa, i clar, a l'arribar ja els Mossos d'Esquadra ahir es troben 30 persones dins d'aquest bar amb la persiana baixada. Llavors, té molta lògica que sigui, no et diré un intent d'assassinat, que podria ser, però sí un avís d'una de les bandes llatines cap a una altra de les bandes llatines que estan actives a l'Hospitalet de Llobregat. Això és el que a hores d'ada podria semblar que hi ha al darrere. I ara mirem els antecedents que té l'Hospitalet de Llobregat a nivell de delinqüència, que deia, sí, en l'últim any els índexs delictius han pujat un 10% i escaig. És una situació que no és només d'aquest any, sinó que ja porta uns certs anys que es va consolidant, i a més la percepció de la ciutadania és que el principal problema de la ciutat de l'Hospitalet és la seguretat, arribant a uns índexs que marquen el màxim històrics de preocupació ciutadana dins del baròmetre municipal, que té recomptat, si no m'equivoco, fins a l'any 2010. Abans no tinc dades, però ara podríem dir que és el principal problema que té la ciutat, o això com a mínim ho perceben els seus veïns. I per què té aquesta ascendència o aquesta, les bandes llatines a l'Hospitalet de Llobregat? Us explico una miqueta breument què passa, no? A l'Hospitalet tot és multicultural, per tant parlem de bandes llatines, però dins de les bandes llatines hi ha persones d'ètnia i nacionalitat catalana, d'altres ètnies, ja estan tots agrupats, i no són només pandilles juvenils violentes entre elles, sinó que al darrere el que s'amaga és el negoci de la droga. Llavors això genera una sèrie de aldarulls, robatoris, baralles molt elevat, que preocupa molt els veïns, val? I anem amb més antecedents. Justament aquest cap de setmana, al mateix barri de la Torrassa, va haver-hi una baralla amb un detingut que, en principi, no està relacionat amb els fets d'ahir. I dic en principi perquè això podria evolucionar. Jo, quan vaig preguntar ahir, encara em deien que és molt recent per saber-ho, però és un fet que va haver-hi una altra baralla amb detinguts al mateix barri de la Torrassa. Al Parc de les Planes, fa unes setmanes, va morir un jove d'ascendència llatina. En aquest cas el seu entorn familiar va negar absolutament que estigués ficat dins d'una banda, però s'hauria de mirar. I a principis d'any, que és un tema que vaig portar jo doncs, al gener, va morir una noia molt jove dins d'un narcolocal que estava ocupat, en aquest cas no al barri de la Torrassa, sinó al centre de l'Hospitalet, just al costat de l'Ajuntament. El que a mi m'explicaven veïns i em confirmaven alguns investigadors és que allò era un punt també de proliferació de venda de drogues, no només de consum de drogues. I al rascar una mica qui hi havia darrere d'aquests fets, també ens trobàvem bandes llatines. Per tant, és un problema greu, és un problema que encara no arriba al que havien estat les bandes llatines a l'Hospitalet a principis de segle, però que o s'hi posen les autoritats molt serioses en prevenir això i en controlar-ho, o s'arribarà a aquell punt, i és una situació preocupant. la que viu ara mateix l'Hospitalet de Llobregat, sense cap mena de dubte.
0: Molt bé, doncs aquest és un bon anàlisi. Hauríem d'anar tancant perquè ens hem allargat bastant, que és interessant, però una mica amb el que apuntava el José, no? Per on passarien les solucions o...
2: Jo, si em permeteu, en tot cas, aquest punt de vista sobre el tema de la dimensió global,
0: a
2: tot
0: veure,
2: això.
0: Sí.
2: Davant de les bandes llatines o les bandes albaneses, les coses a l'Hospitalet...
0: Tornem a agafar el dron.
2: O les coses a Londres. El papa de Roma, caram, farà un viatge el mes que ve per aquí.
0: Sí.
2: Ahir van donar a conèixer al Ministeri de l'Interior del Govern d'Espanya la mobilització de 12.000 guàrdies civils, 6.000 policies nacionals. Avui la direcció dels Mossos d'Esquadra donarà a conèixer la mobilització de mils o desenes de mils de Mossos d'Esquadra. Quan en Macron ha anat, el president de França, ha anat a Andorra, com a copríncep d'Andorra, ha hagut de paralitzar la vida a Andorra. S'han tancat botigues, s'han tancat tots els comerços, s'ha paralitzat l'entrada i la sortida de les fronteres d'Andorra. És a dir, els dirigents mundials han de moure's en un entorn de militarització absoluta de la societat.
0: Només, preguntes?
2: Només, sí, només deixo aquesta reflexió. Quelcom de greu, de molt greu, per damunt del que està dient, a més del que està dient el José, està passant a les societats.
0: Bé, avancem i anem a parlar de transport. No és la primera vegada que en parlem, perquè, José Polo, m'agradaria que m'expliquessis què passarà avui a partir de 7:45 del vespre a la Barema, que és aquest local del carrer Molí, perquè feu la segona proposta del cicle Trobades en Viu. Per parlar de trens.
5: Què passarà? Doncs que vindrà un alt responsable de Renfe a Catalunya per donar explicacions i explicar què ha passat a l'estació de Molins de Rei i, qui vulgui, en general, com és la situació de Rodalies. Aquest senyor és l'Antonio Carmona, que ara mateix al càrrec és el representant institucional de Renfe a Catalunya. I vaja, el vam convidar perquè creiem que és un exercici bo que la ciutadania pugui apropar-se a un càrrec, recordo que és tècnic, no polític. Vull dir que aquest senyor estava en diferents governs, sí, i quan canviï, sí, el govern de l'Estat seguirà treballant a Renfe. És a dir, no és el que manega cap a on hi ha les inversions, sinó que és un càrrec tècnic que ens pot explicar una mica, doncs, què ha passat amb l'estació, com evolucionarà, i clar, suposo que durant la xerrada, doncs, també es parlarà de Rodalies en general. Mm. I ho fem perquè en aquest cicle de trobades en viu que fem, que vam començar fa uns mesos i que continuarem durant el llarg de l'any amb motiu del 15è aniversari del Viu, del diari digital de Molins, doncs, clar, busquem temes que preocupin a la ciutadania i intentem buscar veus que normalment no estiguin a Molins, no? Llavors, ostres, una preocupació ciutadana, jo crec que màxim a Molins i arreu, que no és una cosa exclusivament de Molins, és com funcionen, doncs, els trens, no? Com funciona Rodalies, i a partir d'aquí, clar, a més a Molins tenim l'afegit de la situació desastrosa en la qual s'ha vist immersa l'estació des de fa uns anys. Mm-hmm. Llavors, doncs, creiem que és un tema que pot interessar i diem, doncs, portem algú que pugui donar la seva visió sobre això amb cert coneixement de causa.
0: Molt bé.
2: Intentaré anar-hi.
0: Sí?
2: Tinc dualitat de coses. Ai. No serà fàcil. Si pugues anar-hi, li faria la següent pregunta.
0: Atenció.
2: En la primera fase de les obres, fallides, efectivament, com deies, sí que va haver-hi una part que ens van dir que havia quedat acabada i ben feta, que era la reforma del vestíbul,
0: sí,
2: i l'andana principal.
0: Sí.
2: Curiosament, com a usuari de Renfe, com sabeu que sóc, ahir mateix, doncs, com a client de Renfe, vaig agafar els trens, avui i demà els torno a agafar, etc. La sorpresa que he tingut és que en aquest moment estan rebentant totalment aquesta suposada andana acabada, a través de grans forats d'un metro quadrat de superfície cada pocs metres, és a dir, per tant dedueixo que jo, la primera fase, la part que sí s'havia acabat, després va quedar tot pendent, una gran part per acabar, però la part que sí ens van dir que s'havia acabat, ara resulta que s'està aixecant tot. La incomprensió és absoluta, ho comentàvem amb alguns altres companys que agafaven el tren, i la sensació és aquesta de dir, tot això ens amaga alguna cosa, no sé, espero i desitjo que el senyor Carmona la pugui contestar, no? Que és, no hi haurà darrere de tot això un negoci encobert, com ara veiem que darrere de les guerres que el senyor organitza pel planeta. Hi ha una sèrie de negocis encoberts. Avui estic preguntant.
0: Molt preguntant, deixes a l'aire moltes preguntes.
5: Pregunta apuntada i, precisament ahir, Josep, em vaig fixar en el mateix, però era primera hora i el que vaig escoltar, tampoc és que em vaig posar allà per a l'orella, bueno, sí que ho vaig fer.
0: Perquè...
2: Perquè
5: va haver un moment que ja es van fixar i diu, aquest senyor que fa escoltant tant, no? Que estaven discutint els tècnics allà on havien de fer els forats. I estaven parlant una cosa tècnica que si havien de tocar o no tocar o destrossar o no destrossar i estava en directe com la discussió d'allà. Relacionat amb això, una altra pregunta que espero que surti, si no pues ja la farem sortir, és una cosa encara molt més baladí o més o molt més que en principi podeu dir, ostres, pues no és tan important, però que a l'usuari de Rodalies sí li preocupa. Oi que han desaparegut bancs a l'andana respecte als que hi havia anteriorment? Bueno, no a l'andana, disculpeu, a l'interior del vestíbul de l'estació. Vull dir, perquè, clar, és a dir, al final quan plou o fa molt de fred, tenir un banc allà a xupluc i que no faci tant de fred, doncs per molts usuaris deu ser important. I, ostres, renoves el vestíbul, vestíbul està millor del que estava abans, però et carregues uns bancs.
0: Antonio, m'escoltes?
3: Sí, es que estaba pensando lo que dice José y tiene toda la razón del mundo, pero no. Lo único que demuestra es que no piensan en la gente cuando hacen estas cosas. Es tan sencillo como eso.
0: Ho dic perquè tu has deixat de ser usuari de Rodalies, no?
3: Yo me he pasado a Ferrocarriles de Cataluña y la verdad es que son mucho mejores, son mucho más seguros en el sentido de fiabilidad, cosa que para los que trabajamos fuera de Molins es una cosa fundamental. Y la verdad es que sí, que yo hace ya mucho tiempo que no cojo Renfe con asiduidad. Alguna vez lo he cogido, pero no, la verdad es que no me sale a cuenta.
0: Doncs testimonis que poden servir avui en aquesta xerrada.
3: De hecho, aprovecho para decir que me gustaría que sobre todo por la tarde hubiese más frecuencia del bus que une cuatro caminos con Molins.
0: Sí, és veritat.
3: Porque así como a primera de la mañana es una frecuencia bastante amplia, luego por la tarde se hacen, vamos, minutos y minutos, perfectamente 20 minutos, media hora esperando.
5: No estaría malament.
3: Como dice José, en unas condiciones que no son adecuadas.
0: Clar.
5: No estaría malament un tramvia passant per allà, creuant fins a quatre camins, amb un carril bici i un lloc perquè la gent pogués anar pues, o amb bicicleta o caminant, sí. Perquè realment, si tu planteges anar caminant, tens un quart d'hora, 20 minuts per arribar al principi de la carretera i potser és una cosa saludable, igual que la bici, amb un aparcament d'aquests pues, segurs bici-box. No estaria mal. Jo deixo caure idees que, de fet, no són meves.
3: També ho he de dir. És una bona idea, eh?
5: Ja parla, ja fa anys.
0: Josep?
2: No, que complemento la bona idea que apuntava el José amb un altre fet informatiu. Què ha passat com a conseqüència d'aquesta crisi progressiva de decadència de la Renfe? Doncs que els usuaris han fet, com l'Antonio, centenars de mils, no persones, sinó centenars de mils han marxat d'aquests trens. I aleshores, bé on han anat? Doncs, bueno, tot els sistemes alternatius possibles. Evidentment, les carreteres estan molt més plenes de cotxes, que fa uns dos anys, per exemple, i no és que s'hagin vengut molts més mils, que sí, però no està justificat el percentatge d'usuaris d'autopista i autovies, si no fos com a conseqüència dels molts mils de persones que han abandonat el transport públic i s'han passat al transport privat, però, ai-las, un altre gran beneficiari d'aquesta situació ha estat les companyies d'autobusos.
5: Correcte.
2: I en aquest sentit, per tant, es detecten increments de 150%, de 200% en algunes línies. I això és una bona notícia, el fet que ahir la Generalitat de Catalunya, la Generalitat de tothom, per una vegada, doncs, sí que ha pensat en tothom, i van donar a conèixer el que són una quantitat important de diners, de milions d'euros, que es donaran els propers anys. La llàstima és que serà el 2028, 2030, 2032, en fi, que incrementaran en molt el nombre de busos de 52 concessions d'autobusos de tot Catalunya. Entre elles la nostra, és a dir, la companyia sí. Soler Sauret, que crec que té la concessió aquí de sí. Barcelona, cap a Martorell i passant
5: bueno,
2: per
5: Sant Feliu Molins. Bueno, sí, hi ha diferent, però sí, la principal és aquesta.
2: Línies, aquesta és la principal. Doncs, per tant, bé, desitjar, el que ara demanava doncs, el José, que demanava també l'Antonio, que ben aviat, no hàgim d'esperar el 2030, tinguem més autobusos, més conductors d'autobusos, millors autobusos, nous autobusos, i per tant, ja que no funcionen els trens, funcionen els autobusos.
0: Antonio, digues.
3: Que para el 2030 soy ya un mayor, ¿eh? Que sea antes.
0: Que sigui abans, ¿eh?
5: Jo, per afegir, per posar una miqueta d'aigua al vi, amb la bona notícia aquesta de l'anunci d'ahir de la Generalitat sobre els autobusos, recordem una de la setmana passada, que sota el meu punt de vista no és tan bona i també va lligada amb els autobusos. És a dir, expliquem-ho tot. S'acabaven unes concessions històriques de fa sí. molts anys, s'havia de fer un nou pla per endreçar tot aquest sistema una mica enrevessat de 20.000 empreses treballant en el mateix lloc, que a vegades unes... Bé, un cert enrenou, la Generalitat, sospito, s'ha vist incapaç de fer-ho i ha fet patada cap endavant. Renovem les concessions, millorem certs aspectes, com per exemple els mètodes de és a dir, posaran més autobusos elèctrics, diguéssim, però vaja, el gruix de la qüestió, que era afrontar i endreçar el sistema, doncs han decidit que millor fer-ho més endavant, que ara mateix doncs no era el moment.
2: A veure, ja que dius aquestes coses i diguem-les totes, ho comparteixo. I altra vegada, què és el que està passant amb això que acabes de dir, que arribem tard? És a dir, sistemàticament arribem tard. L'excusa de que no hi ha pressupostos, bé, no és una excusa, és veritat, no hi ha pressupostos. En tot cas, políticament em pregunto per què no hi ha pressupostos. I això, per tant, és una interpel·lació directa a la classe política i especialment als que tenen la responsabilitat de que hi fossin els pressupostos. Però en tot cas, deixem-ho doncs, a un altre nivell. Ara com a usuari dels autobusos. Aquest cap de setmana, l'estació central d'autobusos de Vic, l'estació tancada. Els panells informatius no funcionaven, no hi havia cap sistema de saber els autobusos que arribaven, entrades, sortides, cap informació. L'està tancat a l'estació, el bar és tancat, els serveis, diguéssim...
0: Sí, al costat de l'estació de Renfe està,
2: sí, eh? Exactament, sí, sí. Aviam, en un país que diu que és de la Unió Europea,
0: sí,
2: amb una, aquell edifici, un edifici enorme, en fi, allà hi treballen només els dies feiners de personal, això de la sensació d'un país de veritat o d'un país tercermundista? I allà entren i surten autobusos de Barcelona a Vic cada pocs minuts. Hi ha un servei, uns autobusos directes, que no hi eren fa pocs anys, però ara hi són, i bueno, estan a rebentar tots, i han de posar més autobusos contínuament. I a més surten tota una sèrie de línies secundàries que van cap a les diferents ciutats de tota la comarca d'Osona i fins i tot a comarques veïnes. La sensació és la que estàs amb el mateix, la mateixa baixa qualitat de servei que la Renfe.
5: I seguint el fil d'això, heu vist les cues per agafar el bus a Barcelona?
2: Les he vist i les he patit, perquè també agafo aquest autobús.
5: Doncs si els agafes, veuràs que Barcelona té una carència d'estacions d'autobusos brutal, que de fet la de Sants la volia encarregar, i vist la situació, l'estan com entre cometes indultant. Recordem que l'estació de Sants està en obres i que tot allò s'ha de reformar i encara Déu-n'hi duret el que pot passar allà. I de fet, l'Ajuntament s'ha vist entre cometes obligat a fer un parche, perquè és el nom, d'intentar ordenar una miqueta més doncs les cues i col·locar més pals informatius, però no són marques, o sigui, parades de bus amb la seva marca, sí, com Déu mana, saps?
2: Intenteu descobrir de quina andana surt un autobús cap a Milà, cap a París, cap al Pirineu, cap a la Costa Brava, des de l'estació del Nord.
0: L'estació del Nord.
2: Intenteu averiguar-ho. Està també en obres, tot panxa en l'aire.
0: Sí.
2: O intenteu agafar els autobusos que surten de la Gran Via en direcció cap al Bages, en direcció cap al Pirineu, en direcció també doncs, cap a Noia, Ripollès, etc. I veureu les cues i les baralles del personal per saber quin és l'autobús que n'hi ha 5 en línia i cap indicació de que, més enllà del que hi ha en el propi autobús, en el frontal de l'autobús, però que quan els autobusos que arriben amb el conductor han de fer una parada per fer un cafè o per fer
0: les necessitats.
2: I per tant, allà hi ha una instal·lació i tal, resulta que apaguen aquesta llumeta, sí. I allà hi ha un munt d'autobusos, no saps quin és el que va a Olot, quin és el que va a Ripoll, quin és el que va a Banyoles, quin és el que va a Vic, i centenars de persones que intenten declarar-se fent cues, allò és el desori absolut.
0: Per tant, obrim el meló dels autobusos. Ja,
5: no, obrim el meló de petites coses que fan que el país sigui millor.
0: Sí.
3: Bueno, ara
2: el país no és gaire bo.
0: Digues, Antonio.
3: Escucha, no, aquí me recuerdo que una vez yo aquí en Cuatro Caminos me subí al autobús y mirar cuál era y me volví a Francesc Macià.
0: Molt bé.
3: És important el que està dient
0: sí.
4: Hi ha factors que influeixen en això molt, eh? És a dir, una de les coses que hi ha és la centralització de tota Barcelona, per exemple, no? És a dir, si es poguessin fer més gestions des de les pròpies localitats, no caldria tants desplaçaments. Dos, cada cop més és així. Dos, cada cop més el creix la població, és a dir, anem al voltant dels 10 ja, quan érem, no fa quan deia el Pujol 6, ja som 10, ha augmentat la població, i què ho fes? Les infraestructures de carreteres, per exemple, han fet un carril directe, podríem dir, per la B23, que parlàvem d'allò, que no existia. És a dir, no només fallen els autobusos, falla tot perquè el creixement de la població i la centralització de les gestions o de les ubicacions fan que existeixi un caos i que no siguem preparats. Abans, la gent normalment treballava la seva pròpia població, ¿vale? No tenia que desplaçar-se a treballar no sé on. És a dir, hem fet com una espècie de caos, ja no només amb els autocars, sinó amb tot, de que vivim a llocs on no treballem, treballem en llocs on no vivim, fem uns horaris que no encaixen amb no sé qui. Ja, és a dir, tenim un merder caòtic de forma de vida que organitzar els transports públics no és que valgui una fortuna, és que hauria de ser bestial, perquè a qualsevol hora del dia o de la nit hi ha algú que necessita transport.
5: Quan?
4: I, no, clar, jo, això, jo, i això és impossible.
2: Com sempre et diria, més a Noruega, sí? En què, a més, en la xarxa de trens, aquí és molt curta, ja no n'hi ha gaires de trens, a la xarxa d'autobusos, que sí que n'hi ha molts i que funcionen molt bé, s'hi afegeixen els vaixells. Perquè per comunicar-se en aquell país tan llarg i estret, a les diferents ciutats importants que estan totes a la costa atlàntica, resulta que has d'anar amb vaixells. La coordinació dels vaixells amb els pocs trens que hi ha, però que hi són, i amb la xarxa d'autobusos i a les grans ciutats, la xarxa de tramvies, és modèlica, 100%. Per tant, si en algun país ho poden fer-ho, deu ser possible fer-ho, no?
4: I si nosaltres no som modèlics.
2: Ah.
4: El que fa és el ser humà d'aquí, l'habitant d'aquí. O sigui, nosaltres ho volem tot immediatament. Nosaltres, si a les 3 de la matinada volem un autobús, el volem.

0: per tothom.
1: Exactament.
2: Bé, a 7:45, doncs, amics oients, podeu anar a la barema i en tot cas es parlarà bàsicament de trens.
0: Sí, principalment de trens.
2: Amb Antonio Carmona, amb les preguntes que ja teniu vosaltres, la que s'ha apuntat del Josep.
0: Si el que vulgui preguntar a la gent, jo em dedicaré a intentar controlar el David, que com sabeu és especialista en infraestructures, i clar, a vegades quan dos friquis dels trens comencen a parlar ho has de traduir.
1: Clar.
0: És el perill d'aquesta tarda, és aquest, però intentarem que no passi.
2: Molt bé, Antonio Valverde, un plaer que tornar-te a escoltar, eh?
3: Un saludo a todos.
2: Adeu, un saludo. Antonio. A José Polo, Xavi García també, i Josep Genés, que vagi molt bé la setmana, eh?
4: Gràcies,
2: gràcies i molt bon dia.
1: Adéu.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 10. Parla Maria Lara. Catalunya ha assolit un nou rècord d'ocupats amb 3,92 milions de treballadors al mes d'abril, després de sumar en un mes el 0,99% i un 2% en tot un any, amb creixement sostingut des del 2021. Paral·lelament, l'atur ha baixat en 8.949 persones, que suposa un 2,77%, la millor dada d'un mes d'abril des del passat 2019. I també en l'àmbit econòmic, els ministres d'Economia de l'Eurozona s'han reunit per analitzar l'impacte econòmic de la crisi a l'Orient Mitjà. Hi ha cert pessimisme davant la possibilitat d'haver-nos d'enfrontar una situació d'estagflació perquè s'incrementa la inflació mentre redueix la producció. Per aquest motiu, valoren l'opció d'un impost temporal sobre els beneficis extraordinaris de les grans energètiques. N'ha parlat avui a la xarxa Roberto Gómez Calvez, que és professor titular de l'àrea d'empresa de la Facultat de Ciències Socials de la Universitat Europea de València.
2: La Unión Europea no va a establecer el impuesto, sino lo que va a establecer son unos parámetros, unas guías, unas directrices para que esos impuestos no entren en conflicto con los mercados, que no alteren, digamos, la pauta que está establecida para el libre comercio, para las transacciones, y lo que estará buscando es que después no haya litigios y lo que, pues, un poco sentar las bases, pero en absoluto va a ser, digamos, la garante y el abanderado de este tipo de impuestos.
1: L'objectiu d'aquesta mesura és que una part d'aquests guanys serveixi per alleujar la pressió que pateixen famílies, pimes i autònoms. I en mobilitat, retencions habituals a la B10 i la B20, direcció Nus de Trinitat i Nus de Llobregat, també a la C58 entre Montcada i Barcelona, i a l'A2 entre Cornellà i Sant Joan d'Espí. A banda, a la C58 hi ha també un accident a Terrassa amb un carril tallat que provoca congestió, també en sentit Barcelona. A la P7 també hi ha retencions de fins a 8 quilòmetres entre Barberà i Mollet en sentit sud, i també hi ha afectacions per Boira, la C-17, entre Tona i Vic. I avui s'ha recuperat la circulació ferroviària de la línia R4 entre Terrassa i Manresa després de diversos mesos d'interrupció per obres a la infraestructura. Amb la reobertura, per tant, es retira el servei de bus llançadora que cobria el trajecte durant el tall. La mesura s'emmarca en la recuperació progressiva del servei de Rodalies, que se suma a la reobertura també d'ahir del tram Mora la Nova Reus de la línia R15. I avui passa a disposició judicial el presumpte autor del crim d'una dona el dissabte en ple carrer a Esplugues de Llobregat. Desenes de persones s'han concentrat en les darreres hores per condemnar els fets mentre el govern els ha deslligat del jihadisme davant les especulacions que s'han fet.
0: Notícies en xarxa.
3: Passen 3 minuts a les 10.
4: Informació local.
3: Aquesta setmana continuen el cicle de conferències a la Gòtica dins el cicle de museus convidats que organitza el Museu del Renaixement, que suposa que de forma periòdica representants de diferents museus visiten la vila. Han passat per la Gòtica el director del Museu Frederic Marès, del Museu Nacional d'Art de Catalunya o del Museu del Disseny de Barcelona, i aquest dijous serà aquí a la vila per fer una xerrada el director del Museu d'Història de Barcelona, Carles García Hermosilla. Aquest dijous a les 6 de la tarda a la sala d'actes a la Gòtica, al Museu del Renaixement, i l'entrada és lliure. El Club Natació Molina

De Rei organitza una zumba solidària per aquest divendres a la tarda, a 5:45, al Solarium. Podeu fer les vostres aportacions de 3 euros per participar a l'activitat o de 5 per participar a l'activitat i endur-vos la bossa del club a la recepció del Club Natació. I des del Club d'Hoquei presenten la seva nova mascota aquest divendres també a 6:45 de la tarda a la sala d'actes de la Federació Obrera. Durant la presentació de la nova mascota donaran a conèixer doncs, la mascota, el paper que tindrà el club, i comptaran també amb la participació de jugadores i jugadors, membres de l'equip tècnic i representants del club, el divendres a 6:45 a la FEDE. El dissabte al matí al Mercat Municipal hi haurà un taller de piruletes de xocolata a partir de les 12 amb dues sessions de 12:00 a 3:15 i de 3:15 a 2:15. Les aprendran a fer piruletes de xocolata i també es parlarà del cacau i de comerç just. Heu de fer inscripcions al mercat a través d'un codi QR. El dissabte a la tarda hi ha cinema a la Penny dins el cicle Gaudí amb la pel·lícula Cirat d'Oliver Laxe. Dissabte a les 7 de la tarda entrades anticipades a Entràpolis. I diumenge hi ha la 28a paella popular del barri del Canal a les 2 del migdia a la plaça Vicenç Fernández amb l'opció de paella mixta o vegetariana. El preu és de 10 euros pels socis i de 12 euros pels no socis. S'ha de fer pagament amb efectiu i els tiquets els venen cada tarda fins divendres, divendres inclòs, de 6 a 8 de la tarda al local de l'Associació de Veïns. I la farmàcia de guàrdia avui dimarts és la Soler de l'Avinguda Barcelona 51-53 a la carretera.

0: Si escoltes dir John Williams, et ve al cap La Guerra de les Galàxies. Si et parlen de Henry Mancini, te'n recordes de La Pantera Rosa. Si et diuen Ennio Morricone, veus el bo, el lleig i el dolent. En cada programa, un total de 12 o 13 bandes sonores d'aquests directors musicals us transportaran a 1.000 llocs i èpoques amb les seves bandes sonores.
1: Música en 8 mil·límetres, amb Ferran Cardona. Cada dijous a les 4 de la tarda a Ràdio Molins de Rei.
2: Saps que Òmnium Cultural desplega per tot el país un projecte per garantir que tothom qui vulgui aprendre i practicar el català informalment tingui amb qui fer-ho? El projecte Vincles organitza grups de catalanoparlants amb aprenents que volen parlar i millorar el seu català oral per practicar-lo un o dos cops per setmana de tardor a principis d'estiu. Amb el Vincles, Òmnium vol arribar a on no arriben les classes formals de català per enfortir l'ús social de la nostra llengua mentre es creen vincles entre veïns. Apropa el català a tothom. Inscriu-te al Vincles. vincles.omnium.cat.
3: Parlar de sexualitat no sempre és fàcil.
4: Però al Molí Jove tens un espai on pots fer-ho amb confiança.
3: Som l'Helena i el Pau, de la cooperativa Ple, i t'esperem cada primer i tercer dimecres de mes, de 5 a 8.
4: Un espai còmode, segur i confidencial per parlar de sexualitat, relacions i emocions.
3: I si vols, cada mes fem un taller obert per seguir aprenent plegades.
4: Vine, parla i viu la sexualitat amb naturalitat.
5: Vols comprar o vendre una empresa a la província de Barcelona? A Reempresa et connectem amb persones emprenedores o empresàries com tu per garantir que els negocis continuïn i creixin. Gràcies a la Diputació de Barcelona t'oferim assessorament personalitzat i suport financer gratuïts. Informa-te'n al teu ajuntament o visita reempresa.org i descobreix com podem ajudar-te.
6: Ràdio Molins de Rei, la ràdio nostra.
7: A Ràdio Molins de Rei, bon dia i bona hora.

0: les 10 del matí i 9 minuts continuem endavant el bon dia i bona hora d'aquest dimarts 5 de maig. D'aquí una estona vindrà el Damià Martínez, ell és el director del Museu del Renaixement. Amb ell parlarem del Renaixement, ja el tenim per aquí altra vegada i per tant doncs, ens acompanyarà en directe. I parlarem de diversos actes que doncs, ha d'acollir el museu els propers dies. Després també tindrem el David Lloberes amb el seu espai de Xifrant el Món per parlar de política internacional, però ara, com bé sabeu, al tornar de les notícies de les 10, parlem de política, i en aquest cas els dimarts ho fem acompanyats d'Esquerra Republicana de Catalunya, amb la regidora portaveu d'aquesta formació, que és la Marta Espona. Hola, Marta, bon dia i bona hora.
1: Hola, bon dia.
0: Què tal, com estem?
1: Bé.
0: Sí? Sí. Deixant aquest cap de setmana més llarg del que és habitual.
1: Sí.
0: Això va fer que el ple ordinari del mes d'abril no es realitzés, no es fes en dijous, sinó en dimecres.
1: Exacte.
0: Pràcticament dues hores de debat.
1: On bé, de debat, de debat.
0: O de votació, perquè
1: sí,
0: molt era...
1: Molt debat, no.
0: I quan hi havia d'haver però... un debat, diguem, important...
1: molt bé.
0: Doncs al final, i ara ens ho explicaràs, no, sí. Es va posposar aquest debat de fons per parlar de l'educació a casa nostra, sobretot del manteniment de les escoles. Ja heu fet aquesta nota de premsa. Explicant que Esquerra posa el focus en el manteniment de les escoles i reclama al govern actuar amb urgència. Això ho fèieu a través d'una moció que es va, diguem, posposar. Explica'ns què és el que va passar des de que vas venir al programa el dimarts passat fins al ple del del dimecres.
1: Sí, doncs fins al moment en què vaig venir aquí doncs no havia passat res.
0: Bé.
1: De fet, sí, sí que havia passat, però no alterava la moció i era que, en tot cas, des d'ara sí que ens havien confirmat que donarien suport a la moció, això sí que ho sabíem, però no sabíem res més. I doncs a la tarda o cap a l'hora de dinar doncs va arribar una proposta de l'equip de govern. Jo no la vaig poder llegir en aquell moment perquè encara era la feina, i quan a mitja tarda doncs la vaig poder veure, bé, la sorpresa va ser que doncs llàstima, hauria d'haver comptat les línies que hi havia, però en tot cas doncs era una moció que ocupava una cara per davant i un quart de pàgina per darrere, i estava doncs absolutament tota guixada, només quedava una línia que s'havia respectat.
0: Per tant, era una esmena a la totalitat.
1: Clar, jo quan vaig veure allò, clar, vaig dir, ostres, perquè clar, em van dir, et passem una proposta de moció, no? I aleshores, clar, la proposta de moció que ens passaven era una moció nova, perquè l'enfocament era un altre, els acords doncs eren uns altres, es mantenia doncs aquesta línia que quedava sencera, doncs era un acord que deia elaborar un calendari en el qual doncs es pugui doncs fer el seguiment dels compromisos presos i per tant doncs poder comprovar si realment s'estava fent el que s'havia previst o no. Aquest era l'únic acord que quedava en peu, però tota la resta doncs desapareixia, no? Clar, aleshores, bé, jo és el que vaig dir, com a dir que això és una esmena a la totalitat, això no és la nostra moció, però el que sí que vam proposar des del nostre grup en aquell moment era que de les dues mocions en féssim una, perquè el focus de la nostra moció evidentment estava posat en la inversió, en les feines que l'Ajuntament havia de fer perquè doncs, li corresponien, algunes de les quals doncs, ja estaven compromeses o ja s'havien parlat prèviament, però la nostra moció també incorporava un punt que deia que si calia per altres inversions que li corresponguessin a la Generalitat, si calia que entre tots plegats fessin més força, doncs la moció anava en aquesta línia també, no? És a dir, instar la Generalitat a complir el que li correspongui complir.
0: Per tant, expliqueu que tenia un caràcter propositiu.
1: Evidentment, perquè allà no estàvem dient ho heu fet malament, és que no sé què, no, sinó allà s'exposaven una sèrie de fets que entenem que són fets totalment objectius, perquè nosaltres el que recollíem en aquesta moció eren les queixes que les direccions de les escoles, majoritàriament escoles en aquest cas, havien fet en el Consell Educatiu Municipal. Per tant, és una qüestió que nosaltres no ens la inventàvem. No era una qüestió de volem anar de mala fe perquè volem perjudicar, sinó que el que fèiem era donar veu, en tot cas, doncs, sí, ampliar la difusió de les queixes de les direccions de les escoles perquè veure si així doncs, hi havia una reacció, no? Clar, la reacció de la proposta de l'equip de govern va ser doncs que, per una banda, doncs, l'Ajuntament ja portava molts anys fent inversions a les escoles, d'acord, però és que també li correspon fer-ho, i després que moltes altres de les qüestions que reclamaven els centres escolars li corresponien a la Generalitat i, per tant, doncs, que s'acollirien doncs, a un pla que la Generalitat estava tirant endavant, etc. Aleshores, clar, davant d'aquesta moció dius, doncs, quin problema hi ha que de les dues mocions en fem una? Perquè, d'alguna manera, vosaltres el que esteu fent és reclamant a la Generalitat el que no ha fet i posant de relleu el que l'Ajuntament sí que ha fet, i, per tant, això nosaltres hi estarem completament d'acord, però nosaltres, per altra banda, amb la moció, el que dèiem és anem a ordenar les coses. Primer, anem a contestar doncs, les demandes que ens fan i, per tant, anem a fer un pla, anem a fer una planificació de les inversions que doncs, històricament s'han hagut de fer i no s'han fet, a veure qui li corresponen, si ens corresponen com a municipi, doncs aleshores a veure quin calendari i quin pressupost poden tenir també. I per això després doncs, venia el punt del calendari, perquè en tot cas doncs, aquesta planificació quedés clara i finalment doncs, el punt aquest que teníem nosaltres de reclamar a la Generalitat. Per tant, jo no li veig el problema que de les dues mocions n'haguéssim fet una i per tant, entre tots, haguéssim tingut força en el ple per dir realment la situació de les escoles, doncs, bé, no és que sigui preocupant perquè es caiguin, però és evident que s'hi ha de fer unes intervencions que no s'estan fent i també és evident que hi ha un pressupost en aquest any de 60.000 euros en inversions a les escoles que potser es queda curt, o potser no, perquè com que no sabem aquesta planificació total i prevista, doncs potser aleshores doncs, ja n'hi ha prou. És a dir, no ho tenim clar. Per què no ho tenim clar? Perquè una mica doncs, anem esperant que arribi l'estiu i aleshores l'estiu ja, doncs, ja farem totes les inversions que calguin. No? Doncs creiem que s'ha de gestionar tota aquesta situació d'una altra manera, d'una manera més planificada, d'una manera més ordenada, d'una manera compromesa i real. Això no vol dir que sí a tot el que em demanin de tot arreu. És que amb això hi hem estat d'acord amb el govern moltes vegades. No es pot dir que sí a tot moltes vegades. Malauradament, tant de bo poguéssim dir que sí a tot el que demanés la gent en general, o les entitats, o qui sigui, però molt sovint això no és així. Doncs si hem de dir que no, diem que no, però d'una manera argumentada, ho diem quan ens ho demanen, no ho diem mesos després, quan la gent llavors encara està molt més enfadada i crea, per tant, doncs, tot un sentiment de mal rotllo, per dir-ho d'alguna manera, que tampoc no ajuda, aleshores, a tenir converses amb tranquil·litat, no?
0: A efectes pràctics, doncs, veu arribar al ple.
1: A efectes pràctics vam arribar al ple i aleshores es va acordar doncs, a portaveus que la moció es quedaria sobre la taula amb el compromís de treballar-la durant aquest mes per tal que sí que anés al ple del mes de maig. Per tant, espero que el mes de maig doncs, sí que puguem dir que recuperem aquesta moció amb els acords, evidentment, que s'hagin pogut produir, perquè espero i tinc confiança, i vull ser optimista, que realment arribarem a aquests acords, no? I que realment serem capaços de les dues iniciatives entendre que les dues iniciatives sumen. I sumant és com podem avançar més. No només quedant-nos allò ancorats en el que hem dit nosaltres, en el nostre racó, sinó intentem doncs, entendre també què és el que està dient l'altre, intentem ser doncs, això propositius, precisament. És a dir, intentem avançar i, per tant, mirem de consensuar les coses i tinc l'esperança que sigui així, és clar.
0: El regidor Lucas Ferro deia ahir que són ja uns 15 anys, ell calculava, sense inversions fortes de la Generalitat en aquest terreny, que els manteniments en algunes escoles ja són feixucs i que aquest RAM que s'ha aprovat d'ajut a les escoles per part de la Generalitat,
1: sí,
0: l'equip de govern calcula sense tenir encara la xifra exacta, que serien uns 350.000 euros que podria rebre el consistori en aquesta matèria.
1: Doncs ho celebro, però resulta que fins, en tot cas, a la convocatòria del Consell Educatiu Municipal, doncs no hi havia resposta a cap de les preocupacions que mostraven les direccions de les escoles, no? Llavors, potser el que tampoc no té gaire sentit és que l'actuació sempre hagi de ser, i això ho comentàvem també l'altre dia, a base de reaccions, no? És a dir, quan aleshores la gent s'enfada, quan aleshores et queixes i quan doncs fas manifestos o fas mocions o el que sigui, doncs aleshores correm-hi, no? Ningú no nega, i en la nostra moció no ho dèiem en cap moment, ningú no nega que l'Ajuntament ha fet inversions a les escoles, evidentment, perquè és el que li toca, 15 anys o els anys que sigui, és que és la part de compromís que li toca. Que la Generalitat no ho ha fet també durant no sé quins anys, doncs mal fet. No ho aplaudirem pel fet que sigui la Generalitat, ni ho aplaudirem perquè hi hagi hagut diferents colors i tots els colors que hi ha hagut a la Generalitat hagin acabat fent el mateix. No, és que no és correcte. El que estem dient és que movem-nos, i si ara que s'han mogut doncs aconsegueixen doncs 350.000 euros, has dit, o aproximadament,
0: sí.
1: Doncs, escolta, em sembla genial. Si la moció ha provocat també que hi hagi hagut moviment, a banda, evidentment, de les queixes de les direccions de les escoles, doncs podem estar-ne satisfets, perquè vol dir que realment hi haurà molts més diners, doncs potser dels que pensàvem en un principi, i es podran fer més coses. Tot i així, continuem pensant que la planificació és necessària, perquè si no anem sempre doncs xutant la pilota endavant, no? I potser el que cal doncs és això, és realment tenir una radiografia ben feta de tot el que necessiten les escoles i, per tant, començar a planificar què és el que... a planificar i a distribuir, a repartir què és el que li toca a un, què és el que li toca a l'altre, quan podem anar fent aquestes coses i, sobretot, aleshores, complint els terminis que marquem. I si no es poden complir, doncs excusant-se i explicant per què els terminis no es poden complir.
0: Bé, a banda d'aquest fet, com dèiem al ple, molts punts aprovats per unanimitat.
1: Sí, perquè n'hi havia que eren de renovació, de convenis, sí, etc. Per tant, doncs, el que interessa és que la feina continuï endavant. Ara em ve el cap, per exemple, doncs, el del Pla Local de Joventut, no?
0: Sí.
1: Que es va aprovar que es fes doncs, aquesta renovació del pla fins al 25, perquè doncs encara el 26-30 doncs encara no estava fet, no? Doncs clar, és que no et queda més remei que dir que sí, evidentment, perquè el que ens interessa és un pla de joventut actualitzat, també. Llavors, en la nostra intervenció el que vàrem dir és que, evidentment, donàvem suport a aquesta ampliació del 25, però que, clar, entre naps i cols ens passaríem el 26 doncs redactant, que és el que passa en molts plans locals d'aquests, que resulta que els comencem a elaborar quan ja en teoria s'ha acabat l'altre i, per tant, ens passem tot un any perdut doncs en l'anàlisi del que cal fer i de com ha anat l'anterior, no? Llavors, potser això també caldria revisar-ho una mica, que, de fet, el regidor Fabra també va insistir una mica en aquesta línia. Potser els terminis s'haurien d'estudiar d'una altra manera, perquè, clar, és que crearem un pla de joventut des del 2026 al 2030 i resulta que el 26 doncs haurà servit doncs per això, per elaborar-lo, no? Per tant, no és realista tampoc aquest plantejament que fem. Per tant, potser també caldria revisar això.
0: Sí, que bé, em vaig notar que us havíeu abstingut només en un punt, que era el punt 5.
1: Sí.
0: Iniciar l'expedient de concertació de l'operació de préstec prevista destinada a finançar les diverses actuacions establertes al pressupost 2026.
1: Bé, ens vàrem abstenir en el pressupost, per tant, ens va semblar que el més coherent doncs també era fer-ho en aquest punt. Uh-huh. I per tant, doncs que... és, diguéssim, responsabilitat directa de qui el gestiona doncs tirar endavant amb aquesta mesura.
0: I de les pecs i preguntes que sempre també comentem, no sé si en veu fer alguna...
1: No en vàrem fer cap. Suposo que estàvem tan centrats en la moció que,
0: sí,
1: que en aquest cas doncs, no hi va haver preguntes. tot i que sempre hi ha moltes preguntes que volten pel cap, però és veritat que en aquest cas no en varen fer. Però no perdrem el costum, el bon costum, de tota manera.
0: Molt bé. Per cert, que d'aquí una setmana, parlant d'Esquerra Republicana, és quan organitzeu aquest acte amb Oriol Junqueras, no? President del partit, no?
1: Sí, el dia 12 de maig.
0: Això és dimarts que ve.
1: Això és dimarts vinent. Per tant, dimarts vinent tindrem molta informació per parlar.
0: Perfecte.
1: Ja t'ho avanço. Sí. Perquè, en tot cas, doncs, parlarem una mica més de concreció d'aquest acte amb Oriol Junqueras. Un acte molt des del punt de vista... diguéssim, informatiu, No informatiu, no és la paraula, és a dir, de professor universitari, és a dir, de persona interessada doncs, en la situació i en l'evolució dels països, i ell té molt d'interès doncs, també en el Paraguai, i per això doncs, li feia gràcia doncs, fer aquesta xerrada i amb l'Associació de Paraguaians doncs, s'ha tirat endavant. Però bé, en tot cas ja en parlarem. Sí. Dimarts, perquè a més divendres també tenim un altre acte.
0: Sí, per tant, doncs, Caterina Casas, no?
1: Els Premis Caterina Casas, exacte, que seran els 600 Premis Caterina Casas, seran divendres a les 8 del vespre a la Sala Gòtica. L'entrada és lliure, és oberta a tothom, i com sempre doncs, donarem 3 premis, que de moment doncs, no els diré, els diré el dimarts vinent per fer una mica més de misteri, però tindrà, doncs, com sempre, el Premi al Compromís Nacional, el Premi al Compromís Social i el Premi a l'entitat local, que nosaltres creiem doncs, des del nostre punt de vista que pel que hagi fet doncs, durant aquell any, doncs, al nostre punt de vista, doncs, és mereixedora d'aquest reconeixement, perquè, en definitiva, els Premis Caterina Casas i Maimó el que volen és retre doncs, un petit homenatge, un reconeixement públic a aquelles persones o entitats que s'han significat per algun motiu, doncs, o bé en l'àmbit de la vila o bé en l'àmbit de país, que és aquest del compromís nacional, no? Que és una altra etiqueta diferent. Sí que puc avançar, per exemple, doncs, que els premis d'aquest any ens els ha fet especialment per nosaltres la ceramista Montse Artés.
0: Molt bé.
1: I no ho vull avançar, per si de cas voleu parlar amb ella, que sigui ella doncs, la que expliqui doncs, el motiu o el significat que per ella té o vol exposar mitjançant l'objecte que farà, que crec que és molt interessant. I això és una novetat, doncs, també aquest any. Últimament havíem donat unes aquarel·les relatives a espais diversos de molins, i llavors aquest any doncs, hem agafat hem proposat a la Montse Artés si volia doncs, fer una obra especial per als premis. Ens va acceptar la proposta i la tindrem. Aleshores, no, em sap greu avançar-me jo i explicar doncs, el que significarà les obres que ha elaborat, especialment per nosaltres, per si de cas ho voleu parlar amb ella, o si no, doncs ja dimarts vinent ja ho comentaríem també.
0: Molt bé, el dimarts que ve la trobada amb la comunitat paraguaiana d'Oriol Junqueras és a les 7 de la tarda al Rincón Guaraní.
1: Exacte.
0: De la carretera a l'Avinguda Barcelona, davant de la plaça La Bàscula.
1: Exacte. Bé, ja avanço de tota manera que no és un acte... l'organitza Esquerra Republicana, sí. però la secció local d'Esquerra Republicana en col·laboració doncs, amb l'Associació de Paraguaians i Paraguaianes, però que és un acte molt de trobada, és a dir, és un acte molt d'intercanvi entre Paraguai i Catalunya i, per tant, doncs, de reflexió i de coneixement del Paraguai. Aleshores, Oriol Junqueras és una persona que pot aportar doncs, una visió més doncs d'estudi, més de persona estudiosa que coneix doncs, també tot aquest àmbit i, òbviament, doncs, les persones que són d'allà. Per tant, no que la gent no s'imagini que anem a fer un acte polític de no sé què, sinó que, en tot cas, és un acte de trobada entre dues comunitats, la paraguaiana i la catalana, i, per tant, doncs, d'intercanvi per conèixer doncs, millor el que és la seva situació com a país, el Paraguai, i la nostra situació d'aquí.
0: Molt bé. Doncs un minut i mig i arribarem a dos quarts. Doncs alguna altra reflexió o comentari que vulguis fer de l'actualitat?
1: No, bé, en tot cas aquest cap de setmana tenim la mostra gastronòmica.
0: Sí, a la plaça de la Llibertat, 11a edició.
1: Exacte, divendres, dissabte i diumenge. Bé, és una altra aposta que en tot cas l'Ajuntament fa per la restauració i el comerç indirectament, doncs també. Espero que vagi molt bé. Tot i així, doncs, jo he de comentar que he sentit comentaris negatius, és a dir, de una mica que no... Hi ha persones doncs, que no estan d'acord amb les condicions del muntatge, amb el que representa tot plegat, si aquesta és la millor fórmula o no doncs, per potenciar la restauració de Molins de Rei. Aleshores, com sempre, com hem demanat en altres ocasions, ens agradaria que després de fer-se aquesta activitat, se'n fes una valoració, i una valoració des de tots els punts de vista. Evidentment, d'assistència segur que n'hi haurà, perquè Molins de Rei, si alguna cosa fem, és, si fa bo, estar al carrer i aprofitar tot el que es faci, i segur que hi anirà molta gent, però que realment doncs, també doncs, l'avaluem des de tots els aspectes, no? Si les persones que... les empreses, els negocis que hi han anat, doncs realment els ha sortit a compte, si estan contents, si doncs, hi ha coses a millorar i, per tant, a tenir-ho en compte per l'any següent. Crec que és important aquesta reflexió. El mateix que vàrem apuntar en el cas de la trobada d'entitats sociosanitàries fa uns dies, o quan es va fer la Fira de Nadal, nosaltres reclamem constantment que se'ns faciliti una avaluació, una anàlisi de com han anat aquestes activitats, i no per una qüestió de voler ser uns, uns fiscalitzadors de tot, sinó per realment valorar si aquelles entitats val la pena doncs, continuar-les fent o no, o si se li han de canviar alguns aspectes per fer-ho millor. Creiem que d'això es tracta, no? De cada vegada fer les coses millors. Per tant, són necessàries aquestes avaluacions, aquestes anàlisis, i des de tots els punts de vista, sobretot, no solament doncs, des de l'organitzatiu de l'Ajuntament. Espero doncs, que vagi molt bé i que doncs, també després, posteriorment, tinguem doncs, aquesta informació acurada.
0: Molt bé, doncs Marta Espona, moltíssimes gràcies.
1: A vosaltres.
0: Bona setmana tinguis.
1: Igualment.
0: Que vagi molt
1: bé.
0: Fins
1: dimarts vinent.
0: Anem a escoltar la música dels Strombergs, que ens canten Una abraçada de gol, i de seguida parlem del Renaixement. Ho hem celebrat.

0: Parlem del Renaixement i ho fem acompanyats com cada dimarts del director del Museu del Renaixement de la nostra vila, que és el Damià Martínez, avui de nou aquí a l'Estudi 1. Què tal?
1: Molt bé, bon dia.
0: Damià, bon dia.
1: Bon dia.
0: Que no pares de fer coses.
1: Bueno, anem fent,
0: anem
1: fent.
0: Això està molt bé. I d'entrada et volíem preguntar perquè entre els llocs que vas, has anat a la Universitat Autònoma de Barcelona.
1: Sí.
0: Que sempre està molt bé.
1: Ahir la tarda, justament.
0: Anar a l'Autònoma. Atenció per un projecte sobre la intel·ligència artificial aplicada concretament al Museu del Renaixement.
1: Doncs sí, és un...
0: A veure, ens ho has d'explicar, això.
1: És un repte que ens van proposar i al qual ens hi vam sumar amb molt de gust. De fet, tot això ve en origen d'una col·laboració que ens va oferir al seu dia al Departament d'Empresa de l'Ajuntament de Molins. Sí. Que vam col·laborar amb ells i ens va posar en contacte amb un catedràtic d'intel·ligència artificial de la Universitat Autònoma, del Parc de Recerca, per participar en un repte juntament amb altres institucions. Però mira, ens vam agradar, va sorgir l'amor entre aquest catedràtic i nosaltres, i em va dir, ostres, podríem fer... Tinc una assignatura que és més llarga, amb uns estudiants d'últim curs, d'enginyeria, podríem fer un projecte conjunt, i vaig dir, ostres, sí, jo, ja saps que a mi em costa poc d'apuntar-me.
0: Sí.
1: I un dia vaig anar a explicar el projecte del Museu del Renaixement amb aquests alumnes que havien de triar un tema per fer aquest treball de final de curs sobre intel·ligència artificial, i dels 8 grups que hi havia, dos grups van triar fer-ho amb el Museu del Renaixement. Llavors, amb ells he fet algunes reunions per videoconferència, els he explicat coses del museu, els he donat informació, etc. I ahir feien la presentació a l'Autònoma del projecte abans d'iniciar el desenvolupament. Llavors el presentaven amb el seu tutor, jo també hi vaig anar. Jo d'intel·ligència artificial en rasco bé, més aviat poc, però per donar el meu, diguéssim, contrapunt des del punt de vista de museus. I van ser dos projectes molt interessants que els acabaran al juliol, i són projectes que sí que el que fan és desenvolupar una eina per poder generar com una audioguia del Museu del Renaixement retroalimentada per intel·ligència artificial i de manera interactiva. Aquesta gent són joves, però són molt savis tots, i que a més es pugui tenir un, això que se'n diu un chatbot, de manera que tu li puguis preguntar coses i et pugui respondre, que pugui retroalimentar aquestes audioguies i, sobretot, personalitzar-les al gust i a les preferències de l'usuari, que és una cosa que els museus cada vegada demanen més, de no donar un discurs unívoc, sinó en funció de l'edat, de les preferències, del nivell de formació, dels interessos que puguin tenir els visitants, no? I bé, estan ara en aquesta fase de desenvolupar aquestes eines, que evidentment acabarà sent un projecte pilot, no serà una cosa que després la podrem oferir al Museu del Renaixement, ja m'agradaria, però que bé, com a iniciativa de col·laborar amb aquesta recerca que estan fent, doncs està bé. És molt, està bé pel museu i pels nois aquests també, doncs sembla que els estan engrescant molt.
0: Bé, això però és fase iniciàtica, no? Diguem, inicial.
1: Sí, tot i que acabarà amb un projecte... Em van ensenyar fins i tot l'aplicació, eh? Ells ja han dissenyat una aplicació on tu dius si ets home, dona, si vols parlar en català, en castellà o anglès, quina edat tens, què t'interessa més, si vols que t'expliquin detalls d'iconografia de les històries de les pintures, o si estàs més interessat en aspectes formals, i a partir d'aquí això et genera com una audioguia amb intel·ligència artificial. Curiós.
0: Molt bé, això passava ahir, i mirem aquesta setmana les activitats del museu, perquè tornem a tenir aquest cicle de museus convidats.
1: Sí.
0: Per demà passat a les 6 de la tarda, eh?
1: Sí, i aquesta setmana amb un convidat de luxe. A veure, sí. Tots els convidats sempre són de luxe i els tractem sí. Tots al màxim de bé. Però aquest em fa especial il·lusió, perquè, ostres, és el Carles García, director del Museu d'Història de Barcelona, una de les primeres institucions museístiques del país. Segur que molts els nostres oients coneixen la seva seu central a la plaça del Rei, a la casa, antiga sí. Casa Clariana Pavellàs. Però, de fet, aquest tema del nom és interessant, perquè és un nom que està en discussió. Estan parlant de si se li hauria de canviar el nom de Casa Clariana Pavellàs a Casa Hostalric Sabastida, que seria d'una altra família. No, però aquesta és una altra història. Però des del Museu d'Històries es gestionen diversos espais museïtzats i patrimonials molt importants per la història de Barcelona, com són el recinte del Born, l'antiga fàbrica Olivertés, la fàbrica de la Fabra i Co, és a dir, els jaciments també d'època romana, és a dir, tota la història de Barcelona museïtzada a través d'aquest museu tan important que és el Museu d'Història de Barcelona, i el Carles vindrà a explicar-nos quin és el projecte. De fet, no ens oblidem, clar, nosaltres l'hem convidat a aquests museus perquè ells ens han deixat peces. Nosaltres al Museu del Renaixement tenim dues peces del
0: Museu d'Història
1: de Barcelona, en concret una quartera de fusta i després un petit dau, dos, també fet del segle XVI, i per tant és una institució amb la que col·laborem i ens agrada molt que ens pugui venir aquí a Molins de Rei a explicar-nos el projecte del Museu d'Història.
0: Entrada lliure, 6 de la tarda, dijous, eh?
1: Exacte.
0: Molt bé. Escolta, i així, sense abandonar aquesta setmana, dissabte també feu una matinal, no?
1: Sí, això és una cosa...
0: Més interna.
1: Sí, interna, bé...
0: A veure.
1: Adreçada exclusivament i sobretot a personal docent. És a dir, si hi ha algun professor o professora de Molins que ens està escoltant i vol venir amb aquesta formació, que sàpiga que això ho estem fent per ells i per elles. Diríem, diguéssim, una matinal de formació. L'hem posat per títol Aprendre amb el museu, vincles i reptes compartits. És una experiència, jo crec que és molt interessant si algú es dedica a la docència, perquè justament el que farem serà reflexionar sobre quin paper tenen i poden jugar avui en dia els museus en relació a l'activitat escolar, formativa, i ho fem amb molt bons col·laboradors, ni més ni menys que el Museu Nacional d'Art de Catalunya, el seu Departament d'Educació, la seva responsable, vindrà també a explicar-nos. Aquí, sobretot, el que farem serà reflexionar sobre quin és el paper del museu i per què serveix avui un museu des del punt de vista educatiu, però i fent-ho a les pròpies sales del Museu del Renaixement, però no ens quedarem aquí. Anirem també a veure quines experiències, quins projectes, quines iniciatives hi ha hagut, i en això el Museu Nacional d'Art de Catalunya ens farà, diguéssim, un resum de les que han participat ells o altres que coneixen, i que puguin servir d'inspiració. També nosaltres, evidentment, som un museu jove, acabem, no fa gaire que hem obert, fa un any i mig, justament, però tenim moltes ganes de col·laborar amb la comunitat educativa, ja ho anem fent, volem donar a conèixer el nostre programa educatiu, però això també té una, diguéssim, direcció bidireccional, contrària, és a dir, nosaltres oferim, però també volem que les escoles puguin fer servir el museu per activitat seva. Poden sorgir projectes en col·laboració o poden sortir, doncs això, oportunitats de col·laboració diverses, no? Llavors tenim un programa que és durant tot el matí. És molt important que, si es volen inscriure, vagin a la pàgina web del museu. A la nostra agenda tenim allà el link i el formulari per poder-se apuntar, perquè si són personal docent, aquesta formació els hi compta com a hores de formació reconegudes pel Centre de Recursos Pedagògics. Per tant, vull dir que és una, diguéssim, inversió en temps a nivell formatiu, però que té aquest reconeixement i que ens servirà, doncs, per donar a conèixer el nostre programa educatiu, però també per explorar possibilitats de col·laboració de futur.
0: Això passarà dissabte, però també hem de mirar altres propostes de cara a la setmana que ve, perquè dilluns i dimarts participeu amb una gincana?
1: Sí, la gincana de la cantata. De fet, demà, ja comença demà.
0: Sí.
1: 6, 7, 11 i 12. Ja, em sembla que ja és el segon, o diria potser el tercer any que ho fem, perquè el primer any ja estàvem, encara que estàvem tancats, però ja vam venir a fer-ho. Sí, diria que és el tercer any. I venen els grups, participen en aquesta gincana per tot Molins, i venen al museu i accedeixen a la part de baix, això, el típic, han de resoldre algunes proves i algunes preguntes, i els hi prepararem també segurament alguna sorpresa al vestíbul perquè s'emportin un bon record del museu.
0: Són d'una escola concreta de Molins, no?
1: Sí.
0: Val. És que em sembla que a vegades també passen per aquí.
1: Sí, sí, sí.
0: I ens saluden. Bé, bé, bé. Doncs això passarà dilluns i dimarts, que vosaltres rebreu aquests grups, eh?
1: Ah, això mateix.
0: Setmana que ve també noteu-vos-ho, perquè tornem a tenir el cicle de clàssica
1: el dia 14.
0: El dia 14. Penúltim concert, si no vaig errat.
1: Sí.
0: Perquè hi haurà maig i juny, eh?
1: Això ja sabeu que organitza l'Ajuntament.
0: Sí.
1: No organitzem directament des del museu, però al museu també es poden venir a comprar les entrades, si
0: Exacte.
1: Volen. Les poden comprar per internet o poden venir al mostrador. Aquest cicle que comissaria el Miquel Bofill, i sí, aquest dijous que ve, el 14, el concert es titula Diàlegs d'Europa, el violí i el clavicèmbal, entre tradició i expressió, i tocaran peces de Corelli, Händel i Bach, el qual el repertori no està gens malament, a més en un lloc sempre tan bonic de fer coses com és la sala de la gòtica del museu.
0: Molt bé, és una setmana important la que ve, perquè diguem que acabarà amb un cap de setmana on tindrem la nit dels museus, no?
1: Sí.
0: Això serà la nit del 16?
1: Sí.
0: Sí.
1: El Dia Internacional dels Museus, sempre cada any, és el 18. El 18 de maig.
0: 18 de maig, sí.
1: El 18 de maig, sigui el dia que sigui. Això és com Nadal. 18 de maig, Dia Internacional dels Museus.
0: El que passa que caurà en dilluns.
1: Exacte. En funció de com cau, la nit dels museus es fa abans o després. En aquest cas, com cau el dilluns, 18, doncs la nit dels museus serà el dissabte 16. Però, a més, que això també doncs, m'agrada poder-ho explicar, com el dilluns, per llei els museus, el Dia Internacional dels Museus han d'obrir, però el dilluns és un dia que el museu està tancat, és un dia laborable. El que farem és avançar el jornada de portes obertes al 17. O sigui, el diumenge 17 celebrarem el Dia Internacional dels Museus i, per tant, l'entrada al museu serà gratuïta. A més, amb una cosa novedosa, amb un horari de matí i tarda. Aquell dia, el dia 17 de maig, es podrà venir al museu el diumenge pel matí o el diumenge per la tarda. És una experiència pilot que volem provar a veure com funciona, perquè pensem que pot tenir interès. I després, com a cosa molt especial, que estem preparant per la nit dels museus,
0: sí,
1: farem una cosa a la Sala del Tapís. L'any passat ja vam fer un concert.
0: Fem un concert, oi? Sí. Sí.
1: Ara ja pugem una mica al nivell de complicació. Tenim un recital musicopoètic amb el Miquel Desclot, que és un dels grans poetes de casa nostra, que ja va venir ja per la Setmana de la Poesia de les Cases.
0: I va agradar molt.
1: Sí. A més, és que el Miquel Desclot és el traductor al català del cançoner de Petrarca, amb el qual és un gran petrarquista. I fa poc va venir al museu, clar, quan va veure el tapís, de seguida es va engrescar. Llavors, farem un recital del cançoner de Petrarca amb el Miquel Desclot, però, a més, amb un cantant, que és el Néstor Pintado, i amb un instrumentista, el Ferran Pisà. És a dir, tenim una formació de tres.
0: Molt bé.
1: El tapís, i farem... El museu aquell dia estarà obert al 16 fins a les 12 de la nit, i farem tres passis, a les 8, a les 9 i a les 10, de 20 minuts cadascun. Amb la qual cosa, aquella nit la gent que vulgui podrà venir a veure el museu, i a les 8, a les 9 i a les 10, si volen, es podran doncs, gaudir d'aquest recital a la Sala del Tapís.
0: Això ja la setmana que ve ho acabem de...
1: Ho acabarem d'explicar, sí, però volia avançar-ho per si algú vol reservar l'agenda, que tindrem una cosa ben xula al museu.
0: Perfecte. Alguna cosa més, Damià, que déu-n'hi-do ja, les
1: que hem
0: repassat?
1: De moment no, o sigui que ja hem apretat aquí l'agenda.
0: Molt bé. Doncs el més immediat, recordeu, dijous, demà passat,
1: la xerrada del Museu d'Història.
0: Que no ens hem de perdre, segons...
1: Estarà molt bé, a més, el Carles és un històric de la direcció dels museus i segur que ho fa molt bé.
0: Molt bé. Després coses més internes, i la setmana que ve, doncs, la clàssica Molins, el dijous, i tot el cap de setmana envoltat de la nit dels museus i el Dia Internacional dels Museus. Damià Martínez, doncs, moltes gràcies.
1: A vosaltres.
0: Ben retrobat.
1: Fins la setmana que ve.
0: Gràcies.
1: Vinga, adéu.
0: Passen 2:45, doncs, el David Lloberes ha de venir aquí a l'estudi, que ja sabeu que a vegades també entra telemàticament, per fer l'espai de xifrant el món, i avui parlar també de la ONU. Doncs farem una petita pausa i de seguida rebrem el company David quan bé, d'aquí un parell o tres de minuts, en principi, l'hauríem de tenir aquí, és a dir, que ha de ser breu això. I després de les notícies de les 11, moltes més coses, ara tornem.

La música del britànic Robbie Williams, ja veieu, força energètica, aquesta cançó, que ens ha situat a 11 minuts per arribar a les 11 del matí. El David Lloberes ja és aquí amb nosaltres a l'estudi de la Ràdio Nostra, per tant, desxifrant el món és el que farem a continuació.

0: Què tal, David Lloberes? Bon dia i bona hora.
1: Hola, Oriol.
0: Com estàs?
1: Bé.
0: Atenció, que vens avui a parlar d'un tema feixuc.
1: Un tema, sí, una mica gris, no? Com gris. Que plou, doncs aprofitem per parlar...
0: De fet, la teva gabardina tenia impactes de pluja.
1: Tenia impactes de pluja,
0: de
1: sí.
0: De gotes de pluja.
1: Confirmem que està plovent, no gaire, sí. Suau. De fet, jo crec que és la millor metàfora pel tema del que parlarem avui. Que és un tema gris, tampoc no gaire, que no té gaire transcendència, gaire influència. N'hauria de tenir més, a dir, hauria de ploure més, estem a primavera... Sí. És l'ONU, no? Hauria de tenir més transcendència, hauria de fer més coses de les que fa, hauria de ser menys gris del que és i hauria de tenir...
0: Molts hauries, eh?
1: Més impactes dels que té, no?
0: Sí. I per què ens vols parlar de l'ONU avui?
1: Bé, doncs us vinc a parlar de l'ONU perquè, clar, sembla que ja sigui aquí una espècie de... tema en el qual, sobre el qual ja estem acostumats, que és la seva inoperància o els seus fracassos o les seves bones intencions, però almenys en els darrers... A veure, sent generós podríem dir en els darrers 10 anys, però jo crec que en els darrers 40 anys ha anat sumant fracàs rere fracàs, ningunets rere ningunets, sobretot des de que es va acabar el paradigma en el que va sorgir, que és el paradigma de la Segona Guerra Mundial,
0: sí.
1: El paradigma de post-Segona Guerra Mundial concretament, i en conseqüència el període que en geopolítica s'anomena doncs, de la Guerra Freda, dels dos blocs, que en el fons no eren dos blocs, eren tres blocs, no? Hi havia el tercer bloc que era els països no alineats, però bé, hi havia un món bipolar, i amb la caiguda del bloc socialista, als anys 90 entrem en un paradigma de monopolaritat, d'unipolar, un món unipolar en la que els Estats Units i el sistema capitalista tenia, és a dir, en conseqüència, els satèl·lits, els països satèl·lits dels Estats Units tenien l'hegemonia, i des de la crisi del 2008, que és una crisi multifactorial, crisi del capitalisme, però a la vegada crisi dels sistemes de liberals, no? De democràcia burgesa, etc, crisi de representativitat, crisi econòmica i institucional, el que vindria a ser doncs, una gran crisi política derivada d'aquest període del 2008, doncs trobem que aquests organismes de cooperació internacional no es que deixin de tenir la importància que havien tingut, perquè doncs, la importància resideix en elles mateixes, però clar, la influència no resideix en elles mateixes, sinó resideix, és una cosa relativa, no? És a dir, resideix en la influència que li atorguin la resta d'agents geopolítics, en aquest cas la resta d'estats, i hi ha una jerarquia en aquests estats, no? Doncs les potències regionals, les potències mundials, les superpotències... Per tant, hem anat veient com des d'aquesta crisi política del 2008, i si ens remuntem una mica més enrere, doncs des de la fi del paradigma de post-Segona Guerra Mundial en el que va sorgir l'ONU, doncs hi ha hagut un creixent una creixent manca d'influència d'aquest organisme internacional que inicialment es va pensar com la solució als problemes i als conflictes internacionals, com la culminació del que havia sigut la Societat de Nacions, també fracassada, no? Recordem que la Societat de Nacions es va crear després de la Primera Guerra Mundial i que no va aconseguir evitar la Segona Guerra Mundial. I llavors la pregunta és, bé, doncs l'ONU es va crear després de la Segona Guerra Mundial, aconseguirà evitar una Tercera Guerra Mundial? Bé... No vinc aquí a fer alarmisme ni sóc d'aquell tipus de persones...
0: No, eh? Serem ponderats.
1: Exacte, hem de ser ponderats. Primera i Segona Guerra Mundial estan enrere. En tot cas, existeixen guerres i enfrontaments interimperialistes i enfrontaments entre potències, però sempre de manera indirecta, i sempre a través d'estats proxy, és a dir, a través d'estats tercers. No? Doncs recordem, per exemple, la guerra d'Ucraïna, en què els Estats Units, a través de l'OTAN i Rússia s'hi estan enfrontant, però no s'hi enfronten directament, sinó que s'hi enfronten a través d'Ucraïna, fan servir Ucraïna com a estat proxi, i Rússia també durant molt de temps havia fet servir les anomenades repúbliques populars de Donetsk i de Lugansk com a estat proxi per enfrontar-se a Ucraïna. Per tant, s'hi enfronten indirectament. Això per un motiu, no? Perquè existeix la bomba atòmica i, clar, un enfrontament directe entre dues potències nuclears, doncs, condueix a una cosa que s'anomena destrucció mútua assegurada, no? I, doncs, ningú vol arribar a aquest nivell, no? Aquesta situació. No només que no ho vulgui, sinó que no seria racional, i malgrat que ens sembli que de vegades les decisions polítiques es prenen sobretot des del despatx oval de manera irracional, jo crec que no, que es prenen de manera molt racional i molt enfocada a beneficiar o perjudicar determinats agents. Però bé, entrem a parlar de l'ONU i de la seva estructura, del seu funcionament, dels seus òrgans. En aquest cas en parlarem de 5 òrgans, els 3 principals, que serien les potes de qualsevol organització, sigui estatal, supraestatal o de qualsevol institució, comparteix aquest trípode d'institucions o d'òrgans, no? Trípode d'òrgans, derivat de la Revolució Francesa i del liberalisme, etc., que és aquesta separació de poders, no? Per una banda tenim l'Assemblea General, on els 192 estats membres hi estan representats, que seria doncs com una espècie de parlament, però més a la... Més com si fos el de la Unió Europea, és a dir, sense gaire competències. Per exemple, pot emetre recomanacions i suggeriments al Consell de Seguretat, però aquestes recomanacions no són obligatòries, i en el que tindria més pes és en l'elecció del secretari i l'elecció de 15 membres del Tribunal Internacional de Justícia. Per tant, aquí ja s'han desvelat les dues altres potes d'aquest trípode, que és el Tribunal Internacional de Justícia i el secretariat. El secretariat vindria a ser també com un executiu, però sense tampoc gaire competències, sinó que té les competències de dotar suport administratiu a les diferents agències que depenen de la ONU, no? De l'Organització de les Nacions Unides. I, per últim, tenim els dos més especials. Començarem pel més arcaic, és a dir, tothom deu estar pensant, ara parlarà del Consell de Seguretat. Doncs encara no. Anem a parlar del Consell d'Administració Fiduciària, que és un òrgan que no té activitat des de 1996, però que jo crec que tenia una de les funcions més interessants i era un dels pilars pels quals es va crear l'ONU, no? Que és la descolonització. I aquest Consell d'Administració Fiduciària tenia la responsabilitat de supervisar la transició dels territoris fideïcomissats, que això dels territoris fideïcomissats és el que amb la Societat de Nacions s'anomenava els mandats, és a dir, un territori tenia un mandat, tenia un fideïcomís sobre un altre territori, és a dir, tenia una tutela sobre un altre territori per procedir a la seva descolonització, no? Això ens sona, no? El mandat britànic, per exemple, a Palestina, no? Doncs Palestina era un mandat britànic, és a dir, era responsabilitat dels britànics dur a terme aquest procés de descolonització. I tot això es feia quan els mandats, doncs, sota la supervisió de la Societat de Nacions, en el cas de ser un fideïcomís, és a dir, aquesta nomenclatura actualitzada, doncs el fideïcomís duia a terme una tutela per l'estat. L'estat fiduciari duia a terme aquest fideïcomís, aquesta tutela d'aquest estat en procés de descolonització i que es trobava sota supervisió del Consell d'Administració Fiduciària. I per últim i més important, tenim el Consell de Seguretat de l'ONU, que està composat pels 5 membres permanents amb dret a veto, que són els 5 vencedors de la Segona Guerra Mundial, els Estats Units, el Regne Unit, França,

0: prioritzar, perquè clarament hi ha una sèrie de països i una sèrie d'interessos que no hi estan representats, no? Que un país com França hi estigui representat, i Brasil no hi estigui representat, o que Mèxic no hi estigui representat, que no hi hagi cap país del sud global que estigui representat en aquests 5 membres permanents, doncs crec que ens hauria de donar un senyal que no només el Consell de Seguretat de l'ONU, sinó que tota l'ONU s'hauria de reformar.
1: Fins aquí, justet, justet. Gràcies, David Lloberes.
0: Vinga,
1: que vagi
0: salut.
1: Molt bé. Ha sigut interessant, no pateixis. Arribem a les 11, fem una pausa, de seguida tornem amb l'última hora del programa.
2: Notícies en xarxa.
3: Bon dia, són les 11, us parla Maria Lara. Catalunya ha assolit un nou rècord històric d'ocupats amb 3,92 milions de treballadors al mes d'abril, després de sumar en un mes el 0,99% i un 2% en un any, amb creixement sostingut des del passat 2021. Miquel Samper, conseller d'Empresa i Treball, ha valorat molt positivament aquestes dades.
4: Molt positives. Hem conegut ara les dades tant de l'atur com de l'ocupació. En quant a l'ocupació, és la dada de la sèrie històrica en la qual més persones han estat afiliades a la Seguretat Social, 3.921.000 persones, 77.000 persones més que fa un any, i per tant és una xifra que hem de destacar molt positivament.
3: Paral·lelament, l'atur ha baixat en 8.949 persones, que suposen un descens del 2,77%, la millor dada d'un mes d'abril des del passat 2019. I 5 residents a Catalunya viatgen en el creuer, on s'ha detectat un brot d'antivirus, segons ha informat avui l'Agència de Salut Pública de Catalunya. L'alerta es va activar després que l'Organització Mundial de la Salut rebés la notificació d'un brot de malaltia respiratòria greu, amb 3 morts i un cas crític. I en mobilitat, retencions habituals a la B10 i la B20, direcció Nus de Trinitat i Nus de Llobregat, que s'agreugen per una avaria que talla un carril a la B20. També afectacions a la C58 entre Montcada i Barcelona, la 2 entre Cornellà i Sant Joan d'Espí, a la B23 a Barcelona i finalment a l'AP7 entre Barberà i Mollet. I pel que fa al servei ferroviari, avui s'ha recuperat la circulació ferroviària de la línia R4 entre Terrassa i Manresa i també de l'R3 entre Ripoll i Ribes de Freser, després de diversos mesos d'interrupció per obres a la infraestructura. Recordem que ahir es va reobrir també el tram de Móra la Nova Reus de la línia R15. I la vaga indefinida del servei de neteja de Girona continua després que hagi acabat sense acord la mediació entre l'empresa Girona Més Neta i els treballadors. Els sindicats denuncien que la seva proposta ha estat rebutjada sense cap contraoferta i critiquen la manca de voluntat de diàleg. També han estat convocats a una reunió de seguiment amb l'Ajuntament avui mateix. I avui passa a disposició judicial el presumpte autor del crim d'una dona el dissabte en ple carrer a Esplugues de Llobregat. Desenes de persones s'han concentrat en les darreres hores per condemnar els fets, mentre que el govern els ha deslligat del jihadisme davant de les especulacions que s'han fet aquests dies. I de fet, la dona de 31 anys detinguda per matar també la seva parella a Salt ho va fer clavant-li un ganivet a la cama, que va provocar que l'home es dessagnés. Víctima i agressor ocupaven un traster d'un garatge de Salt des de fa uns mesos, on veïns expliquen que era habitual també el consum de drogues per part de diverses persones. I això és tot, fins aquí les notícies en xarxa.
2: Notícies en xarxa. Passen 3 minuts a les 11. Informació local.
5: Aquesta tarda, aquest vespre, al Viu Molins continua amb el cicle Trobades en Viu. Han convidat Antonio Carmona, que és el representant institucional de Renfe a Catalunya, per parlar de les obres a l'estació i també de la situació general del servei de Rodalies. Avui, a 7:45 del vespre, a la Barema, establiment del carrer Molí número 2, i entrada gratuïta, Trobades en Viu organitzades pel Viu Molins. Demà dimecres hi ha una xerrada amb motiu del Dia d'Europa, que es commemora el 9 de maig. Es parlarà d'Europa, el paper que ha de tenir davant la situació internacional. El títol de la xerrada és El pati dels grans, Europa davant d'un món hostil. En parlarà Pol Morillas, director del CIDOP, i participarà també l'alcalde de la vila, Xavi Paz. I el dijous 21 de maig hi ha una altra taula rodona, en aquest cas també per parlar d'Europa. Aquest dijous l'Aula d'Extensió Universitària continua amb el seu cicle de conferències. Han convidat a la periodista Maica Navarro. Ella col·labora a diferents mitjans de comunicació, a La Vanguardia, a TV3 i a emissores de ràdio, i parlarà dels successos, el periodisme que millor retrata la vida.

El dijous a 6:45 de la tarda a la Federació Obrera, un acte obert per a les persones sòcies de l'aula d'extensió universitària. I aquest cap de setmana torna la mostra Molins Ve de Gust, 11a mostra gastronòmica, a la plaça de la Llibertat, des de divendres a les 6 de la tarda i fins diumenge a les 10 de la nit, a diferents estants, amb 11 establiments que oferiran els seus platets o tapes i també servei de bar amb begudes i també actuacions musicals durant tot el cap de setmana a la plaça de la Llibertat. Dissabte al matí el SEM organitza un intercanvi d'esqueixos a la plaça 1 d'octubre. Dissabte a partir de les 10 del matí hi haurà intercanvi de plantes i esqueixos i consells de cura i cultiu. Volen fer un espai de trobada, una comunitat per a persones interessades en aquest tema. Heu de dur esqueixos, plantes o llavors i, si ho voleu, també testos. Dissabte al matí a la plaça 1 d'octubre. I parlant del SEM, recordem l'exposició amb fotografies del Jardí Botànic que podeu veure a Can Ametller fins diumenge a les tardes, fins dissabte i diumenge, que és l'últim dia, al matí. La farmàcia de guàrdia avui dimarts és la Soler, està a la carretera, a l'Avinguda Barcelona 51-53.

0: A PICAMA entrevistem a persones relacionades amb la prevenció i recerca sobre el càncer. Parlem amb testimonis i també associacions relacionades amb aquesta malaltia.
1: Us oferim receptes saludables i repassem les activitats i cursos que organitzem des de l'associació Prevenció i Informació Càncer Molins.
2: PICAMA, amb Marisa Llobet i Anna Ribas. Els dimarts a 1:15 del migdia a Ràdio Molins de Rei.
3: Diuen que tots els camins porten a Roma. Però i si resulta que alguns acaben en un bar de poble? Ens venen la moto de que el temps ho cura tot i nosaltres ens preguntem, l'ansietat dels dilluns, qui la cura? Aquí ni trobaràs tòpics reciclats ni veritats absolutes. Només ganes de mirar el món amb unes ulleres noves. O això esperem.
2: Fora clixés, amb Arlet Valls i Neus Pérez. Els dimecres de 5 a 6 de la tarda a Ràdio Molins de Rei.
4: El mundo ha cambiado. Ya no es lo que era antes. Y la música también.
5: Però Stereo Pop és l'alternativa. No ens fa por viatjar al passat, present i futur. Queda't a l'òrbita espacial.
2: Stereo Pop, amb Christian Vela. Els dissabtes de 10 del matí a 1 del migdia a Ràdio Molins de Rei.
6: Què passaria si mengessis només una vegada? Que al cap de poques hores començaries a sentir fatiga i mareig. Després et baixaria la pressió i la temperatura corporal. Et sentiries molt feble i perdries el coneixement. Què passa si dones sang només una vegada? Que al cap de pocs dies ens comencen a faltar glòbuls vermells. Després baixen les nostres reserves per fer transfusions. Tot seguit comencem a trobar que ens manquen plaquetes. Així no podem ajudar els malalts de càncer, ni podem atendre emergències. Necessitem que tornis a donar sang, com tu necessites tornar a menjar. Amb una vegada no n'hi ha prou. Vine a donar. Banc de Sang.

0: Són les 11 del matí i 8 minuts. Seguim en directe al Bon Dia i Bona Hora, última hora del programa. D'aquí una estona parlarem d'educació. Ho farem, com sempre, amb la Marina Tomàs, aquest espai mensual que compartim amb ella, i la Maria Àngels Almendros, avui analitzant el Saló de l'Ensenyament. Ja ho explicaran elles després. Parlarem de gastronomia també d'aquí una estona. Però ara, com us hem avançat al començar el programa, al repassar els continguts, us volem explicar que el Departament de Salut ha posat en marxa un nou programa de prevenció del càncer de coll uterí a Molins de Rei, amb la col·laboració de les farmàcies de la vila. Les dones de 30 a 65 anys que viuen a la vila han rebut o rebran un SMS de salut convidant-les a fer-se la prova de detecció del papiloma humà. I en volem parlar tot seguit, perquè m'acompanyen aquí a l'estudi, per una banda, la Paula Pere Miquel, que és responsable de l'Oficina Tècnica de Cribratge del Càncer de Coll Uterí a l'Institut Català d'Oncologia. Hola, Paula.
1: Bon dia.
0: Bon dia, està una mica fònica. Per això ha vingut amb el reforç de la Carol Godino. Què tal, Carol?
2: Hola, què tal?
0: Bon dia. La Carol és infermera i gestora de casos de l'Oficina Tècnica de Cribratge del Càncer de Coll Uterí. I també ens acompanya la Aida Buireu. Què tal, Aida? Bon dia.
3: Hola, bon dia.
0: Des de la farmàcia del Terraplè, però en representació de les farmàcies de la vila, farmacèutica comunitària, en representació, com dèiem, de les farmàcies de la vila. Bé, doncs gràcies per acompanyar-nos. Teníem la nota de premsa de fa uns quants dies, de fet, des del 23 de març, oficialment, i anem a explicar doncs qüestions bàsiques, com per exemple, d'entrada, en què consisteix aquest nou programa de prevenció, Paula?
1: Doncs amb aquest nou programa de prevenció el que volem és acostar a les dones i facilitar que es puguin cribar contra el càncer de coll uterí amb una prova que és molt senzilleta, que consisteix en recollir-se elles mateixes una mostra vaginal a casa, amb un escobilló, tipus el que fèiem pel Covid, però a la vagina, per poder detectar aquest virus, perquè sabem que aquest virus és el causant de la grandíssima majoria, quasi el 100%, dels càncers de coll d'úter. Si detectem aquest virus, doncs ens podem avançar el que detectem abans amb la citologia, que era quan ja hi havia lesions, i així podem lluitar més bé i més abans contra el càncer de coll d'úter.
0: És un programa que es fa, diguem, a Molins de Rei i altres poblacions de l'àrea metropolitana, o es farà tot Catalunya? És nou d'ara o ja veniu... que fa temps que ja l'implementeu?
1: Vam començar l'any 2021 amb uns estudis pilot per veure si realment aquesta estratègia de recollida de la mostra per part de les pròpies dones en el nostre territori doncs era ben acceptat. Vam començar al Prat de Llobregat, després vam extendre el pilot a més municipis de la zona litoral del Baix Llobregat. El 2024 ja teníem solidesa suficient com per implementar una ciutat gran, que era l'Hospitalet, i amb això ja hem començat a implementar el programa com a tal, no amb estudis, no amb pilot, per tot el que és la zona, la comarca del Baix Llobregat. Doncs al llarg d'aquest any s'aniran incluint tots els municipis del Baix Llobregat. Molins de Rei doncs, ha estat un d'ells i veu començar, doncs, com deies abans, el dia 23 de març.
0: O sigui que pot ser que hi hagin dones de 30 a 65 anys que a Molins de Rei ja hagin rebut l'SMS des del 23 de març.
1: 300 dones ja l'han rebut fins ara.
0: 300. No vol dir que s'hagi arribat a tothom, sinó que paulatinament durant les setmanes s'aniran...
1: Cada setmana anirem convidant a un número de dones, entre 50 i 70 dones, depenent de la setmana, i el procés d'invitació es fa en base en dos criteris. Un és el criteri de les proves prèvies que ens constin a nosaltres al sistema sanitari, per tant, una dona que s'ha anat fent les citologies cada 3 anys o que s'ha fet una prova de BPH en els últims 5 anys, quan faci el període, la convidarem des del sistema. Les que no tenim registrada proves perquè se les han fet a la privada o bé no estaven empadronades al municipi o bé no tenien accés al sistema sanitari català, les anem convidant per al mes de naixement, a l'any que compleixen 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60 i 65 anys.
0: Molt bé. Reben un SMS. Què diu aquest SMS?
2: Ai, el SMS.
0: Ai, Carol,
2: res,
0: a veure.
2: Diu això.
0: És senzill, no?
2: Sí, perquè diu directament el nom de la senyora.
0: Val.
2: Maria, ja pots acostar-te a la farmàcia a buscar la teva prova de l'UPH.
0: Sí.
2: I llavors... res, amb aquest missatge poden anar a la farmàcia i jo amb la targeta sanitària doncs a la farmacèutica li ajudarà, li explicarà, li donarà el kit i aquesta prova es fa a casa.
0: Correcte.
2: És gratuïta i es fa a casa. És molt fàcil, no fa mal, res. Es torna a la farmàcia i...
0: No feia més mal potser això que deies del Covid, no? A entrar aquí al nas.
2: És una prova que no ha de fer mal. Si fa mal, llavors hauríem de consultar amb nosaltres,
0: sí,
2: inclús.
0: Però en principi...
2: Sí, en un principi no ha de fer mal. Ho tornen a la mateixa farmàcia i nosaltres aquestes mostres les rebrem al laboratori laboratori analitzarà i el resultat, la dona, per consultar-ho, sabrà que el té a La Meva Salut perquè rebrà un SMS. Uh-huh. A l'SMS dirà: Maria, ja pots consultar La Meva Salut, que tens el teu resultat. A La Meva Salut entra amb la seva empremta o com entri ella. Uh-huh. I a la part de les analítiques tindrà l'informe de l'oficina tècnica que fem, resultat amb normalitat del BPH.
0: Molt bé.
2: Vale. Això sí, aquest resultat és normal, és negatiu, sí? Si el resultat, hem de fer més proves, uh-huh, és positiu, llavors rebrà una trucada de la llevadora que la convidarà a venir a fer-se les proves que li corresponguin segons el resultat d'aquest BPH.
0: Ara de seguida a la farmàcia, perquè una cosa que llegia que se'ns explica molt és que la infecció del BPH és la causa necessària pel desenvolupament del càncer, però no totes les infeccions del BPH que acabaran causant el desenvolupament d'un càncer.
1: Un 10% de les dones de Catalunya, entre un 10 i un 12%, tindrem en algun moment de la nostra vida una infecció per papiloma. Aquestes infeccions, el 90%, se n'aniran per si soles i no ens provocaran cap símptoma, cap lesió ni res. Però si no tenim el papiloma, és impossible que tinguem el càncer perquè és la causa necessària. Llavors, què hem de fer? Doncs en aquelles dones que ja detectem la infecció, com que alguna podria arribar a desenvolupar el càncer, aquella dona vigilar-la.
0: Clar.
1: Si tu no tens, d'aquí 5 anys, doncs tu vas fent la teva vida i d'aquí 5 anys ens tornarem a trobar.
0: És la infecció de transmissió sexual més freqüent?
1: Sí.
0: Sí?
1: Sí, sí. Imagina't què és.
2: No
1: se'n parla.
0: No se'n... Exacte.
1: Perquè no dones símptomes fins que no et dona un càncer.
0: Clar. Doncs per això importantíssim el que estem parlant.
1: És molt habitual, és una, també tenir-la...
0: Per molt que es prenguin precaucions.
1: Sí, perquè sempre hi ha un mínim contacte sexual. Llavors hauríem d'utilitzar molt, molt bé el preservatiu des de l'inici de les relacions sexuals, amb tot tipus de relacions sexuals, per no tenir exposició. Difícil,
0: correcte. Bé, ahir m'explicaves que heu fet també una formació específica.
3: Sí,
0: des de les farmàcies.
3: Les farmàcies rebem una formació per poder atendre adequadament al ciutadà, sigui amb aquest programa o amb qualsevol altre.
0: Correcte.
3: Dels que despleguem. Així podem atendre les inquietuds o resoldre problemes, incidències que hi hagin, i també explicar com fer els passos, tot i que se'ls entrega un document perquè ho tinguin en paper a casa seva. Igualment fem l'explicació, si sorgeix algun dubte, allà estem.
0: Molt bé. Em deies que de les 12 farmàcies de la vila, de moment 10...
3: Sí, de moment n'hi ha 10 adherides, potser que més endavant s'hi acabin de sumar les altres.
0: No sé si hi ha algun identificatiu o només que preguntin si...
3: A l'SMS que rep la dona hi apareix el llistat que està actualitzat de quines farmàcies es pot dirigir.
0: Molt bé.
1: També teniu un cartell a la fora de
0: això,
1: la farmàcia.
0: Hi ha cartell, eh?
1: Hi ha un cartell que, bueno, pot ser que cridi l'atenció, i llavors si alguna dona doncs li crida l'atenció també és un lloc on es pot informar del programa i des de la farmàcia els hi explicaran què hem de fer.
0: Com ha anat de moment l'experiència d'aquestes
3: setmanes? Ja n'hem tingut
0: setmanes?
3: Algunes, sí. Tot i que estava com molt a l'inici, almenys a la meva,
0: correcte,
3: per la meva experiència,
0: sí
3: ja n'hem atès algunes.
0: I
3: tot bé. Sí.
0: D'acord, molt bé. Vosaltres doneu aquesta mostra o aquest kit, per entendre'ns, ho fan a casa, tornen, i a partir d'aquí doncs tot el procés que ens deies la
3: farmàcia, casa. Sí, nosaltres fem com una validació de que el procés s'ha fet adequadament.
0: Correctament,
3: I si la mostra està en condicions que són acceptables, doncs les enviem a analitzar.
0: Molt bé. I això es farà fins una data límit?
1: Bueno, fins que desapareixi el càncer a Catalunya.
2: Càncer de cervi.
0: No, però aquest inici de prova pilot.
1: No, ja estem en programa.
0: Això
1: ja ha despegat i ja en els propers 15-20 anys segur que es segueix fent.
0: O sigui, això serà la tònica.
1: Continu. És una prova que ens hem de fer les dones cada 5 anys.
0: Sí.
1: Llavors el que fem és repartir la població al llarg d'aquests 5 anys perquè quedi ben distribuïda, per no saturar també els ambulatoris, perquè després d'un resultat positiu, que és aquest 10%, cal fer més proves. Llavors, bueno, a poc a poc les anem convidant a totes. Qualsevol dona del vostre municipi en els propers 5 anys rebria aquest SMS. Si alguna dona doncs té inquietud, es vol fer la prova abans, no sap per què no l'hem enviat, doncs es pot posar en contacte amb el seu ambulatori, amb la farmàcia o amb nosaltres directament, i on revisarem el seu cas i la convidaríem.
0: Abans ho comentàvem fora de micròfon i crec que ja ho apuntaves, Paula, però és a dir, amb una citologia habitual no n'hi ha prou per
1: la prova de detecció del BPH. És una prova que és molt més segura perquè detectem el virus. La citologia detecta ja hi ha una lesió. Llavors nosaltres volem primer el virus, aquest virus ens causarà una lesió i aquesta lesió pot anar amb un càncer.
0: Correcte.
1: Si detectem el virus, ho podem frenar abans.
0: Correcte.
1: Llavors, un interval de 5 anys, no?, amb la prova de pH, que és més temps que amb la citologia, ens dona una protecció molt més gran que no passa una citologia cada 3 anys.
0: Uh-huh.
1: Llavors és molt millor fer aquest canvi. I a sobre, com que estem detectant aquest virus, podem utilitzar doncs, eines que són més fàcils per fer el diagnòstic, com fer-nos l'automostra.
0: Uh-huh.
1: Llavors cada dona doncs, t'estalvies d'anar al ginecòleg, l'exploració, que et mirin, que no et mirin, la incomoditat que suposa per una dona, no?, anar al ginecòleg.
0: Dèiem que rebran aquest SMS que, diguem que no és obligatori, que és recomanable, no?
1: Fer-se la prova.
0: Sí.
1: Bueno, no és obligatori anar al metge, però bé que hi anem, no?
0: Correcte.
1: Per estar bé.
0: No, no, per situar-nos, per entendre'ns.
1: És una prova que és molt recomanable que es faci tota la població.
0: A més, és ben senzilla.
1: Sí, independentment de si té parella estable, no té parella estable, si té moltes parelles, en té poques, si ha tingut o no ha tingut moltes relacions a la llarg de la seva vida, és molt, molt recomanable.
0: Uh-huh. Entenc tampoc que no es detecta amb un... Si es fa, que es recomana també sempre les ETS... No. Aquí tampoc, eh?
1: No, tampoc.
0: D'acord. Parlem de les vacunes, també, perquè especificeu aquí en aquesta nota que l'OMS pretén assolir com a mínim que el 90% de les nenes estiguin vacunades contra el BPH abans dels 15 anys. Catalunya té inclosa la vacuna contra el BPH al calendari de vacunacions sistemàtiques i s'administra tant a nenes com a nens a sisè de primària.
1: Als 12 anys els hi posem la vacuna.
0: Als 12
1: anys que es vacuna també els nens, abans només es vacunava les nenes, però s'ha vist que el virus del papiloma, ara estem fent la prevenció del càncer de cèrvix, però és que també causa càncers amb altres localitzacions, no només al cèrvix.
0: Mm-hmm.
1: Pot donar càncer al penis, a la vagina, a l'anus, a nivell d'orofaringe, a la vulva.
0: Mm-hmm.
1: Llavors, una manera també de tallar transmissió és vacunar els nens, no només els protegim, sinó que també fem que hi hagi menys transmissió. I des de fa 2 anys a Catalunya s'estava, bueno, 2 cursos escolars, s'està vacunant també en els nens. Tenim cobertures de vacunació molt bones, estem en aquest 90%, val? Les nenes ja estem al 90% de fa molt de temps, que recomana l'OMS, però s'ha de mantenir. Llavors, hi ha uns tipus de papiloma que no estan inclosos a la vacuna, i per això és important que també fem el cribatge, per ampliar més la protecció.
0: Molt bé. Suposo, doncs, Aida, com deies, que al final acabareu sent les 12 farmàcies, no?, les que fareu la prova en principi.
3: Normalment, gairebé totes les farmàcies volem participar
0: Correcte.
3: En totes les campanyes perquè ens agrada molt. Estem molt satisfetes de poder ajudar en aquest sistema de prevenció i a més estem com molt a prop de la gent. Som el primer agent sanitari que estem al costat de la gent.
0: Mm-hmm. Molt bé. I, com deies, ja s'especifiquen a l'SMS totes les farmàcies que hi participen, eh, Carol?
2: Bueno, amb l'experiència de quan nosaltres truquem a les dones que no han acabat de participar, que no han anat a buscar el kit, no sabem ben bé per què...
0: Llavors fem
2: un seguiment.
0: Molt bé.
2: No a totes, però fem un seguiment.
0: Sí.
2: I llavors una de les coses que ens expliquen és... Pues jo ja m'aproparé a la farmàcia perquè elles m'expliquen, o dones que jo sé perquè després m'he enterat, que diuen vaig anar a la farmàcia, m'ho van explicar molt bé perquè jo no sabia què era aquest missatge, no sabia el link tal, i llavors s'apropen a la farmàcia que està sota de casa. Una altra manera, l'altra cosa que fan és amb aquest SMS se'n van al mostrador de l'entrada de la CID o de l'ABS i diuen això què és, llavors nosaltres també formem, informem a nivell de CIRS, ABS de primària, el programa que tenim, perquè és aquest noi, aquesta noia del mostrador el que anirà a preguntar-li a la dona, dient-li això què és i que sàpiguen què és, i entre tots fem que aquest programa funcioni al màxim nivell. I si el seguiment d'aquestes dones que no han anat, doncs ens expliquen doncs que no entenia bé què era el missatge, llavors si fem aquesta educació sanitària de recursant les idees que potser no entenien ben bé, doncs si no tinc una parella des de que no he canviat des de fa 10 anys, potser no m'haig de fer la prova. I llavors els expliquem que sí, que també caldria fer-la, que és molt important, i fem aquesta educació sanitària a nivell de població, com a agents de salut, tot.
1: Vam optar per fer el programa amb les farmàcies per millorar l'accessibilitat. Vale? Hi ha poques dones o no les suficients es feien el cribatge prèviament, i amb l'experiència que tenim de càncer de colon, que també és un sistema d'automostra on ja les farmàcies fan moltíssims anys que participen, va haver-hi un augment de participació i ens vam pensar, home, les dones que es dirigeix aquest programa, que a sobre són dones més joves que les persones que tenen el cribatge de càncer de colon, que és a partir dels 50 anys, aquestes dones són dones que treballen, que tenen família, que tenen una vida molt activa, segurament la majoria d'elles, si només els hi podem donar hora en un ambulatori, en un horari determinat, aquestes dones no ens vindran. La farmàcia està oberta el divendres, està oberta el dissabte, està oberta al matí, a la tarda, al migdia em puc escapar. És una proximitat que no pot oferir cap altre element del sistema sanitari.
0: Molt bé, molt interessant. Algun aspecte més que vulgueu posar sobre la taula? Perquè després, jo recordo, sense desvelar res, però que una amiga em va dir doncs, això de que havia agafat el virus i que va trigar com moltes setmanes a eliminar-lo. És...
1: Sí, s'ha de fer seguiment durant un temps.
0: S'ha de fer un seguiment, sí?
1: Sí, sí, sí, fem un seguiment. Treballem coordinadament des de l'oficina tècnica amb els ambulatoris per garantir que aquelles dones que hem detectat amb el cribatge doncs es fan totes les proves que necessiten després. Són seguiments que a vegades duren fins i tot uns quants anys.
0: Anys i tot, eh?
1: Sí, per garantir que s'ha eliminat i un cop ens surt un resultat negatiu, no ens quedem tranquils i tornem a repetir fins que no tenim dos resultats seguits negatius. Val. No ens quedem tranquils. I després aquesta dona segueix a dintre del programa de cribatge. O sigui que després d'haver-li detectat qualsevol coseta i el seguiment, al cap de 5 anys, sí o sí la tornarem a convidar i si cal tornarem a començar el procés.
0: Bé, qualsevol dubte que de la gent que ens hagi pogut escoltar...
1: Es podeu consultar a través del canal Salut, de la pàgina web, però també us deixem el telèfon de l'oficina tècnica per si us pot ser útil.
0: Endavant.
1: Mira, el telèfon de l'oficina tècnica de cribatge és el 93 260 7812. Podeu trucar els matins des de les 9 fins les 2.
0: Molt bé, 93 260 7812. Fantàstic. Alguna cosa més, Aida, que vulguis afegir?
3: No, us convidem a totes a participar.
0: Molt bé, que si algú no rebut l'SMS, tranquil·les, que això anirà paulatinament també, com bé hem explicat. Doncs, Aida Buireu, Paula, Pere Miquel i Carol Godino, moltes gràcies per venir aquest matí a explicar-nos-ho.
1: Gràcies.
0: I que vagi molt bé, doncs, el programa també, eh? Gràcies.
3: Gràcies.
0: Quatre minuts, pràcticament, ja, i seran 11:45. Seguim amb els continguts del programa i anem amb el Parlem d'Educació. Parlem d'educació un mes més aquí al programa, acompanyats de la Marina Tomàs. Què tal, Marina? Bon dia.
4: Molt bé.
0: Molt bon dia. I la Maria Àngels Almendros. Hola, Àngels, bon dia.
5: Molt bon dia.
0: Com sempre, disposades a comentar una notícia d'actualitat i, evidentment, també conèixer la veu de l'experiència i oferir-vos la recomanació del mes. Comencem tot seguit. Amb el comentari de la notícia, quina notícia ens porteu avui?
4: Portem una notícia de la mà de la Diana Silva, que crec que és coneguda...
0: Sí, de nosaltres, efectivament, de la ràdio.
4: I és, que es titula La FP supera les universitats al Saló de l'Ensenyament.
0: Molt bé.
4: Vull fer videojocs i és la manera més ràpida.
0: Perfecte. Doncs què ens explica aquesta notícia de la Diana?
4: Doncs en aquest programa volem parlar d'un tema, que és l'orientació, que hem abordat poc. I aquest article ens dona l'oportunitat de fer-ho. Cada cop són més els instituts que compten amb el Departament d'Orientació. Però l'orientació és una branca de l'educació molt àmplia. I dintre d'aquesta, la que ens ocupa avui, és parlar de l'elecció de l'itinerari formatiu a seguir un cop s'ha acabat l'ESO o el batxillerat. Així doncs, el Saló d'Ensenyament té com a objectiu mostrar als joves d'una manera àmplia i atractiva totes les opcions que tenen per seguir estudiant. El Saló de l'Ensenyament, que va ser fundat el 1990 pel Departament d'Ensenyament, és el referent a Catalunya per a l'orientació educativa postobligatòria. Des del curs 96-97, la Fira de Barcelona és qui organitza l'esdeveniment al recinte de Montjuïc, consolidant-se com un punt de trobada clau amb més de 250 expositors i prop de 100.000 visitants anuals.
5: No sé si el Saló compleix les expectatives. El que sí que està clar és que parlar de l'orientació acadèmica i professional de l'alumnat és referir-se a un aspecte clau en el marc del procés d'aprenentatge. Podríem dir que la tasca de l'orientador i de retruc, la que es fa durant uns dies en el Saló de l'Ensenyament, del qual estem parlant, consisteix a assessorar els membres de la comunitat educativa en temes relacionats amb l'orientació personal, acadèmica i professional dels alumnes en el marc de l'acció tutorial del centre. Aquest és un aspecte cabdal si tenim present que l'índex d'abandonament prematur en el nostre país és alt i molt per sobre de la mitjana de la Unió Europea. Desconec si hi ha dades de l'efectivitat del saló de l'ensenyament en aquest sentit, però entenc que, ni que siguin directament, alguna cosa deu ressonar quan una de les novetats d'aquesta darrera edició, la 35a, ha estat, i reprodueixo textualment, reforçar el servei d'orientació als estudiants.
4: Per altra banda, del que sí que hem parlat sovint en el Parlem d'Educació és la importància i la necessitat d'incrementar el nombre d'estudiants en els cicles formatius d'FP. I en aquest sentit, el Saló de l'Ensenyament d'aquest any va en aquesta línia. Molts més estants dedicats a l'oferta formativa d'FP i en proporció menys a les universitats. Per a molts alumnes que no tenen gaire vocació de seguir estudiant les disciplines clàssiques, les propostes d'FP són les més atractives. Com diuen els estudiants entrevistats en aquest article, diuen: jo vull treballar fent videojocs i fer un cicle de la manera més ràpida. Diu l'Hugo, un alumne de quart d'ESO que està acabant de decidir si fa o no batxillerat, o fa grau mitjà. O un altre alumne, la Marta, que fa preguntes a un dels orientadors que explica els detalls dels cicles sanitaris. Diu: és l'únic grau d'FP que només dura un any. Si comences al setembre i ho aproves tot, al febrer fas pràctiques i al maig ja tens el títol. La qual cosa, doncs, evidencia que hi ha força interès en els programes de curta duració i de caràcter pràctic.
5: Precisament, un dels reptes de la formació professional des de fa anys ha estat deixar de ser la germana petita del sistema educatiu, en el sentit que la tria de l'AFP no es veiés com una sortida per als alumnes que no tenen gaires ganes d'estudiar o que volen opcions de curta durada, sinó com una fórmula d'estudis tan útil com optar pel batxillerat, com passa a altres països europeus. En aquest sentit, el creixement sostingut de la formació professional en els últims anys confirmarien aquesta visió diferent. Això és important si tenim present que l'FP pot ser el camí per continuar estudiant i preparar. Aprofita el Saló de l'Ensenyament i té tres apartats amb accions claus abans de la visita, durant la visita i després de la visita. Trobo que això és un encert.
4: També voldríem comentar el paper de les famílies en aquest procés de decisió. Segueixen tenint un paper clau i això ho demostra l'assistència durant els caps de setmana de les famílies al Saló. I la influència també de la tradició i les concepcions clàssiques sobre la importància d'estudiar una carrera universitària. No és d'estranyar que es valorin els estudis superiors universitaris, perquè les estadístiques assenyalen que l'ocupació és més alta en funció del nivell d'estudis. Tot així tot, cal tenir en compte la motivació o preparació de l'estudiant a l'hora de decidir quin itinerari seguir. També cal considerar que a l'actualitat existeixen moltes passarel·les per canviar d'opció i, per tant, no és tan determinant com fa unes dècades l'opció presa.
5: És cert que durant el cap de setmana el Saló de l'Ensenyament té una gran afluència de famílies. Em sembla una bona cosa que els pares i les mares acompanyin els seus fills i filles en el procés de prendre una decisió ben informada pel que fa a la continuïtat dels estudis i de totes les opcions a l'abast, que són molt nombroses i molt permeables. El sistema com s'organitzen els estudis postobligatoris actualment té molta flexibilitat, la qual cosa és una gran millora respecte al que passava fa pocs anys.
6: Remarcat, però, que crec important l'acompanyament per part de les famílies, però no la pressió familiar, que en alguns casos condiciona decisions més per tradició que per vocació. En aquest sentit, una activitat molt demandada ha estat el taller L'aventura de triar, adreçat a famílies per ajudar-les a acompanyar els fills en el procés de decisió.
4: L'article també assenyala el boicot a l'estand de l'exèrcit, que en aquesta edició ha instal·lat la cabina d'un avió de combat perquè els adolescents hi puguin pujar i en sortir rebre una pulsera amb la bandera d'Espanya de record. Per una banda, uns han manifestat el seu rebuig cridant fora, fora, fora l'exèrcit de l'escola, que han anat repetint en una performance amb caretes del Donald Trump i Benjamin Netanyahu, mentre que d'altres adolescents han cridat viva l'exército espanyol.
6: No entenc què hi fa l'exèrcit en el Saló de l'Ensenyament. Aquest saló l'organitza Fira de Barcelona, com hem dit abans, en col·laboració amb el Departament d'Educació i Formació Professional i el Departament de Recerca i Universitats de la Generalitat de Catalunya. L'exèrcit depèn del Ministeri de Defensa. No hauria de fer la seva pròpia fira? I, a més, amb un avió de combat. Trobo pervers que en moments com els que estem vivint s'utilitzi un llenguatge visual bèl·lic amb aquest aparell i també que s'afavoreixi els enfrontaments entre partidaris o no de l'exèrcit. En els centres educatius es treballa la convivència i la concòrdia i aquesta imatge no ajuda. En tot cas, seria més amable presentar les missions d'ajuda humanitària, que també en fan.
4: I per últim, fer una reflexió sobre com ha anat evolucionant el Saló de l'Ensenyament. Per una banda, s'ha incrementat molt el nombre d'expositors i de propostes de formació. I per altra banda, ha augmentat el màrqueting que es fa de cada tipologia d'estudis, de manera que la competència entre els tipus d'escoles i d'estudis es fa molt present. Potser no és la millor manera d'orientar.
0: Seguim i ho fem amb la veu de l'experiència. A qui entrevistem avui, Marina?
4: Avui entrevistem a la doctora Isabel de l'Arco, mestra, professora de secundària i des de fa 25 anys professora de la Facultat de Ciències de l'Educació de la Universitat de Lleida, participant també en la formació de mestres i psicopedagogs. Ella és investigadora principal de l'equip de EDO, de la Universitat de Lleida, i directora de la Càtedra de Desenvolupament d'Organitzacions i Territoris Saludables i Sostenibles de la Universitat de Lleida.
0: Molt bé.
4: Doncs gràcies per participar, Isabel, al Parlem d'Educació a Ràdio Molins.
0: Molt bon dia.
7: Hola, bon dia.
0: Bon dia. Gràcies. Benvinguda, gràcies.
7: Bé, per convidar-me.
4: Bé, com a experta, doncs, en, entre altres, en atenció a la diversitat, ens agradaria que ens donessis la teva percepció sobre els reptes que té l'escola actual en aquest sentit. I si doncs tens mesures que a proposar.
7: Complicat, perquè ara tenim notícies últimament de mesures que fa servir el Departament d'Educació. Però bueno, l'escola actual, jo penso que el gran repte que té és que és molt, molt diversa. I encara, des del meu punt de vista, funciona amb estructures, jo crec que massa rígides. O sigui, tenim alumnat amb diferents ritmes, diferents necessitats, llengües, contextos familiars també diferents, i l'atenció a la diversitat no s'hauria d'entendre com una resposta puntual per alguns estudiants o per alguns alumnes, sinó més bé com una manera d'organitzar l'escola. És a dir, jo crec que el gran repte és que la diversitat actualment és estructural, no és una cosa excepcional. Llavors, quan me pregunteu mesures, jo, encara que sempre se parli, jo penso que hi ha com a tres direccions de mesures importants. Primer, amb recursos humans, perquè jo penso que el professorat no ho pot fer sol amb aquesta gran alta diversitat que tenim. Necessita més recursos, més formació en inclusió i en metodologies diverses, i això també és el segon eix, la formació. I el tercer eix jo crec que seria intentar flexibilitzar més l'organització escolar i també el currículum. És a dir, que seria interessant doncs, reduir ràtios, reforçar també l'atenció primerenca i, sobretot, vetllar perquè hi hagi una relació, una vinculació amb les famílies, amb els serveis socials i amb la comunitat en general.
4: Molt bé, molt, molt sintetitzat i a la vegada obert, no? A les mesures obertes a, més enllà de l'alumne en concret. Per altra banda, Isabel, tu també has de pionera i en muntar la càtedra d'organitzacions i territoris saludables i sostenibles. Explica'ns primer què vol dir i és aplicable a les escoles? Les escoles també són saludables, sobretot les públiques i les universitats?
7: Doncs sí, qualsevol organització ha de ser saludable, perquè aquesta càtedra, que per cert està constituïda per experts en temes de salut i també en temes d'educació, o sigui, donem una mirada més holística al tema de les organitzacions en general. Nosaltres, quan parlem d'organitzacions saludables, escoles saludables, universitats saludables, no hem de pensar o no pensem només en generar hàbits saludables o de fer activitats puntuals sobre temes d'alimentació, d'esport o de benestar emocional, que és el que s'ha ficat de moda a molts programes d'aquest tipus, a vegades sense un eix vertebrador de tots els programes o de totes les accions que es fan. Per nosaltres, una escola o una universitat o qualsevol organització saludable perquè cuide de les persones i de les condicions en què aquestes persones treballen, conviuen i aprenen. Per tant, l'important és fixar el punt de referència o atenció amb les persones. Llavors, les escoles públiques i les escoles concertades en general, perquè siguin saludables, considerem que ara faltaria sobretot això que hem dit abans, els recursos, temps per coordinar-se, temps per acompanyar a l'estudiantat. I una altra cosa que crec que també seria interessant, sobretot a les escoles públiques, és una estabilitat de les plantilles per consolidar projectes educatius. Però sobretot jo volia fixar la mirada amb el professorat. Jo crec que una escola saludable és aquella que cuide al professorat, evidentment a l'alumnat, però també al professorat. Perquè els docents avui en dia jo crec que estan a vegades esgotats, tenen molta pressió, molta burocràcia i poc temps per fer allò que realment és essencial, que és educar, és acompanyar, és construir comunitat. I quan parlem d'universitats, doncs ens passa més o menys. O sigui, tenim una mirada, hauríem de desenvolupar una mirada més integral sobre el tema del benestar, hauríem de cuidar a tot el personal que formen part de la comunitat educativa, els estudiants, evidentment, el professorat i el personal tècnic i de gestió. Moltes vegades a les universitats parlem d'excel·lència, de productivitat, de competitivitat, però no es parla tant de les condicions laborals, emocionals i les organitzatives que són les que d'alguna forma sostenen i asseguren aquesta excel·lència. Quan vam generar allà des del 2017 aquesta càtedra a la Universitat de Lleida, partíem de la idea de que no hi ha escoles ni universitats saludables si només cuiden els resultats i no cuiden a les persones i les condicions en què aquestes persones treballen o aprenen o conviuen. Això és el bàsic i l'essencial. Llavors, és ficar el punt de mirada amb les persones que a vegades no se centren en com estan funcionant i com estan percebent el seu lloc dintre de l'organització.
4: Molt bé. Per tant, en aquest sentit, ha canviat la universitat, l'ensenyament universitari?
7: Buf. Jo, almenys des que vaig començar, que ja és una mica més de 25 anys, 26 crec que porto, abans havia estat, com bé has comentat, de mestra i de professora secundària a la universitat, jo he vist que ha canviat tot. La manera d'ensenyar, de fer recerca, de construir carrera professional, per exemple, en docència, amb tot el tema de Bolònia, se va passar d'un model centrat solament en classe magistral i en la transmissió de coneixements a un model més orientat als aprenentatges, a les competències. Avui és un model, jo crec, que molt més complex. Avui parlem de competències, de metodologies actives, d'avaluació continuada, de pràctiques. Parlem també de treball en equip a la universitat, de la relació entre la universitat i la societat, el món professional. L'estudiantat també ens ha canviat, és molt més divers, té d'altres formes d'aprendre, és estudiantat que està més digitalitzat i necessita, jo crec, que més acompanyament. La tecnologia ha canviat la forma de fer docència i s'han introduït els campus virtuals. Després del Covid, totes les universitats obligatòriament ja tenim un campus virtual i ara amb l'intel·ligència artificial la docència ha canviat i canviarà moltíssim. En recerca, també, la universitat s'ha tornat molt més competitiva. És veritat que més internacional, també, però avui pensem molt, els que estem a la universitat, en publicacions, en projectes competitius, en indicadors, en rànquings, i això sí que és veritat que ha donat més visibilitat a la recerca, però també ha generat més pressió. I després tot això ha desencadenat també que la carrera professional també ha generat molts canvis. És a dir, avui el docent ha de ser investigador, docent, gestor, innovador, ha de saber captar finançament, ha de saber publicar, ha de fer transferència de coneixement, ha d'acompanyar els estudiants, ha de dirigir tesis, ha de participar en xarxes internacionals. És a dir, que la professió docent, la professió és molt més complexa i, a més, molt més avaluada.
4: No sé si això podrà fer que sigui saludable o no.
7: Però bé, s'han introduït, jo crec, que moltes tensions. A vegades es valora més allò, tot allò que és fàcil de mesurar per indicadors, que l'impacte educatiu i social que té la professió. Sí que és veritat que això ens ha fet avançar. És veritat que la Universitat Espanyola s'ha fet més visible en quant a la recerca, però jo penso que també deia això, s'ha acumulat molta més pressió, més burocràcia i més exigència sobre les persones. Home, l'ideal seria per una universitat saludable trobar aquest equilibri entre la universitat que fa una docència de qualitat, una recerca rigorosa i una transferència social, i sense oblidar, d'alguna forma, que la universitat està formada per persones i que, per tant, és important tenir aquesta visió de que és una organització formada per individus que també s'han de d'alguna forma, tenir cura. Hem guanyat amb exigència, amb projecció, amb complexitat, però penso que també hem guanyat amb pressió, amb molta pressió.
4: Molt bé, doncs moltes gràcies per donar-nos el teu parer, Isabel, i estar avui present a Parlem d'Educació.
7: Molt bé, gràcies.
0: Moltes gràcies. Fins una altra.
7: Moltes gràcies. Gràcies.
0: I abans de tancar l'espai, anem amb la recomanació del mes. Quines recomanacions portes avui, Marina?
4: Doncs un llibre que és força recent, ha sortit al febrer, de la Maria Calsamiglia Costa, que es titula Habilitats per aprendre, habilitats per a la vida. Com integrar les competències socioemocionals a l'aula, de l'editorial Graó. Bon dia, Maria. Gràcies per participar al Parlem d'Educació.
0: Gràcies, Maria. Benvinguda. Molt bé.
8: Hola a tots dos. Gràcies.
4: En uns moments convulsos per l'educació, en què sentim a les notícies queixes i malestar dels docents, que es manifesten en vagues i mobilitzacions, com creus que encaixen les teves reflexions i recomanacions sobre la importància de la integració de les competències emocionals a l'aula?
8: Doncs mira, hi ha una idea que treballar les habilitats socioemocionals és una càrrega més. Llavors, això pot sentar fatal, no? De dir, sí, home, a més, això. Jo diria que les habilitats socioemocionals no és baixar el nivell, i, de fet, és just el contrari. Aprendre ja implica posar aquesta en marxa. Cal mantenir l'atenció, cal escoltar els altres, fomentar la seva participació, perseverar, gestionar l'error. I sense tot això, i tot això són habilitats socioemocionals, i sense això no hi ha aprenentatge real. I tot i que a l'aula ja les donem per sentades i o es poden treballar de forma implícita, el que proposa en aquest llibre és precisament treballar-les de manera intencionada, identificar allò que és clau perquè les activitats surtin, comunicar-ho als alumnes i ajudar-los a activar-les. I això fa que llavors el millori el procés i, per tant, el resultat.
4: Sí, de fet, en el llibre no solament desenvolupes les raons de la necessitat de treballar les competències socioemocionals, sinó que il·lustres amb força exemples comparatius d'una planificació convencional i d'una altra que tingui en compte les competències emocionals. Això crec que és molt il·lustratiu i és un gran valor d'aquest llibre, no? Però, de tota manera, et sembla que és possible aquesta manera de treballar a l'escola pública, sobretot, però en general a l'escola actual?
8: Mira, sí, i de fet és molt necessari, val? Perquè d'entrada sembla com... és a dir, tot docent planifica i normalment planifiquem responent a dues preguntes, val? Que és què vull que aprenguin i amb quines activitats aconseguiré que aprenguin. Val? Aquesta planificació inclou una pregunta més, que és dir què han de fer els alumnes per aprofitar aquestes activitats a l'aula. Val? Per tant, has de fer com un salt, de dir un salt, però que és molt petit, eh? Que de fet normalment ja ens el trobem a l'aula, que és jo tinc pensada una cosa i va i no passa. Val? Llavors, i moltes vegades és que no ho has comunicat. Quins tempos, quina dinàmica, què esperes que facin i com ho facin. A la que constates això, a la que ho comuniques, les coses van molt millor. Per tant, no és una super hiper macro planificació d'alinear totes les competències, les subcompetències, sinó és dir, pensa què vols que facin i digue'ls als alumnes. Per tant, és com molt aterrat el que normalment cada dia a l'aula.
4: Sí, sí, molt interessant, eh? Per últim, digue'ns, a qui creus que va adreçat aquest llibre i a qui el recomanaries?
8: És un llibre que parteix d'un marc teòric clar sobre com integrar les habilitats en l'aprenentatge i es concreta en accions d'aula i casos pràctics i reals. És a dir, hi ha una mica el què i el per què i després també el com, que moltes vegades els professors tots tenim molt clar la teoria i diu sí, però és que i la pràctica això com ho porto, no? Per tant, el recomanaria a docents, sobretot, de totes les etapes. De primària, de secundària, d'universitat, de graus, responsables pedagògics i persones que els interessa l'educació. Però sobretot és això, és una guia, vol ser una guia molt pràctica i no només de com fer-ho, sinó també per què. Perquè moltes vegades, sabent el propòsit, pots incorporar millor tots els consells que et donen, que dius, home, sí, però és que això no sóc jo. Però, en canvi, si saps el propòsit, entens el cas i te'l pots fer més teu.
4: Molt bé, d'acord. Doncs gràcies per participar. Parlem d'educació de Ràdio Molins de Rei.
0: Molt bé, Maria, moltíssimes gràcies.
8: Moltíssimes gràcies. Gràcies a vosaltres.
0: Fins la propera.
8: Adéu-siau.
0: Que vagi molt bé. Gràcies també, Marina Tomàs, Maria Àngels Almendros. Fins aquí el Parlem d'Educació. Que vagi molt bé.
5: Gràcies, igualment.

0: 9 minuts i seran les 12 del migdia. Acabarem el programa parlant de cuina, de gastronomia, de fires amb el Jordi Beumalà. Què tal, Jordi? Bon dia i bona hora.
1: Què tal? Com estem? Bon dia.
0: Gastronomia Molins. Tot bé? Ha anat bé el cap de setmana?
1: Ha anat bé. Sempre va bé si acaba bé.
0: Sí, sí, parlàvem la setmana passada de Falset i de Gavà, de fires. Veig que ha sigut prou valorada positivament la fira de Falset, que feien la fira del vi.
1: Sí. És una fira...
0: Sobretot perquè ens van escoltar nosaltres, suposo.
1: Sí?
0: I la gent va anar en massa, eh?
1: No, crec que ens queda una mica lluny. Però conec molta gent de per aquí, la voreta que hi va anar, i s'hi va passar els 3 dies.
0: Veus? Molt bé.
1: Té tirada la cosa, té tirada.
0: El que tenim... Sí. No, et deia que el que tindrem a casa nostra, sí que, simplement per citar-ho, és la 11a edició de la Mostra Gastronòmica Molins Ve de Gust a la plaça de la Llibertat, divendres, dissabte i diumenge, que ja s'ha quedat aquí a la primavera, el mes de maig, aquest cap de setmana, on molta gent va degustar molts platets a la plaça de la Llibertat,
1: Doncs sí, doncs 11 anys, 11 edicions... ara ja no podem ja ni parlar d'aquesta consolidada perquè ja és un fet, és un clàssic i és una cita anual d'aquestes que la gent espera i li ve de gust i mai millor dit, oi?
0: Sí.
1: I aleshores anar a la plaça de la Llibertat sempre suma.
0: Molt bé, i atenció perquè la regidora ens deia ahir que faran la mostra als establiments també aquesta primavera coincidint amb el pas del Tour de França el mes de juliol, doncs es vol, de fet, també englobar una o contextualitzar-ho en aquest sentit. Per tant, no serà l'octubre, sinó serà aviat.
1: Bueno, aprofitant que el Pisuerga ha passat per la Valladolid, no? Pues ara ho canviem de data. Bueno, doncs endavant, tot sigui perquè funcioni, per fer bullir l'olla, mai millor dit.
0: Molt bé. Aviat suposo que vindrà la fira també de... o les festes, vaja, de maig de Sant Feliu, no?
1: És aquest cap de setmana.
0: És aquest, el 8, 9, 10.
1: El 8, 9, 10. Aquest cap de setmana tenim les festes de Sant Feliu.
0: De la Rosa,
1: Sí, a l'anomenada de la Rosa.
0: Sí, perquè és molt més enllà d'això.
1: Ells parlen de les festes de primavera i la fira comercial i agrícola i no sé què més.
0: Correcte.
1: Diré que és la fira que té el nom més llarg de Catalunya. Per tant, popularment, pues, la fira de maig o la fira de la Rosa, que li diem sempre a Sant Feliu.
0: Molt bé.
1: I és aquest cap de setmana, ja estem allà muntant com a sonats.
0: D'acord. Mira, doncs em pensava que era el següent i no,
1: No, aquest mateix cap de setmana, el dissabte, dia 9, també hi ha el Clínic Obert, on allà sí que hi ha cuina també per tot lo alto durant tot el dia.
0: Molt bé.
1: Animo a tothom a venir. És el propi Hospital Clínic, el carrer Casanova, doncs allà els jardins Duran i Reinals, tot aquell espai, doncs a part de carpes i escenaris i activitats per un tubo, doncs hi ha un espai de cuina en directe on l'Arnau París, la Maria Nicolau, la de Parellada, la Carlota Clavé, grans xefs i companys i col·legues de professió, cuinarem diferents receptes saludables i tenen uns noms molt suggerents. Jo animo a tothom que no sàpiga què fer el dissabte, que tregui el nas per aquest espai, perquè a part és un espai de divulgació de la salut en totes les seves vegades.
0: Sí, això ja ho havíeu fet, no?, l'any passat? S'havia fet?
1: Fa dos.
0: Recordo que ens ho havies comentat. Sí.
1: I ara hi tornem. Ara més gran, més consolidat, amb més activitats. També tindrem l'amic Bernat de Lliure de Gluten amb les seves elaboracions.
0: Molt bé.
1: Per allà oferint els seus productes, els seus manjars.
0: Molt bé. Això només jornada de dissabte, Jornada d'un dia.
1: Sí, és tot el dissabte. Des de les 10 del matí fins a les 6 de la tarda.
0: D'acord. I en el marc que dèiem de Sant Feliu, que hi ha la 47a Fira Industrial i Comercial del Baix Llobregat i moltes coses més, allà també hi ha show cooking o no, Jordi?
1: Allà no hi ha cuina.
0: No,
1: Diria que l'associació Amics de les Roses, en el marc Palau Falguera i de l'Escola de Restauració, fan alguna activitat en la qual nosaltres no hi tenim mà, no sabem ben bé què es fa, i per tant no et puc ajudar.
0: D'acord, d'acord.
1: No sé fins i tot si és tancada o si és obert al públic. Antigament sí que sé que es feia una sessió de cuina en directe, enguany ja no em consta.
0: 68a edició ja, de l'Exposició Nacional de Roses al Palau Falguera,
1: déu-n'hi-do. Van sumant sí. Anys, tots a les fires i tots nosaltres anem sumant anys a l'hora.
0: Sí, això sí, per sort. I jo recordo també que restaurants de Sant Feliu havien fet cuina amb, no sé, amb la rosa com a protagonista, no sé si...
1: Sí? Hi havia com una espècie de ruta de tapes, o sí. Com vulguis, que formava part del projecte aquest de la cuina de les roses.
0: Sí.
1: El que passa és que, entre tu i jo, i ara sí. Que no ens sé ningú, cuinar amb roses no és una pràctica habitual, no és un ingredient com a tal. Aleshores, la rosa doncs, sí que té la seva... el seu toc decoratiu i aromàtic, si tu vols, però en si mateix doncs, la cuina de les roses doncs, s'allunya una mica del que podria ser una ruta de tapes com el nostre Molins de Gust o
0: sí.
1: Qualsevol ingredient com la fi d'espàrrec de Gavà, etc, que també doncs, ja com a producte doncs, té una identitat doncs, més gastronòmica que no pas la rosa.
0: Molt bé. Per tant, hem dit tres elements aquí a casa nostra, la 11a edició de la mostra gastronòmica ve de Molins ve de Gust, a la jornada del dissabte a l'Hospital Clínic, a l'entorn, vaja, de l'Hospital Clínic,
1: sí,
0: i tot el cap de setmana a Sant Feliu. Suposo que pendents també, com bons experts que sou, del temps, a l'hora del muntatge i tot això, no?
1: Un ull sempre mirant cap amunt, però bé, és que quan és tan volàtil, per molt que t'informis i que preveguis, després et pot sorprendre. Sí, forma part del nostre dia a dia, la climatologia. A nosaltres ens preocupa molt més el vent, per exemple, que la pluja.
0: Sí.
1: Evidentment, la pluja en tempesta o... doncs, esclar, no ajuda, no? Una borrasca no la vol ningú. Però sí, pot ser que ens plogui, ens faci quatre gotes, com està fent darrerament, que ara para, ara
0: endega... Sí. Per tant, encara, tot i que anem incorporant elements doncs, de primavera no, a la cuina, doncs encara podem fer algunes crametes així tèbies no, per aquest temps.
1: És que no... els entretemps ens han portat a tenir una cuina bastant desestacionalitzada
0: sí.
1: I una crameta calentona ara que...
0: Ve de gust.
1: Que, doncs entra molt bé.
0: I tant que ve de gust.
1: L'altre dia vaig fer una escudella, una clàssica.
0: Oh, que bé.
1: I la vam menjar per dinar i era un dia dels que feia calor. I clar, me la vam fotre pel cap i... Apa.

0: Benvingudes i benvinguts. Una setmana més parlem de còmics a Ràdio Molins de Rei. Gràcies per acompanyar-nos en aquest passeig que ens agrada fer pel món dels TVOs, les historietes, les novel·les gràfiques o, com també se'l coneix, el Nové Art. Com sempre, no podem començar sense presentar qui està a les vies de so, garantint que se'ns escolti com cal, que és l'Eli Arjona. Moltes gràcies per ser una setmana més. Amb la tranquil·litat de tenir-la controlant el reguitzell de botons que hi ha a l'altra banda del vidre, comencem un nou programa de la quarta temporada, rebent la visita mensual o la visita periòdica del nostre prescriptor de confiança, en Jordi Riera. A mi se m'estava fent ja llarga l'espera. Com estàs, Jordi?
1: Molt bé, sí? Com sempre, amb ganes de participar.
0: Preparat ja?
1: Preparadíssim.
0: Mira, com sabeu, el Jordi és el nostre especialista, l'home dels monogràfics, que, sense fer spoiler, ens porta un tema d'aquells que avui... Jo crec que avui és d'aquells que t'agraden molt i molt.
1: Sí.
0: Sí, oi?
1: Sí, podríem dir que sí. I tant.
0: I tant. Sempre t'agraden els temes, però avui sí. Jo crec que especialment.
1: Sí, amb alguns m'implico una miqueta més que amb d'altres perquè hi ha una base allà de...
0: Exacte. Abans de preguntar-te què ens portes, i com que des de la teva última visita han passat moltes coses en clau de còmic, deixa'm apuntar les darreres notícies. A veure, què ha passat? S'ha aconseguit el Premi Vinyeta Ficòmic, que era el primer any que es lliurava, això dins de la gran nit de les lletres catalanes, i aquest any hi havia, per primera vegada, un premi dedicat al còmic, que es va concedir a la Conca dels Àngels, a la Berta Cusó, que la felicitem des d'aquí, i deixa'm comentar també que hi ha hagut, això, recentment s'ha inaugurat una exposició al Museu del Còmic de Sant Cugat sobre l'Enric Badia, un autor dels que hi ve. De fet, és una notícia que ens donava el Gerard Capdevila, l'amic Gerard Capdevila, perquè hi va anar, va visitar el museu l'altre dia i li va agradar molt. De fet, no el coneixia encara, va dir que era una joia, ho va destacar, i això ja ens va apuntar que li agradava aquesta exposició de l'Enric Badia. No hi ha aquest museu que se'ns va prometre a Badalona per... Correcte. Era a Badalona i va quedar allà...
1: Va quedar allà en stand-by i no en sabem res.
0: Bueno, doncs mentre no hi ha un museu públic dedicat al còmic, que esperem que algun dia hi hagi, doncs ja tenim aquest museu aquí al costat que s'ha de veure, sí o sí, que té una col·lecció magnífica. Jo volia apuntar aquestes tres cosetes. Aprofito que hi ets tu, Jordi, perquè amb els convidats doncs, no m'atreveixo i com que amb tu tinc confiança, dic, eps, parem un moment i apunto notícies. Ara sí, és el teu torn, és el teu temps, és el teu especial. Què ens portes avui?
1: Doncs avui porto un tema que a mi personalment m'agrada molt, tant per l'estètica com pel moviment en si. Ja saps que sempre, quan parlem del programa, mirem de trobar un efemèride doncs, que serveixi com a excusa per dedicar el programa en forma d'aniversari de pel·lícula, d'autor, etc. Jo no n'he trobat cap prou destacable, així que avui trenquem una mica del protocol, si és que es pot dir d'alguna manera. I el tema que et porto és, si jo et pregunto si els androides somien amb ovelles elèctriques, sabries respondre?
0: Bueno, a veure, sabria respondre que és una novel·la del Philip K. Dick,
1: sí.
0: Que després, sobretot, és una pel·lícula.
1: Sí, sí. O si els teus records no fossin teus, continuaries sent tu. O què succeeix quan la tecnologia i l'ambició superen els límits humans. Jo avui parlem de còmics, neo i vinyetes, o en altres paraules, cyberpunk.
0: Bueno, això ja és, no? Ja tenim un imaginari aquí. Jo t'he dit que és un tema que m'agrada estèticament, això que deies, no? Estèticament m'agrada molt, però tampoc és un tema que controli tant. Per tant, vull dir que ja t'agraeixo que l'hagis portat i jo crec que està bé. Jo hi he entrat en comptagotes, per tant, avui em dedico a escoltar-te i si de les obres que ens puguis proposar, si n'hi ha alguna que conegui, doncs faig la meva falqueta i ja està. Doncs som-hi, no?

0: preferida?
1: O sigui, una de les meves preferides.
0: I com a banda sonora, aquí l'Evangelis està en estat de gràcia. Vull dir que...
1: Sí, sí, una obra mestra de la ciència-ficció i una banda sonora, doncs, per posar-nos ja a to i en matèria.
0: Doncs vinga, Cyberpunk, què és esto?
1: Comencem explicant una mica què és el moviment. Uh-huh. Val? És un moviment que neix a principis dels anys 80, dins la ciència-ficció, i que diríem que té com a punt clau la publicació el 1984 de l'obra Neuromancer, pel William Gibson, que va definir les bases del gènere, com ara les xarxes digitals, molt abans de l'internet tal com el coneixem avui en dia, la intel·ligència artificial...
0: Ai...
1: tema d'ara ja en actualitat i que en parlàvem abans.
0: Perdó, i quan dic AI no vull dir les sigles en anglès, eh? No, és AI de por.
1: O les corporacions, per exemple, dominants. Uh-huh. Així, el cyberpunk és un subgènere amb una idea central, que és l'alta tecnologia, front, a vegades enfrontada a una baixa qualitat de vida. No? I és que podríem dir que la part cyber, doncs, simbolitza aquesta tecnologia i les màquines, front la part més punk, que simbolitza la rebel·lió o l'actitud antisistema. Uh-huh. Aleshores, dintre d'aquesta barreja, doncs, ens trobarem amb elements clau en forma de ciutats fosques, massificades, plenes de neó, doncs podríem recordar la pròpia Blade Runner, per exemple, uh-huh. Corporacions més poderoses que els governs, humans amb implants i cossos modificats, i un tema molt interessant, que són els dubtes sobre la identitat humana. Entrem en matèria i ja començo amb la primera obra, que crec que és un autèntic clàssic.
0: Vinga, què?
1: Com és el Ghost in the Shell.
0: Ghost in the Shell, molt bé.
1: Ghost in the Shell és una obra publicada el 1989 per Masamune Shirow i de la qual es va fer una adaptació a pel·lícula el 1995 de la mà de Mamoru Oshii.
0: Una versió animada, aquesta és animada.
1: Animada.
0: Després hi havia una versió amb personatges intèrprets reals interpretada per l'Scarlett Johansson, que
1: sí, crec... bastant més recent.
0: Sí, bueno, ja deu tenir uns anys, però bueno, sí, bastant més recent, que no he vist i crec que no veuré.
1: I no cal, no és necessari.
0: No, és de les
1: jo
0: que no
1: vista,
0: cal, oi?
1: Però no caldria. Amb la d'animació jo crec que ja
0: perfecte,
1: ja
0: però descartem.
1: I tant. Mira, doncs a Shirow és conegut per combinar l'acció amb la reflexió filosòfica i una gran obsessió pel detall tècnic i tecnològic. Mm-hmm. La història se situa en un futur on la cibernetització humana és habitual, les persones poden substituir parts del seu cos, fins i tot el cos, com és el cas de la protagonista, per components artificials, mantenint només el que s'anomena el ghost, que vindria a ser com l'ànima o la consciència.
0: Uh-huh.
1: La protagonista, que és la major Motoko Kusanagi, lidera la secció 9, que és una unitat especialitzada en crims tecnològics. El seu cos és completament artificial, cosa que la fa extremadament poderosa, però, i això és un dels punts interessants de l'obra, també li genera dubtes existencials. T'ho imagina't que tenir consciència però un cos que saps que no és teu. Aleshores, doncs, el conflicte principal gira al voltant del Puppet Master, que és un personatge, un hacker, capaç d'infiltrar-se en les ments humanes i manipular records i identitats. Val? D'aquesta manera, a mesura que avança la investigació, es revela que el Puppet Master no és un humà, sinó que és una forma de vida emergent, una intel·ligència artificial que ha desenvolupat autoconsciència.
0: Anem cap aquí, anem cap allà, eh? Vull dir que el tanto. Ja estic esgarrifat.
1: Per no desentranyar i no fer cap spoiler, comentar que no és només una història de ciència-ficció, sinó, com comentava, una reflexió filosòfica profunda on es parla de conceptes molt interessants com la fragilitat de la identitat en tant que es pot manipular digitalment, la línia entre l'humà i màquina que pot desaparèixer amb la tecnologia, que la consciència pot no ser exclusiva o podria no ser exclusiva dels humans, i sobretot doncs, aquesta evolució entre biologia i món digital. No?
0: Uh-huh.
1: És una obra que ens suggereix que el pas següent de la humanitat pot deixar de ser estrictament humana, com a tal, i és una obra on el dibuix, l'estil del Masamune Shirow és molt característic, i en comparació amb altres mangas, tot i que és menys dinàmic en acció pura, és molt ric conceptualment i visualment. Això ho trobem, és un element molt comú del cyberpunk. Té un alt nivell de detall tècnic en armes, en vehicles, en tecnologia. Vull dir, els que els hi agradin totes aquestes coses aquí gaudeixen molt visualment.
0: Uh-huh.
1: Tot això amb una gran precisió. Hi ha una gran densitat visual amb vinyetes carregades de molta informació. Barreja molt el realisme dels entorns amb l'estil manga dels personatges i és un clar referent del cyberpunk i el que dèiem amb unes ciutats fosques, cables, pantalles i neons. En resum, recomanem aquesta obra perquè, a més de gaudir-la, et fa pensar i et planteja preguntes molt actuals, sobretot pel que comentàvem de la intel·ligència artificial, de quins són els límits o de que segurament estem a les portes, entrant, tot obrint la porta d'un univers nou que se'ns planteja ara.
0: No sé si en parlarem, si tindrem temps de parlar-ne, però si en parlem, vull dir, aquí hi ha un debat ampli i no sé si no avui li dedicarem algun programa més endavant. Aquesta és de les obres que a tu t'agrada especialment.
1: A mi m'agrada molt aquesta obra, sí, sí. Jo... I encarna molt bé bueno, les dubtes existencials del personatge principal. No només és, com deia, una obra on l'acció predomini, sinó també la reflexió i d'intentar trobar la identitat pròpia, perquè doncs, algú s'ha trobat amb un cos que no és seu, sense voler-ho, i dir, ostres, però visc alhora, no? I aleshores doncs, planteja aquest dubte o aquesta inquietud tan interessant.
0: Jo no l'he llegit, aquesta, de les moltes que tinc pendents. De fet, no la tinc a casa, vull dir que ja te la demanaré un dia si em veig el cor de llegir-la. El que he vist és que estan diferents edicions, totes publicades per Planeta Còmic. Hi ha una versió en dos volums, una en tres, no sé, suposo que en funció també de la publicació original. Però sí que és una obra relativament curta, és a dir, no és el manga de 500 toms, no?
1: És una obra... No, és una obra curta aquesta i les que porto també... Avui són curtetes.
0: Millor, no? Una cosa que, diguem, assequible. I el que està és només en castellà. Això sí que he vist que està només en castellà. Bueno, doncs, molt bé, aquesta recomanació. Et dic que m'agrada i a veure, una mica més. Què ens portes ara?
1: Doncs porto la que no podia faltar. És l'obra per excel·lència del cyberpunk japonès, que és Akira.
0: Carai.
1: Creada per Katsuhiro Otomo el 1982, té uns anyets, i que el mateix autor va dirigir a l'inoblable pel·lícula del mateix nom el 1988.
0: Pel·lícula brutal bueno, que acabes amb la sensació que no l'has entès, però bueno, és una mica l'obra...
1: Ens va arribar una mica joves i
0: potser no teníem edat per veure-la en aquell moment.
1: Segurament.
0: Però bueno, si la veiem després, vull dir...
1: Sí, pensàvem en una altra cosa i bueno, té un missatge... Déu-n'hi-do.
0: Sí, i tant.
1: Aquí és una de les obres fundacionals del moviment i podem dir que va marcar un abans i un després tant en el manga com en l'anime, en ambdós camps. La història té lloc a Neo Tòquio, que és una ciutat reconstruïda després d'una misteriosa explosió que va desencadenar la Tercera Guerra Mundial. Els protagonistes són en Kaneda i en Tetsuo, que són dos amics, membres d'una banda de motoristes juvenils, i bueno, tot d'una, tot canvia quan en Tetsuo pateix un accident i és capturat per una organització governamental secreta que experimenta amb poders psíquics. A partir d'aquí, doncs el Tetsuo desenvolupa una sèrie d'habilitats telequinètiques descontrolades que podem dir que el van consumint mentalment i físicament, i paral·lelament en aquesta trama doncs, es revela el projecte Akira, i que dona nom a l'obra, que és un nen amb un poder immens que es descobreix que és qui va ser responsable, més enllà del nen, els que hi ha darrere el nen, de la destrucció original. Que dèiem, no? Que va originar aquesta guerra. Així, doncs, mentre el govern intenta controlar la situació i la ciutat cau en el caos, amb revoltes, corrupció, sectes, en Tetsuo es converteix en una amenaça fora de control i en Kaneda, que és el seu amic, doncs, intenta salvar-lo o aturar-lo en un conflicte doncs, que barreja amistat, poder i destrucció. Aquí és una història visceral, apocalíptica, que reflecteix la por al poder descontrolat i una societat al límit, i ens diu que el poder sense control doncs, porta la destrucció i que la tecnologia i la ciència poden superar els límits humans. És menys filosòfica que Ghost in the Shell, val? Quan dèiem aquestes qüestions d'identitat i plantejar-se la identitat, però és més emocional i més impactant que Ghost in the Shell. És una crítica social a govern, a militarització, també a la decadència humana, doncs, que deixa l'evolució humana cap a quelcom desconegut. A nivell visual, el dibuix de Katsuhiro Otomo és espectacular. amb un detall arquitectònic brutal, amb ciutats hiperrealistes, escenes d'acció molt dinàmiques, amb molt de moviment, i explosió i destruccions, i amb una iconografia molt potent. I és que la moto d'en Kaneda, podem dir que és història del manga. Qui no recorda aquella moto amb els logos que porta...
0: És brutal, a més és la típica imatge icònica, no? Ell frenant amb la moto, diguem, que acaba de perfil a la travessada la carretera, que després s'ha versionat moltíssimes vegades, imitant-la, replicant-la, sí, i fins i tot parodiant-la, però és icònica, és absolutament icònica.
1: És molt icònica.
0: Clar, el dibuix, bueno, és que Katsuhiro Otomo, jo crec que és un dels grans dibuixants del manga, i més d'aquest manga així com més, potser més adult, diguem, no del manga shonen, i jo crec que aquí estava desbordadíssim. O sigui, jo recordo això, aquests 12 anys potser que teníem en el moment en què apareixia, sí, això.
1: Va ser absolutament impactant. Exacte. Veure un dibuix d'aquest nivell, amb aquesta precisió, amb l'impacte visual que destila pels quatre costats. Realment va ser molt colpidor. Tant la pel·lícula com el dibuix, però l'anime jo el recordo especialment molt, molt colpidor.
0: Clar, jo tinc molt viu també el manga, també perquè en aquell moment va sortir això, quan la primera edició que surt, que és la d'Ediciones B, en aquells així volums més finets, diguem, tapa tova, rústica, però volums més finets, que diguem en 38 números, que després es va recollir en 14 toms, jo recordo aquests primers volums, però la que ha quedat a casa és la dels integrals, també Ediciones B, però que després em va fer norma en blanc i negre. I el que et volia apuntar, i ho estava buscant ara, no, allò central de dades, mentre anaves parlant, és que hi ha una lectura, que no sé si has fet o no, però si no te la recomano molt, que és Pesadillas, es diu Pesadillas, que és una obra prèvia a Akira, on el Katsuhiro Otomo, que n'és l'autor també, està construint molt d'aquell imaginari. I és una obra molt, molt curteta, molt, molt fineta, també gràficament prodigiosa, superbia, i, bueno, que també és una mica el nivell d'aquest home, i on la història també t'atrapa moltíssim, no? Jo crec que és més orientada al terror, però la recomano molt i molt, i ara se m'ha acudit i l'estava buscant, perquè crec que, bueno, allà sembra moltes de les coses que després veiem, no? Poders telekinètics, etcètera, tot això que veiem, sí, després.
1: És una obra molt intensa, que no només és un espectacle visual impressionant, sinó també una història potent sobre el poder, l'amistat, la destrucció. Una obra revolucionària, impactant, que podem dir que encara avui transmet una força brutal i que et deixa sense alè.
0: Com deies tu, és un dels imprescindibles del cyberpunk.
1: Totalment.
0: És inquietant, aquest so que has triat com a separador? O...
1: Sí, sí, de la conegudíssima Matrix, que si no recordo malament es va estrenar el 99.
0: Sí, crec que sí, ara jo te n'ho dic a memòria.
1: Sona pels germans Wachowski, després germanes.
0: Germanes Wachowski.
1: Una altra obra per mi imprescindible, com és Transmetropolitan, obra de Warren Ellis i dibuixada per Derek Robertson i publicada entre els anys 1997 i 2002. Transmetropolitan és una de les obres més influents del cyberpunk tardà, amb una forta càrrega satírica i política. I és que la història segueix el protagonista, que es diu Spider Jerusalem. Jo crec que el nom ja és una declaració d'intencions.
0: Curiós, sí.
1: Que és un periodista gonzo excèntric, brillant i absolutament irreverent, que torna a la ciutat després d'un retir obligat per reprendre la seva feina. La ciutat que es troba és un absolut caos futurista amb tecnologia extrema, desigualtats brutals i modificacions corporals absurdes, i en resum una societat completament deshumanitzada. Aquest és un tret molt característic almenys en els còmics del cyberpunk, que és, diríem, el mal ús de la tecnologia o l'excés d'ús de la tecnologia. L'Spider treballa escrivint columnes on denuncia la corrupció política, els abusos de poder i la manipulació mediàtica, i a mesura que avança la sèrie entra en conflicte directe amb el president dels Estats Units, que és conegut com The Smiler. que és una figura aparentment carismàtica, però profundament corrupta.
0: Molt d'actualitat, eh?
1: Sí, com pràcticament qualsevol president es podria encaixar en aquesta visió.
0: Acabaran censurant-nos el programa.
1: Segurament. Així, doncs, amb l'ajuda de les seves assistents, l'Spider destapa conspiracions, exposa injustícies i fins i tot arrisca la seva vida per explicar la veritat en una lluita constant entre el periodisme honest i el poder. Uh-huh. Transmetropolitan ens parla de conceptes tan importants com el periodisme com a arma, la veritat versus el poder, la manipulació mediàtica i la tecnologia al servei de la desigualtat, i ho fa a ulls d'un personatge caòtic, però alhora brillant. És un còmic, podem dir, ferotge i provocador, que utilitza el cyberpunk com a excusa per parlar del present, doncs amb conceptes com que el poder polític pot ser profundament corrupte, que els mitjans poden manipular o revelar la veritat, que la tecnologia no resol problemes socials, sinó que sovint els amplifica, quan no s'utilitza doncs, adientment, però també, i això és el missatge jo crec que més important, que la veu individual encara pot marcar la diferència. Tot això amb un estil on Derek Robertson és molt distintiu, amb vinyetes plenes de detalls i personatges, una estètica bruta i exagerada en un món grotesc i hiperactiu, uns colors vius i agressius i una gran expressivitat. Transmet una sensació constant de saturació i excés. Jo et diria que és una obra que no et deixa indiferent, és divertida, salvatge, alhora profundament crítica amb la societat, que et fa riure, fa riure molt amb les irreverències del personatge, però que també t'incomoda perquè moltes de les seves idees són massa properes a la realitat actual.
0: És el que està avançant, no? És allò de més actualitat impossible. Tot el que ens estàs portant avui ja va en aquesta línia i aquesta, diguem optimista no sembla, però,
1: no.
0: Però com a mínim, potser això, per passar l'estona, diguem, una estona reflexionant, però alhora, diguem, que puguis riure, com deies, doncs, bueno. Jo aquesta la tinc pendent, és d'aquelles que bueno, d'aquestes moltes que recomaneu, i crec que ara aquesta sí que ha de passar una mica més amunt per tot el que has explicat, amb una mica més amunt de la pila, la posarem. També me la deixaràs, aquesta.
1: Sí, tant.
0: Molt bé. Això també ho he vist que està en diferents edicions.
1: Sí.
0: Hi ha una primera de Planeta, he vist, amb 20 números, que després es va tornar a publicar en 5 toms, que suposo que hi eren allò 4 sí. Números d'aquests per tom, i hi ha una posterior de la desapareguda ECC, en 10, i crec que Norma, o he vist que Norma, també ha publicat obres com sorgides d'aquest univers.
1: Uh-huh.
0: També, malauradament, només en castellà, no ho tenim en català. Bueno, és una d'aquestes lectures que aquesta sí que l'he de fer, i de l'estiu no passa.
1: Seguim amb més cosetes, i ara la següent que porto és Hardboiled,
0: uh-huh.
1: Que és un còmic de la mà del llegendari Frank Miller, que no fa falta que el presentem, i de fet a l'últim programa que vaig participar ja hi vam tocar obres seves, amb el Batman.
0: Amb el Batman, i tant.
1: I dibuixat pel Geoff Darrow al 1990.
0: Uh-huh.
1: És una obra breu, però extremadament influent pel seu estil visual i per la seva violència exagerada. La història segueix en Carl Seltz, que aparentment és un home normal, que treballa com a agent d'assegurances en una ciutat futurista, i la seva realitat es trenca quan, de sobte, comença a recordar que en realitat és un robot infiltrat, conegut com a Nixon, i dissenyat per matar i sobreviure en un món brutal.
0: Carai.
1: A partir d'aquí, doncs, el relat es converteix en una espiral de violència extrema, amb persecucions i destrucció constant, on en Carl o en Nixon, segons com el vulguem anomenar, doncs oscil·la entre la seva identitat humana aparent i la seva veritable naturalesa com a màquina assassina.
0: Uh-huh.
1: I això el que fa, doncs, és que la història juga constantment amb la percepció del lector de què és real i que forma part de la seva programació. O sigui, fins a quin punt la seva identitat real també n'és violenta o tot és atribuïble a la part més de programació de màquina.
0: Uh-huh.
1: I és un punt molt interessant. Hardboiled ens parla d'una identitat fragmentada, de l'humà versus màquina, de la realitat distorsionada entre la memòria i la percepció alterades, i representa una crítica consumista a la societat absurda i saturada en un món doncs, deshumanitzat, que és un tret que hem destacat en les altres obres. Podem dir que és una experiència més sensorial que narrativa, i amb conclusions molt clares, com ara doncs, que la identitat pot ser una il·lusió programada, que la tecnologia pot substituir completament l'humà, o que la societat pot convertir-se en un caos automatitzat, no? I que la violència doncs, forma part del sistema. És una obra menys reflexiva que les anteriors, però molt més visceral. Si hi ha algú que no vulgui pensar tant i vulgui més acció, Hard-Boiled és el seu còmic.
0: Directe
1: en vena. És un estil de dibuix únic, amb detalls extrems, amb caos visual ple d'acció simultània i amb gran càrrega explícita i exagerada, i un disseny mecànic brutal amb robots i tecnologia hipercomplexa. Una lectura curta, però lenta, on cal observar cada detall. Diríem que no és un còmic per buscar una narrativa convencional, sinó per deixar-se portar per la seva energia, pel seu caos i el seu estil impressionant, i això el converteix en una experiència única també dins del món del cyberpunk. Deixa'm dir que aquesta obra, igual que les anteriors, estem parlant dels estils visuals, són molt carregats. Si algú busca un dibuix minimalista o més general, ara em ve en ment potser alguna obra del Jeff Lemire o de...
0: Sí?
1: No és d'estil. Seria totalment...
0: Aquí hi ha detall. Aquí
1: hi ha molt de detall, hi ha molta xixa en els dibuixos, veus molts detalls, val la pena aturar-se a les pàgines, tant d'aquests com dels altres, que he comentat, perquè, ostres, si t'agrada el tema d'aquest univers, doncs gaudeixes molt amb la tecnologia, el nivell de detall i llavors és una experiència no només narrativa sinó que visualment doncs és molt destacable dintre d'aquest univers.
0: Molt bé. Jo crec que si anem ràpid ens donarà temps d'una més, però deixa'm apuntar que d'aquesta el que he vist és que hi ha dues edicions, totes de Norma Editorial, dues que, o sigui, en un únic volum, l'una i l'altra en un únic volum. Hi ha la primera original, diguem que es van fer en tres. No l'he llegit, el tinc pendent. Recordo que em va cridar molt l'atenció l'estètica, el que dius tu, el que estàs recalcant, però un altre pendent. Vinga, abans, si anem ràpid, en fem una més.
1: Vinga, doncs acabem amb Tokyo Ghost, que és una obra guió de Rick Remender i dibuixada de Sean Murphy, publicada el 2015, molt més recent. I és una obra moderna que recupera l'essència del cyberpunk clàssic, però adaptada als accessos digitals actuals. La història se situa a l'any 2089, en una societat completament addicta a la tecnologia, on la gent viu enganxada a implants, pantalles i estímuls constants. Aquestes coses no ens semblen llunyanes.
0: Molt d'actualitat.
1: Els protagonistes són el Led Dent i el David Decay, que són dos agents que treballen per mantenir l'ordre en una ciutat dominada pel consum digital i la violència. En Led és un addicte a aquesta tecnologia, mentre que, com a contrapunt, en David somia amb una vida diferent, més natural i lliure. Així, doncs, quan reben una missió al que s'anomena el Jardí de Tòquio, que és un lloc on la tecnologia està prohibida, tot canvia. I és que allà descobreixen una alternativa, i és una societat desconnectada, en harmonia amb la natura, i amb aquest contrast, doncs, això desencadena un conflicte intern i extern que els obliga a decidir quin futur volen. Tokyo Ghost és una crítica directa al nostre present, que ens alerta que la tecnologia pot convertir-se en una addicció destructiva i on el control pot venir disfressat d'entreteniment. Un concepte molt interessant. Ens parla que desconnectar pot ser un acte revolucionari i que encara hi ha esperança en l'elecció individual. És un còmic emocional, amb un missatge clar i molt actual. I això, doncs, amb un estil on Sean Murphy és espectacular, molt dinàmic, amb un contrast visual fort, un altíssim nivell de detall en escenaris i que transmet moviment constant. I jo recomanaria aquesta darrera obra, que no per ser la darrera és pitjor, sinó perquè combina un detall espectacular amb una història impactant sobre l'addicció a la tecnologia i el control social. I, a més, el guió porta una crítica molt actual i emocional que et fa reflexionar mentre es gaudeixes d'un cyberpunk molt, molt potent.
0: Doncs una altra que prenem nota, en dues edicions, totes de Norma Editorial, l'original en dos números i després un integral en un únic volum de fa ja 8 anyets. Clar, aquest tema, fantàstic, i deies, bueno, no hem buscat, no hem trobat l'efemèride, però és que a més d'actualitat tampoc no pot estar, perquè al final amb tot tot això de la IA, que és un meló que no obrirem avui, que l'obrirem un altre dia, perquè em puc posar molt aligerant, aviso. Clar, és un tema que donaria per parlar d'altres obres. No sé si inclús l'Incal del Jodorowsky i el Moebius entraria en aquesta línia, el Lenky Bilal té alguna obra també, vull dir, aquí hi havia melons per obrir. Però no ho farem avui, ho farem en un proper programa. No tenim temps a més. Fins aquí aquest nou programa de la quarta temporada del Parlem de Còmics. Moltíssimes gràcies, Jordi, per venir. T'esperem ben aviat.
1: Encantat, com sempre.
0: Gràcies a Arjona per fer possible aquest programa una setmana més. Un luxe. Ens acomiadem, els oients i les oients. Moltes gràcies per escoltar-nos i fins divendres vinent. Molt bon cap de setmana i, sobretot, llegiu còmics cyberpunk.

0: Vols estar al dia de l'actualitat més Rainbow?
1: Notícies, música, cultura, celebritats. Posa't al dia amb nosaltres de tot allò que succeeix a la comunitat LGTBIQ+.
0: A més de tots els temes superactuals que afecten al col·lectiu, podràs assabentar-te de curiositats, dades històriques i d'altres informacions fascinants.
1: Entre tots, podem construir una societat més tolerant i inclusiva. I per què no? Podem fer-ho d'una manera entretinguda i divertida aquí, a casa, a Ràdio Molins.
0: Així que no t'ho pensis. T'esperem a la ràdio teva cada setmana. I si vols, deixa'ns els teus comentaris i peticions al nostre perfil d'Instagram. Fins aviat!
2: Ona Rainbow, amb Helena Feiro i Mari Marcos. Els dimecres a 12:15 del migdia a Ràdio Molins de Rei.
3: Diuen que tots els camins porten a Roma. Però i si resulta que alguns acaben en un bar de poble? Ens venen la moto de que el temps ho cura tot? I nosaltres ens preguntem, l'ansietat dels dilluns? Qui la cura? Aquí ni trobaràs tòpics reciclats ni veritats absolutes. Només ganes de mirar el món amb unes ulleres noves. O això esperem.
2: Fora clixés, amb Arlet Valls i Neus Pérez. Els dimecres de 5 a 6 de la tarda a Ràdio Molins de Rei.

Bon dia. Us saludem des del programa setmanal Picama, magazín sobre salut relacionat amb els hàbits saludables i el tractament i prevenció del càncer de l'Associació Prevenció i Informació Càncer Molins Picam, Associació de Pacients al Servei de Pacients.

0: Avui entrevistem a Berna Moreira, presidenta de la nostra associació PICAM. Ella és llicenciada en Història de l'Art, fa tallers des de l'any 2011 per a pacients oncològics en cuidados de la pell i maquillatge, ha fet formació en cosmètica i maquillatge en diferents escoles, com és Cascarra, i cosmètica natural i aromateràpia a Manantial de la Salut, consultora d'imatge i estètica oncològica i fa diversos tallers relacionats amb el cuidado de la pell en pacients oncològics, l'impacte dels tractaments oncològics i l'abordatge dermocosmètic. I avui ens parlarà sobre protecció solar integral i oncologia. Bon dia, Berna.
1: Hola, bon dia, moltes gràcies.
0: Encantades de tenir-te de nou aquí amb nosaltres.
1: Perdoneu la meva veu, però és que he passat una grip i encara tinc aquelles seqüeles de la mucositat que et queda i així. Per si algú li passa, el remei és beure molta aigua, una miqueta d'aigua al matí, taviona amb una miqueta de llimona per la vitamina C i, bueno... Esperem poder continuar aquest programa.
0: Se't sent bé.
1: Això
0: bueno,
1: espero.
0: Comencem, doncs. Aviam, és cert que podem menjar-nos el protector solar? Explica'n una mica què és aquesta alga màgica anomenada astaxantina.
1: Astaxantina.
0: Ostres.
1: L'astaxantina, sí. Bé, jo he posat a això que ho fas molt bé de dir, ens podem menjar el protector solar... Hem de pensar que la primera protecció que tenim no són precisament els protectors solars, que també en parlarem una miqueta avui d'ells, no? Sinó com ens alimentem. La protecció comença per dins. Per tenir les nostres cèl·lules, especialment la pell, que és l'òrgan més gran del nostre cos, amb unes cèl·lules fortes per l'agressió solar. Yeah. Deixa de ser una agressió. I llavors... L'astaxantina, han hagut estudis i és ve d'una microalga, l'alga màgica ve de la Hematococcus pluvialis, que per cert es pot comprar en pols, després donarem una recepta.
0: Vale.
1: La mengen els peixos, d'acord, com el salmó. Així que si per exemple mengéssim un salmó, doncs també estem ingerint aquest tipus d'alga, no? Uh-huh. S'ha demostrat que és 6.000 vegades més potent que la vitamina C, a diferència del que pot ser, que ara també parlarem d'ells, els betacarotenos o els carotenos, que es queden a la membrana, protegeixes la membrana celular, el que fa és que travessa tota la cèl·lula, tant la part lipídica de la cèl·lula com la part aquosa. Així que fa una protecció total, d'acord? No sé com dir-te, és com posar-te el xaleco antibales a la cèl·lula, no? Per quan tenim aquesta protecció. Per què és convenient pels pacients? Doncs aquest tipus de protecció és molt convenient perquè ja saps que hi ha molts medicaments que amb les quimioteràpies o amb els tractaments dirigits que són fotosensibles, o sigui, que el que fan és que potencien l'acció solar.
0: Clar.
1: A més de que la pell ja està delicada i té dificultats en regenerar-se i la seva capa hidrolipídica primera queda malmesa, a sobre aquests medicaments el que fan és que la seva exposició al sol potencia l'efecte del sol. Ja. Llavors, convé molt protegir-se no sols amb el que són els protectors solars i després també una reparació posterior, sinó també des de dins.
0: Sí, sí.
1: Llavors, com a...
0: Jo anava a preguntar-te, pels que estem al carrer, sí, què és això de l'ombra intel·ligent? Hi ha algun truc visual per saber quan el sol és realment perillós?
1: Sí, a veure, nosaltres quan estem... A veure, que sortim a caminar...
0: Sí.
1: O sortim del al sol, no? És molt fàcil. La ombra, si estem a primeres hores del matí o a últimes de la tarda, quan el sol es posa, la nostra ombra és molt llarga. Uh-huh. Això vol dir que podem sortir a caminar tranquil·lament. Ara, si se'ns ha passat l'hora i resulta ser que l'ombra comença a ser més petiteta i més propera a nosaltres... Ui, és moment d'agafar i començar a anar per totes les ombres del carrer i per tot els... com es diu? Buscant sempre la ombra, perquè és el moment en què aquesta ombra, al ser tan curta, els rajos són més perillosos. Incideixen més fort, la radiació solar també és més forta. Hem de tenir en compte que la pell està quan nosaltres som un feto, no? Quan es produeix el nostre sistema, la pell està connectat amb el nostre sistema, el moment que se forma el nostre sistema central nerviós, també es forma la nostra pell. Compartim nucli, compartim naixement. Llavors, està directament connectada amb el nostre cervell. Així que la pell no és un òrgan més, sinó que té el seu ritme circadià. O sigui, la pell és un òrgan que funciona, depèn de l'hora del dia, funciona de diferent manera. Així que, per exemple, al matí, de 6 del matí fins la zona, la pell el que fa és generar defenses.
0: D'acord.
1: El que ens fa la pell és exactament... genera a les 11, el que ens fa és que posa la seva màxima capacitat de defensa i d'antioxidants, uh-huh, d'acord, per defensa de la radiació solar que li espera.
0: Sí, sí.
1: És també el moment d'aplicar els nostres filtres, la nostra protecció solar, la nostra crema, que
0: sí,
1: té que tenir filtres minerals i vitamina C.
0: O sigui que tenim que llegir també el prospecte per pus.
1: Sí, llavors, parlant d'això del ritme circadià de la pell, hem de pensar que, per exemple, de 11, des de les 11 a les 15 hores, és la màxima... és el moment en què la pell pot rebre més radiació. D'acord? I llavors també és quan hem d'aplicar això que te deia de la sombra intel·ligent. D'acord?
0: Jo estic pensant en anar per aigües, igual que fan els japonesos,
1: sí,
0: no?
1: Sí, al final serà una bona solució, eh?
0: Sí, sí.
1: I després, la crema solar, la protecció solar, és quan ens l'hem de posar de 11 a les 3 de la tarda, és quan ens l'hem de posar cada dues hores, millor.
0: Això no ho tenim present, a vegades posem al matí.
1: No, posem al matí i ja ens oblidem. Però de 11 a 15 hores és important que tinguem en compte això. I després, a partir de les 6 fins als 22, és quan augmenta la pèrdua d'aigua de la pell. Això què vol dir? Que la permeabilitat augmenta, i és quan moltes vegades a aquesta hora comencem a sentir picor i notem la pell que comença a estar com seca.
0: Seca, sí, sí.
1: Tenim... Llavors, aquest moment, des de les 6 de la tarda a les 10 de la nit, és quan podem fer una limpieza de la pell i també una nutrició que pot ser, jo recomano que sigui rica en ceramides. Per exemple, aconsello un oli, n'hi ha diversos, però un oli que té una fisiologia molt similar a la pell humana és el de jojoba.
0: Jojoba.
1: El de jojoba. J-O-J-O-B-A. Jojoba. Sí, llavors, sí. Sempre poquet, calentant abans amb les mans i ho passem. És el moment en què la pell més absorbirà i més agrairà aquesta nutrició.
0: I aquest oli, posar-lo cap al vespre?
1: Entre les 6 hores i les 22.
0: Entre les 6 i les...
1: Que és el moment en 10. Què la pell... perd més aigua.
0: Vale.
1: I podem sentir a la nostra pell, ai, que em pica l'esquena, allò és que dius, ai, no sé, tinc una sensació de sequedat. Generalment sol passar sobre aquestes hores. I després, això perquè veiem com durant el dia la pell canvia. De les 12, més o menys, fins a les 4 de la matinada, és quan la pell es repara. És la màxima reparació del ADN i de la divisió cel·lular.
0: Caramba, estic
1: molt bé. Llavors, què és el que... Per fer aquesta reparació, què és el que necessitem? Necessitem un descans profund. Poder ser amb total foscor. Perquè el son és el que fa que la pell es reparin. Quan dormim malament... I això ho haurem notat tots.
0: Sí.
1: Ja vem i diem, oi, quina cara que faig, eh?
0: Sí,
1: en canvi,
0: sí.
1: Quan he dormit bé i profundament, dius, oi, tinc el guapo puixat avui. Doncs pues és una mica per això.
0: Sí. Mira.
1: De les 12 a les 4, la nostra pell és quan es repara. Hi ha la reparació cel·lular de l'ADN. Què vol dir això? Que... si nosaltres tenim, per exemple, o a la nit ens posem una crema rica en melatonina tòpica, apoyarà molt potenciarà aquesta desintoxicació cel·lular i ajudarà amb aquesta renovació.
0: Sí, molt bé.
1: Pliques amb una crema tòpica, natural, rica en melatonina, i bé, ajuda en això.
0: Jo et volia preguntar també, perquè una persona que està passant per un tractament de càncer s'ha de protegir de manera diferent. La seva pell recorda el sol d'una altra manera?
1: Sí. Mira, la pell, què passa amb el pacient oncològic? Com he dit abans, hi ha elements en la quimioteràpia, productes, fàrmacs, que a més potencien l'acció solar. A més, la nostra pell, quan estem en un tractament de quimioteràpia, s'afina. No hi ha aquesta reproducció cel·lular. O sigui, la reparació cel·lular queda malmesa. La pell, les capes de la pell que tenim, no regeneren, queden més fines. Per tant, el sol pot incidir encara més profundament dins els òrgans vitals.
0: Sí.
1: Llavors... què hem de buscar que no hi hagi? Sobretot, no tenen que haver-hi filtres minerals, però no tenen que haver-hi, per exemple, filtres que siguin d'origen químic, d'acord?
0: D'acord.
1: No poden haver-hi, per exemple... si ens hem d'acostumar molt a veure el prospecte. I hi ha, per exemple, filtres químics com l'oxibenzona, que a sobre és un disruptor endocrínic. Què vol dir? Si nosaltres ens posem una protecció solar que té un filtre químic i aquest filtre és un disruptor endocrínic, pot enganyar, pot augmentar l'efecte dels estrògens, la qual cosa podria ser negativa en càncer de mama o càncer d'ovari.
0: És curiós, eh?
1: Sabeu és, no? Un disruptor endocrínic, pels oients que no ho sàpiguen, és com es diu, els nostres... les hormones són com claus que obren les serradures de les cèl·lules perquè tot funcioni bé, saps? Uh-huh. El seu creixement, la seva energia, la seva reproducció. Llavors, un disruptor endocrínic és una substància química impostora que el que fa que imita la clau.
0: És curiós.
1: Imita aquesta clau. I llavors, quan ja ha entrat, el que fa és bloquejar les ordres o dona ordres equivocades en el creixement, en l'energia, en la reproducció d'aquesta cèl·lula. Llavors, clar, en oncologia això pot ser una cosa molt
0: negativa,
1: molt negativa, i sobretot perquè hi ha alguns, com he dit, que poden imitar aquestes hormones dels estrògens.
0: Carambes.
1: Llavors, que això pot ser molt negatiu en el cas, per exemple, de càncer d'ovari o càncer de mama, no? És més que res per entendre que ens hem d'acostumar a veure una miqueta l'etiqueta. Altres coses que no poden haver-hi en un protector solar són els parabens, sí, i els falatos. Perquè...
0: Parabens. Sí, sí.
1: Estan relacionats justament amb el desequilibri hormonal i la bioacumulació a llarg plaç. Tampoc poden haver-hi fragàncies sintètiques o alcohols, perquè, clar, irriten la pell.
0: Clar.
1: Això, sí, sí. I tampoc poden haver-hi derivats del petroli, com pot ser la parafina líquida, que és oclusiva i el que fa és que crea una capa com plàstica, de plàstic sobre la pell, que el que fa és que impedeix que hi hagi una oxidació. O sigui, el que impedeix és que la pell respiri, s'oxigeni, vull dir.
0: Sí, sí.
1: D'acord? Què és el que hem de mirar? Ara, per exemple, filtres minerals no nano. Què vol dir no nano? No nano vol dir que no tingui les molècules molt petites perquè no les respirem, perquè les quedin no dins del nostre organisme,
0: sinó
1: la part de fora. D'acord? Uh-huh. Això, alguns dels protectors solars ja ho tenen.
0: Vale.
1: Ja, quan ho llegim ja ho tenen. Llavors, que portar, per exemple, l'òxid de zinc, que proporciona una protecció d'ampli espectre tant pels rajos, per la gamma dels rajos ultravioleta que tenim a l'UVA i a l'UVB-alta. Té propietats antiinflamatòries i ajuda a calmar molt les erupcions pròpies del tractament oncològic.
0: D'acord.
1: El diòxid de titani és també molt eficaç contra la radiació més que penetra més dels ultravioletes, que són l'UVB-alta, i que se sol combinar amb el zinc per una cobertura total. Aquestes partícules han de ser, com deia abans, no nano, o sigui, que no siguin petitetes, han de ser grosses per no respirar-les, sobretot perquè avui en dia hi ha aerosols protectors,
0: sí, sí.
1: I clar, això ho podem arribar a respirar, d'acord?
0: Uh-huh. O sigui, evitar-ho.
1: I després hem de tenir en compte que després d'una exposició solar, imaginem que hem anat, encara que sigui a la platja, a les 7 de la tarda, el que sigui, però la pell s'ha de reparar, allò és que dèiem per la nit, s'ha de reparar.
0: Sí.
1: I tal. Llavors tenim uns reparadors que van molt bé, naturals, que són aquells que a més hi ha estudis científics sobre ells, que són com, per exemple, la centella asiàtica, que estimula la producció del col·làgen i afavoreix la regeneració de l'epiteli després de petites cremades i així.
0: Sí, sí.
1: L'aloe vera...
0: Ah, sí.
1: Però és molt bo barrejar l'aloe vera amb una miqueta d'algun oli vegetal,
0: Sí,
1: perquè
0: sí.
1: L'aloe vera té una alta concentració en polisacàrids i proporciona una hidratació profunda, però a vegades és tan profunda que, com que té tanta aigua, separa les cèl·lules de la primera capa, els corniocitos, i a vegades te dona inclús una sensació que fa l'efecte contrari, no? De sequedat. Llavors sempre és bo barrejar-la o que la seva recepta porti oli algun vegetal. Tipus d'oli vegetal, per exemple, sí, una miqueta de jojoba o així. Un altre que és molt bo per la reparació celular, i aquest el coneixem molt, és la manteca de karité, que és rica en triterpenos. Bueno, perquè ens quedi clar, són uns, això que el que fa és que tu saps que quan es pres el sol o així tens inflamació, a vegades s'inflama la pell, es posa vermella, redueix aquesta inflamació, d'acord?
0: Sí, sobretot vigila això, no?
1: Sí, i protegeix molt, per exemple, barrejada amb l'aloe, protegeix molt sobre la deshidratació severa, perquè aporta una dosi molt important dels solis essencials de la mantega. I després hi ha un producte que és fantàstic per les seves propietats, sobretot amb la vitamina B, que és l'avena col·loidal. Senzillament, és l'avena molt molguda, a tipus pols, que el que fa és que avena en crema, però hi ha qui se la posa directament, tipus mascareta. El que fa és que la picor aquesta que sentim acalma el purito, que en diuen, o sigui, aquesta picor que porta a vegades fins i tot t'escames ja com escametes i tot, i el que fa és que restableix el pH fisiològic de la nostra pell.
0: Jo també tenia una mica, ho has contestat, no? Això de què passa quan arribem a casa, el dany solar s'atura en el mateix moment en què deixem d'estar sota el sol, una mica ja és el que has explicat,
1: sí,
0: no?
1: Sí.
0: De tenir en compte això de les hores, m'ha agradat molt això de les hores.
1: Les hores,
0: de les 11 a les 15 hores, la màxima exposició aquesta, que és quan és perillós, perquè pots rebre radiació a la pell, no?
1: Sí. Mira, el que sí que tu quan arribes a, com es diu, quan arribes a casa, que, el que volia dir amb aquesta pregunta, és una mica que hem de tenir en compte de que el sol no sols el prens quan vas a la platja o quan camines que et dona el sol, no, sinó que quan arribes a casa la seva acció continua. La seva acció continua. Llavors, hem de tenir una cosmètica reparadora. D'aquí que he esmentat abans...
0: La del jojaba, que has comentat, m'he apuntat, perquè si no...
1: O fins i tot tots aquests productes que he dit abans, la centella asiàtica, l'aloe vera, manteca de karité, l'avena col·loidal... Per què? Perquè hem d'ajudar a la pell a reparar el seu ADN, no? Què passa? Aquesta cosmètica, hi ha unes enzimes que són les reparadores, que tenen alguns productes, que és per la fotoliasa, que ve del plàncton, o la endonucleasa, que són... és a l'equip de limpieza de la cèl·lula, d'acord?
0: I per acabar, dones una recepta de cuina senzilla perquè la nostra pell sigui més resistent aquest estiu?
1: Pues mira, m'he preparat una recepta que és que agafa una miqueta de tot això. De primer, havíem dit l'astaxantina, te'n recordes?
0: L'astaxantina, l'astaxantina.
1: També és molt bo prendre l'omega 3, l'omega 3. Llavors, aquí tenim com omega 3 i la fotoxantina, un salmó a la planxa, per exemple.
0: És el que he pensat quan has dit abans això, de menjar-nos un salmó, dic, potser que mengem
1: un salmó a la planxa.
0: No?
1: Llavors, quin altre protector tenim per menjar i d'això? Pues el licopeno. I d'on ve el licopeno? Pues mira, el licopeno ve del tomàquet. Quan fem un sofregit, quan cuinem el tomàquet, s'allibera una substància que es diu licopeno, que protegeix moltíssim les cèl·lules, la seva membrana, i també la síndria el té, el licopeno. Vale, vale, llavors, vale. Per exemple, menjar el salmó,
0: sí,
1: que té la xantina i l'omega 3, fer amb una miqueta de amb un tomàquet sofregit,
0: sí,
1: amb oli verge d'oliva.
0: Això sobretot.
1: Vale? Per què? Perquè l'oli verge d'oliva serà el conductor d'aquestes substàncies fins les capes més extremes de la pell.
0: Perfecte. Val? I després, llavors, per postre, síndria?
1: No, per postre t'he preparat una cosa millor. M'he deixat una cosa, eh? Hem d'espolvorejar-lo tot a l'Hemactococcus pluvialis, que és aquesta alga.
0: Vale.
1: Ho espolvoregem una miqueta per donar-li sabor.
0: Vale.
1: De postres farem una, com es diu, una mica de síndria,
0: sí,
1: amb fruits vermells. I com que tenen els seus, tenen polifenols, els polifenols, i tenen l'altre, perquè pugui ser conduït una miqueta d'aguacate que té el greix.
0: Vale, vale? Vale, vale.
1: I per veure que té molts polifenols, un té verd.
0: Perfecte,
1: amb gel, per
0: perfecte,
1: exemple.
0: Perfecte, molt bé. Moltes gràcies. Doncs moltes gràcies. Escolta, ens has donat aquí una recepta fantàstica i tot el que ens has dit ens ho tindrem que estudiar bé, eh? Bueno, a veure, en Berna, com ja saps, sempre per acabar el programa demanem a la persona entrevistada una cançó que li dediquem i una frase que li hagi motivat o bé un llibre. Quina frase o llibre ens portes?
1: Bueno, us porto una frase que diu: la teva pell és el mapa de la teva història. Cuidar-la amb consciència no és vanitat, és un acte d'amor i respecte a tu mateix.
0: Doncs molt bé, moltes gràcies, ja està. Perfecte, doncs moltíssimes gràcies.
1: A vosaltres.
0: Gràcies.

Bé, fins aquí el programa d'avui. Agraïm l'entrevista a la Berna Moreira i rebeu una salutació de l'equip del programa, l'Anna, jo mateixa, la Marisa, també les companyes que col·laboren per fer les entrevistes, la Eli, que està en el control de so, i, com no, a Ràdio Molins de Rei. Fins la pròxima setmana a 12:45. Que tingueu molt bona setmana.

0: La flotilla.
1: Precisamente lo que estamos intentando hoy aquí es acabar con la impunidad del Estado de Israel para que deje de cometer esos mismos crímenes que hoy está cometiendo con la siguiente flotilla, donde hubo una detención ilegal de casi 200 participantes y donde hoy tienen secuestrados con una detención ilegal y con torturas a otros dos miembros, Saif y Tiago, de los que exigimos su inmediata liberación. Estas actuaciones queremos que sirvan precisamente para acelerar la presión internacional y también las actuaciones judiciales que puedan ayudar a su liberación y en general a que se detenga el genocidio en Gaza.
0: Les defenses recorreran la decisió mentre que entitats pro-palestines han convocat ja una concentració de protesta aquesta tarda a Barcelona. I el govern ha obert la licitació de 59 solars en 40 municipis de Catalunya per construir-hi 783 habitatges protegits dins del pla 50.000. La iniciativa busca facilitar la participació de petites empreses, cooperatives i projectes d'autopromoció amb tràmits simplificats. Els terrenys majoritàriament en municipis petits s'adjudicaran amb un sistema flexible que prioritza el lloguer assequible, les fórmules cooperatives i els projectes socials. I Catalunya ha assolit un nou rècord històric d'ocupants amb 3,92 milions de treballadors al mes d'abril després de sumar en un mes el 0,99% i un 2% en un any, amb creixements sostinguts des del 2021. Paral·lelament, l'atur ha baixat en 8.949 persones, que suposa un 2,77%, que és la millor dada d'un mes d'abril des del passat 2019. I el Ministeri de Sanitat, en coordinació amb l'OMS, fa seguiment del brot d'antivirus detectat al creuer MV-Baixa, on dius que ha causat 3 morts i 7 casos sospitosos. El vaixell, amb 147 persones a bord, incloent-hi 14 espanyols, es troba davant de Cap Verd i es dirigeix ara cap a les Illes Canàries. El govern espanyol decidirà si en permet l'atracament en funció de l'evolució epidemiològica. I pel que fa al temps, a partir del migdia, volíem dir, arribaran xàfecs i tempestes al Prepirineu, al Pirineu, a la prelitoral i també a les Terres de l'Ebre. I de cara a la tarda, aquests ruixats arribaran també a la Catalunya central i en punts de ponent.
2: Notícies en xarxa.

0: què em va passar ahir? Era el súper i quan havia d'anar a pagar se'm va anar la llum de tot el barri. I com que mai porto efectiu, vaig haver de deixar tota la compra.
1: Veus? Per això està bé fer casa, protecció civil i tenir un kit d'emergències a casa.
0: Un kit d'emergències?
1: Sí, amb coses bàsiques per si t'has de confinar. Llanterna, aigua, ràdio de piles, diners en efectiu. A interior.gencat.cat trobaràs la llista completa per cada situació i també consells.
2: 112, telèfon d'emergències, Generalitat de Catalunya.
3: Donar sang et fa especial. Donar plasma també. Cada any milers de persones necessiten plasma per viure. Fes-te donant i uneix-te a l'equip d'Or, l'equip que fa història. Pots donar plasma cada 15 dies perquè la recuperació és molt ràpida. Quan dones plasma, guanyem tots. Reserva la teva cita a banksang.net/plasma.
4: Parlar de sexualitat no sempre és fàcil.
5: Però al Molí Jove tens un espai on pots fer-ho amb confiança.
4: Som l'Helena i el Pau, de la cooperativa Plaer, i t'esperem cada primer i tercer dimecres de mes, de 5 a 8.
5: Un espai còmode, segur i confidencial per parlar de sexualitat, relacions i emocions.
4: I si vols, cada mes fem un taller obert per seguir aprenent plegades.
5: Vine, parla i viu la sexualitat amb naturalitat.
6: Vols comprar o vendre una empresa a la província de Barcelona? A Reempresa et connectem amb persones emprenedores o empresàries com tu per garantir que els negocis continuïn i creixin. Gràcies a la Diputació de Barcelona t'oferim assessorament personalitzat i suport financer gratuïts. Informa't en el teu ajuntament o visita reempresa.org i descobreix com podem ajudar-te.
7: Saps que Òmnium Cultural desplega per tot el país un projecte per garantir que tothom qui vulgui aprendre i practicar el català informalment tingui amb qui fer-ho? El projecte Vincles organitza grups de catalanoparlants amb aprenents que volen parlar i millorar el seu català oral per practicar-lo un o dos cops per setmana de tardor a principis d'estiu. Amb el Vincles, Òmnium vol arribar a on no arriben les classes formals de català per enfortir l'ús social de la nostra llengua mentre es creen vincles entre veïns. Apropa el català a tothom. Inscriu-te al Vincles. Vincles.òmnium.cat.

Bona tarda, amics i amigues de Ràdio Molins de Rei, i benvinguts un dijous més a aquest programa que ens encanta i que tenim avui també aquests dos col·laboradors, en Nacho Sagrera, de la botiga de l'Ibèric, del carrer Rafael de Canasanoves, i també la nostra amiga, la Montse Arenas, de la pastisseria Arenas. Amb ells avui us parlarem de molts plats i també d'aquesta festivitat que està al caure, que és del Dia de la Mare, que ens haurà preparat la Montse de pastís pel Dia de la Mare. Doncs aviat ho sabrem.

0: Nacho, crec que tu hauràs estudiat molts plats que avui ens hauràs d'explicar, perquè el cap de setmana és molt llarg. Llavors tenim més temps per cuinar. Avui què cuinarem avui, Nacho?
1: Bueno, bona tarda.
0: Bona tarda.
1: Bona tarda.
0: Això és el primer.
1: Bona tarda, Montse.
2: Bona tarda, Nacho.
1: Avui començarem pel gazpacho.
0: Gazpacho?
1: Gazpacho, ben fresquet.
0: Això sempre és bo, eh? Ara ja que comença la calor, doncs gazpacho de primer. Després, quins altres plats ens explicaràs?
1: Bueno, podríem parlar, ja que estem a l'època que comença a fa molta calor, molta xafogó, podríem aconsellar diferents tipus d'amanides, que pràcticament totes portarien el mateix, el que canviaria seria la base, com podria ser l'arròs, la patata, la pasta... I si ens dona temps, i tu m'ho permets, doncs jo també podríem parlar de com fer una sopa de meló.
0: Sopa de meló, també molt ideal per aquesta època.
1: Jo veig que tens molts papers aquí sobre la taula.
0: Jo sóc la Wikipedia aquesta que em diuen, el libro gordo de PTD, no? Doncs és que jo tinc moltes preguntes que fer-te, perquè tu saps que jo sóc la becària de la cuina. O sigui, jo col·laboro amb un programa de cuina, però no em sé, com tampoc en sé de postres, i un dia li demanarem a la Montse que ens expliqui com fa un tortell, per exemple, no? Però que ens expliqui amb tots els ingredients i amb tota la mà d'obra, eh, Montse?
2: Sí, sí, fet.
0: Vinga, doncs, si et sembla, comencem amb el gazpacho, no?
1: Doncs comencem amb el gazpacho.
0: Vinga.
1: Mira, jo, i al principi aniré molt a poc, per si la gent s'ho vol apuntar, la recepta que explicaré avui principalment és per unes 4 persones, val? Per 4 persones posaríem 1 quilo de tomàquet madur, que jo aconsello que sigui de pera o branca, i que no ens faci por si quan anem a la fruiteria aquell tomàquet està una miqueta tocat, perquè no ens afectarà, al contrari, ens serà molt més senzill després a l'hora de triturar-ho. Val? Vull dir, allò que té un puntet i no l'agafo, no, al contrari. Val? Després jo posaria 1 quilo de pebrot, normalment és pebrot verd, però bueno, pots barrejar-ho entre pebrot verd i pebrot vermell, un cogombre, un gradall, 50 grams de pa, això és optatiu. El pa normalment es posa per si vols donar-li més cos. És a dir, el gazpacho és un dels aliments que pots prendre en cullera o te pots beure en got. Llavors, si vols que tingui una miqueta més de cos per prendre en cullera i després posar-li, com dèiem abans, els toppings, no?
0: Els toppings. Els
2: toppings. Picatostes, no?
0: Els toppings, és que ja són molt moderns, aquests toppings.
1: Els tropezones, eh?
0: Tropezones.
1: Els tropezones. Si vols posar-li tropezones, doncs potser li posem una miqueta més de pa per donar-li cos. 50 mil·lilitros d'oli d'oliva, 30 mil·lilitros de vinagre, de xerès, principalment. El vinagre xerès és un xerès potent. Vull dir, si no t'agrada molt el gust de vinagre, doncs pots posar vinagre de poma o un vinagre més suau, val? Sal al gust i una miqueta d'aigua freda, val?
0: Aigua freda.
1: Aigua freda. El que faríem seria, i això és molt important, perquè ja sabem que, per molt que ens diguin que del campo a la mesa, això és mentira, vull dir, totes les fruites i totes les verdures porten ple de potingues, llavors jo aconsello rentar molt, molt bé les verdures. Jo normalment les llenço a la pica i força aigua i ben rentades, val? Una vegada hem rentat les verdures, la que fem és les fem a trossets petits. El de fer-les a trossets petits és perquè després amb la batedora ens serà molt més fàcil triturar-ho, val? Hi ha gent que pela el tomàquet, jo no el pelo. No el pelo per què? Perquè jo després tot això que he triturat ho passo normalment pel xino, amb el qual la pell ja se'm queda allà. I
0: bueno,
1: m'estalvio...
0: Aclarim això del xino, eh? El xino, el colador, diguéssim.
1: A veure per on surts.
0: Home, diu, el passo pel xino, que potser aniran on va estar, xino, no?
1: Bueno, a mi em venen també allà, eh? Segurament em venen. Vale, el colador xinès.
0: Colador xinès,
1: per ser
0: molt
1: correctes,
0: bé.
1: Molt bé. El passo pel colador xinès, val? Llavors, el que faig és ho col·loco tot en un bol i ho trituro. A mesura que vaig triturant, doncs el que vaig és tirant l'oli a poc, val? Vaig tirant l'oli a poquet, el tasto de sal, això, la sal és molt particular de cadascú, i aleshores doncs és quan vindria el moment de posar el pa o no posar el pa, o posar l'aigua o no posar l'aigua. Depèn de com nosaltres volem la textura realment d'aquest gazpacho. Vull dir, és tan senzill com això. A vegades la gent no li queda bé el gazpacho per les quantitats. Jo crec que les quantitats que us he posat aquí són equivalents a quan jo faig el despatx a la tenda, que jo normalment el despatx en comptes d'un quilo, com aquí, ho faig en 5 quilos.
0: Ah,
1: va, jo faig quantitat, no faig despatxo per 4 persones, faig per intentar que surti molt. Va? Aleshores, a partir d'aquí, cadascú decideix la quantitat d'aigua que li vol tirar, si li vol tirar pa o no li vol tirar pa. El que jo recomano, hi ha molta gent que ja l'hem triturat, ja l'hem passat pel colador xinès, ja està tot fet, ens el prenem. No, jo recomano posar-lo a la nevera. Una vegada hem acabat, posar-lo a la nevera, perquè a mi particularment el gazpacho m'agrada molt fred.
0: Sí.
1: Vull dir, si el gazpacho a temperatura ambient perd tota la seva gràcia, val? I aquí, diguéssim, bueno, hi ha gent que no li agrada posar cogombra. A mi, que la cogombra m'agrada molt i a més és molt diurètica, doncs li poso. Hi ha gent que no li posa cogombra, li posa maduixa.
0: Sí, el gust del consumidor.
2: El de maduixa està molt bo, eh?
1: Sí.
0: Però aquí també diuen que també hi pots opcionar, pot ser un all també.
1: Jo li poso, ja has vist, amb tota la barreja, una dent d'all només.
0: Veus?
1: Bueno,
0: que li dona gust també, no? El potencial, el sabor.
1: L'all és típic de la cuina catalana, vull dir, un bon sofregit sense una miqueta d'all per mi no és un bon sofregit. Això va a gustos, val?
0: El
1: que és important és treure-li, si vols, la part del mig de l'all, perquè d'aquesta manera
0: el nervi
1: perquè d'aquesta manera no repeteix.
0: Bueno, però una miqueta d'all també li poden posar.
1: Home, amb un quilo de tomàquets posar una dent d'all...
0: No, exacte.
1: No li passa absolutament res.
0: Escolta, abans has parlat que molta gent també confon el salmonarejo amb el gazpacho. Llavors, quina diferència hi ha?
1: Mira, jo et diré les diferències i les porto apuntades, perquè com sabia que em anaves a preguntar, aquesta vegada no m'enganxes. Mira, l'origen del gazpacho d'on és? En principi és d'Andalusia en general, val? És l'origen del gazpacho. El salmorejo, el seu origen tothom diu que és a Còrdoba. És Andalusia, però és una regió en concret d'Andalusia, que és Còrdoba. Les verdures que porta el gazpacho són variades. És a dir, jo abans no he dit que no li poso ceba, però tu li pots posar ceba. Pebrot, tomàquet... El salmorejo només porta tomàquet. Com a verdura només porta tomàquet. El pa... El gazpacho porta molt poc o gens. Depèn de si li volem donar cos o no li volem donar cos. El salmorejo de pa porta molta quantitat. Ja hem trobat una diferència important. Val? A l'oli d'oliva és moderat la quantitat que porta el gazpacho. 50 mil·lilitres hem dit abans.
0: Sí.
1: En canvi, amb el salmorejo la quantitat és abundant. També tens que posar una quantitat abundant d'oli d'oliva. Segona diferència important. I després, al final, el gazpacho te'l pots prendre amb un bol, amb cullera o amb un got.
0: Sí.
1: El salmonejo sempre ha d'anar en plat o en bol. És a dir, com la seva consistència arriba a ser tan espès, vull dir, no és un aliment que te'l puguis beure. Val? Després, normalment, tal com abans el company ens cantava, el salmorejo normalment sempre va acompanyat de pernil, els toppings que dèiem, de pernilet i d'ou dur.
0: Sí.
1: Jo un consell que dono, hi ha molta gent que agafa al súper o a la meva tenda i compra les virutes de pernil i les tira tal qual. Val? I jo no ho faig així. Jo aquelles virutes les poso una estoneta al forn o si tinc...
0: Que quedin cruixent.
1: Ah, aquí està. O si tinc molta pressa, les embolico un paper de cuina i les poso al microones. Llavors queden cruixents. I el contrast amb el cruixent i el saladet que té el salmorejo i el gazpacho és molt bo.
0: Que bo, no?
1: Sí.
0: Avui hem trobat gazpacho. No hem trobat avui el teu menú, no? El menú del dijous.
1: Al menú no hi havia gazpacho, però a la tenda sí hi havia gazpacho fet.
0: Val. Dintre del menú sabeu que els dijous paella de tota la vida, no?
1: Sí, i tant, paella.
0: Sí, no falti, però a part de la paella d'aquest menú hi ha altres coses com avui el gazpacho aquest, no? Es podien veure les virutes de pernil?
1: No, és a dir, jo el gazpacho, diguéssim, quan el faig a la tenda, diguéssim, el faig amb una olla gran, la tot el molt gran, i després ho passo unes ampolletes que tinc de litro o de mig litro.
0: Ah, val.
1: Vull dir, vull dir perquè la gent s'ho pugui endur d'una manera més còmoda, val? Jo tinc ampolletes, no sé si heu anat als súpers, d'aquestes ampolletes dels sucs de taronja, doncs tinc aquestes mateixes ampolletes, jo l'omplo amb el gazpacho, clac, tenco, i serveixo el gazpacho així.
0: Està millor, més higiènic també,
1: No, no, totalment, i a part que d'aquesta manera el gazpacho, si tu te l'emportes, t'aguanta tranquil·lament una setmana a casa, perquè està tancat hermèticament. De l'altra manera, si jo el posés en un tàper, primer que per servir-lo és un engorro, no sé si és correcta aquesta paraula, però bueno, m'heu entès tots.
0: Sí.
1: I després que desperdiciaries la meitat. En canvi, amb l'ampolleta se serveix molt bé.
0: Salmorejo també en tenies o prefereixes
1: jo no,
0: més?
1: Jo no en faig, jo faig, no gazpacho, jo faig gazpacho només.
0: Saps quines curiositats té el gazpacho? Diu que l'original no portava tomàquet. Tu imagina't un gazpacho sense tomàquet,
1: és cert, és cert.
0: Diu perquè era una hortalissa i no va arribar a Europa fins al segle XVI i va tardar molt en expandir-se, no? Després, una altra curiositat també és el significat de la paraula gazpacho. La saps, Nacho?
1: Triturar.
0: Ah, trampa. Pregunta trampa.
1: Però t'he contestat. Triturar vol dir.
0: Diu que prové del terme mossàrab gazpacho, no gazpacho, gazpacho, que fa referència a restes o fragments de pa. Vull dir, més o menys semblant a el que tu deies, no? És un menjar perfecte pel camp, és refrescant, nutritiu i no necessita cocció, que això és bastant important, no?
1: Et dones compte que sempre acabem amb el menjar al camp?
0: Sí.
1: És veritat, la paella, tot ve del...
0: Bueno, però aquest almenys ja el portes amb aquestes botelles i de la botella al got i ja està, però una paella has de posar al plat i tal. A part que l'arròs fred tampoc és bo, no, Montse? Queda una mica covat. I després diu que hi ha diferents tipus de gazpacho. Hi ha, a part de l'andalús, el manchego, que no sé com es farà. Ah, sí, diu que, a diferència del primer, es serveix calent i és amb guisat de carn.
1: Sí.
0: El manchego, té a la marinera, quantes diferències hi ha, no?
1: Aquest ja no crec que sigui per l'estiu, no?
0: No, jo crec que no. I que podríem parlar més del gazpacho. Imagina't quantes coses tinc aquí, A més, hi ha una cosa que va portar una mica d'enrenou, perquè el gazpacho deien que estava vist com un plat estranger, perquè no era originari de Catalunya. I això va ser amb una polèmica del corpus de la cuina catalana que es va celebrar el 2023, perquè el van incorporar com un plat català quan en realitat no és un plat català. Això ho va comentar-ho la cuinera Maria Nicolau, que considerava que va ser un error incorporar-lo perquè no era català. Però bueno, pelillós a la mar, vull dir, tots ens el mengem, independentment que sigui d'Andalusia o de Catalunya.
2: Ben bo que està.
0: I diu perquè el gazpacho fos acceptat com a català en aquest recetari del corpus de la cuina catalana, va haver de complir el requisit de tenir referències escrites a Catalunya de fa més de 50 anys i està plenament estès a les llars catalanes. Però després va haver-hi una altra tendència d'aquests que sempre troben la broma, no?, del gazpacho, i amb alguns restaurants d'aquí a Catalunya, en vez de dir gazpacho, li deien l'escalivada líquida, que era una espècie com de despreci, no? Però hem de dir que a nosaltres ens encanta el gazpacho, el salmonerejo, ens encanta tot, o que sí?
1: A mi sí.
0: Independentment que estigui de Madrid, de Catalunya o d'altra part.
1: Però si és el que dèiem, te'n recordes quan vam parlar de la brandada?
0: Sí.
1: D'on venia la brandada? De França?
0: Sí. Però ens la nosaltres la mengem a estil català, potser
1: ja
0: té un altre gust i ja
1: sí,
0: està, no?
1: Sí,
0: però sempre hi ha qui fila molt prim i que és que no és català, aviam, però és menjar. Vull dir que no estem parlant d'una persona, no? Hem parlat ja del gazpacho i salmonerejo. Què tenim ara per menjar, a part?
1: Bueno, ho podem tirar per la banda de les amanides o, si vols, podem explicar com fer una sopeta de meló.
0: Mira, m'interessa més lo de la sopeta de meló.
1: Sí?
0: Que suposo que serà tan senzilla de fer com el gazpacho.
1: Poder fins i tot una miqueta més.
0: No em compliquis molt la cuina, que jo estic assimilant tota la informació, Nacho.
1: Si jo, des que vinc aquí, tots aquests programes els faig per la becària.
0: Oh, a la becària sóc jo. Vosaltres, sou els professionals, cadascú amb el seu tema.
1: Mira, la sopa de meló és una de les receptes més agraïdes de l'estiu, val? Perquè no necessita foc, és econòmica i, a més, molt refrescant. Quin seria el secret d'una bona sopa de meló?
0: Suposo que el meló, no?
1: Aquí estamos, molt bé, tibis bé, tibis bé.
0: La vaig aprenent, Nacho, tinc uns bons professionals.
1: Jo, de veritat, que jo veig a la gent que li dona aquests copets al meló i encara no he entès com saber...
0: agafen un meló...
1: Quan agafen un meló, pam, vas a la foteria, veus la gent agafant melós i donant-li cops sí, i dir... Bueno...
2: Tens el truc?
1: Per que no, que no, és... jo acabo amb el fruiter i li dic, dóna'm un meló.
0: Però a més també tenen, saps si és mascle o femella, que no sé, de les ratlles i no sé què diuen. Bueno,
1: a mi sempre m'han explicat que... tu saps que el meló té una part més groga.
0: Sí, sí.
1: Doncs aquesta, diguéssim, és la part que ha estat tocant a terra. Allà és on té que estar ben fort perquè estigui bo, però... No sé, de veritat t'enganyaria.
0: Sí, perquè de vegades té molta presència i quan te'l menges no t'hi gusta res.
1: Jo sempre confio en el professional i quan vaig a la fruiteria...
0: Però a tu et fa gràcia quan comença la gent
1: sí,
0: allà.
1: Sí, sí. No, a més vaig... Jo normalment la meva fruitera es diu Anna i li dic, Anna, dóna'm un meló. I veig que pam, pam, pam... I, bueno, vale.
0: Com no, el castiga.
1: No sé si ho fan per quedar bé davant del públic que estamos ahí mirando o realment serveix alguna cosa, no?
0: Sí, això és una pregunta una mica... que s'hauria de preguntar, escolta, per què dones tants cops el meló, si no et contestarà?
1: No, i amb la Cindy també ho fan,
0: Sí, sí, sí.
1: Bueno, mira, ingredients també per 4 persones, val? Té que ser un meló aproximadament d'un quilo i mig, una vegada net, és a dir, una vegada li hem tret la closca i li hem tret la polpa.
0: Sí. Val?
1: La polpa realment la traiem amb molt de compte, perquè allà és on està la part més dolça del meló, val? Li traiem les pepites, val? 100 mil·lilitres de nata líquida per cuinar.
0: Nata líquida.
1: Si dius, ostres, el vull una miqueta més lleuger, no li vull posar nata, com també queda molt bé, és amb iogurt grec. Val? Si no vols posar-li nata, un iogurt grec, que, bueno, que diuen que és molt sa actualment. Un raig de suc de llimona. El raig de suc de llimona és simplement per evitar l'oxidació. Saps que les fruites, quan porten molt de temps obertes,
0: sí,
1: així...
0: Queden negres.
1: Doncs un bon raig de suc de llimona per evitar l'oxidació i perquè, a més, la llimona amb el dolç del meló li fa un contrast que és prou bo i agraït. Val? Com el gazpacho, sal i pebre al gust. Això, al gusto del consumidor. I oli d'oliva verge. Val? La preparació, vull dir, és com hem dit abans. Netegem el meló, el fem a dauets, i una vegada l'hem fet a dauets, doncs el tallem, el posem en una batedora, val?
0: Uh-huh.
1: Posem la nata i el raig de llimona. Un polsim de sal, pebre i un rajolinet d'oli. El batem tot, ben batut, fins que quedi una textura fina.
0: Bueno, clar, si és una sopa haurà de ser fineta.
1: No, sí, bueno, però jo he vist a vegades sopes de meló en grumulls.
0: No,
1: té que ser un puré, sí. Una textura ben fineta perquè te puguis menjar amb cullera, que després, aquí hi ha idees per acompanyar, val? Te recordes el que fa un moment he dit del pernil, podem posar-ho, doncs pues el pernil cuixent li queda molt bé. Si en comptes de un tema cruixent volem posar-li un tema més refrescant, li podem tirar fulles de menta.
0: També.
1: La menta el fa molt refrescant. I després, per... no sé si coneixes el formatge feta. El formatge feta és aquell formatge que és molt salat.
0: Sí.
1: Doncs també li queda bé tirar-li trossos de formatge feta. Aquí tenim que anar en cura, perquè si pensem tirar-li formatge feta, no li tirem sal abans a la barreja, val? I també diuen que queda molt bé, però a mi no m'acaba de convèncer, és les llavors de carbassa.
0: Llavors de carbassa? Ah, sí, aquelles que són...
1: Sí. El que passa que a mi no m'agrada la llavor de carbassa, llavors, doncs, bueno, jo ho dic perquè si hi ha gent que li agrada la llavor de carbassa, li pot tirar perfectament. però no és una cosa que a mi em cridi l'atenció. I la sopa de meló ja està feta, vull dir, és tan senzilla com...
0: Déu-n'hi-do, que fàcil, no?
1: No, a veure, tu dius que t'ho poso complicat, no? T'ho poso fàcil?
0: No, jo és que m'estic imaginant a la cuina fent la sopa aquesta i diré, aviam què va dir el Nacho? Què li tiro? El iogurt griego o li tiro la sal o li tiro la menta?
1: A més, saps l'avantatge que té això?
0: Què?
1: Que és el que a mi més em molesta, encara que sóc molt net i polit, que embrutes molts pocs catxarros.
0: Bueno, serà tu, però...
1: No, és veritat.
0: Nosaltres que no en sabem.
1: Jo soc dels que vaig cuinar i vaig fregant, eh?
0: Així m'agrada.
1: M'emprenya molt tenir la cuina plena de...
0: De trastos?
1: Sí. Exacte. Jo vaig cuinant i vaig fregant, I això, que necessites? Un bol, un ganivet, una taula, una fusta per poder
0: ja
1: tallar el meló i ja està. I no necessites gaire cosa més. I gana.
0: Vols que t'expliqui algunes curiositats de la sopa de meló?
1: Si et dic que no, me les explicaràs igualment.
0: Exacte. Aviam, t'explico. El meló diu que té un alt contingut d'aigua, evidentment,
1: sí.
0: No? La qual cosa es converteix en un aliment molt hidratant. Ara que ve l'estiu necessitem claro. Hidratació. És depuratiu i desintoxicant. O sigui, això també, vull dir, el meló, a part de que ser refrescant, també ajuda a l'organisme, no? Una altra cosa, es recomana consumir el meló i, per tant, la seva sopa abans o fora dels àpats principals per facilitar la digestió. O sigui, pot ser un plat, però no et pots atiborrar-te i després dir, ara em menjaré una sopa de meló. No, perquè no faries bé la digestió. Això no ho sabies, no, Nacho?
1: No, però què m'estàs dient? Que ho hem de menjar fora d'àpats?
0: Sí,
1: no,
0: sí,
1: no
0: sí, sí. Com... Es recomana consumir el meló i, per tant, la seva sopa abans o fora dels àpats principals per facilitar la digestió.
1: Jo sempre ho menjar com un primer.
2: Bé, això és com sí, diuen com... que la fruita, millor menjar-la una miqueta després de...
0: Sí. Per facilitar la digestió. Com un primer plat sí que ho pots fer-ho, perquè diu abans dels àpats principals. Però si tu ho prens, com diu aquí, després com les fruites, pot ser que la digestió sigui lenta, no? Això també ho teniu que tenir en compte. Variacions de recepta, a més de la versió clàssica amb pernil, la sopa de meló es pot fer amb coco. Això no ho sabies, Nacho.
1: Bueno, amb coco o amb aigua de coco?
0: Amb coco, iogurt, crema de llet o aromatitzat amb herba sana, menta o fins i tot un toc de vida porto.
1: Però què m'estàs dient? El coco substitueix el iogurt o la nata, no?
0: No, perquè diu, es pot fer amb coco, iogurt, pot ser coco, iogurt, crema de llet... o aromatitzat amb herba sana, que és la menta que tu has dit, i també li pots afegir una mica de vi porto. Caram, aquí estem donant...
1: Però això aquí... ja no és tan lleuger, això ja...
0: Bueno, però si li vols donar un gustet de dir, mira, jo faré una sopa de meló, però una mica variada, també ho poden fer.
1: No, i tant, i tant.
0: Perquè un diu, pues mira, escolta, jo ho faig, li poso una miqueta de vi, i què? Pues ha sortit bo, no? I el que tu has dit, no? Per gaudir-ne al màxim, la sopa de meló s'ha de servir ben freda. ¿Vale? Perquè tu pots posar-li tot el carinyo i si la serveixes amb el temps, poder li perd-te aquella gràcia i refrescant que té. T'ha agradat?
1: Molt, molt.
0: Pues vinga, la setmana que ve més, Va, i tornarem. I vols que parlem ara, encara tenim uns minuts per parlar d'aquestes amanides d'estiu, que sempre és un plat que és molt ràpid de fer i molt recurrent?
1: Jo primer o fem pas a la Montse? Vols que continuï jo?
0: No, jo ja tinc calculat el
1: temps. Tu tens calculat
0: sí,
1: el temps?
0: Sí, jo ja tinc
1: vale.
0: calculat.
1: Bueno, mira, les amanides d'estiu és el que realment ara més fem a la tenda, val?
0: Uh-huh.
1: I, de fet, em resol molt el problema perquè jo poso al menú amanides variades i potser hi ha...
0: Si es poden fer
1: tres o quatre tipus d'amanides diferents, vale? Entre les amanides variades està el que ja vam parlar la setmana passada, l'ensaladilla russa.
0: Això... No, ensaladilla imperial.
1: Ah, imperial, ostres.
0: Vam quedar amb ensaladilla imperial,
1: tens tota la raó. Quina raba. I no he canviat encara a la tenda.
0: Pues ho has de posar. Ensaladilla imperial, i la gent dirà, i això què és?
1: Tens tota la raó. Doncs sí, l'ensaladilla imperial, que a partir d'ara hi haurà cada dia, i jo després, com nosaltres et vaig explicar que fèiem llegum,
0: sí.
1: Cada dia, fèiem llegum cada dia, doncs a partir d'aquí l'amanida amb llegum és, a part que és molt sana, és molt bona. El llegum tant pot ser mongetes com cigrons, com llenties. De llenties encara no he fet amanida, perquè tal com et vaig dir, les llenties segueixen venent estofades.
0: Sí, és veritat.
1: Vaig fer el perolo dimecres... Ah, dimecres, ahir. Vaig fer el perolo gros com cada setmana i es van acabar com cada setmana. Amb la qual cosa, seguirem fent llenties fins que punxi i no es venguin.
0: Tenen molt de ferro, eh?
2: I tenen però... molta sortida.
0: Sí, és molt
1: saludable. El que passa que, a mi, sincerament, ara ja no em vindrien de gust llenties estofades. I el dia que acabi de que no deixi de vendre-les, què passarà? Passarà, perquè cada any ha passat, doncs aquell dia es deixen de fer estofades i es fan només bullides per fer amanides, que és el que fem, val? Llavors, a mi particularment, la que més m'agrada, el que passa que a la tenda no la faig molt sovint, perquè si queda la patata es torna...
0: negra.
1: Zapatua.
0: Ai, sí, com va dir-ho? Sí, com ho vas dir? Zapatua.
1: Zapatua, clar. Sí, la patata és la que més m'agrada a mi. Val? Li pots fer amb patata ben talladeta, després pots fer amanida d'arròs, pots fer amanida de pasta, l'amanida de llegum.
0: Sí.
1: I amanida de tomàquet. A mi m'agrada molt l'amanida de tomàquet amb formatge.
0: Ai, el formatge, i sobretot el formatge de cabra, que li dona un gust molt bo, sí, a l'amanida.
1: A mi m'agrada molt. Val? A partir d'ara... Bueno, i tot això, diguéssim, són consells... A més, saps què passa? Que aquest tipus d'amanides, no sé si vosaltres a casa les feu, jo quan la faig a casa normalment obro la nevera i del que hi ha a la nevera faig l'amanida. Vull dir, pots aprofitar qualsevol cosa que tinguis per fer l'amanida. Deuets de pernil dolç, deuets de pernil ibèric, blat, tonyina... Bueno, ara em diran, la pizza té que portar pinya, no té que portar pinya.
0: Bueno, diuen que pinya no...
1: A mi m'agrada la pinya.
0: A mi també, sí.
1: I tirar-li pinya a l'amanida li dona un sabor... què està dient, ja?
2: Que les pizzas no porten pinya.
0: Les pizzas sense pinya mai.
1: Sense pinya mai. Bueno, a mi m'agrada la pinya, vull dir... A la pizza poder no acostumo a demanar una pizza hawaiana d'aquestes, però a l'amanida li queda molt bé la pinya. Jo li tiro trossets de pinya, val?
0: Home, el que està dient és que la pinya pot acompanyar molts plats, però a la pizza és un sacrilegi posar-la.
1: Però si la segueixen posant a les pizzeries és perquè la gent la deu demanar, no?
0: No, però l'autèntic italià diu que no.
1: Bueno.
0: Ai, perdoneu.
1: No. Tant nuegues i tot pensar amb la pinya.
0: Continuem amb lo de les amanides.
1: Bueno, ja està. Llavors et dic, els components per acompanyar l'amanida, doncs ja t'he dit, les olives, el blat, la pinya, el pernil dolç, la tonyina, el pebrot, el...
2: Advocat, per exemple.
1: Mira, sí, que m'he quedat encallat perquè no sortia el nou. La ceba i l'enciam. Clar, no ens oblidem de l'enciam. Jo, per exemple, a l'amanida de patata no li poso mai enciam, però a l'amanida d'arròs sempre li poso enciam, a l'amanida de pasta sempre li poso enciam, bueno, perquè realment... Però jo crec que és una cosa que la gent no està massa acostumada avui en dia i és una cosa que ens resol. Sí. Bullim un paquet de pasta, d'espirals, de macarrons, d'un quart de quilo, i tirant-li tot el que tenim a la nevera, fem un...
0: Un plat que a més és variat i és refrescant de cara a l'estiu.
1: Jo acostumo menjar-ho com a plat únic a casa, eh? Vull dir, no cal fer un segon. Vull dir, aquí, si li poses tonyina, li poses, ja li has posat a tot una miqueta.
0: Vols que et digui quantes classes d'amanida es poden fer? Per donar-li una idea a la gent que ens està escoltant. Doncs mira, podeu fer amanides de llegums d'estiu amb mongetes, amb cigrons, pebrot vermell, amb ceba... I una altra opció és el clàssic empedrat, amb llegums, tomàquet, ceba, pebrot i ou dur. Val? Després teniu amanida de pasta, que és la que ens ha dit ell, amanida també de fruita i formatge. Recordem que també poden posar-hi fruita amb una amanida.
1: I tant.
0: Vale? Ja. Que és una barreja refrescant d'enciam, poma, api i nous. O bé una opció més atrevida amb meló, síndria i formatge fresc tipo Burgos.
1: Aquesta és molt bona.
2: Aquesta és superbona.
0: Sí?
2: La síndria amb el formatge té una combinació brutal.
1: Sí.
2: Amb el feta té una combinació brutal.
0: A més, també hi ha amanida fresca de mar i muntanya, com la paella, no? Mar i muntanya. Diu que és amb ou dur, tonyina o amanides de tomàquet amb verat o sardina escabetxada. Aquesta no l'has feta.
1: No.
0: Veus? Dono opcions, eh? Vull dir, que les pots fer i les tindrem que anar a degustar a la teva botiga. Hi ha una cosa que és una curiositat, diu, les amanides no han de ser només d'enciam, que tu de vegades vas a un lloc i et posen quatre branques d'enciam. Diu, la inclusió de fruites, síndria, meló i poma, aporten un toc cruixent i refrescant molt valorat a l'estiu. A mi em posen només enciam i allò no és una amanida. Vull dir, allò és un... Tu el posen i ja està, no? I té una de les avantatges que hidrata molt també les amanides. Aquestes són una font excel·lent d'aigua, igual que la sopa de meló, ajudant a mantenir el cos hidratat i saludable durant els dies de calor. Ja sabeu, aquest estiu només amanides, i en teniu de moltes classes.
1: Mira, hi ha una que no has dit tu, no, que jo considero una amanida també, i és l'esqueixada.
0: També,
1: l'esqueixada. Nosaltres en fem, avui n'hem fet, i ara ja comencem a fer cada setmana. És l'esqueixada de bacallà, que també és una...
0: També és molt refrescant, eh?
2: Sí. I la que s'ha fet amb pop també està molt bona.
0: La
2: com
0: què?
2: El típico salpicón.
1: El salpicón, sí, també.
2: També està molt bo, és una altra opció.
0: Doncs ja saps, eh? Has d'engrandir el menú.
1: No, no, si tot això ve ara. Vull dir, el salpicón, com diu ella, ho faig. També faig una amanida amb maionesa, com podria ser la imperial, però amb col. En comptes de posar-hi verdures, és amb col, pastanaga...
2: Però si la col és l'ou, no?, que diuen així,
1: sí,
2: més...
1: Sí, i una miqueta...
0: No, cols de Brussel·les, no.
1: No, és col talladeta, tires, i aleshores...
2: Crua, eh? Crua.
1: Sí, sí, i aleshores li poses una miqueta maionesa, li pots posar estics de cranc, una miqueta d'ou dur... També
0: sí, és... que potser a l'estiu tenim més variació de plats fresquets i fàcils de fer i ràpid que l'hivern, no? Que necessitem
1: molta,
0: més proteïnes a l'hivern.
1: Molta més, sí, sí.
0: Doncs, escolta, de moment ho deixem aquí. Vale. Ara ens anirem als postres perquè m'hi apetece algo dulce. I sabem que aquest diumenge és el Dia de la Mare. El Dia de la Mare, i la Pastisseria Arena segurament tindrà un aparador ple de pastissos perquè regaleu a les vostres mares i a les vostres iaies o el que sigui, no? Què ens has preparat avui, Montse?
2: Doncs el proper diumenge, com dèiem, és el primer diumenge de maig, per tant és el Dia de la Mare, i molts de nosaltres doncs, ja tenim aquesta data tan assenyalada des de l'agenda perquè és el dia ideal per anar a dinar a casa de la mare o bé convidar la mare a casa nostra. I des d'Arenes Molins us proposem uns postres ideals tant per sorprendre a la mare com la resta de la família. Elaborarem 4 pastissos especials pel Dia de la Mare. 3 són en forma de cor, que seran, un serà un massini, un altre serà un sàcher en compota de gerds naturals i un altre serà un cor així de color rosa amb nata amb maduixes. També farem un de nata i trufa que va decorat amb flors de nata de color rosa. Els 4 pastissos també estaran decorats amb flors naturals comestibles i també en forma de flors que tenen doncs la forma de rosa natural, que estan elaborades amb màniga pastissera. I també tindran 3 detalls pel Dia de la Mare. Aquests 3 detalls són fets amb xocolata i són 3 imatges, 3 versions diferents del tipus de mare que podeu tenir. Per exemple, el primer és una mare jove amb 2 nens petits, la típica fotografia de la mare que té un nen als braços, un altre que li està dient doncs, que té gana, una mica així atabalada, però que és una supermare. Una altra que és una mare d'una mitjana edat, d'uns 60 anys, amb una filla d'uns 30-40, i l'altra mare, que és ja la que arriba a ser ja més àvia, que és la més grandeta, que és, seria l'àvia mare de 80-90 anys, doncs amb una filla de 60. Així vosaltres també podeu escollir, a part del pastís, doncs, la imatge que li voleu posar. A part d'aquests pastissos, també tindrem un cor elaborat amb pasta xú. La pasta xú és la pasta de lionesa i que estarà farcida també de nata, trufa i crema, i pel costat tindrà maduixes naturals. Pels amants del formatge, també farem pastissos de formatge especials pels dies de la mare. Per sobre anirà decorat amb una compota de gerds i nabius especial. També a nivell individual tindrem tot tipus de productes. Tindrem borratxos al ron. Us agraden els borratxos?
0: Sí, el ron per això,
1: A mi m'agrada més el ron.
2: Cridem els borratxos del ron, el lemon pie i tartaletes diverses, entre altres cosetes. I pels qui no sou molt de pastissos, no teniu excusa, perquè us proposem també un clàssic que agrada a tothom, perquè és molt lleuger, és cruixent, molt vistós, que és l'amanda de fulla amb fruites. Com dèiem, és ideal perquè és un postre, doncs, molt lleuger. I en aquest cas també el farem en forma de cor, perquè entenem que el cor simbolitza l'amor i no hi ha més amor que el d'una mare a un fill, no hi ha amor més pur, i també perquè simbolitza la vida doncs, que ella ens ha donat. Per tant, les bandes de fulla amb fruita del Dia de la Mare les podeu trobar en forma de cor el proper diumenge. I com s'elaboren aquestes bandes? Doncs les bandes estan elaborades amb una massa de full, que és una massa lleugera, cruixent, feta amb mantega, que al posar-la al forn crea capes fines i daurades. A sobre hi posarem nata o crema pastissera i finalment doncs, decorarem amb fruites fresques com les maduixes, la pinya, la pitaia, els navius, els gers, que ens aportaran molta frescor. I us heu preguntat d'on ve la pasta de full, perquè jo sempre he pensat que venia de França, però realment, perquè sempre tots els mestres que venen a ensenyar-nos a les escoles i a les pastisseries, doncs sempre són francesos. Però he volgut esbrinar una mica més, i la seva història ens remunta a l'Europa de fa segles. Diu que a l'edat mitjana ja es feien masses amb greix que segurament es farien amb llard de porc, perquè era més un producte més d'aprofitament, i ja vam dir un dia que el porc es menjava tot, s'aprofitava tot, i més endavant doncs es va incorporar la mantega. Diu que en els segles XVII i XVIII els francesos van perfeccionar aquesta tècnica de la massa així més greixosa, però va ser Claude Lorraine qui va descobrir per casualitat doncs el procés de plegat de la pasta de full amb mantega, que realment és el secret de la pasta de full. Es treballa alternant capes de massa i mantega, que, com dèiem, al coure's al forn, la mantega es fon i genera aquest vapor que fa que la massa pugi i creï aquesta textura airejada i cruixent que tots coneixem. Amb els anys, aquesta tècnica es va estendre per tota Europa i es va anar adaptant a cada cultura i a cada gust de cada regió. Realment, la pasta de full, que a França se li diu la pâté feuilleté, s'ha convertit en la base essencial de la pastisseria, perquè dona lloc a moltes elaboracions, tant dolces com salades. Elaboracions que tots coneixem, com el tortell de nata, que abans ens preguntava Judit, la ferradura de cabell, el milfulls de crema o merenga, i també versions salades, com per exemple la pasta salada, la pasta ideal per l'aperitiu, aquests trossets petits de pasta de full que van farcits doncs, de formatge, olives, mantega i sobrassada, entre altres ingredients salats. La pasta saladeta també la podeu trobar el proper diumenge a la nostra botiga. És ideal per fer el pica-pica o per fer l'aperitiu. Però no us oblideu doncs, d'aquesta banda en forma de cor de pasta de full que no us pot faltar aquest diumenge perquè és un imprescindible de les celebracions aquí a Catalunya. La podreu escollir de nata, trufa o, si la voleu, de nata, trufa i crema, també la podeu escollir. I anirà decorada doncs, amb les decoracions que vosaltres preferiu del Dia de la Mare. Com dèiem, la mare més jove, la mare més de mitjana edat i aquesta mare més gran, més sènior, que segurament també és iaia. I si teniu també a la iaia convidada, doncs també podeu demanar les dues decoracions. Avui començarem a publicar a l'Instagram alguns models d'aquests pastissos perquè aneu veient, si voleu encarregar doncs, aquests diferents pastissos amb les diferents versions de decoració, doncs perquè tingueu temps a encarregar-ho.
0: Jo no sé, Nacho, però a mi m'han agafat ganes d'anar ara a la pastisseria, amb aquests pastissos que es posaran a la venda.
2: Mira, aquesta és la versió doncs, de Tan Maca, que és com una mare amb una S de supermare amb els nens, no? que la mare pobra té una checklist doncs, de la feina, els nens, però, les compres, l'esport...
0: Però això que va sobre del pastís...
2: Aquesta, bueno, ara és que els estic ensenyant amb ells una de les decoracions, és una decoració de les que va el pastís, la que de la mare
0: en
2: jove.
0: Colors,
2: colors. Sí, és un xoco transfer, és una,
0: Una això
2: decoració
0: és el que jo volia dir,
2: que hem fet, i després, per exemple, doncs, tenim la de la mitjana edat també, que seria doncs, una mare doncs, una miqueta més gran.
0: Déu-n'hi-do, que bonic que són. Sí, aquests pastissos.
2: Hem pensat que era injust només posar la mare jove i per això hem decidit, doncs, fer les tres versions, la mare més joveneta i també la mare gran, perquè sembla ens oblidem d'aquestes mares que són
0: de veritat, també de estan. Veritat aviam si ho veieu per Instagram, són uns pastissos que a la persona que li regaleu suposo que li farà moltíssima il·lusió, de veritat. Què us sembla que si fem una pausa musical? Avui el plat principal ha sigut el gazpacho, no? Pues vinga, pues escoltem una cançó en homenatge al gazpacho.
3: Mi amore, un vasito di gazpacho me lo tomo y comienzan los ardores, ay, que ardores.

0: gafacho el día siguiente, te como una lenteja y te sabe la lenteja gafacho.
1: Ai, que ens ha agradat aquesta cançó. Bueno, la sintonia, la música ja la coneixeu, però la lletra era molt diferent, no? Doncs, escolta, moltes gràcies, Montse, perquè la veritat, jo recomano a la gent que ens esteu escoltant que aneu a la Pastisseria Arenas. Podeu anar a la pastisseria que vulgueu, però Pastisseria Arenas ens ha fet aquí un reportatge de tots els pastissos que trobareu el diumenge, i a més amb aquesta cosa tan curiosa per tres edats diferents de mares. Sí, això perquè farà molta il·lusió.
2: Sí, perquè ens hem donat compte que de mares hi ha moltes i de moltes edats. I fins ara, doncs, en les decoracions que ens trobàvem, que ens oferien, feta, sempre era la típica mare joveneta. I ens ho hem vist molt injust. I aquest any hem dit, no, les anem a fer nosaltres, amb més temps i més dedicació, sí, però que com a mínim trobem les mares de totes les edats, no? Que és tan just una mare més grandeta que una mare més jove. Totes són mares igual.
1: Jo ja veig que el Nacho estava apuntant, una per la meva senyora, una altra per la meva sogra, una altra... Oi que estaves apuntant, tu?
3: I tant, i
1: a
3: tant.
1: A més, ja t'ha ensenyat les fotos i diu, aquesta vull.
3: Sí, sí, sí.
2: Les volia totes,
1: la... No, però la de xocolata li agradava.
3: No, però la de maduixes. La maduixes està molt bona, eh?
1: Oh, però és molt, que, molt. Aviam, aquestes hores que no hem berenat i la Montse ens parla d'això.
3: Mira, avui ni he dinat encara.
1: No has dinat, doncs encara pitjor, perquè tu començaries pels postres i acabaries per la sopa de meló.
3: No, jo començaria pels postres i acabaria pels postres.
1: No, la veritat que dona goig, vull dir que una diada tan important com el Dia de la Mare, es faci un homenatge també a totes aquestes mares de totes les edats diferents, no? I la veritat que jo t'ho agraeixo perquè m'ha encantat. Vull dir que no és allò de dir, vinga, va, feliç Dia de la Mare. No, això ja ha passat a la història. Llavors us heu currat moltíssim. Però bueno, molt bé, no?
3: I tant.
1: A més, el que passa, m'ha dit el David que ens queden encara uns minuts, i avui, no sé, hem parlat doncs del gazpacho, del salmorejo, de la sopa aquesta de meló, de les amanides que podeu fer per l'estiu, però voldria també parlar d'una fira que hi ha molt important a Gavà, que és la Fira de l'Espàrrec, aquest que no us agrada gaire. A la Montse, els espàrrecs no...
2: Els blancs no. Els blancs que posem a l'amanida no, però els verds moltíssim, eh?
1: Doncs a Gavà és la 71a edició que fan. Llavors volem fer una mica de difusió que aneu a veure. Estaran fins al 3 de maig i estarà a l'entorn de la plaça de Jaume Balmes i pavelló Jaume Maig a Gavà. A més, hi haurà activitats com una mostra agrícola, una gastro de gastronomia també, que hi haurà degustacions de tapes elaborades pels restaurants locals, on podeu tastar l'espàrrec, que és el protagonista, no? Doncs jo volia fer també una miqueta de difusió d'això, que de vegades no ens en recordem, però els espàrrecs també tenen el seu dia, no?
2: I tant, i a més a Gavà també hi ha restaurants molt bons.
1: Exacte.
2: O sigui que podem tastar una miqueta de mos de cada restaurant en aquesta fira.
1: Pregunta pel Nacho.
3: Ja està, amor.
1: Algun dia podrem tastar, aviam, t'ho poso molt fàcil, una truita d'espàrrecs. Perquè hi ha molta gent que va a la muntanya i agafa aquests espàrrecs verds i fa una truita. Jo no sé com es pot fer, perquè queda molt dur, no?
2: Això penso jo també.
1: És que, Dius, ostres, agafa...
3: Bueno, el truc perquè no quedin durs és bullir primer els espàrrecs.
1: Ja.
3: Llavors, després de bullir... Jo l'any passat em vaig fer, eh?
1: Però no criden, els espàrrecs no criden, oi?
3: No fan com la llagosta, no criden. No, és bullir els espàrrecs i una vegada bullit sí que els salteges a la paella. Després els poses amb l'ou, perquè si els salteges directament l'espàrrec queda molt dur.
1: Perquè plats així...
3: A part, perdona que t'interrompeixi, no es posa tot l'espàrrec.
1: No, clar, s'ha de netejar també, no?
3: No, però bueno, em refereixo que l'espàrrec, si fa un pam, potser n'aprofita els quatre dits.
1: Diguéssim,
3: que és la part de la punteta, clar.
1: Exacte, que és la més blandeta,
3: aquí està,
1: no?
3: Aquí està.
1: Perquè jo penso que plats elaborats amb espàrrecs, és que, clar, no pots fer moltes coses amb els espàrrecs. Pots fer una truita, però també pots fer una amanida d'espàrrecs.
3: Sí.
1: Però vull dir, un plat, diguéssim, no sé, com et diria jo, peix i espàrrec, no lliga això, tampoc.
3: No, perquè normalment, quan jo li poso espàrrecs al peix, li poso els que no li agraden a la Montse, li poso els blancs.
1: Ah,
3: per exemple, el lluç en salsa verda,
1: sí.
3: El lluç en salsa verda, al final se li posa algun ou dur i espàrrecs blancs per sobre.
2: Però com acompanyant, l'espàrrec verd està molt present a molts plats, eh?
3: Sí, sí. Però vull dir, el blanc podem...
1: Es té més sortir del blanc.
3: I suposo que també n'hi ha més que verds. Vull dir, l'època de l'espàrrec s'acaba ja.
2: Això és cert, això
1: sí,
2: és
1: no,
2: cert.
1: Perquè l'època, espereu que us ho diré, aviam, és el temps de l'espàrrec és del 24 d'abril al 10 de maig. O sigui que ja, si estem ja a 30, ja s'està acabant, no? Però vull dir que, sí, si vols una cosa senzilleta i que t'alimenti, agafes aquells espàrrecs tan grans, perquè n'hi ha també de petits, però vull dir que no, per mi no és un plat així que dius se me'n van els ulls, no?
3: No, a mi m'agrada molt a la brasa amb romesco.
2: Exactament.
1: Ah, també. Sí. Mira, apunta'l pel menú, eh? Que també, en homenatge als espàrrecs, són els protagonistes d'aquest mes, no? Però vull dir que és a l'espàrrec sí, potser tindrà sortides amb altres coses, però no ho veig... Allò que dius, ostres, és un plat...
2: Però Judit, a qui li agrada l'espàrrec, per exemple, també pot sopar un plat d'espàrrecs amb una mica de palmitos, una mica de tonyina, i també és com una amanida, i també és digestiva, i per un sopar també
1: no sé
2: deu
1: si
2: estar
1: té,
2: recomanable.
1: No sé si té contraindicacions, per exemple, si un té la tensió alta, o té sucre, o, bueno, no, l'espàrrec no té sucre, no? Però a vegades té com alguns components que depèn de la patologia que té la persona, tampoc li van bé.
2: Produeix gasos, vols dir?
1: Bueno, gasos tots en tenim, no?
3: I qui digui el contrari menteix.
1: No, mira, aquí, mira, té receptes amb espàrrecs verds o de marge. Diu a la planxa o saltejats, ous remenats o truita, cremes i sopes, perquè també es poden ser crema d'espàrrecs. Veus, aquí...
3: Bueno, jo la tenda el saltejo amb bolets i gambes, eh?
1: Ah, molt bé. Però és que, a més, diu aquí... Pasta i arrossos combinats amb espaguetis o macarrons, afegint-hi cansalada o pernil salat per contrastar el sabor. O sigui, que aquí ja tenim una evolució, evolució de que hi ha altres ingredients. I també en quitxers i coques. Un quitxer d'espàrrecs de marge o una coca de pasta de full amb formatge gouda i mozzarella són opcions excel·lents per a sopar informals.
2: Sí, sí, molt bona opció.
1: Vale. O sigui, jo ja t'he posat una llista aquí, Nacho, perquè vagis agafant idees, a part de l'ensaladilla russa imperial, que puguis posar espàrrecs a la menorquina. I diran, ostres, espàrrecs a la menorquina. I potser són espàrrecs...
3: Movimento, no?
1: Exacte. Sí. Doncs hem fet un repàs. Montse, moltíssimes gràcies. Anirem a veure in situ aquests pastissos, que ens ha encantat el que ens ha explicat la Montse. I ja sabeu, el Nacho recomana amanides, moltes amanides per l'estiu, aquesta sopa de meló, però sobretot quan compreu el meló no li doneu copets, eh? No li doneu copets. El gazpacho, que ha sigut també el protagonista, i els espàrrecs. Alguna cosa més que vulgueu afegir, Montse, Nacho?
3: Per mi res més.
1: Pues vinga, pues ho deixem a tu aquí, no?
2: Sí, que us esperem tots aquests dies.
1: Home, pues aneu corrents, que s'acabaran, eh? Gràcies a tots els oients i gràcies Montse, gràcies Nacho i ens retrobem, si Déu vol, la setmana que ve. I bon cap i llarg de setmana.
3: Adéu-siau.
2: Adéu.
3: Bona tarda.

0: Bon dia, són les dues.
1: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
0: Rècord històric d'ocupació a Catalunya. El mes d'abril es tanca amb prop de 4 milions de treballadors en actiu, la millor xifra dels darrers 18 anys i un 3,4% inferior a la de l'any passat. És sobretot per l'inici de la temporada turística amb la Setmana Santa. El secretari de Treball, Paco Ramos, valora així les dades.
2: No podem més que manifestar la nostra satisfacció per les dades, tant pel que fa a la reducció de l'atur en aquest volum de prop de 9.000

0: judicials.
1: I també investiga si un menor expressa rebuig cap a un dels progenitors. Són les principals novetats de l'ampliació de la Llei de Protecció Integral a la Infància i Adolescència davant de la violència.
0: Les autoritats sanitàries valoren si el creuer afectat per un brot d'antivirus pot atracar les Canàries.
1: El brot ja ha causat 3 morts a bord, un malalt crític i 3 casos sospitosos més. A bord hi viatgen 5 catalans que ara es troben bé, segons ha confirmat a la xarxa el secretari de Salut Pública, Esteve Fernández.
2: Tenim informació directa dels catalans perquè ens van contactar, van demanar informació si teníem alguna cosa i consell de com actuar, se'ls ha donat, estan bé, absolutament sans tots.
0: En cultura, la docusèrie Hospital de Proximitat de Televisió de Mataró i la xarxa, guardonada amb un Premi Nacional de Comunicació.
1: El jurat en destaca la sensibilitat a l'hora d'explicar la realitat del sistema sanitari, donant veu a professionals i pacients d'arreu de Catalunya.
0: Als esports, avui saludem el Jordi Cervantes. Berta Busquets, penja l'estic, Jordi.
3: La capitana del Palau deixarà l'hoquei patins a final de curs després de 15 temporades a l'èlit. Busquets tancarà l'etapa com a jugadora amb 13 títols, en què destacant 5 lligues i 3 Champions.
0: I cop d'ull el temps, Lluís Mi Pérez, bon dia.
4: Bon dia, una altra vegada estem tenint una jornada completament variable i molt primaveral. Per una banda, els ruixats, que han aparegut ja mig matí aproximadament en algunes comarques de la costa i prelitoral de Barcelona, que s'han estès una mica cap a la Costa Brava, i per una altra banda, les tempestes que ja s'estan formant a hores d'ara cap a l'Ebre, a les muntanyes de Tarragona en general, i també a molts indrets del Prepirineu i la Catalunya central. Compte, perquè aquesta tarda les tempestes acabaran sent bastant fortes, sobretot entre la Conca de Barberà, la Segarra, l'Urgell, també les Terres de l'Ebre, així com a l'Anoia, el Mollanès, les muntanyes del prelitoral barceloní o cap al Prepirineu. Ja avançada la tarda, algun ruixat també arribarà fins a la costa barcelonina o a la Costa Brava, fins al mar. Una temperatura suau, però no pas gaire alta. Pel que fa demà, ambient fred al matí i tarda d'algun ruixat, molt arrapat ja cap a França. N'estem pendents a la xarxa.
0: Gràcies, Lluís. Al control de so tenim l'Ivan López, a la redacció i coordinació, la Sònia Kerr. Passen 3 minuts de les 2.
5: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: Catalunya bat rècords històrics d'ocupació amb prop de 4 milions de treballadors en actiu. Tot plegat en el mes d'abril amb menys atur dels darrers 18 anys, sobretot gràcies a l'inici de la temporada turística amb la Setmana Santa. Si es compara més amb ara fa un any, la desocupació ha caigut fins a un 3,4%. Carina Bellbé, bon dia.
6: Bon dia. A l'abril, Catalunya va assolir el màxim d'afiliats a la Seguretat Social des que hi ha registres, ara fa 22 anys. En un any ha sumat gairebé un 2% de treballadors en actiu i ja frega els 4 milions. Això mentre l'atur va caure per segon mes consecutiu a un ritme del 2,8% i amb unes 11.200 persones menys que l'any passat i la millor xifra dels darrers 18 anys per a un mes d'abril. Baixa a les 4 províncies i en tots els sectors. Paco Ramos és el secretari de Treball.
7: Demostra la solidesa del nostre mercat de treball, de la nostra activitat econòmica, i a nosaltres ens queda pues, continuar treballant perquè això es mantingui i evolucioni d'aquesta manera en els propers mesos.
6: Des dels sindicats alerten que la reducció de l'atur és temporal perquè afecta el sector serveis i reclamen al govern mesures davant l'increment d'eros que s'estan produint a Catalunya davant la crisi de l'Iran. Òscar Riu és el secretari de Política Sindical de la UGT.
8: Per això reclamem unes polítiques d'ocupació arrelades al territori, el desplegament de l'orientació laboral a tot el territori i sobretot que el govern prengui mesures pel mes de setembre, que és quan realment, quan s'acabi aquesta temporada, ens pot afectar aquest augment de l'atur.
6: Amb més de 314.500 persones aturades, Catalunya és la segona autonomia amb més reducció mensual de l'atur després d'Andalusia. Al conjunt d'Espanya, l'atur ha baixat en un 2,6% mensual i se situa per sota dels 2,4 milions de persones per primer cop en 18 anys.
0: I en aquest sentit, una de calenta i una de freda, perquè la Cambra de Comerç de Barcelona rebaixa les previsions de creixement de l'economia catalana a causa de la guerra a l'Orient Mitjà. Situa el PIB en el 2,2%, són dues dècimes menys del previst, i la inflació l'augmenta en el 3%, és a dir, un punt més. L'entitat, a més, alerta que si el conflicte s'allarga, l'augment de preus podria arribar a situar-se entre el 4 i el 5%, amb, evidentment, un fort impacte en el creixement econòmic. David Navarro, bon dia.
9: Bon dia. En el seu informe sobre la conjuntura econòmica, elaborat en col·laboració amb la Universitat de Barcelona, la cambra deixa clar que la guerra, principalment per l'encariment dels preus de l'energia i dels derivats del petroli, ja ha impactat en l'economia catalana. Per això, baixa la previsió de creixement fins al 2,2% del PIB i augmenta

0: la de l'inflació un punt, fins al 3%. Això en el millor dels escenaris, que el conflicte acabi aviat. Però si s'allargués, com ha explicat el cap del Gabinet d'Estudis Econòmics, Joan Ramon Rovira, el producte interior brut podria situar-se en l'1,4% i també tindria un fort impacte en els preus.
1: Teníem una previsió alineada amb l'objectiu del Banc Central del 2%, i l'hem augmentat un punt sencer. I aquí una altra vegada, si el conflicte finalment persisteix, s'enquista i s'intensifica, la podrien revisar a l'alça fins al 4 o al 5%.
0: Tot i això, la cambra veu empreses i llars preparades per afrontar l'impacte de la guerra, gràcies a que en els darrers anys han augmentat la seva capacitat d'estalvi. Tampoc no preveu un fre a l'ocupació si el conflicte no s'allarga.
2: Encara un apunt més en economia, el Banc Sabadell ha guanyat prop de 350 milions d'euros el primer trimestre de l'any. Això suposa que ha reduït un 29% els beneficis en comparació amb el mateix període de l'any passat.
3: La reducció dels guanys es deu principalment a la rebaixa del marge d'interessos o comissions i també l'impacte de costos com els 55 milions d'euros del nou pla de prejubilacions, que l'entitat calcula que permetrà uns estalvis de 40 milions d'euros bruts anuals, però a partir del 2027.
2: Mentrestant, el conflicte a l'Orient Mitjà ha escalat les últimes hores pels atacs de l'Iran contra objectius civils tant als Emirats Àrabs Units com a Oman.
3: Com a resposta, als Estats Units asseguren que han destruït 6 llanxes de la Guàrdia Revolucionària, però el règim diu que eren 2 vaixells petits de càrrega i que hi ha 5 víctimes civils.
2: Doncs justament avui els detinguts en la primera flotilla Global Summit han anat a declarar a l'Audiència Nacional. Per aquells fets van posar una denúncia davant de la Fiscalia perquè obrís diligències. Es tracta d'una acció col·lectiva que ha encapçalat l'exalcaldessa de Barcelona, Ada Colau, i membre de la Freedom Flotilla.
3: Ada Colau ha denunciat l'estat d'Israel davant la Fiscalia de l'Audiència Nacional. Colau ha demanat que s'investigui immediatament per poder jutjar els responsables del genocidi a Gaza.
4: Por ello es imprescindible que estas diligencias en fiscalía se aceleren todo lo posible, que se tomen todas las declaraciones, que se pidan las pruebas correspondientes para que luego la Audiencia Nacional pueda abrir una causa contra los responsables del gobierno genocida de Israel y que eso pueda terminar llevando a los responsables de estos crímenes ante la Corte Penal Internacional.
3: Salih Issa, l'esposa de l'activista espanyol d'origen palestí, Saif Abu Keshek, ha denunciat que els detinguts han patit tortures.
5: Atadas detrás con tanta fuerza que no tenía sensación en las manos, ha sufrido golpes y tenía que mantenerse boca abajo, que no ha podido respirar. Y los compañeros en el barco nos han dicho que los gritos del Saif han podido escucharlos durante todo el viaje hasta Grecia.
3: El Tribunal de Magistrats d'Ascaló, al sud d'Israel, ha prorrogat 6 dies més la detenció dels 2 activistes de la flotilla.
6: Notícies en xarxa.
2: El Consell de Ministres ha aprovat una reforma que obligarà els jutges a escoltar sempre a tots els nens, tinguin l'edat que tinguin, en els processos judicials i també a investigar si un menor expressa rebuig cap a un dels progenitors. Aquestes són les principals novetats de l'ampliació de la Llei de Protecció Integral a la Infància i l'Adolescència davant de la violència. Un text que converteix Espanya en el primer país que prohibeix també l'anomenat síndrome d'alienació parental. Jordi Casino, bon dia.
7: Bon dia, Marta. La reforma validada aquest dimarts en primera volta vol reforçar el nivell de protecció dels drets dels nens, nenes i adolescents. El nou text contempla, entre d'altres coses, que no es concedeixi la custòdia compartida quan hi hagi indicis que poden afectar la salut dels nens i reforça el principi de l'interès superior del menor amb la finalitat d'evitar un mal ús del mateix. I, com dèiem, obligarà els jutges a escoltar també els menors de 12 anys, l'edat obligatòria fins ara. Cira Rego és la ministra de Joventut i Infància.
8: No podemos, obviamente, ser neutrales ante las violencias y por eso la ampliación de esta ley nace precisamente de esta conciencia y pretende actuar sobre los puntos donde el sistema ha fallado. La escucha de las personas menores no es una concesión, no es una concesión, es una garantía de derechos y es una cuestión de justicia. Por eso se eliminan las barreras que la dificultaban. Ya no depende de una edad arbitraria, que actualmente la ley situaba, como bien sabrán, en los 12 años. Esto desaparece. Ni de una supuesta madurez suficiente.
7: La reforma aprovada per l'executiu impulsa també la creació d'un torn d'ofici especialitzat en violència contra menors, amb formació específica en drets de la infància, violència i comunicació adaptada.
2: I repassem altres notícies destacades d'avui. La Fiscalia manté la petició de presó preventiva per a la parella investigada per maltractar i abusar del seu fill nounat.
3: El Ministeri Públic creu que els dos acusats podrien coaccionar els testimonis que encara han de declarar al seu judicial. També veuen risc de fugida. Per la seva banda, els advocats del pare i la mare han demanat la posada en llibertat i han destacat el seu arrelament i la impossibilitat de reiteració directiva perquè no tenen més fills.
2: L'home mort a Salt, presumptament a mans de la seva parella, es va dessagnar per una ganivetada a la cama.
3: La víctima i l'agressora ocupaven el traster d'un garatge sense llum des de fa uns mesos. A dins, segons els veïns, era habitual el consum de drogues per part de diverses persones. La presumpta responsable dels fets es va entregar ahir la tarda a la comissaria i va reconèixer els fets. La dona continua detinguda.
2: A aquesta hora reuneixen el govern central i el Canari amb l'Organització Mundial de la Salut per analitzar la situació generada per un creuer atlàntic amb un brot d'antivirus a bord. Un virus que causa una infecció respiratòria i que ja ha fet 3 morts, un malalt crític i 3 possibles casos més a bord. L'OMS vol que el vaixell atraqui a les Illes Canàries, però el president de les Illes considera que hauria de ser atès on està i dirigir-se després als Països Baixos on pertany. Hi viatgen 5 catalans que es troben bé, segons ha confirmat a la xarxa el secretari de Salut Pública Esteve Fernández, que no descarta que hagi existit contagi entre persones dins del vaixell i viatgen 9 persones més d'altres punts de l'estat. Maite Polo, bon dia.
9: Bon dia. El creuer de luxe va salpar el 20 de març de la Patagònia Argentina i es dirigia a Cap Verd, a l'oest d'Àfrica, quan a l'abril, un dia no especificat, va sorgir el primer cas de malaltia. Era el membre d'una parella i tots dos han mort. La primera hipòtesi va ser que el matrimoni s'havia infectat fent un viatge per una zona de Sud-amèrica abans d'embarcar. Hauria estat per contacte amb la femta, l'orina o la saliva d'arrossegadors infectats amb el virus. Però la resta de casos dins del vaixell, ara les autoritats reconeixen que es poden haver contagiat de persona a persona, cosa poc freqüent amb aquest tipus de virus. Esteve Fernández és secretari de Salut Pública.
10: El vaixell, pels que ens han dit els de Sanitat Exterior, és un vaixell d'alta qualitat, que no transporta ratolins. Sembla ser que aquests creuers és una de les coses que es miren molt, no? Per tant, que la infecció s'hagi produït en el vaixell, la infecció original de les dues persones que malauradament ja han mort, sembla molt poc probable. I aquesta transmissió persona a persona no la podem descartar.
9: El secretari de Salut Pública ha confirmat que els 5 catalans que viatgen al creuer es troben bé.
10: Tenim informació directa dels catalans perquè ens van contactar, van demanar informació si teníem alguna cosa i consell de com actuar, se'ls ha donat. Estan bé, absolutament sans tots i a més fins fa poques hores que hem tingut contacte i, a més, estan tranquils.
9: 3 de les persones infectades, a falta d'anàlisis definitives, són el metge del vaixell i 2 tripulants.
2: Maite, seguim amb tu i amb les informacions vinculades a la salut, perquè avui és el Dia Mundial de l'Asma, una malaltia que pateixen 6 de cada 10 persones de manera greu i que, a més, no controlen la malaltia. Això els provoca una pèrdua important de qualitat de vida tant a les activitats del dia a dia com a la feina. De fet, un alt percentatge d'afectats fan una baixa laboral almenys un cop l'any. Per tot això, en el Dia Mundial de la Malaltia, els especialistes fan una crida a seguir els tractaments i a les administracions a protegir els més vulnerables amb mesures contra la contaminació de l'aire.
9: A Catalunya, unes 40.000 persones tenen asma greu i moltes més, unes 360.000, pateixen la malaltia en altres fases. Totes, excepte les més lleus, s'han de medicar de forma continuada i molts pacients no en són conscients. Els símptomes més freqüents són dificultat per respirar, sibilàncies, tos, opressió al pit i es poden donar tots alhora. Ho ha explicat a la xarxa la pneumòloga Ana Sogo de la Societat Catalana de Pneumologia del Parc Taulí de Sabadell.
11: Tienen poca conciencia de enfermedad crónica y asma no se cura. Una predisposición a la inflamación bronquial ante determinados agentes, con lo cual les cuesta mucho entender que para estar bien no se puede dejar el tratamiento de golpe, ¿no? Hay gente que tiene miedo efectivamente a los efectos secundarios, piensan que los corticoides inhalados pueden pasar a la circulación sistémica y que pueden producir efectos, ¿no?, más allá del pulmón, pero esto es falso.
9: Aquesta primavera i la passada, l'elevada polinització ha fet augmentar els nous casos d'asma i també contribueix a desencadenar-la la contaminació, els àcars, els fongs i la inhalació de productes químics irritants. L'asma és la malaltia respiratòria crònica més freqüent als països desenvolupats.
2: És un quart de tres. El govern assegura que Catalunya és un país segur. Aquesta és la resposta després dels dos crims i les diverses agressions registrades els últims dies.
3: La consellera i portaveu del govern, Sílvia Paneque, ha explicat que els plans contra les armes blanques al transport públic i a l'oci nocturn i també el pla contra la multireincidència donen bons fruits. I això la du a assegurar que Catalunya és més segura ara que fa un any.
12: Fixi's, si el 2025 hi havia de mitjana 380 incidents vinculats a armes blanques, els primers 3 mesos del 2026 són de 260 de mitjana cada mes. Què ens diuen aquestes dades? Que evidentment hi ha recorregut de millora i per això l'increment de Mossos d'Esquadra i per això plans de xoc i per això continuar impulsant aquests instruments, però també vol dir que anem en el bon camí. Per tant, sí, Catalunya avui és un país més segur que fa un any.
3: Paneque ha insistit en condemnar l'assassinat d'una dona a Esplugues de Llobregat i de donar el condol als familiars i amics. Ha reiterat la confiança en els Mossos d'Esquadra i la policia local.
2: Ens situem ara a Barcelona, que obre a partir de demà el pavelló 2 de la Fira de Montjuïc per agilitzar els tràmits de regularització d'immigrants. Aquesta setmana donaran cita i a partir de dilluns que ve facilitaran els informes per persones residents que no estan empadronades. Des de l'inici del procés, l'Ajuntament ha entregat més de 94.000 volants i certificats d'empadronament i més de 17.000 informes de vulnerabilitat. Esther Minguell, bon dia.
13: Bon dia. Demà a partir de les 10 del matí a la Fira de Montjuïc es començarà a donar dia i hora per tramitar els informes de vulnerabilitat als residents a Barcelona sense padró i que, per tant, han d'acreditar amb altres documents que viuen a la ciutat. Aquest nou espai permetrà guanyar qualitat d'atenció i d'espera. Ho explica Raquel Gil, tinenta d'alcaldia.
14: Ens ha d'ajudar a que les cues siguin menors, a que els temps d'espera siguin més llargs o menys, es facin en una situació pues, on, si plou, la gent pugui estar resguardada, on hagi aire condicionat, on hi hagi uns policlins, on hi hagi un accés i ens permet doncs, aquesta atenció més especialitzada en casos que poden requerir com a mínim d'una comprovació extraordinària de documentació i que poden fer una mica més llarg també la tramitació i creiem que és important que tant els treballadors i les entitats que estiguin de l'Ajuntament com les persones que estaran fent aquest tràmit ho facin amb la millor de les condicions.
13: Es mantenen els tràmits a la resta d'equipaments però amb la intenció d'alliberar properament les oficines d'atenció ciutadana perquè puguin fer tasques ordinàries. A partir de dijous l'horari d'atenció al pavelló de Montjuïc serà de les 8 del matí a les 10 de la nit.
6: Notícies en xarxa. Edició migdia.
2: La línia R3 de Rodalies ha recuperat avui el servei entre Ripoll i Ribes de Freser després de més de 3 mesos d'aturada. Una represa progressiva que preveu només 4 trens de pujada des de Ripoll i 4 més de baixada sortint de Ribes. Ràdio Ripoll, Guido Sengerotti.
15: Feia més de 3 mesos que no es podia sentir un missatge com aquest per la megafonia de les estacions de tren de la R3, com la de Ripoll. I aquest dimarts s'ha restablert la circulació de la línia fins a Ribes de Freser, ja que fins ara els combois només arribaven a Ripoll. A banda de la poca freqüència, els panells informatius encara indicaven com des de Ripoll hi surten busos que supleixen el servei ferroviari fins a la Tor de Querol. I molt de tant en tant s'indicava que el trajecte des de Ripoll a Ribes ja es pot fer en tren, i es marcaven els horaris de sortida i d'arribada. El comboi que pujava a mig matí devia tenir menys de 10 usuaris, majoritàriament persones que pujaven de l'àrea metropolitana a passar el dia.
16: Que faci una mica de sol i veure la neu de prop.
17: I temia que em deixessin a l'estacada, però veig que ha arribat fins aquí.
15: El tren havia d'arrencar a les 10:41 cap a Ribes i ho ha fet 3 minuts més tard, en una imatge que il·lustra la recuperació lenta però progressiva del servei de la R3.
2: També la R4 ha recuperat avui la normalitat entre Terrassa i Manresa després de mesos amb bus llançadora com a transport alternatiu. Ràdio Municipal de Terrassa, Carme Contreras.
18: Semblava que aquest dia no arribaria mai, però finalment Renfe ha recuperat aquest dimarts el servei habitual de la línia R4 de Rodalies entre Terrassa i Manresa. Avui a l'estació del Nord es començava a reprendre l'activitat, però lluny de l'afluència prèvia a l'accident de Gelida. Els viatgers, encara amb molts dubtes sobre la sortida a temps dels convois, mostraven molta desconfiança.
19: Pero lo que pasa es que normalmente, yo hablo de en general, que antes también siempre Renfe va retraso como para mi trabajo, siempre llego tarde.
20: Muy mal, muy mal. Servicio muy malo. Y ahora veremos a ver, pero una incertidumbre total, porque ayer pregunté y nadie me daba información.
21: Hace 30 años que cojo el tren, entonces ya tengo historial. Tengo la aplicación de Adif y cada día lo consulto y lo miro, lo remiro y aún así no me fío.
18: El passat 21 de gener va marcar un punt d'inflexió en el servei de Rodalies. En aquests mesos, Renfe ha viscut la pitjor incidència en la infraestructura que es recorda a Catalunya.
2: I és moment per la cultura. La docusèrie Hospital de Proximitat, coproduïda per Televisió de Mataró i La Xarxa, per aquesta casa, ha estat reconeguda amb un Premi Nacional de Comunicació. El jurat en destaca la sensibilitat a l'hora d'explicar la realitat del sistema sanitari, donant veu a professionals i pacients d'arreu de Catalunya. Mataró Ràdio, Laura Cera.
0: Els guardons reconeixen projectes, mitjans i iniciatives que promouen una comunicació arrelada al territori, contribueixen a la cohesió social, cultural i lingüística i posen en valor la realitat local i comarcal a través de continguts de qualitat. Oriol Burgada, director gerent de TV Mataró, destaca la importància d'aquest premi per al sector audiovisual local i per a tots els professionals implicats en el projecte.
1: Una producció local, però d'interès nacional, perquè situa Mataró en el context de Catalunya i fa que Mataró estigui en el centre i que la resta giri al seu voltant. I aquesta és una de les funcions que tenim com a televisió pública i que reivindiquem. I aquest Premi Nacional el que fa és reconèixer aquest talent i aquesta militància dels professionals de TV Mataró per servir.
0: La coproducció liderada per TV Mataró al costat de La Xarxa s'ha emès a través de diverses televisions locals i també està disponible a la plataforma La Xarxa Més. Un cop estrenada va ser adquirida per Ràdio Televisió Espanyola, per això també s'ha pogut veure a la 2CAT i actualment es pot recuperar a RTV Play.
2: I l'Orfeó Atlàntida s'afegeix a la llista de corals de Catalunya que superen el segle d'existència. Enguany, aquesta entitat barcelonina commemora el centenari amb un concert a l'Auditori el 16 de maig.
3: L'Orfeó acaba de presentar aquest concert extraordinari on s'estrenaran obres creades per compositors destacats del panorama musical contemporani a Catalunya com Rafael Jaume, Xavier Casademont i Albert Guinovart. El mateix Guinovart ha parlat de la seva aportació a aquest centenari de l'Orfeó Atlàntida.
22: Vaig venir a un concert que va fer l'Orfeó l'any passat, on cantaven algunes cançons meves, i vaig quedar molt gratament satisfet del resultat. L'entusiasme del cor, que és l'edat és jove, no? Vull dir que un cor normalment s'alimenta de gent jove, però moltes vegades envelleixen sense grans renovacions, i aquí em va semblar doncs, que estava molt renovat i el nivell era molt alt.
2: I és moment per a la informació esportiva. Que avui ens porta en Jordi Cervantes. Molt bon dia, Jordi. L'hoquei patins femení perd a una referent.
23: Bon dia, Marta. Berta Busquets penja l'estic. La capitana del Palau deixa l'hoquei patins després de 15 temporades a l'èlit, totes a l'hoquei lliga femenina amb el conjunt ballesà. Natural de Palau, Busquets tanca l'etapa com a jugadora amb 13 títols amb el club, tots els que té l'entitat, entre els quals destaquen 5 lligues i 3 Champions. A més, ha guanyat 3 Mundials i 3 Europeus amb la selecció espanyola. Berta Busquets ha anunciat d'aquesta manera la seva retirada.
24: Si sóc davant d'aquesta càmera és per anunciar-vos que he decidit posar fi a la meva etapa com a jugadora de hoquei i, per tant, també com a jugadora del Palau. Ja fa un parell d'anys que vaig temporada a temporada i ara he decidit parar. Estic en un moment vital on vull fer més coses, tenir més temps per mi i no puc fer-ho amb l'exigència que em poso a l'hora de viure aquest esport. És la meva manera d'entendre'l i vull gaudir-lo així fins al final.
23: Aquesta setmana es disputen conjuntament les fases definitives de la Champions masculina i femenina que jugaran a Coimbra, Portugal. La femenina en format final a 4 s'iniciarà divendres amb el partit de semifinals entre el Vilassana, únic representant català, que jugarà contra el Fraga. Abans començarà la final a 8 de la Lliga de Campions masculina, amb els partits dimecres entre el Reus i el Benfica. Per la seva banda, el Barça jugarà dijous contra l'Sporting de Portugal. El tècnic culer, Ricard Ares, reivindica la grandesa del club.
25: El Barça té el pes en totes les competicions que participi. És un dels clubs més grans del món i en qualsevol competició que participi ha de sortir a guanyar-la. Independentment si tingués 22, 6 o 3, en aquest cas encara més, no? Perquè clarament és el club que reina Europa i nosaltres hem de afrontar la competició per intentar guanyar-la, és evident.
23: Els blaugranes arriben a la cita després d'acabar segons del grup A i viatgen avui a terres portugueses amb l'objectiu de passar l'eliminatòria, però amb la intenció de guanyar el títol a l'horitzó. A l'Astralpool, Natació Sabadell ja té traçades les línies mestres del projecte de la temporada que ve. D'entrada, Enric Arnella serà el nou entrenador del sènior femení del waterpolo del club. Ràdio Sabadell, Pau Vituri.
4: Aposta continuista de la direcció esportiva. Tècnic jove, 33 anys, a la casa des del 2017, portant diferents equips de la base i la secretaria tècnica i actual membre del cos tècnic de David Palma. A més, Arnella també ha estat assistent de la selecció espanyola júnior, amb la qual ha guanyat un or i dues plates en mundials i dos ors europeus. La primera plantilla que tindrà a la seva disposició comptarà amb algunes de les peces més cobejades del mercat. La més mediàtica, la de la portera Martina Tarré, considerada la millor del món a la seva posició. Del Sant Andreu també vindran la sabadellenca i ex del club Nona Pérez, des del 2023 a la Pere Serrat, i la boia madrilenya Paula Camus, totes tres, per cert, en dinàmica de selecció aquests dies i amb el bitllet a la butxaca per la superfinal de Sydney. Tres incorporacions que, si s'acaben concretant, també haurien de comportar la sortida de tres de les estrangeres de l'equip que ocupen aquestes demarcacions: la portera estatunidenca Isabel Williams, l'eslovaca nacionalitzada hongaresa Natasha Rybanska i la grega Athina Giannopoulou. Tot i això, s'esperen més moviments en un estiu que es preveu mogut a Canllong.
23: I en futbol, Espanyol i Girona es compliquen la salvació un cop acabada la jornada 34. Els blanquiblaus són a 3 punts a la zona de descens, mentre que els gironins la tenen a 2. Tot plegat després del triomf d'ahir del Sevilla per 1-0 contra la Reial Societat. Precisament els andalusos seran el rival dels pericos en la pròxima jornada. Pel que fa al Girona, s'enfrontarà al Rayo Vallecano.
2: Gràcies, Jordi Cervantes, per l'última hora dels esports. Una mica més de 3 minuts i arribem a 2:15. Hem de fer una petita pausa, però tornem de seguida. Fins ara.
6: La xarxa de comunicació local.
5: Sabies que...
7: Les octaves musicals tenen una relació matemàtica fascinant amb l'univers? A l'antiguitat, el filòsof grec Pitàgores va descobrir que els sons agradables a l'oïda, com els que produeixen les cordes d'un instrument, estan relacionades amb proporcions numèriques simples. Per exemple, si una corda vibra a una freqüència doble de l'altra, relació 2-1 es genera una vuitena perfecta, com de do a do. Aquesta proporció harmònica no només és a la música, sinó que també apareix a la natura i al cosmos. Els astrònoms moderns han trobat que les òrbites dels planetes en sistemes estel·lars de vegades segueixen patrons ressonants similars a aquestes proporcions musicals. Per exemple, al sistema TRAPPIST-1, els planetes tenen períodes orbitals que formen relacions gairebé exactes, com de 3-2 o 4-3, creant una simfonia còsmica. Pitàgores va anomenar això la música de les esferes, suggerint que l'univers sencer vibra en harmonia. Encara que no ho sentim, aquesta idea connecta art, ciència i matemàtiques d'una manera única. Així, cada cop que escoltes una melodia, estàs experimentant un ressò de les lleis que regeixen el cosmos.
6: Propostes en xarxa.
0: Si ara us parlo de panellets, potser us descol·loco una mica. Encara és primavera i la castanyada queda lluny, tot i que ja sabeu que el temps passa volant. Però alguns pobles del Bages estan celebrant actualment la Festa del Panellet. Per trobar l'origen de la Festa del Panellet, hem de tirar alguns segles enrere i situar-nos en l'època de grans epidèmies, com ara la de la Pesta Negra. La tradició veu dels antics rituals agraris, però també és una mostra d'agraïment per la protecció davant les pestes que ho arrasaven tot. S'anomena així perquè després d'una missa s'entrega un panet beneït a tots els assistents i cada poble la celebra un cap de setmana diferent. N'hi ha que vinculen la festa a Sant Marc i d'altres a Sant Miquel. En el cas de Marganell, per exemple, és el segon diumenge de maig, però la cita també és ben arrelada a Sant Salvador de Guardiola o a Castellgalí. Avui ens quedem a Marganell, on els infants arriben en processó a dalt d'un carruatge i acompanyats per una cobla. Després de la missa, fan el ball de la coca i es reparteix el pa. També hi trobareu sardanes, una rossada popular, paradistes amb productes locals, gegants i bastons. Del 8 al 10 de maig, Festa del Panellet a Marganell. Més informació a marganell.cat.
6: La xarxa de comunicació local.
2: Bon dia, són 2:15.
6: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
2: Rècord històric d'ocupació a Catalunya. El mes d'abril es tanca amb prop de 4 milions de treballadors en actiu, la millor xifra dels darrers 18 anys i un 3,4% inferior a la de l'any passat. És sobretot per l'inici de la temporada turística, amb la Setmana Santa. El secretari de Treball, Paco Ramos, valora així les dades.
5: No podem més que manifestar la nostra satisfacció per les dades, tant pel que fa a la reducció de l'atur en aquest volum de prop de 9.000 persones com en les dades d'afiliació que ens posen en màxims històrics.
2: És dimarts 5 de maig de 2026 i tenim més titulars. La Cambra de Comerç de Barcelona rebaixa les previsions de creixement de l'economia per la guerra a l'Orient Mitjà, Sònia Kerr.
3: I preveu un augment d'un punt de la inflació. L'entitat alerta que si el conflicte s'allarga, l'augment de preus podria arribar a situar-se entre el 4 i el 5%, amb un fort impacte en el creixement econòmic.
2: El Consell de Ministres aprova una reforma que obligarà els jutges a escoltar tots els menors en els processos judicials.
3: I també a investigar si un menor expressa rebuig cap a un dels progenitors. Són les principals novetats de l'ampliació de la Llei de Protecció Integral a la Infància i l'Adolescència davant de la violència.
2: Epidemiòlegs estudiaran el creuer afectat per un brot d'antivirus abans de decidir si atraca les Canàries.
3: Ho han acordat l'OMS i el Ministeri de Sanitat. La infecció ha causat 3 morts entre el passatge, un malalt crític i 3 casos sospitosos més. A bord hi viatgen 5 catalans que es troben bé, segons ha confirmat a la xarxa el secretari de Salut Pública, Esteve Fernández.
8: Tenim informació directa dels catalans perquè ens van contactar, van demanar informació si teníem alguna cosa i consell de com actuar, se'ls ha donat, estan ben bé, absolutament tots.
2: En cultura, la docusèrie Hospital de Proximitat de Televisió de Mataró i la xarxa, guardonada amb un Premi Nacional de Comunicació.
3: El jurat en destaca la sensibilitat a l'hora d'explicar la realitat del sistema sanitari, donant veu a professionals i pacients d'arreu de Catalunya.
2: Als esports, Berta Busquets penja les TIC, Jordi Cervantes.
23: La capitana del Palau deixarà l'hoquei patins a final de curs després de 15 temporades a l'èlit. Busquets tancarà l'etapa com a jugadora amb 13 títols, en què destaquen 5 lligues i 3 Champions.
2: I fem un cop d'ull al temps. Lluís Mi Pérez, bon dia.
9: Bon dia. Una altra vegada estem tenint una jornada completament variable i molt primaveral. Per una banda, els ruixats, que han aparegut ja mig matí aproximadament en algunes comarques de la costa i prelitoral de Barcelona, que s'han estès una mica cap a la Costa Brava, i per una altra banda, les tempestes que ja s'estan formant a hores d'ara cap a l'Ebre, a les muntanyes de Tarragona en general, i també a molts indrets del Prepirineu i la Catalunya central. Compte perquè aquesta tarda les tempestes acabaran sent bastant fortes, sobretot entre la Conca de Barberà, la Segarra, l'Urgell, també les Terres de l'Ebre, així com a l'Anoia, el Mollanès, les muntanyes del prelitoral barceloní o cap al Prepirineu. Ja avançada la tarda, algun ruixat també arribarà fins a la costa barcelonina o a la Costa Brava, fins al mar. Una temperatura suau, però no pas gaire alta. Pel que fa demà, ambient fred al matí i tarda d'algun ruixat, molt arrapat ja cap a França. N'estem pendents a la xarxa.
2: El control de so, Ivan López, a la redacció i coordinació, Sònia Kerr. Passen 3 minuts de 2:15.
6: Notícies en xarxa. Edició migdia.
2: Catalunya bat rècords històrics d'ocupació, amb prop de 4 milions de treballadors en actiu. Tot plegat en el mes d'abril amb menys atur dels darrers 18 anys, especialment per l'inici de la temporada turística amb la Setmana Santa. Si es compara amb ara fa un any, la desocupació ha caigut un 3,4%. Carina Bellbé, bon dia.
10: Bon dia. A l'abril, Catalunya va assolir el màxim d'afiliats a la Seguretat Social des que hi ha registres, ara fa 22 anys. En un any ha sumat gairebé un 2% de treballadors en actiu i ja frega els 4 milions. Això mentre l'atur va caure per segon mes consecutiu a un ritme del 2,8% i amb unes 11.200 persones menys que l'any passat i la millor xifra dels darrers 18 anys per a un mes d'abril. Baixa a les 4 províncies i en tots els sectors. Paco Ramos és el secretari de Treball.
5: Demostra la solidesa del nostre mercat de treball, de la nostra activitat econòmica, i a nosaltres ens queda pues, continuar treballant perquè això es mantingui i evolucioni d'aquesta manera en els propers mesos.
10: Des dels sindicats alerten que la reducció de l'atur és temporal perquè afecta el sector serveis i reclamen al govern mesures davant l'increment d'eros que s'estan produint a Catalunya davant la crisi de l'Iran. Òscar Riu és el secretari de Política Sindical de la UGT.
11: Per això reclamem unes polítiques d'ocupació arrelades al territori, el desplegament de l'orientació laboral a tot el territori i sobretot que el govern prengui mesures pel mes de setembre, que és quan realment, quan s'acabi aquesta temporada, ens pot afectar aquest augment de l'atur.
10: amb més de 314.500 persones aturades, Catalunya és la segona autonomia amb més reducció mensual de l'atur després d'Andalusia. Al conjunt d'Espanya, l'atur ha baixat en un 2,6% mensual i se situa per sota dels 2,4 milions de persones per primer cop en 18 anys.
2: Doncs una de calenta i una de freda pel que fa a l'economia, perquè la Cambra de Comerç de Barcelona rebaixa les previsions de creixement a causa de la guerra a l'Orient Mitjà. Situa el PIB en el 2,2%, són dues dècimes menys, i la inflació en el 3%, que és un punt més del previst inicialment. A més, l'entitat alerta que si el conflicte s'allarga, l'augment de preus podria arribar a situar-se entre el 4 i el 5%. David Navarro, bon dia.
12: Bon dia. En el seu informe sobre la conjuntura econòmica, elaborat en col·laboració amb la Universitat de Barcelona, la Cambra deixa clar que la guerra, principalment per l'encariment dels preus de l'energia i dels derivats del petroli, ja ha impactat en l'economia catalana. Per això, baixa la previsió de creixement fins al 2,2% del PIB i augmenta la de l'inflació un punt, fins al 3%. Això en el millor dels escenaris, que el conflicte acabi aviat. Però si s'allargués, com ha explicat el cap del Gabinet d'Estudis Econòmics, Joan Ramon Rovira, el producte interior brut podria situar-se en l'1,4% i també tindria un fort impacte en els preus.
13: Teníem una previsió alineada amb l'objectiu del Banc Central del 2% i l'hem augmentat un punt sencer. I aquí una altra vegada, si el conflicte finalment persisteix, enquista i s'intensifica, la podrien revisar a l'alça fins al 4 o al 5%.
12: Tot i això, la Cambra veu empreses i llars preparades per afrontar l'impacte de la guerra, gràcies a que en els darrers anys han augmentat la seva capacitat d'estalvi. Tampoc no preveu un fre a l'ocupació si el conflicte no s'allarga.
2: Mentrestant, justament, el conflicte a l'Orient Mitjà ha escalat les últimes hores pels atacs de l'Iran contra objectius civils, tant als Emirats Àrabs Units com al protectorat d'Oman.
3: Com a resposta, els Estats Units asseguren que han destruït 6 llanxes de la Guàrdia Revolucionària, però el règim diu que eren 2 vaixells petits de càrrega i que hi ha 5 víctimes civils.
2: I avui, els detinguts en la primera flotilla Global Summit han declarat davant l'Audiència Nacional, i és que per aquells fets van posar una denúncia davant de la Fiscalia perquè obrís diligències. És una acció col·lectiva que ha encapçalat l'exalcaldessa de Barcelona, Ada Colau, i membre també de la Freedom Flotilla.
3: Ada Colau ha denunciat l'estat d'Israel davant la Fiscalia de l'Audiència Nacional. Colau ha demanat que s'investigui immediatament per poder jutjar els responsables del genocidi a Gaza.
14: Por ello es imprescindible que estas diligencias en fiscalía se aceleren todo lo posible, que se tomen todas las declaraciones, que se pidan las pruebas correspondientes para que luego la Audiencia Nacional pueda abrir una causa contra los responsables del gobierno genocida de Israel y que eso pueda terminar llevando a los responsables de estos crímenes ante la Corte Penal Internacional.
3: En relació als detinguts la setmana passada, Sali Issa, l'esposa de l'activista espanyol d'origen palestí, Saif Aboukeshek, ha denunciat que han patit tortures.
15: Atadas detrás con tanta fuerza que no tenía sensación en las manos, ha sufrido golpes y tenía que mantenerse boca abajo, que no ha podido respirar. Y los compañeros en el barco nos han dicho que los gritos del Saif han podido escucharlos durante todo el viaje hasta Grecia.
3: El Tribunal de Magistrats d'Escaló, al sud d'Israel, ha prorrogat 6 dies més la detenció de 2 activistes de la flotilla.
16: Notícies en xarxa.
2: El Consell de Ministres ha aprovat una reforma que obligarà els jutges a escoltar sempre tots els nens, tinguin l'edat que tinguin, en els processos judicials i investigar si un menor expressa rebuig cap a un dels progenitors. Aquestes són les principals novetats de l'ampliació de la Llei de Protecció Integral a la Infància i l'Adolescència davant de la violència, un text que converteix Espanya en el primer país que prohibeix també l'anomenat síndrome d'alienació parental. Jordi Casino, bon dia.
17: Bon dia, Marta. La reforma validada aquest dimarts en primera volta vol reforçar el nivell de protecció dels drets dels nens, nenes i adolescents. El nou text contempla, entre d'altres coses, que no es concedeixi la custòdia compartida quan hi hagi indicis que poden afectar la salut dels nens i reforça el principi de l'interès superior del menor amb la finalitat d'evitar un mal ús del mateix. I, com dèiem, obligarà els jutges a escoltar també els menors de 12 anys, l'edat obligatòria fins ara. Cira Regos, la ministra de Joventut i Infància.
26: No podemos, obviamente, ser neutrales ante las violencias y por eso la ampliación de esta ley nace precisamente de esta conciencia y pretende actuar sobre los puntos donde el sistema ha fallado. La escucha de las personas menores no es una concesión, no es una concesión, es una garantía de derechos y es una cuestión de justicia. Por eso se eliminan las barreras que la dificultaban. Ya no depende de una edad arbitraria que actualmente la ley situaba, como bien sabrán, en los 12 años. Esto desaparece. ni d'una suposta madurez suficiente.
17: La reforma aprovada per l'executiu impulsa també la creació d'un torn d'ofici especialitzat en violència contra menors, amb formació específica en drets de la infància, violència i comunicació adaptada.
2: 20 minuts i seran les 3. Tenim una última hora sobre el creuer amb un brot d'antivirus que està aturat davant de la costa de Cap Verd, a l'oest de l'Àfrica. L'Organització Mundial de la Salut i el Ministeri de Sanitat han acordat que un equip d'epidemiòlegs revisin el vaixell abans de decidir si viatja o no cap a les Illes Canàries. El virus ha fet 3 morts a bord. També hi ha un malalt crític i 3 persones més possiblement infectades. I viatgen 5 catalans que es troben bé, segons ha confirmat a la xarxa el secretari de Salut Pública, Esteve Fernández. A més, hi viatgen 9 persones més d'altres punts de l'estat. Maite Polo, bon dia.
1: Bon dia. El creuer de luxe va salpar el 20 de març de la Patagònia argentina i es dirigia a Cap Verd, a l'oest d'Àfrica, quan a l'abril, un dia no especificat, va sorgir el primer cas de malaltia. Era el membre d'una parella i tots dos han mort. La primera hipòtesi va ser que el matrimoni s'havia infectat fent un viatge per una zona de Sud-amèrica abans d'embarcar. Hauria estat per contacte amb la femta, l'orina o la saliva d'arrossegadors infectats amb el virus. Però la resta de casos dins del vaixell, ara les autoritats reconeixen que es poden haver contagiat de persona a persona, cosa poc freqüent amb aquest tipus de virus. Esteve Fernández és secretari de Salut Pública.
18: El vaixell, pels que ens han dit els de Sanitat Exterior, és un vaixell d'alta qualitat, que no transporta ratolins. Sembla ser que aquests creuers és una de les coses que es miren molt, no? Per tant, que la infecció s'hagi produït en el vaixell, la infecció original de les dues persones que malauradament ja han mort, sembla molt poc probable. I aquesta transmissió persona a persona no la podem descartar.
1: El secretari de Salut Pública ha confirmat que els 5 catalans que viatgen al creuer es troben bé.
18: Tenim informació directa dels catalans perquè ens van contactar, van demanar informació si teníem alguna cosa i consell de com actuar, se'ls ha donat. Estan bé, absolutament sans tots i a més fins fa poques hores que hem tingut contacte i, a més, estan tranquils.
1: 3 de les persones infectades, a falta d'anàlisis definitives, són el metge del vaixell i 2 tripulants.
2: I no deixem la informació relativa a la salut perquè l'Hospital Joan 23 de Tarragona obre una setmana d'activitats coincidint amb la commemoració avui del Dia Mundial de la Higiene de Mans. L'objectiu és conscienciar els professionals sanitaris i també la societat en general de la importància de rentar-se les mans per evitar contagis. Tarragona Ràdio, Teresa Ortega.
19: Els professionals aprofiten el Dia Mundial de la Higiene de Mans per alertar que si no es fa o no es fa bé, el perill de propagar o adquirir contagis creix de manera exponencial. Una bona higiene de mans abans de menjar i després d'anar al bany és fonamental per defugir malalties contagioses, segons Toni García, referent a la higiene de mans a Joan 23.
20: Paguem amb diners, utilitzem moltíssim els nostres dispositius mòbils, els dispositius els compartim, els teclats, els ratolins, toquem les baranes del transport, aquells microorganismes que són invisibles, els emportem a nosaltres.
19: L'Hospital Joan 23 ha iniciat avui una programació que s'estendrà fins divendres adreçada als professionals sanitaris i a píndoles informatives i també tallers.
16: Notícies en xarxa. Edició migdia.
2: Entrem en plena política. El govern assegura que Catalunya és un país segur, tot plegat després dels 2 crims i les diverses agressions registrades els últims dies.
3: La consellera i portaveu del govern, Sílvia Paneque, ha explicat que els plans contra les armes blanques al transport públic i a l'oci nocturn i el pla contra la multireincidència donen bons fruits. I això la du a assegurar que Catalunya és més segura ara que fa un any.
21: Fixi's, si el 2025 hi havia de mitjana 380 incidents vinculats a armes blanques, els primers 3 mesos del 2026 són de 260 de mitjana cada mes. Què ens diuen aquestes dades? Que evidentment hi ha recorregut de millora i per això l'increment de Mossos d'Esquadra i per això plans de xoc i per això continuar impulsant aquests instruments, però també vol dir que anem en el bon camí. Per tant, sí, Catalunya avui és un país més segur que fa un any.
3: Paneque ha insistit en condemnar l'assassinat d'una dona a Esplugues de Llobregat i de donar el condol als familiars i amics. Ha reiterat la confiança en els Mossos d'Esquadra i també la policia local.
2: Ens situem ara a Barcelona, que obre a partir de demà atenció al pavelló 2 de la Fira de Montjuïc per agilitzar els tràmits de regularització d'immigrants. Aquesta setmana donaran cita i ja a partir de dilluns facilitaran els informes per persones residents que no estan empadronades. Des de l'inici del procés, l'Ajuntament ha entregat més de 94.000 volants i certificats d'empadronament, així com més de 17.000 informes formes de vulnerabilitat. Esther Minguell, bon dia.
0: Bon dia. Demà a partir de les 10 del matí a la Fira de Montjuïc es començarà a donar dia i hora per tramitar els informes de vulnerabilitat als residents a Barcelona sense padró i que, per tant, han d'acreditar amb altres documents que viuen a la ciutat. Aquest nou espai permetrà guanyar qualitat d'atenció i d'espera. Ho explica Raquel Gil, tinenta d'alcaldia.
4: Ens ha d'ajudar a que les cues siguin menors, a que els temps d'espera siguin més llargs o menys, es facin en una situació pues, on, si plou, la gent pugui estar resguardada, on hagi aire condicionat, on hi hagi uns policlins, on hi hagi un accés, i ens permet doncs, aquesta atenció més especialitzada en casos que poden requerir, com a mínim, d'una comprovació extraordinària de documentació i que poden fer una mica més llarg també la tramitació. I creiem que és important que tant els treballadors i les entitats que estiguin de l'Ajuntament com les persones que estaran fent aquest tràmit ho facin amb la millor de les condicions.
0: Es mantenen els tràmits a la resta d'equipaments, però amb la intenció d'alliberar properament les oficines d'atenció ciutadana perquè puguin fer tasques ordinàries. A partir de dijous, l'horari d'atenció al pavelló de Montjuïc serà de les 8 del matí a les 10 de la nit.
2: Front Comú de l'Ajuntament de Girona i una trentena d'entitats contra els discursos d'odi o discriminatoris a les xarxes socials. Avui han presentat diverses denúncies a la Fiscalia per l'activitat d'un perfil concret d'Instagram que llança missatges racistes i d'incitació a la violència. Televisió de Girona, Àngel Martínez.
7: Les entitats han fet una roda de premsa davant del Palau de Justícia i han posat el focus en el responsable del perfil d'Instagram Girona Perduda, Agustín Gómez, que va aparèixer en un vídeo dient textualment que quan s'avorreix es dedica a caçar moros. N'han parlat Zoe Irdaraki, soci de l'Ateneu Salvadora Catà, i Cristina Arana, sòcia de l'Ateneu 24 de juny.
8: No es pot establir una relació causal entre la població migrant i la delinqüència, això ho tenim molt clar. L'expressió caçar moros criminalitza milers de persones honrades i treballadores i exposar-se a lo que és la violència ultra, la violència tant física com a moral.
22: El fet de tenir guia lliure a totes les xarxes socials és un fet que estem denunciant, que és perillós que quedi impune.
7: També denuncien atacs per part de grups feixistes de les seus dels Ateneus 24 de juny i Salvadora Catà, que formen part, de fet, del grup de denunciants.
2: El Consorci d'Aigües Costa Brava Girona ha invertit 4 milions d'euros en reparar els desperfectes derivats del temporal Harry del mes de gener a les seves instal·lacions. Un episodi que, recordem, va provocar 11 avaries en els sistemes de sanejament de l'Alt i el Baix Empordà. Girona FM, Pau Villafañe.
24: A destacar la inundació completa de la depuradora de Palamós, que ha suposat una inversió de 3,6 milions d'euros. Miquel Nogués, el president de la Diputació de Girona.
25: Ens en focalitzem en Palamós, que és greu i que és important, però que constantment en aquests sistemes d'aigua potable, neta o bruta, sempre hi ha avaries constantment, que a vegades poden posar en perill el sanejament o l'abastament d'algun municipi, però que es reparen amb tanta immediatesa que no hi ha temps, que no se n'enteri ni el mateix ciutadà, el mateix ajuntament sempre que li comuniquem.
24: Nogué calcula que a finals del mes de juny puguin estar solucionades totes les incidències i ha explicat que amb l'ACA seguiran fent analítiques per garantir la qualitat de l'aigua.
2: I el distintiu Peix de Llotja és el nou reconeixement que podran lluir els restaurants que consumeixen de manera habitual matèria primera de la Llotja de Vilanova i la Geltrú. Una forma de reivindicar l'esforç dels restauradors que aposten pel producte de proximitat i que contribueixen al sosteniment econòmic del sector pesquer. Canal Blau, Carla Lanuza.
27: 14 restaurants penedesencs, 9 d'ells de Vilanova, llueixen des d'avui el nou distintiu Peix de Llotja, que reconeix els negocis de restauració que durant el darrer any han comprat un mínim de 12.000 euros de matèria primera a les llotges catalanes. Ho explica Xavier Socias, gerent del GALP Costa Central.
28: És una etiqueta que surt amb el peix quan va a les peixateries, però que en aquest cas el que hem volgut ha sigut donar-li una visió pel client final. Qui és el client final, no? El client final és aquella persona que va passar un dia fora de casa i que decideix anar a menjar en un restaurant. Quan tu vas a menjar en un restaurant, arribaràs a la porta i veuràs un distintiu que posa Peix de Llotja. Evidentment, voldrà dir que aquell restaurant treballa amb peix de les cofradies de Catalunya.
27: La iniciativa està impulsada pel grup d'acció local pesquer Costa Central, en col·laboració amb la resta de GALPs de Catalunya i el Departament de Pesca, Ramaderia i Alimentació de la Generalitat de Catalunya.
2: I és moment per a la cultura. La docusèrie Hospital de Proximitat, que està coproduïda per Televisió de Mataró i per aquesta casa, per la xarxa, ha estat reconeguda amb un Premi Nacional de Comunicació. El jurat en destaca la sensibilitat a l'hora d'explicar la realitat del sistema sanitari, donant veu a professionals i pacients d'arreu de Catalunya. Mataró Ràdio, Laura Cera.
5: Els guardons reconeixen projectes, mitjans i iniciatives que promouen una comunicació arrelada al territori, contribueixen a la cohesió social, cultural i lingüística i posen en valor la realitat local i comarcal a través de continguts de qualitat. Oriol Burgada, director gerent de TV Mataró, destaca la importància d'aquest premi per al sector audiovisual local i per a tots els professionals implicats en el projecte.
6: Una producció local, però d'interès nacional, perquè situa Mataró en el context de Catalunya i fa que Mataró estigui al centre i que la resta giri al seu voltant. I aquesta és una de les funcions que tenim com a televisió pública i que reivindiquem. I aquest Premi Nacional el que fa és reconèixer aquest talent i aquesta militància dels professionals de TV Mataró per servir.
5: La coproducció liderada per TV Mataró al costat de la xarxa s'ha emès a través de diverses televisions locals i també està disponible a la plataforma La Xarxa Més. Un cop estrenada va ser adquirida per Ràdio Televisió Espanyola, per això també s'ha pogut veure a la 2CAT i actualment es pot recuperar a RTV Play.
2: L'Orfeo Atlàntida s'afegeix a la llista de corals de Catalunya que superen el segle d'existència. Enguany, aquesta entitat commemora el centenari amb un concert a l'Auditori de Barcelona el 16 de maig.
3: L'Orfeo acaba de presentar aquest concert extraordinari on s'estrenaran obres creades per compositors destacats del panorama musical contemporani a Catalunya com Rafael Jaume, Xavier Casademont i Albert Guinovart. El mateix Guinovart ha parlat de la seva aportació a aquest centenari de l'Orfeo Atlàntida.
9: Vaig venir a un concert que va fer l'Orfeo l'any passat, on cantaven algunes cançons meves, i vaig quedar molt gratament satisfet del resultat. L'entusiasme del cor, que és l'edat és jove, no? Vull dir que un cor normalment s'alimenta de gent jove, però moltes vegades envelleixen sense grans renovacions, i aquí em va semblar doncs, que estava molt renovat i el nivell era molt alt.
2: I després de 1.500 quilòmetres recorreguts i una mobilització massiva, la flama del Correllengua arriba avui a l'Alguer, l'últim territori de parla catalana per on passarà aquesta iniciativa. Ara bé, aquí no s'acaba el trajecte de la flama.
3: No, perquè el dia 9 de maig els organitzadors la portaran fins a Brussel·les, davant del Parlament Europeu. Ho fan amb únic objectiu, que és reclamar l'oficialitat del català a la Unió Europea. Així ho ha explicat a la xarxa Pau Emili Muñoz, que és portaveu del Correllengua Germanat 2026.
10: Els territoris de parla català, els països catalans, estan dins Europa, se parla una llengua que és el català i el català no és oficial a Europa. I això, però és que és una cosa que hem assumit com a normal i no ho és, perquè si és una llengua que se parla dins Europa hauria de ser oficial com tota la resta. Llavors, un reclam de l'oficialitat a Europa crec que és molt important perquè li dona una seguretat jurídica en el català que necessita.
3: Els organitzadors del Correllengua, de fet, insisteixen que sense igualtat lingüística no hi ha democràcia plena.
2: I arriben els esports. Que ens porta Jordi Cervantes. Molt bon dia, Jordi. L'hoquei patins femení perd a una referent.
11: Bon dia, Marta. Berta Busquets penja l'estic. La capitana del Palau deixa l'hoquei patins després de 15 temporades a l'Eli, totes a l'hoquei Lliga Femenina, amb el conjunt ballesà. Natural de Palau, Busquets tanca l'etapa com a jugadora amb 13 títols amb el club, tots els que té l'entitat, entre els quals destaquen 5 lligues i 3 Champions. A més, ha guanyat 3 Mundials i 3 Europeus amb la selecció espanyola. Berta Busquets explica que ha viscut una etapa molt especial.
12: Soc una afortunada per haver pogut gaudir de l'esport que estimo al poble on he nascut. He viscut el brutal creixement del club, vam pujar des de l'última categoria fins a l'Oquiga i aquí hem tocat el cel, hem guanyat lligues i Champions i també les hem perdut. I ho he pogut fer amb la meva gent, les meves amigues i a casa. Soc una privilegiada.
11: Aquesta setmana es disputen conjuntament les fases definitives de la Champions masculina i femenina que jugaran a Coimbra, a Portugal. La femenina, en format final a 4, s'iniciarà divendres amb el partit de semifinals entre el Vilassana, únic representant català, que jugarà contra el Fraga. Abans començarà la final a 8 de la Lliga de Campions masculina amb el partit dimecres entre el Reus i el Benfica. Per la seva banda, el Barça jugarà dijous contra l'Sporting de Portugal. El jugador culé Ignacio Alabart es mostra confiat amb la posada en escena que faran juntament amb els seus companys.
13: Te diría que es más motivación que presión. Ganar solo gana uno y muchos favoritos año tras año. Hay años que éramos serios candidatos y nos hemos quedado en las semifinales y hay otros años en los que no hemos conseguido llegar. Entonces, es un formato de competición en el que se trata de competir. La motivación por nuestra parte es máxima, la ilusión también. Es cierto que la entidad del club nos obliga a estar a la altura, al menos en cuanto a imagen y a sensaciones que dejemos en la pista, Luego se tratará de lo que demostremos o no en ella. Confiado y ilusionado de que el equipo estará a la altura y con la esperanza de que estaremos el sábado en las semifinales.
11: El Club Tenis Teula Ser l'Escala aposta per un projecte sostenible de proximitat liderat per Iker González per a la Divisió d'Honor. Aquest nou model vol capgirar la situació esportiva del club en el marc del 60è aniversari. Ràdio l'Escala, Ivan García.
1: La junta directiva del Club Tenis Taula Ser l'Escala de cara a la pròxima temporada a la Divisió d'Honor apostarà per un projecte més sostenible i de proximitat. L'objectiu és competir al nivell del palista local, que en aquest cas és el d'Iker González. A la nova categoria només es permet disposar d'un jugador estranger, per la qual cosa no caldrà tenir-ne 6 com aquest curs. A diferència de la Superdivisió, el format de joc canvia. Cada palista haurà de jugar 2 partits individuals. A més, els 2 primers classificats de la Lliga regular hauran de disputar les promocions d'ascens amb equips dels altres grups. David González, delegat del CERT.
14: Si aquest any tenim molts estrangers, la Divisió d'Honor canvia totalment. La necessitat és una altra. Vull dir, necessitem més a nivell jugadors de nacionals que no pas estrangers, perquè només en pot jugar un en aquesta categoria. Vull dir que tampoc cal que en tinguis com ara n'hem tingut 5 o 6.
1: El club espera capgirar la situació esportiva el curs vinent, una campanya que coincidirà precisament amb el 60è aniversari.
11: En bàsquet, ha mort José Piculín Ortiz, als 62 anys. El jugador de Puerto Rico, que va jugar al Barça, al Madrid i altres equips europeus, ha traspassat després de lluitar contra el càncer. Membre del Saló de la Fama del Bàsquet Internacional, amb la samarreta blaugrana va guanyar una Copa del Rei. I en futbol, el Mollerús anuncia la renovació de Manel Cazorla, el seu entrenador, que va arribar a mig curs i que ha assolit la salvació del seu equip a la Tercera Federació.
2: Gràcies, Jordi Cervantes, per l'última hora dels esports. Una mica més de 3 minuts i seran ja les 3. Ho hem de deixar aquí. Ens retrobarem demà, com sempre, a les 2. Bona tarda.
15: La xarxa de comunicació local. It's

Si són les 3, és l'hora de la migdiada. Minuts per relaxar-te, per fer una pausa vital. Posa't còmode, perquè a Ràdio Molins de Rei comencem

Gairebé són les 4. És hora de reactivar-se. Acabem la migdiada.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 4, us parla Mercè Roura. La Cambra de Comerç de Barcelona rebaixa les previsions de creixement per l'economia catalana a causa de la guerra a l'Iran. Situa el PIB en un 2,2%, dues dècimes menys, i la inflació en un 3, un punt més. L'entitat alerta que si el conflicte s'allarga, l'augment de preus podria arribar a situar-se entre el 4 i el 5%, un fort impacte en el creixement econòmic. El cap de Gabinet d'Estudis Econòmics és Joan Ramon Rovira.
2: Teníem una previsió alineada amb l'objectiu del Banc Central del 2% i l'hem augmentat un punt sencer. I aquí una altra vegada, si el conflicte finalment persisteix, s'enquista i s'intensifica, la podrien revisar a l'alça fins al 4 o al 5%.
1: I Barcelona obre a partir de demà el pavelló 2 de la Fira a Montjuïc per agilitzar els tràmits de regularització d'immigrants. Aquesta setmana donaran cita i a partir de dilluns que ve facilitaran els informes per a persones residents que no estan empadronades. Des de l'inici del procés, l'Ajuntament ha entregat més de 94.000 volants i certificats d'empadronament i més de 17.000 informes de vulnerabilitat. Raquel Giles, tinenta d'Alcaldia de Barcelona.
3: Ens ha d'ajudar a que les cues siguin menors, a que els temps d'espera siguin més llargs o menys, es facin en una situació pues, on si plou la gent pugui estar resguardada, on hi hagi aire condicionat, on hi hagi uns policlins, on hi hagi un accés, i ens permet doncs, aquesta atenció més especialitzada en casos que poden requerir com a mínim d'una comprovació extraordinària de documentació i que poden fer una mica més llarg també la tramitació.
1: I la Fiscalia

0: continua a hores d'ara detinguda. I l'Orfeó Atlàntida s'afegeix a la llista de corals de Catalunya que superen el segle d'existència. Enguany, aquesta entitat barcelonina commemora el centenari amb un concert a l'Auditori de Barcelona el dia 16 de maig amb Rafael Jaume, Xavier Casademont i Albert Guinovart. D'aquí una hora, més notícies en xarxa.
1: Informació local.
2: Aquesta tarda, aquest vespre, el Viu Molins continua amb el cicle Trobades en Viu. Han convidat Antonio Carmona, que és el representant institucional de Renfe a Catalunya, per parlar de les obres a l'estació i també de la situació general del servei de Rodalies. Avui, a 7:45 del vespre, a la Barema, establiment del carrer Molí número 2, i entrada gratuïta, Trobades en Viu organitzades pel Viu Molins. Demà dimecres hi ha una xerrada amb motiu del Dia d'Europa, que es commemora el 9 de maig. Es parlarà d'Europa, el paper que ha de tenir davant la situació internacional. El títol de la xerrada és El pati dels grans, Europa davant d'un món hostil. En parlarà Pol Morillas, director del CIDOP, i participarà també l'alcalde de la vila, Xavi Paz. I el dijous 21 de maig hi ha una altra taula rodona, en aquest cas també per parlar d'Europa. Aquest dijous l'Aula d'Extensió Universitària continua amb el seu cicle de conferències. Han convidat a la periodista Maica Navarro. Ella col·labora a diferents mitjans de comunicació, a La Vanguardia, a TV3 i a emissores de ràdio, i parlarà dels successos, al periodisme que millor retrata la vida. El dijous a 6:45 de la tarda a la Federació Obrera, un acte obert per les persones sòcies de l'Aula d'Extensió Universitària. I aquest cap de setmana torna la mostra Molí Molins ve de gust, 11a mostra gastronòmica a la plaça de la Llibertat, des de divendres a les 6 de la tarda i fins diumenge a les 10 de la nit, a diferents estants amb 11 establiments que oferiran els seus platets o tapes i també servei de bar amb begudes i també actuacions musicals durant tot el cap de setmana a la plaça de la Llibertat. Dissabte al matí el SEM organitza un intercanvi d'esqueixos a la plaça 1 d'octubre. Dissabte a partir de les 10 del matí hi haurà intercanvi de plantes i esqueixos i consells de cura i cultiu. Volen fer un espai de trobada, una comunitat per a persones interessades en aquest tema. Heu de dur esqueixos, plantes o llavors i, si ho voleu, també testos. Dissabte al matí a la plaça 1 d'octubre. I parlant del SEM, recordem l'exposició amb fotografies del Jardí Botànic, que podeu veure a Can Ametller fins diumenge a les tardes, fins dissabte, i diumenge, que és l'últim dia, al matí. La farmàcia de guàrdia avui dimarts és la Soler, està a la carretera, a l'Avinguda Barcelona 51-53.

0: diuen que tots els camins porten a Roma. Però i si resulta que alguns acaben en un bar de poble? Ens venen la moto de que el temps ho cura tot. I nosaltres ens preguntem, l'ansietat dels dilluns, qui la cura? Aquí ni trobaràs tòpics reciclats ni veritats absolutes. Només ganes de mirar el món amb unes ulleres noves. O això esperem.
1: Fora clixés, amb Arlet Valls i Neus Pérez. Els dimecres de 5 a 6 de la tarda a Ràdio Molins de Rei.
2: Vols comprar o vendre una empresa a la província de Barcelona? A Reempresa et connectem amb persones emprenedores o empresàries com tu per garantir que els negocis continuïn i creixin. Gràcies a la Diputació de Barcelona t'oferim assessorament personalitzat i suport financer gratuïts. Informa't en el teu ajuntament o visita reempresa.org i descobreix com podem ajudar-te.
3: Si ets dels que encara recordes, cantes i balles les cançons dels 80 i els 90, ets de la Generació Chi. Una selecció de números 1 de les millors dècades de la música pop, rock, disco i el que faci falta.
4: Generació Chic.
3: Tornem a viure junts allò que escoltaves en vinil o en cintes de caset al teu Walkman. Generació Chic, la banda sonora de la teva vida.
1: Amb Toni Ramoneda. Els dimecres, de 8 a 9 del vespre, a Ràdio Molins de Rei.
5: Is that champagne good? Enjoying the champagne? That's good, yeah.
6: Parlar de sexualitat no sempre és fàcil.
7: Però al Molí Jove tens un espai on pots fer-ho amb confiança.
6: Som l'Helena i el Pau, de la cooperativa Plaer, i t'esperem cada primer i tercer dimecres de mes, de 5 a 8.
7: Un espai còmode, segur i confidencial per parlar de sexualitat, relacions i amb...

0: Aquí comença De tu a tu. Entrevistes, anècdotes, projectes, records, nostàlgia i converses de tu a tu. Amb Pere Bergoñón Raventós, Pierre.
1: Hola, molt benvinguts i benvingudes, nois i noies, aquí al nostre programa de ràdio Molins de Rei 91.2 de la freqüència modulada, que tots els dimarts de 4 a 5 de la tarda, vol dir de 4 i 10 minuts fins a les 5 de la tarda, tenim entrevistes, converses amb persones que coneixem, amistats i gent que venen per primera vegada, i ho repetim el diumenge, de 9 i 10 minuts fins a les 10 del matí. Avui serà un programa com si fos de discos, de cançons sol·licitades, però sense que les sol·liciti ningú, que les escollim nosaltres, en aquest cas un servidor de vostès. Escolteu-me, les he escollit jo i penso que us pot agradar. D'acord? N'hi ha que a mi m'agraden molt, unes altres també, i unes altres potser no tant, però us poden agradar a vosaltres, i això és el que consta, això és el que val. Comencem amb un romàntic, clàssic romàntic de sempre, Engelbert Humperdinck, Release Me.

seguirem amb Tom Jones. Tom Jones era el rival aquells anys de... No sé si ara encara continua. Aquells anys de l'Engelbert Humperdinck. L'Engelbert Humperdinck era el guaperes, morenàs, i l'altre el tio més aviat com el, un miner, com més... Com et diré jo? Més quadrat, més tiarrón. Però bé, amb el temps, jo he vist algunes fotografies i Engelbert Humperdinck encara queda un senyor gran, però bastant ben conservat. L'altre ha envellit una mica més. De vegades la salut tampoc ajuda. No sé en aquest cas, eh? No els hi segueixo la seva biografia, però l'escoltarem a Tom Jones amb Delilah.

A Camilo Sesto, al començament, al primers dels anys 80, el comparaven o el confonien fins i tot amb Júnior, de Joan i Júnior, i el Júnior que després es va casar amb Rocío Dúrcal. Amb el temps ja es va veure que no, que la similitud, la semblança només era físicament, i va tenir un gran èxit Camilo Sesto, i el Júnior va continuar amb Joan i Júnior, però va quedar més en segon pla, no? Eclipsat una mica per Rocío Dúrcal. Recordo Rocío Dúrcal a l'any 1965 al Teatre de les Rambles, el que hi ha un rellotge que diu que és el que porta l'hora més exacta de tot Barcelona, que és el Teatre Poliorama, i Rocío Dúrcal i el... com es diu? El Carlos... molt conegut. Feien una obra que es deia Un domingo en Nueva York. Recordo que va sortir... que jo vaig anar-hi, sí. I al sortir del teatre, fins i tot la vaig felicitar, li vaig dir que estava molt guapa, i era veritat. Al sortir, la vaig veure ella sortir guapíssima, amb uns talons de pam, com es duien abans, acompanyada de dos o tres nois, que un d'ells era el Júnior. I el que feia la funció amb ella era molt famós durant el programa, si em ve el cap, us el recordaré. Ara no em ve la memòria. Escoltem, per això, tota aquesta història és per dir-vos que ara cantarà Camilo Sesto, Vivir así es morir de amor.

Abans de passar a la segona cançó, us haig de dir que el que actuava amb el paper de galant amb Rocío Dúrcal a Un Domingo a Nueva York era Carlos Larrañaga. Hi havia un altre també que feia un tercer paper que ara aquest ja no... També el trobaria, però deixem-ho córrer. Passem a Rafael, que ens interpretarà ara en carne viva. Rafael és com un... té set vides. Rafael ha tingut operacions molt sèries i ara fa només un any li van descobrir amb unes proves que tenia una possibilitat molt difícil de tirar endavant. Ha passat un any, no se n'ha parlat més, i aquí el tens tan bé com sempre. Felicitat per ell i enhorabona en carne viva, Rafael.

Abans hem parlat de Rocío Dúrcal, ara serà Rocío Jurado. Rocío Jurado, l'any 63, que vol dir fa bastants anys, jo ja la vaig veure en una pel·lícula al Teatre de la Joventut, Los Guerrilleros, amb Manolo Escobar i Gracita Morales. Us en recordeu, de Gracita Morales? Sí. Doncs ella feia el paper que feia sempre de tonta, però que no ho era tant. I la Rocío Jurado cantava i era la Lozana Andaluza guapa, no? Això era l'any 63. Ella ja tenia molta fama cantant Un rojo clavell i moltes cançons. Però va ser a començaments dels 80 o finals dels 70 quan va interpretar temes de Manuel Alejandro. Llavors aquí ja va ser el boom de Lo siento mi amor, Si amanece y ves, Mi amante amigo i tantes altres. Escoltarem Si amanece y ves.

Ja que hem parlat de Rocío Dúrcal, poder que posem una cançó d'ella, una que m'agrada molt. Com han passat els anys. Que m'agradi no vol dir que m'imposi, que m'aixequi la moral. Més aviat, no gaire. Com han passat els anys. Escoltem-la.

Ara María Jiménez, quan va morir l'any passat, que va... María Jiménez va tenir uns anys de molta fama, li va costar al començament a mitjans dels 70, i li deien de tot, per si cantava molt descarada, que si molt escotada, que molt provocadora, però va tenir molt d'èxit i agradava molt, i jo el fan número 1. Bé, després va quedar com... Després de la mort de la seva filla per accident, a l'any 85, ella es va anar apartant i va quedar a l'apartar-se. Ella ja no se'n recordava tant, ella ho va dir en una entrevista, i ella va dir que ja no... que es quedava a casa seva, que ja esperava. Fins que un temps després, amb el tema de les cançons de... Tampoc recordaré ara el nom. Bé, amb el tema de les cançons... no només de les cançons, sinó de la indumentària, de l'escenografia que va sortir amb aquelles plumes de pavo real, va tornar a cantar cançons del Sabina, de Joaquín Sabina, és el que volia dir, i va tornar a tenir molt d'èxit. Però ara, quan ella fa 2 anys, em sembla que ens va deixar, i li van fer aquest tan merescut homenatge de comiat a la seva, quan el seu enterrament a Sevilla, es va parlar molt de que ella era la primera que va lluitar contra el maltracte a les dones, i amb la cançó Se acabó. Llavors no se'n parlava tant d'això, però si escoltem la lletra de la cançó Se acabó, veurem que sí, que semblava que anava per aquí, que anava per aquí, tot i que llavors no se'n parlava tant. Però després us en posaré una altra, també de María Jiménez, que diu exactament tot el contrari. És dir, que a vegades són els periodistes o els que escriuen o diuen o parlen els que ho fan venir bé. Però tant una cançó com una altra, per part meva, un 10. Escoltem Se acabó, María Jiménez.

Tal com us deia, ara una cançó de Maria Jiménez, també dels mateixos anys, molt diferent i molt poc coneguda, que, però la podeu trobar als vídeos de YouTube com Átame a tu cuerpo. Escoltem-la nosaltres ara.

Paraules d'amor és una cançó de Joan Manuel Serrat, celebrada per tothom, que agrada a tothom, que es toca i s'escolta arreu. Però a mi n'hi ha una altra que potser encara m'agrada més, a més personalment, a mi m'agrada molt. La cançó del Serrat, Me'n vaig a peu.

La primera vegada que vaig escoltar amb un LP una cançó de Maria del Mar Bonet que cantava amb aquell LP, hi havia la cara A, ella o ell, que era Lluís Llach, una cara cada un. I jo vaig escoltar la cançó Fora de Sembrat. Em va agradar molt. I des de llavors ja, sempre que he pogut, he escoltat a Maria del Mar Bonet. Fora de Sembrat.

Aquí, aquells anys, als 60, finals de 60, primers, ja no et dic abans, als 50, i fins i tot als 70, hi havia dificultat per cantar en català. Hi havia els 16 jutges, hi va haver molta, molta moguda, però no era fàcil. I del gallec? Suposo que allà no hi havia tanta tirada, la gent no era tan lluitadora, però també es cantava. I jo crec que la cançó que escoltarem ara, d'Andrés Dobarro, Andorinha, sembla que es pronuncia així, ens portarà records.

Hem parlat de Juan Pardo quan feien el duet Juan y Junior amb el Junior. I hem parlat també de Rocío Jurado. Potser doncs que escoltem una cançó que van cantar junts, Rocío Jurado i Juan Pardo.

Bé, espero que aquesta selecció musical, aquesta miscel·lània musical, us hagi agradat. N'hi ha hagut una mica per tots els gustos. El Do Barro, el Jurado, el Serrat... Gràcies.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 5, us parla Mercè Roura. El Consell de Ministres ha aprovat avui una reforma que obligarà els jutges a escoltar sempre tots els nens, tinguin l'edat que tinguin, en els processos judicials i investigar si un menor expressa rebuig cap a un dels progenitors. Aquestes són les principals novetats de l'ampliació de la Llei de Protecció Integral de la Infància i Adolescència davant de la violència, un text que converteix Espanya en el primer país que prohibeix també l'anomenat síndrome d'alienació parental. Cira Regos, la ministra de Joventut i Infància.
2: No podemos, obviamente, ser neutrales ante las violencias y por eso la ampliación de esta ley nace precisamente de esta conciencia y pretende actuar sobre los puntos donde el sistema ha fallado. La escucha de las personas menores no es una concesión, no es una concesión, es una garantía de derechos y es una cuestión de justicia.
1: I Front Comú de l'Ajuntament de Girona i una trentena d'entitats contra els discursos d'odi o discriminatoris a les xarxes socials. Avui han presentat diverses denúncies a la Fiscalia per l'activitat d'un perfil concret a Instagram que llança missatges racistes i d'incitació a la violència. Les entitats consideren que la delinqüència és un problema estructural causat per molts factors diferents i que no es pot vincular a un origen cultural concret. Sawir Daraki, soci d'Ateneu Salvadora Català. Escoltem.
3: No es pot establir una relació causal entre la població migrant i la delinqüència, això ho tenim molt clar. L'expressió caçar moros criminalitza milers de persones honrades i treballadores exposar-se a lo que és la violència ultra, la violència tant física com a moral.
1: El Banc de Sabadell guanya a prop de 350 milions d'euros el primer trimestre de l'any. Això suposa que ha reduït un 29% els beneficis en comparació amb l'any passat. La reducció dels guanys es deu principalment a la rebaixa del marge d'interessos o comissions i l'impacte dels costos, com els 55 milions d'euros, del nou pla de prejubilacions que l'entitat calcula que permetrà uns estalvis de 40 milions d'euros bruts anuals a partir del 2027. I un motorista ha mort en un encalç amb un camió a l'AP7 al Papiol. Els fets han passat a 3:15 de la tarda per causes que encara s'estan investigant. Amb aquesta víctima són 35 les persones que han

0: Informació local.
1: Aquesta setmana continuen el cicle de conferències a la Gòtica dins el cicle de museus convidats que organitza el Museu del Renaixement, que suposa que de forma periòdica representants de diferents museus visiten la vila. Han passat per la Gòtica el director del Museu Frederic Marès, del Museu Nacional d'Art de Catalunya o del Museu del Disseny de Barcelona, i aquest dijous serà aquí a la vila per fer una xerrada el director del Museu d'Història de Barcelona, Carles García Hermosilla. Aquest dijous a les 6 de la tarda a la sala d'actes de la Gòtica, al Museu del Renaixement, i l'entrada és lliure. El Club Natació Molins de Rei organitza una zumba solidària per aquest divendres a la tarda, a 6:15 al Solarium. Podeu fer les vostres aportacions de 3 euros per participar a l'activitat o de 5 per participar a l'activitat i endur-vos la bossa del club a la recepció del Club Natació. I des del Club d'Hoquei presenten a la seva nova mascota aquest divendres també a 6:45 de la tarda a la sala d'actes de la Federació Obrera. Durant la presentació de la nova mascota tindran a conèixer doncs la mascota, el paper que tindrà el club, i comptaran també amb la participació de jugadores i jugadors, membres de l'equip tècnic i representants del club. El divendres a 6:45 a la FEDE. El dissabte al matí al Mercat Municipal hi haurà un taller de piruletes de xocolata a partir de les 12 amb dues sessions de 12:15 i de 15:15 a 2:15. Les aprendran a fer piruletes de xocolata i també es parlarà del cacau i de comerç just. Heu de fer inscripcions al mercat o a través d'un codi QR. El dissabte a la tarda hi ha cinema a la Penny dins el cicle Gaudí amb la pel·lícula Cirat d'Oliver Laxe. Dissabte a les 7 de la tarda entrades anticipades a Entràpolis. I diumenge hi ha la 28a paella popular del barri del Canal a les 2 del migdia a la plaça Vicenç Fernández amb l'opció de paella mixta o vegetariana. El preu és de 10 euros pels socis i de 12 euros pels no socis. S'ha de fer pagament amb efectiu i els tiquets els venen cada tarda fins divendres, divendres inclòs, de 6 a 8 de la tarda al local de l'Associació de Veïns. I la farmàcia de guàrdia avui dimarts és la Soler de l'Avinguda Barcelona 51-53 a la carretera.

0: L'Aida el cinquè ja està tornant a cridar la seva dona.
1: Erradicar la violència masclista és un deure de tota la societat. Totes les persones tenen a la seva disposició els següents serveis públics. Punt.seat. Proporcionen informació i acompanyament a les dones en matèries com salut, treball o habitatge. Telèfon o correu electrònic 900 900 120. Servei confidencial i gratuït de suport i assessorament davant qualsevol violència masclista. Punt.cie. Faciliten el procés de recuperació i reparació de les dones supervivents de violències masclistes i dels fills o filles. 012. La millor resposta. Generalitat de Catalunya.
2: Descobrirem històries humanes que ens inspiraran i ens serviran de guia per afrontar moments de dificultat i conflicte. També ens obriran la mirada per gaudir d'allò essencial que realment ens omple i ens satisfà.
3: El misteri de la vida, amb Sílvia Moros, els dijous de 6 a 7 de la tarda a Ràdio Molins de Rei.
4: Què passaria si respiressis només una vegada? Que al cap de pocs minuts tindries nàusees. Després sentiries un dolor fort al pit. L'oxigen deixaria d'arribar-te als teixits i perdries el coneixement. Què passa si dones sang només una vegada? Que al cap de pocs dies ens comencen a faltar glòbuls vermells. Després baixen les nostres reserves per fer transfusions. Tot seguit comencem a trobar que ens manquen plaquetes. Així no podem ajudar els malalts de càncer, ni podem atendre emergències. Necessitem que tornis a donar sang com tu necessites tornar a respirar. Amb una vegada no n'hi ha prou. Vine a donar. Banc de sang.
5: Si ets dels que encara recordes, cantes i balles les cançons dels 80 i els 90, ets de la Generació Chic. Una selecció de números 1 de les millors dècades de la música pop, rock, disco i el que faci falta.
6: Generació Chic.
5: Tornem a viure junts allò que escoltaves en vinil o en cintes de caset al teu Walkman. Generació Chic, la banda sonora de la teva vida.
3: Amb Toni Ramoneda, els dimecres de 8 a 9 del vespre a Ràdio Molins de Rei.
7: Is that champagne good? Enjoying the champagne? That's good, yeah.

0: Hola, molt bona tarda. Benvinguts al vostre programa Una finestra oberta al món. Avui saludarem el Joan. Què tal, Joan? Com
1: bona
0: estàs?
1: Bona tarda. Bueno, ja estem aquí davant.
0: Estàs millor avui o no?
1: Sí, una miqueta.
0: Avui estàs més animat, eh?
1: Una miqueta millor.
0: La setmana passada què et va passar? Es feia mal?
1: Podies caminar,
0: carai.
1: Bueno. Ara m'he refet una mica.
0: Bueno, i avui estaràs millor després d'aquest programa,
1: eh? Avui m'he refet a
0: casa. Ja, bueno. Saludamos también a Lirio. ¿Qué tal, Lirio? ¿Cómo estamos?
2: Uy, muy contenta de estar aquí, amigos. Espero que pongan mucha atención. Porque
0: llevas una buena racha, ¿eh?
2: Muy...
0: Últimamente estás viniendo
2: Ojalá
0: a todos,
2: Ojalá que pueda más. Hombre. Yo encantada siempre de venir. Es cuestión de que haya oportunidad y tiempo y todo esto.
0: Pues claro que sí. Y a José, ¿qué tal, José? ¿Cómo estamos, eh?
3: Hola, muy buenas tardes. Pues una semana más aquí reuniéndonos con la familia, ¿no? En directo y también a través de esa ventana abierta al mundo.
0: Claro que sí. I l'Enric, què tal, Enric? Com estem? Com ha anat tota aquesta setmana?
4: Sembla que diàriament hi ha coses noves, que sembla que tot fracassa i de cop i volta... Ai, era bueno, no, de parlar en anglès. L'altre dia vaig fer un silenci i una senyora va portar 15 persones per fer el silenci en una cripta. I va ser una cosa impactant a tot el grup. I totes eren dones. I però amb un interès que em vaig quedar flipat, que diuen en català així ràpid.
0: Sí.
4: I vull dir que cada dia al vindre una senyora m'ha trucat tot el problema, la seva filla, que no s'entenen, que ja és grandeta, més de 30 i pico d'anys, i la mare li diu, jo li dic, tu t'has mirat a la cara al mirall, a la mare? Diu, sí. I què et diu la teva filla? Mare, sempre estàs molt sèria. That is the problem. Aquest és el problema. Ah. Que li projecta negativitat la mare a la filla. I la filla no capta aquesta serietat. Necessita comunicació espontània i això és el que manca. I avui ho celebrem aquí.
0: I ho celebrem també amb el professor Xavier. Què tal? Com estem?
5: Sí,
0: bé, avui està ben connectat, com diu l'Enric, o no? Sí?
5: Bé, jo veig que el tema d'avui té aspectes diferents, no?
0: Sí.
5: Perquè també té importància el tracte dels vells en els joves.
0: Sí, pues de eso parlarem, ¿eh? Mm. Y bueno, y saludamos también desde hace mucho tiempo que estaba ausente aquí Xiomara, ¿no? Xiomara Castro. ¿Eh?
6: Sí, no, Gómez.
0: Ay, perdón, Robleda, Xiomara Robleda.
6: Gómez,
0: ya estaba hablando de la antigua
6: Xiomara
0: presidenta.
6: Xiomara Castro fue nuestra presidenta.
0: Sí. ¿Qué tal? ¿Qué tal ha ido todo este periplo? Tantos meses entre Italia
6: pues,
0: y Honduras.
6: ¿Eh? Sí, fue una gran oportunidad de servir a Honduras en la diplomacia allá en Italia, ¿verdad? Sí, que estuve...
0: En la FAO, ¿no?
6: Sí, en la ANTEFAO, el PMA y el FIDA, ¿verdad? Y pues tratando de hacer algo por el país, aunque es difícil cuando hay otras cosas, ¿verdad? Que las sociedades no están listas y entonces es bien difícil que se puedan aprovechar todas las oportunidades que ofrecen todo lo que es el multilateralismo, ¿verdad? Que es donde yo estaba trabajando. Y después me fui para Honduras, fui a votar porque el 30 de noviembre hubieran elecciones y ahorita el 25 de enero tenemos nuevo presidente, que realmente es una situación que todavía se discute por ahí de que uno ganó en la votada y otro ganó en la contada, ¿verdad? Y tenemos el presidente que ganó en la contada, ¿verdad? Y entonces, ¿cómo eso se ocurre? Todavía ocurre, ¿verdad? En nuestras elecciones que no tenemos nosotros la posibilidad como países, ¿verdad? De que podamos sentirnos seguros que el que gana es el que la gente votó por él, ¿verdad?
0: Claro.
6: No el que imponen, ¿verdad?, ciertos grupos y entonces y eso es lo que nos está pasando y es un ejemplo el que tenemos nosotros ahorita y eso lleva al país realmente a una situación bien compleja, bien violenta, ¿verdad? Porque está creciendo la violencia, especialmente la violencia contra las mujeres, los niños, ha crecido. Entonces,
0: sí, sí.
6: Esa es una situación que arrastra toda esa inestabilidad política, social, económica, ¿verdad?
0: Sí, sí, sí.
6: Nos lleva a más violencia. Eso pienso yo.
0: Pues venga, seguiremos hablando. Encantado de que estés aquí de nuevo y seguiremos en contacto contigo, ¿no? Espero que estés mucho tiempo por aquí. Si no, ya sabes, siempre habrá contacto.
6: Regreso aquí a España, ¿verdad? Porque pues tengo la doble nacionalidad, ¿verdad? Claro, española, claro. Y hondureña. Así es. Y entonces estoy con proyectos de un nuevo libro, de apoyar a mis hijos, y entonces, pero aquí en España, ¿verdad? Porque bien, realmente aquí lo que ustedes dicen, aunque la situación a veces no es tan buena como uno quisiera, pero es peor allá en aquellos lugares donde que uno también conoce, ¿verdad? En América Latina.
0: En todas
6: Latina.
0: Las partes nos quejamos, ¿eh? Todas las partes. Bueno, y avui saludem a la nostra anfitriona, la advocada... carai, se m'ha anat el nom, eh? El cognom?
7: Marta Bouza.
0: Estava pensant en un altre nom, eh?
7: És normal.
0: Bouza, la nostra advocada de família, especialista en tants temes, i sobretot amb el tema més preocupant, que és el de la Jessica, la mare a la que li van treure el seu fill, no? Sí. I que encara continua als tribunals, i ara al Tribunal Europeu, no? Perquè després ha anat al Constitucional.
7: No, encara no. Estem en el Constitucional.
0: Ah, sí?
7: Bueno, bona tarda, estic encantada d'estar amb vosaltres. Sí. El cas aquest de la Jessica que ha sortit a les notícies en diferents medis...
0: En tot el mitjans ja està, perquè...
7: Sí.
0: TV3 també és l'últim que el va treure, no?
7: Sí.
0: Però bueno, endavant, endavant.
7: Doncs fa 6 anys que li van manllevar el seu recent nascut, no ens oblidem. Amb 17 dies li van treure el seu bebè lactant, enganyada, te lo vamos a devolver, devuélvanmelo porque me dijeron que me recuperara, pero yo quiero tenerlo ya, perquè tenia una anèmia. No li van tornar, li van fer firmar uns papers, ella es va negar perquè li estaven obligant a signar l'entrega en adopció del seu bebè.
2: No.
7: I es va negar. Sí. És un cas kafkià, paradigmàtic, que espero que faci repensar molt a les autoritats, perquè tots els condicionants kafkians que podem veure en el despatx, en aquest tipus de situacions de sostracció de menors, aquest supòsit els té tots. Avui hem presentat un escrit al Tribunal d'Almeria perquè, tot i que tenim el cas en el Tribunal Constitucional pendent de jutjar, que digui el Tribunal Constitucional que realment això ha sigut inconstitucional, il·legal i és criminalístic haver-li tret en aquesta senyora el seu bebè, per sota a l'administració almeriense i els senyors aquests d'acollida estan instant l'adopció d'aquest nen. I li he dit no sé quants cops ja, per activa, per passiva, oral i escrit, en el Tribunal d'Almeria, por favor, paralícenlo, suspéndanlo, paralícenlo, anúlenlo, ciérrenlo, lo que sea, pero de momento que lo paren. Si no vols anular-lo, si no vols tancar-lo, paralitza'l, i es nega a tot. Hay una prejudicialidad, está viéndose en sede del Tribunal Constitucional, el más alto tribunal español, está mirando el acto primigenio, el acta inicial. Si el acto principal es totalmente ilegal, ilegítimo y criminalístico, ¿cómo vamos a permitir un acto muy posterior, que es la adopción? Pues bueno, el juzgado de Almería, dicho sea de paso, Espanya està ara en un moment de judicialitat molt complexa per una llei que va haver-hi nova. Què ha fet aquesta llei? Que els tribunals s'atracin molt més. I algú, se li diu deficiència energètica, i nos partimos todos de risa, és la llei de la ineficiència i deficiència, que ha implicat que tots els òrgans judicials han de modificar, han de canviar, tothom està literalment movent armaris, cadires i taules, expedients i personal d'aquí cap allà. Què significa això? A part d'una complicació de que els poden perdre temes, que es retrasaran. I a més ens han imposat que s'hagi de negociar abans de qualsevol tipus de judici. Aquests dos fets, la negociació i el canvi absolut d'òrgans i modalitats judicials, ha fet que tot Espanya es ralenteixi. Que duda cabe, queda malament dir-ho, però a la meva personal, els tribunals d'Andalusia sempre han sigut els més lents amb diferència. Catalunya és molt ràpida, Navarra també, País Basc, Andalusia no. mira per donde aquest tribunal, que és Andalusia, és tan lenta i tenim aquests dos condicionants que ralenteixen més a tot el país, és jo presentar avui un escrit al Tribunal d'Almeria, en 24 hores em contesta. Presento un altre escrit, en 24 hores em contesta. Ostres. No ho he vist en la vida, ni en les mejores èpoques. Ja, ja. I aquí sí està succeint. Almeria, després de tots aquests condicionants. Per què? Perquè, com que el Tribunal Constitucional tiene sus tiempos y será tan lento, van guanyant per sota intentant l'adopció il·legítima d'aquesta criatura.
0: Increïble, no?
7: Increïble.
0: Bueno, pues seguirem pendents de lo que ens digui la Marta, no? Sobre la situació d'aquesta, diguem, injustícia, no? Que, que, de fet, jo crec que igual arriba als tribunals europeus i al francès també, no? Perquè el govern francès també...
7: He posat pel mig, per sort, França ja ens ha fet cas, perquè també tenien l'obligació per tractats internacionals que els han incomplert tots. Els tractats internacionals són de obligado cumplimiento y acatamiento español. Estan per damunt de la Constitució, els tractats internacionals que tingui subscrits a Espanya. Se'ls han, els han vulnerat tots i un d'aquests requisits era que notifiquessin el govern francès i ho posessin a disposició del govern francès. Ni ho van notificar, ni ho van posar a disposició. Ni li van prestar traducció a la meva clienta. Ho han fet tot al revés. O sea, un modelo de lo que no debe de ser, això ho han fet tot. Aleshores, per fi vaig poder accedir a l'organisme concret del Ministeri d'Afers Exteriors francès que s'encarrega d'això, perquè clar, la llei diu el Ministeri d'Assumptes Exteriors de tot un país, a on tengo que ir jo? Clar. Vaig obtenir, per sort, el lloc concret que s'encarregava i va ser contactar amb ells un divendres i ens van dir, dilluns aneu al consulat, ja teniu visita al consulat. Aviam si ells prenen carta a l'assumpte. De moment han nacionalitzat el nen. Perquè aquest nen, la nacionalitzessin o no, era francès. Mayor abundamiento, porque aquí todo es superar todas las trabas legales. Les han incomplert totes. Aquest nen és francès. La mare és francesa, ell és francès, i en el registre civil consta espanyol. Després hi ha una nota marginal on diu, no, error, perquè no es pot tatxar ni borrar res de la fulla registral. Aleshores, se anula el asiento anterior i marginalment consta que este niño es francés. Però és que encara que no ho haguessin dit, aquest nen era francès. Les coses són les que són i no les que se dice ser. Aleshores, hem obtingut que França l'hagi oficialment nacionalitzat. Ara, aviam què succeeix. Però que no els hi quedi cap dubte als organismes públics, privats, i a qui faci falta que ho senti, que si fa falta, Déu no ho vulgui, anirem al Tribunal Europeu i al Tribunal de Drets Humans Europeu també.
0: Molt bé, doncs estarem pendents, no? I avui començarem un tema que també ens interessa molt, que és la protecció de la gent gran. Vinga, comencem.

0: mi viejo yo.
1: Bueno, pues avui parlem de la gent gran, no? Nosaltres. Nosaltres ja som grans, eh? Ara ja no sé quina és l'edat exacta perquè ens qualifiquin, eh? Com gent gran, no? Però el que tenim aquí més gran és el Joan, eh? I, bueno, Joan, tu què diries quins són els principals...
2: Jo vaig saber... Oi, em van explicar una herència aquí d'un noi que era abogat, però ell vivia a Xile i tenia dos fills xilenos. Doncs, i aquí tenia posicions econòmiques, no? Doncs ell va fer, d'acord amb la seva dona, oi, donant-li l'herència d'ell, d'aquí d'Espanya, amb els dos fills. Per si es moria, tot això, o qualsevol cosa.
1: El testament, va fer el testament?
2: El testament, perquè... sí. A Xile això no es pot fer.
3: Ah, no?
2: No. A Xile, el 50% és de la dona.
3: Ah, la legítima. A Xile tenia la legítima la dona, i com que aquí no existeix la legítima la dona, li va deixar els fills.
2: La dona tenia llibertat, oi? I posició. Mentre ella eren els seus fills.
3: Bueno, això és intel·ligent, va utilitzar el dret internacional al seu favor i va fer testament a Espanya, que a Espanya no existeix la legítima de la dona.
2: I aquest noi que era abogat va tenir la desgràcia de tenir un accident d'avió, es va morir i amb el fill gran.
3: Va anar tot al petit.
2: I li va quedar el fill petit, el Jordi, oi, d'això. I bueno, i el Jordi, per la part de la seva mare, tenia més propietats a Xile que
3: era molt ric.
1: Bueno, ja estem parlant de calés aquí, eh? Que ja, el primer parlant de calés. Però realment els problemes que té la gent gran avui dia, tu, Joan, què diries que són? El principal.
2: Bueno, els problemes que hi ha, o sigui, jo crec que la vivenda té un problema.
1: La vivenda? Sí, la vivenda de la gent gran, que no hi ha massa disponibilitat de, diguem, de pisos tutelats, potser, d'acollida, i el principal que tu sempre comentes a vegades, no? La soledat, no? Eh?
2: També. O sigui, això és el meu punt de vista. Jo, o sigui, jo des de Lleis he viscut moltes coses, no per meva, però gent coneguda meva. Mira, jo vaig tenir un cas, oi, que era un amic, un cosí. Doncs aquest cosí, oi, tenia una nòvia, i aquesta nòvia la va embarassar. I abans que neixés el fill, es va embarallar. I ell se'n va anar, i la noia, quan va néixer el fill, no li va posar els apellidos d'ella. Doncs, i a mi va dir, mira el que m'ha fet. Jo dic, home, si tu l'has deixada,
3: clar,
2: què vols que faci? Diu, però és que és el meu fill. Jo vaig defensar, jo vull el meu fill.
3: I què va fer? Va fer alguna
2: cosa? Ell no té dret. O sigui, està prohibit. La dona no pot posar un apellido diferent si el pare no ho nega. Per què? Llavors jo vaig parlar amb una amica d'ell, que era un abogat i d'això, i amb la mira Joan, que ell vagi i li escriu el seu nom en el registre civil. Si li posi que no és fill d'ell, hi ha les proves meixes.
3: Exacte, això és el que podia fer, demanar la filiació. Oi? Demanar la filiació del nen, la seva paternitat.
2: I veuran que és fill d'ell, i amb això no li pot
3: negar. No es pot discutir.
1: Carai, no, però...
2: I va resultar que sí, que va fer-ho així.
3: Molt bé.
4: Amigo, Joan tiene 90 y... ¿Cuántos? 95?
1: 4, ¿eh?
4: 94 años. 94.
1: Sí,
4: increíblemente bien de su cerebro. Da gusto.
3: Se acuerda de todas las batallas.
4: No, es que
1: però tu, Joan, com veus avui dia la societat? La veus... La gent jove és educada o no? O cadascú aquí va a la seva?
2: Mira, jo, Carlos, d'acord a la meva família, per exemple, els meus nens han arribat aquí, ells van ser educats a la Salle, com tu saps, oi? I tenen molts bons treballs i tenen molta capacitat. O sigui, més que els que estudien aquí. Aquí no estudien bé. Ells mateix diuen, no són...
1: Consideres que l'educació d'aquí no és massa bona?
2: No és massa bona.
1: No? I per què no és massa bona? Perquè no respecten a la gent?
2: Hi ha coses que s'haurien d'arreglar. Ara, que això també impera molt els partits polítics. partits polítics, oi? O sigui, un pot fer una crítica, oi? Però que sigui educativa la crítica. Perquè si tots fem crítica, que siguin per la...
3: constructiva.
2: No podria ser. O sigui, les crítiques han de ser que siguin positives. No sé, però m'agradeu.
1: Bueno, aquí el Joan ens ha fet una mica d'introducció als temes de... que bueno, d'educació bàsicament, no? I de respecte. Consideres que la gent no és respectuosa molt aquí, ha perdut aquest respecte, aquests...
2: O sigui, jo considero, per exemple, que l'alumne a Xile té més capacitat.
1: Mhm. Ja.
0: A Xile.
2: Oi? Bueno. Ja la Salle i llavors el Claret quedareu en tota classe de bugar, de metges, el que sigui, però teniu molt bons alumnes. Per què? Perquè tenen una base molt bona de baix.
1: Home, es nota que el Joan va viure molts anys a Argentina i a Xile, no? A 60 anys, home, això pesa molt, no? Però també ja veiem el professor ja preparat amb una pancarta pel dret a l'habitatge, no?
5: Sí.
1: I avui ha vingut molt combatiu perquè els drets de la gent gran són molt importants, no? Però...
5: sí, però també tindrien que ser important com siguéssim les obligacions morals, no? Perquè els joves depenen molt de la gent gran. Per exemple, la gent gran podria denunciar que no es respecten els seus drets, com el dret a l'habitatge. Vull dir, quan el decret Boyer va treure els lloguers indefinits i els va reduir a només 2 anys, una cosa totalment inadequada per fundar una família, doncs ningú va dir res. I sobretot els que ho haguessin hagut de parlar són la gent gran, per exemple els catedràtics, no? O els juristes, no? O sigui, sí. I no van dir res, no? I bueno, i això s'ha produït des de que tenim democràcia molt, molt senyaladament, per una pèrdua de valors que ja venia d'abans, sí. Però que abans estava una mica compensada.
1: Bueno, jo li voldria preguntar a l'advocada, perquè ella a diari té casos, té situacions de gent gran, segurament,
3: sí.
1: I bueno, com estem amb el tema dels drets de la gent gran?
3: Perquè
1: ara estem parlant de manera general, no? Però entrem una mica en la matèria. Què et trobes tu?
3: Entrant, per contextualitzar, una cosa és el que jo em trobo al despatx, que evidentment em trobo al despatx les qüestions sempre més crítiques, més negatives i desfavorables a la societat, perquè aquells que van a celebrar coses i estan feliços no en venen al despatx, no? Això per començar, però aquest mes passat vaig assistir a un congrés de dret nacional sobre la gent gran. La gent gran, i tot de catedràtics, notaris, jutges, registradors, advocats, es parlava què està passant amb la gent gran en el sentit dels seus drets, que és el món en el que ens movem nosaltres, no? Aleshores, deien que social internacionalment s'ha avançat molt en molts drets, però la gent gran no existeix com a dret en si mateix. No és que no existeixi, però està quasi inexistent. Per què? No té una legislació pròpia, una legislació que tingui en compte en tots els aspectes a la gent gran. Sí que està protegida de certes maneres, però tenim legislacions internacionals i nacionals del menor. Legislacions internacionals i nacionals de tantes coses, i no de la gent gran, que és aquest gran actiu. I no ens oblidem que en el món occidental, on ens emmirallem i dels que depenem legislativament i de tot tipus, la societat està envellida. Per tant, què és el que ens està passant? Que la societat que s'envelleix, perquè cada vegada tenim una prolongació més llarga de vida, amb més qualitat de vida, molt més llarga, però també segueixen succeint els deterioraments cognitius, físics i de tot tipus. Aleshores, aquesta gent hauria d'estar molt més protegida, així que, justament, aquí que tenim dues iberoamericanes, em va sobtar gratament que a Llatinoamèrica tenen una convenció de la persona gran. Tenen un article específic també de la persona gran, que és un calco de l'article que protegeix a la persona discapaç. Bé, però ja queda protegit d'algun... Aquí no ho tenim. Aleshores, molts cops hi ha com una simbiosi, una connexió entre persona gran i discapaç. Pot, però no té per què ser aquesta conjunció, no té per què donar-se. I això no està contemplat. Per què? Perquè pots estar en plenes condicions mentals i físiques. Ara us explicaré un cas també paradigmàtic. Un senyor de 94 anys a Catalunya havia fet una donació del seu pis, únic bé immoble, l'únic bé que tenia, li va donar al seu net. Acte seguit, el net el posa a la residència. Aquest senyor estava superbé del cap i va sol·licitar la impugnació. Va arribar al Tribunal Constitucional, no, va arribar al Superior de Justícia i va jurídica i pulcrament analitzar, i aquest cas es va analitzar en el Congrés, que jurídicament era un anàlisi totalment pulcre. No hi havia hagut engany, no hi havia hagut ingratitud, no hi havia hagut cap condicionant que es pogués anul·lar aquest contracte. Llavors, el que va passar? Aquest senyor va continuar a la residència en contra de la seva voluntat. Wow. No és un cas normal. Hem de tenir en compte que aquest senyor, amb 30, 50, 60, no fa aquest tipus de donatiu. Hem de tenir en compte la vulnerabilitat. Pots estar en perfectes condicions mentals, físiques i d'autogovern, però la vulnerabilitat. Hi ha tants condicionants que deuen estar estudiats psiquiàtrica, psicològica i sociològicament, i que tots, per més que no ho haguem estudiat, no se'ns escapa. Aquella persona estava en vulnerabilitat. Per tant, hem d'amollar la legislació perquè cada vegada passaran més coses d'aquestes. Jo en el despatx me'n trobo molt. Justament avui li he dit a un client, dic, mira, avui hauré de parlar un cas com el teu. I me'n venen contínuament que un germà s'ha quedat amb les claus, li ha canviat la casa, me l'ha posat a la residència, ha fet uns poders, ha tret els diners, no em deixen entrar a la residència, té el DNI, hem hagut de fer un duplicat del DNI, una de complicacions. I què passa tot això? Pues que aquesta gent gran, pues, són molt grans, perquè aquest senyor que ha vingut a casa al meu despatx també ja estava a la casa a la tercera edat, vull dir-te, que també ho deien al Congrés, què és la tercera edat? No lo sabemos, no? Legalment 65, la jubilació, però m'està venint gent molt gran pels seus grans. I m'he perdut el fil.
1: No, està perfecte, no?
3: Perquè anava a acabar amb una cosa, però que està succeint molt, que ens els tanquen, i en aquest cas concret em deia que era en un centre d'una religió estranya, que no és religió, que és sectària, i li privaven d'entrar a la residència. Perquè jo els haig d'enfortir, els meus clients. Els haig d'enfortir, els haig d'empoderar. Entra, vés, fes, tal. I em van trucant, he fet això, ara què faig? I els vaig empoderant per anar tornant a agafar les regnes de la seva vida i sobretot dels seus pares. Això volia dir, disculpa. Sí. Que tot això, aquesta gent és gran. I els ser tancats sofreixen una depauperació cognitiva espectacular. Espectacular. En dies fan una baixada que el mal que estan fent aquesta gent gran, i després diran, bé, tenia que estar en una residència. Aquesta persona s'autogovernava divinament. I ara, un mal tan gran, en un període tan petit, en 15 dies fan un canvi com un mitjó.
1: Sí. Una mica de música.
0: Sí. Mira,
5: a l'Argentina, per exemple, hi ha una d'això, que les herències, per exemple, les propietats són familiars.
3: Clar.
5: Oi? I si jo o la persona, una es casa i té un net, el net també l'inscriuen, perquè és familiar.
3: Ben fet.
5: Oi? Això és una llei. El pare, la mare, els fills...
3: Aquí també es pot fer. Si tot aquest tipus de coses es poden fer perfectament. Sí, i es poden fer testaments mancomunats, que els fem tots junts, de que si no el toquem tots junts no es toca.
4: Es muy fuerte. Hay una película actualmente que se llama La calle de Málaga. Por favor, vayan a verla. Es buenísima. El caso es que no lo puedes creer. O sea, no se las voy a contar, pero tiene mucho que ver con lo que estás hablando. Uh-huh. Es fantástica. Es una producción española marroquí. Y no puedes creer lo que pueden ser capaces los hijos, ¿eh? Las hijas, sobre todo, con las mamás, con todo respeto para las chicas, pero madre mía, está bellísima esa película, buenísima. Y bueno, perdón.
1: Un poquito de música y ahora tornem amb les residències.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 6, us parla Mercè Roura. El govern espanyol ha proposat que els casos asimptomàtics d'antivirus i els contactes del risc del creuer afectat que es troba a Cap Verd siguin evacuats des del país africà sense fer escala a les Illes Canàries. Segons han apuntat fons al Ministeri de Sanitat, no es descartaria fer una aturada a les illes en cas que durant el trajecte de tornada apareguessin nous casos simptomàtics. Un equip d'epidemiòlegs revisarà aquesta tarda el creuer de luxe afectat per aquest brot d'antivirus per determinar la pròxima ruta del vaixell. El virus ha fet 3 morts a bord, un malalt crític i 3 persones possiblement infectades més. Hi viatgen 5 catalans que estan bé. Ho ha confirmat a la xarxa el secretari de Salut Pública, Esteve Fernández.
2: Tenim informació directa dels catalans perquè ens van contactar, van demanar informació si teníem alguna cosa i consell de com actuar. Se'ls ha donat, estan bé, absolutament sans tots i a més fins fa poques hores que hem tingut contacte i a més estan tranquils.
1: Rècord històric d'ocupació a Catalunya. El mes d'abril es tanca amb prop de 4 milions de treballadors en actiu, la millor xifra dels darrers 18 anys i un 3,4% inferior a la de l'any passat. I sobretot per l'inici de la temporada turística amb la Setmana Santa. El secretari de Treball, Paco Ramos, valora així les dades.
3: Demostra la solidesa del nostre mercat de treball, de la nostra activitat econòmica, i a nosaltres ens queda pues continuar treballant perquè això es mantingui i evolucioni d'aquesta manera en els propers mesos.
1: I el Departament d'Igualtat i Feminisme ha condemnat la mort d'una dona de 60 anys a Tortosa el 19 de març i ha confirmat que va ser un feminicidi. Es tracta del segon crim masclista enguany a Catalunya i el 161è des que es van començar a recollir dades oficials el 2012. La víctima havia ingressat uns dies abans de morir a la UCI de l'Hospital de Tortosa Verge de la Cinta. El centre sanitari va alertar els Mossos i van obrir una investigació. Pallars Actiu impulsa la recuperació de cereals antics com l'espelta petita per produir una farina de qualitat i de proximitat, una iniciativa que vol reforçar el sector primari als Pallars i generar un valor afegit en productes més sostenibles i diferenciats al mercat. Els primers resultats d'aquest estudi s'han allargat durant 3 anys i són positius i destaquen l'adaptació de l'espelta en condicions precisament de sequera. I la Fira de Videojocs Clàssics Retro Barcelona torna el 16 i el 17 de maig a la Farga de l'Hospitalet de Llobregat amb una edició que comptarà amb 8.000 metres quadrats que permetran instal·lar més de 4.000 punts de joc originals entre arcades, consoles i ordinadors.

diferents mitjans de comunicació, a La Vanguardia, a TV3 i a emissores de ràdio, i parlarà dels successos, al periodisme que millor retrata la vida, el dijous a 6:45 de la tarda a la Federació Obrera, un acte obert per les persones sòcies de l'Aula d'Extensió Universitària. I aquest cap de setmana torna la mostra Molins Ve de Gust, 11a mostra gastronòmica, a la plaça de la Llibertat, des de divendres a 6:00 de la tarda i fins diumenge a 10:00 de la nit, a diferents estants, amb 11 establiments que oferiran els seus platets o tapes i també servei de bar amb begudes i també actuacions musicals durant tot el cap de setmana a la plaça de la Llibertat. Dissabte al matí el SEM organitza un intercanvi d'esqueixos a la plaça 1 d'octubre. Dissabte a partir de 10:00 del matí hi haurà intercanvi de plantes i esqueixos i consells de cura i cultiu. Volen fer un espai de trobada, una comunitat per a persones interessades en aquest tema. Heu de dur esqueixos, plantes o llavors i, si ho voleu, també testos. Dissabte al matí a la plaça 1 d'octubre. I parlant del SEM, recordem l'exposició amb fotografies del Jardí Botànic, que podeu veure a Can Ametller fins diumenge a les tardes, fins dissabte, i diumenge, que és l'últim dia, al matí. La farmàcia de guàrdia avui dimarts és la Soler, està a la carretera, a l'Avinguda Barcelona 51-53.

0: què em va passar ahir? Era el súper i quan havia d'anar a pagar se'm va anar la llum de tot el barri. I com que mai porto efectiu, vaig haver de deixar tota la compra.
1: Veus? Per això està bé fer cas a Protecció Civil i tenir un kit d'emergències a casa.
0: Un kit d'emergències?
1: Sí, amb coses bàsiques per si t'has de confinar. Llanterna, aigua, ràdio de piles, diners en efectiu. A interior.gencat.cat trobaràs la llista completa per cada situació i també consells.
2: 112, telèfon d'emergències, Generalitat de Catalunya.
3: Els dilluns a la Penya Blaurana teniu escacs, un joc ciència que exercita la memòria, millora la concentració, la creativitat, el raonament lògic i l'afany de superació. La Penya Blaurana us ofereix classes d'iniciació als escacs per tothom cada dilluns a la tarda. Tots els que hi vulgueu assistir sereu benvinguts. Podeu contactar-nos als telèfons 608 028 450 o 649 848 951. Som la Penya, som esport, som cultura. Us hi esperem.
4: Vols estar al dia de l'actualitat més Rainbow?
5: Notícies, música, cultura, celebritats. Posa't al dia amb nosaltres de tot allò que succeeix a la comunitat LGTBIQ+.
4: A més de tots els temes superactuals que afecten al col·lectiu, podràs assabentar-te de curiositats, dades històriques i d'altres informacions fascinants.
5: Entre tots, podem construir una societat més tolerant i inclusiva. I per què no? Podem fer-ho d'una manera entretinguda i divertida aquí, a casa, a Ràdio Molins.
4: Així que no t'ho pensis. T'esperem a la ràdio teva cada setmana. I si vols, deixa'ns els teus comentaris i peticions al nostre perfil d'Instagram. Fins aviat!
3: Ona Rainbow, amb Helena Peiro i Mari Marcos. Els dimecres a 1:15 del migdia a Ràdio Molins de Rei.
6: Vols comprar o vendre una empresa a la província de Barcelona? A Reempresa et connectem amb persones emprenedores o empresàries com tu per garantir que els negocis continuïn i creixin. Gràcies a la Diputació de Barcelona t'oferim assessorament personalitzat i suport financer gratuïts. Informa't en el teu ajuntament o visita reempresa.org i descobreix com podem ajudar-te.
7: Saps que Òmnium Cultural desplega per tot el país un projecte per garantir que tothom qui vulgui aprendre i practicar el català informalment tingui amb qui fer-ho? El projecte Vincles organitza grups de catalanoparlants amb aprenents que volen parlar i millorar el seu català oral per practicar-lo un o dos cops per setmana de tardor a principis d'estiu. Amb el Vincles, Òmnium vol arribar a on no arriben les classes formals de català per enfortir l'ús social de la nostra llengua mentre es creen vincles entre veïns. Apropa el català a tothom. Inscriu-te al Vincles. Vincles.omnium.cat.

0: heu de fer inscripcions al mercat o a través d'un codi QR. El dissabte a la tarda hi ha cinema a la Penny dins el cicle Gaudí amb la pel·lícula Cirat d'Oliver Laxe. Dissabte a les 7 de la tarda, entrades anticipades a Entràpolis. I diumenge hi ha la 28a paella popular del barri del Canal a les 2 del migdia a la plaça Vicenç Fernández amb l'opció de paella mixta o vegetariana. El preu és de 10 euros pels socis i de 12 euros pels no socis. S'ha de fer pagament amb efectiu i els tiquets els venen cada tarda fins divendres, divendres inclòs, de 6 a 8 de la tarda al local de l'Associació de Veïns. I la farmàcia de guàrdia avui dimarts és la Soler de l'Avinguda Barcelona 51-53 a la carretera. Ràdio Molins de Rei, la ràdio nostra.
1: Ràdio Molins de Rei. Tens dret a viure sense angoixa, sense culpa, sense vergonya. Nova unitat dels Mossos d'Esquadra contra les agressions sexuals. La por canvia de bàndol. Protegim la víctima. Perseguim l'agressor. Generalitat de Catalunya, sempre endavant.
2: Diuen que tots els camins porten a Roma. Però i si resulta que alguns acaben en un bar de poble? Ens venen la moto de que el temps ho cura tot? I nosaltres ens preguntem, l'ansietat dels dilluns, qui la cura? Aquí ni trobaràs tòpics reciclats ni veritats absolutes. Només ganes de mirar el món amb unes ulleres noves. O això esperem.
3: Fora clixés, amb Arlet Valls i Neus Pérez. Els dimecres de 5 a 6 de la tarda a Ràdio Molins de Rei.
4: Parlar de sexualitat no sempre és fàcil.
5: Però al Molí Jove tens un espai on pots fer-ho amb confiança.
4: Som l'Helena i el Pau, de la cooperativa Plaer, i t'esperem cada primer i tercer dimecres de mes, de 5 a 8.
5: Un espai còmode, segur i confidencial per parlar de sexualitat, relacions i emocions.
4: I si vols, cada mes fem un taller obert per seguir aprenent plegades.
5: Vine, parla i viu la sexualitat amb naturalitat.
6: Si escoltes dir John Williams, et ve al cap la Guerra de les Galàxies. Si et parlen de Henry Mancini, te'n recordes de la Pantera Rosa. Si et diuen Ennio Morricone, veus el bo, el lleig i el dolent. En cada programa, un total de 12 o 13 bandes sonores d'aquests directors musicals us transportaran a 1.000 llocs i èpoques amb les seves bandes sonores.
3: Música en 8 mil·límetres, amb Ferran Cardona. Cada dijous a les 4 de la tarda a Ràdio Molins de Rei.
1: Tens dret a viure sense angoixa, sense culpa, sense vergonya. Nova unitat dels Mossos d'Esquadra contra les agressions sexuals. La por canvia de bàndol. Protegim la víctima. Perseguim l'agressor. Generalitat de Catalunya, sempre endavant.

0: Un bon disseny capacita, un mal disseny discapacita.
1: Hola, bona tarda. Un dimarts més aquí al Món Interior. Bona tarda, Rocío.
0: Hola, bona tarda, Marta.
1: Què tal? Nosaltres a Molins, eh? Non-stop, non-stop.
0: Home, amb sol avui.
1: Ai, sí.
0: Molt bé.
1: I escolta, el dissabte a la Candelera també.
0: Sí, el matí, és veritat. El matí va fer sol.
1: No, i el dissabte va fer molt bon dia.
0: El dissabte al matí, sí, segur.
1: No, i a la tarda també, eh?
0: Sí, ja vaig arribar de nit a la Candelera.
1: Clar, ja vas venir de nit.
0: Escolta... I una plena, eh? Ho tenim tot.
1: I avui?
0: Avui.
1: Toma. Bueno, ahir aquest dematí, perquè com que jo vaig al gimnàs molt d'hora, l'he vista, i dic, ostres, però no sé si era ahir o avui, perquè de vegades em faig...
0: Pujo per la diagonal, la veig així al fons, la lluna.
1: Que maca, eh?
0: Sí, molt maca.
1: Sí, sí. Escolta, que bé, no?, la Candelera, quanta gent per això.
0: Sí, molta gent, molt bé, molt bé, molt contentes de la tarda de la Candelera, sí, sí.
1: Ens vam passar bé, eh? Ara, els vins, impossible, eh? Amb tot el carinyo.
0: I jo, amiga, no, jo no bec, però bueno, no passa res. Vaig a fer presència.
1: I ahir, que va ser la Candelera... Lloró.
0: Lloró la Candelera.
1: O sigui que si la Candelera plora, l'hivern és fora. O sigui que ja...
0: A veure si

0: Jo ja vaig amb mitja mà.
1: Ja
0: he decidit.
1: T'ho has pres en sèrio.
0: Home, jo els refranys, a rajatabla.
1: Sí, també, jo soc molt refranera, també.
0: Doncs au, anem a felicitar.
1: Aquí.
0: Va, Ibés. No Inés, Ibés.
1: No, falti.
0: No coneixes a cap santa Ibés?
1: No, Inés sí, però Ibés no.
0: Bueno, doncs és un nom que es pot proposar d'aquests que ara estan de moda, que tots els nens així que neixen els hi posen noms raros.
1: Pues Ibés. És una opció.
0: Molt a bé. Mi em sona molt a Bessa, però bueno, no sé. Ja.
1: Segurament serà...
0: Olívia, coneixes alguna Olívia?
1: Sí.
0: Home, la del Popeye.
1: La Popeye, no, però una amiga d'un amic meu de...
0: Es diu Olívia.
1: Es diu Olívia.
0: Ostres, no sé, a mi Olívia, de veritat, em surt...
1: És la del Popeye.
0: Tens la del
1: bueno,
0: Popeye.
1: La de John Travolta, Olivia Newton-John.
0: La d'aquí, em diu l'Eli.
1: Olivia Newton-John.
0: Tiets.
1: La Tiets.
0: A Tiets hi ha una Olívia? Doncs, pues felicitats.
1: Pues també,
0: felicitats.
1: A l'Olivia de Tiets.
0: Blas.
1: Home,
0: coneixes algun Blas?
1: Home, i tant, ja he felicitat. I una Blaia, també.
0: Blaia?
1: La mare de la meva amiga Anna es diu Blaia.
0: De veritat. O
1: també
0: sigui, cada dia em sorprèn.
1: Sant més. Blas.
0: Bueno. Doncs mira, doncs els Blasos i les Blaies. I les Blasses, no? Blasses.
1: Blasses,
0: Blaia. Blasa.
1: Blaies en català.
0: Ah, Blaia. Ah, mira, Blai. Mira.
1: La meva família hi ha molts Blais, també.
0: Mira, ja m'han pres una cosa nova. Mm. Avui és el dia nacional del pastís de pastanaga.
1: Ah, molt bé. I quan és l'internacional? Només quedem amb nacional.
0: No, és el dia internacional de l'abogat avui. Ah. Per si hi ha algun problema per aquí.
1: Tenim abogats.
0: No tenim un altre sector avui.
1: Sí.
0: Avui tenim un altre sector.
1: Un sector important, també.
0: I és el dia del Golden Retriever.
1: Ah, molt bé.
0: Què et sembla? Jo en tenia una.
1: Que bonic.
0: Sí,
1: que molt bonics. Tots els animals en general, però...
0: Sí. I avui...
1: Sí, avui... que celebrem avui.
0: No, avui que celebrem, no. Avui tenim un doctor en arquitectura.
1: Doctor?
0: És el primer que tenim. No primer doctor, però sí el primer arquitecte. I quan tu, al món de l'arquitectura, dius Rovira Veleta, se caguen patas pa abajo, i diuen, sí, Enric. I diuen, ui, toda la accessibilitat
1: és bufar Rovira Veleta.
0: Sí que l'Enric no es pot jubilar. Bona tarda, Enric, com estàs?
2: Molt bona tarda.
1: Bona tarda, Enric.
2: Us tinc que dir que Inés en català és Agnès.
0: Agnès. Sí, però és que avui és Santa Ibés. Ibés.
2: Ibés sin R, eh?
0: Sí. I-V-E-S. No en coneixes
1: no,
0: cap?
1: No, tampoc.
2: Em sona Ibés, però
1: tinc
2: Ibés...
1: Tinc un nom amb B, que és la meva amiga Isa, és Rodríguez Ibés.
0: Ibés. Doncs Ibés és avui Santa Ibés. I tenim l'Enric Rovira Veleta, que és català. Sí. Va néixer l'11 de setembre.
2: Has vist?
0: Del centre de Barcelona.
1: I segur que del Barça, de la Caixa.
0: Ets del Barça, Enric?
2: Soci de més de 50 anys.
1: Sabia això, i de la Caixa, segur.
2: I també he treballat pel Barça.
1: Bueno.
2: Intentant fer accessibilitat.
1: Ja li pega.
0: A veure, és expert en accessibilitat, professor de la UBIC. Enric, digues tot, perquè, a veure, a més, bueno, a mi, de tot, el que més m'ha agradat, saps què és?
1: Que ha guanyat, que
0: és campió de natació paralímpica.
1: Això mateix.
2: No, però no.
0: Això no se sabia de tu.
1: No.
2: A veure.
0: Això jo no ho sabia, ho tenies molt amagat, no. Això.
1: I més coses, també.
2: A veure, no és... És correcte, però no és tant com s'imagina la gent. A veure.
1: Jo he era posat molta
0: estudiant...
1: emoció, Enric.
0: Pensa que estem molt il·lusionades.
1: Jo tinc
2: dos vides. O sigui, vaig néixer caminant, saltant i corrents.
0: Això, explica'ns.
2: Vaig fer el servei militar, em va tocar de xurro Barcelona, i automàticament... Vaig anar a fer la mili, perquè quan estudiaves la carrera d'arquitectura, si tenies aprovats els dos anys primers, tu podies fer milícies, però a mi en quedava una.
0: Però què estaves llavors, al quartel aquell de Pedralbes?
2: Jo estava a l'escola industrial de delineant, com a estudiant d'arquitectura. I els militars, que jo soc militar, o sea, soy caballero mutilado por la guerra y por la patria, soldado retirado...
0: Mare de Déu!
2: Perquè
0: em va passar... quedo un doctor en arquitectura, també
2: bueno,
0: t'ho dic.
2: També lo soy.
1: Bueno, però també el vostre ho té.
2: Però, clar, jo al fer la mili i quedar-me en cadira rodes, després d'anys amb advocats, vaig aconseguir una pensió militar, perquè per això, en aquella època, l'any 82, treballant en accessibilitat, no donava per molt, d'acord? ¿Vale? Pensin que el 82 és el Mundial de Futbol,
0: sí,
2: el Naranjito.
0: És veritat, el Naranjito.
2: I després de 10 anys, Barcelona... té els jocs, sí. És el 92.
1: Ahir hi ha un canvi important.
2: Fixa't quin canvi, no? Ha passat 10 anys, amb el Mundial de Futbol totes les senyores ara riuran, les que ja tenen una edat, perquè, clar, com ganaran los italianos, els italians van descobrir Espanya i van arribar aquí Y se nos llevaban a todas las señoras, porque claro, aquí al ciudadano italiano, tal, y todas las señoras, ah, ¿eh? Y era tota
0: es que son molt salerosos, ¿vale?
2: Son italianos, ¿vale? I jo aleshores estava fent el servei militar i per un virus desconegut, que no se sap què és, va anar a la mèdula i en una setmana vaig quedar en cadira de rodes i no camino gens, encara que solo soy parapléjico.
0: Però escolta'm, vale? Una cosa, Enric, això a l'hora de gestionar-ho, déu-n'hi-do, eh?
2: Sí, el que passa és que jo he tingut la sort de viure en una família, ja, entre cometes, acomodada. El papa era arquitecte, en aquella època ser arquitecte eres socialment com ara un arquitecte, però econòmicament ja, no és com ara. O sigui, era millor, vale? Aleshores, no havia tants arquitectes, amb tot el carinyo.
0: Home, vale? Tu i jo hem estudiat al mateix col·le.
2: Al mateix col·le, Escolapis
0: de Balmes, eh?
2: Sí, el món és un bocador, no?
0: Ja t'ho dic, ja t'ho dic.
2: No? I ara treballem junts també amb mateixes oficines de...
1: I tant, també la vida, la vida com es porta.
2: Sí, el món... És, mira, estoy en la ràdio con la chica, que fíjate por dónde.
1: Que vau estudiar al meu mateix col·legi.
2: Però el que vull dir-te és que tu estàs parlant d'un senyor que està fent la mili, jo la vaig fer tard, i que, clar, quan vas a la rehabilitació, el primer que et diuen és que has de fer esport i que la natació et anirà molt bé. Mm-hmm. I jo sóc, he sigut sempre competitiu, nedava més o menys bé, i clar, quan vaig trobar-me en cadira de rodes i vaig començar a nedar, doncs el de la natació em va agradar i vaig descobrir que, a part de que vaig descobrir gràcies a l'esport, al món de la discapacitat. Jo no tenia ni idea de res.
0: No, aleshores,
2: jo veia un senyor que anava sol per la piscina i este, què li passa? És que era ciego. Però clar, com se la sabia de memòria a la piscina,
1: no,
2: anava sol.
0: Clar, no, no, total.
2: Però no aparentava, no tenia els ulls d'aquella manera. No?
1: Veus,
2: aleshores, jo vaig trobar-me gent molt més afectada que jo, que a mi m'estava guanyant. Què dices? No? Aleshores, era com un pique, no? O sigui, aquest senyor no... Aleshores, això fa que, sense voler, pues vas fer una bona rehabilitació, vas arribar a ser campió d'Espanya de natació de la meva època, estamos hablando, any 85,
0: escolta,
2: 86...
0: Escolta, però té el seu mèrit, té el seu mèrit.
2: Bueno, però era campió de Catalunya i després, això agradarà molt a la gent, quan fas esport, a la Federació Catalana d'Esports s'anomenaven de minusvàlids en aquella època,
0: sí,
2: no tenia diners. Aleshores, per viatjar tenies que tenir títols per poder anar als campionats d'Espanya. Aleshores, jo deia a casa, oye, yo me voy con la federación a Sevilla. I clar, van tots amb la federació, amb els monitors, clar, jo podia anar a Sevilla i clar, per mi era com... I a més, si guanyava, doncs era campió d'Espanya, no?
1: Clar,
2: que és el que va passar. Però
0: a més,
2: això...
0: perdona una cosa, jo que he estat treballant uns quants anys al CAR de Sant Cugat, a les federacions de paralímpics hi ha molt, molt bon rotllo.
2: Sí,
0: hi ha
2: clar,
0: molt bon rotllo, eh?
2: Clar.
0: Molt.
2: Clar, perquè estàs parlant... O sigui, jo vaig descobrir el món de les persones amb discapacitat. Evidentment, el quedar-me en cadira de rodes, jo no havia conegut mai, no tenia coneixement, amb l'esport, vale? Inclús, pensa que estàs parlant d'un senyor de 23, 22, 24 anys, i clar, jo li tirava los tejos a la niña, no? O sea, había una niña que, oye, que...
0: Home, sempre ha sigut una mica lligonet.
2: Bueno, un poquito ligoncete d'estos.
0: Bueno, està bé.
2: Sí, però saps
0: home, ja després veureu la cançó que ha escollit.
2: No, però...
0: Em sembla que t'anava millor una altra, eh? Després vale. Hi en parlarem.
2: El que passa és que la resposta té gràcia, perquè, clar, ella anava en cadira, caminava, jo també, però jo no camino, no? Aleshores li vas dir, oye, tu, què tal? Dice, no, que tu eres muy cojo. ¿Cómo que tú? Tu també, dices, sí, però jo no voy en silla, i tu sí. Ah. O sigui, ho veus com és el món? El món és així.
1: Inclús,
2: vale?
1: No?
2: Inclús. O sigui, tothom veu les seves capacitats clar. I veu les seves discapacitats, vale? Hi ha moltes parelles de gent en cadira els dos, no? Ara no és fàcil. Perquè com cuines, com aixeques...
0: Però escolta'm una cosa, Enric. Una persona, per exemple, et poden dir ets discapacitat, però jo et dic una cosa, hi ha molta gent sense carnet que són més discapacitats
1: home,
0: que tu i que jo,
1: menys
0: amb tot el carinyo.
1: Tenen menys capacitats.
0: No, perquè tot és al cap.
2: Sí,
0: és voler fer
2: és
0: les coses.
2: La cadira de rodes
0: sí, bueno,
2: es veu.
0: Capacita, sí, però bueno.
2: Aquesta noia que està aquí, doncs no sé quantes cadires de rodes han vingut a l'estudi, però segur que se'n recordarà a mi, veritat?
0: Perquè home, clar, que se n'en recordarà de
2: sí,
0: tu.
2: Sí, ja. I a més, ara
1: no,
2: segur.
1: No, però pel que parles, no per la teva
2: no,
1: vida.
2: Ja, però A veure, jo tinc aquest avantatge. Jo quan estudiava la carrera d'arquitecte, el professor em deia, és que vostè no ve mai. ¿Cómo que no ve? Yo voy como todos los demás. Lo que pasa es que es veía si venia o no venia, perquè soy como la pelirroja, ¿no? ¿Está en clase o no?
0: Però, Enric, una cosa, tu per què vas ser arquitecte? Per què et vas... Perquè el pare ho era?
2: El papà era arquitecte, jo vivia, tenia despatx d'arquitectura sota de casa, ja et dic, estem parlant de l'època del 75, del 70, no? I jo vivia allò, però... Quan tens 15 anys, perquè jo vaig acabar el col·legi en 15,
1: clar, perquè no
2: en aquella època em van avançar un any, quan era més petit, i el batxiller acabava el 6è, i jo anava en classe de gent de 18 anys, però jo quan vaig néixer l'11 de setembre, a l'acabar el juny tenia 15 anys. Hi havia gent de 18 a la casa meva, no?
0: Clar.
2: Aleshores, en 15 anyets, 16, i què vols fer? I vas dir arquitecte, perquè, clar, ho vivia. No és perquè en aquell moment tingués una vocació. El que passa és que quan vaig començar la carrera, per cert, com me gustaba mucho la juerga, pues no hi va muy bien, la verdad.
0: Claro.
2: I després, quan entres a la universitat, això li agrada molt sentir-ho, que tu veus aquí de la barba, i dius, esto está acabando, no, estaba en primero.
0: Yeah.
2: I en canvi, l'altre en verbe resulta que estava acabando, claro, no? Claro. Això és la universitat, no? Que jo no és que anés molt bé. El que passa és que al quedar-me en cadira de rodes...
1: Va canviar el xip.
2: A l'any 82, per aquest virus, vaig fer la mili, perquè la mili era obligatòria en mi època. Vale? Aleshores, em va passar una cosa molt divertida. Imagina't si ho hagués fet. Que jo podia ser arquitecte o tenia uns cosins que treballaven a la IBM. Tu t'imagines que m'hagués posat a l'ordinador a la IBM a l'any 82?
0: Déu-n'hi-do, també.
2: Vale? El que passa és que no vaig programar. I aleshores m'avorria. Jo era arquitecte i m'avorria. Si arribo a programar, segurament, a lo millor estaries parlant d'un especialista en informàtica. Vale?
1: Però la vida t'ha portat a un altre lloc.
2: Després, el que va passar és que, clar, jo vaig arribar a l'escola d'arquitectura a l'any 82... Vaig començar les classes primer a l'hospital, em venien a donar classe puntualment, després a casa i després ja vaig començar a classe. Clar, l'escola d'arquitectura no estava preparada. Clar, l'escola d'arquitectura de la Diagonal no havia rampa per entrar. Jo vaig ser el primer estudiant d'arquitectura que va fer la carrera en cadira de rodes. Vale? Estem parlant d'època de Paral·lexi i Rotring. No havia ordinadors ni mòbils. És que us teniu que fer la idea de que estem parlant del segle passat.
1: No, si nosaltres també vam...
2: Ja ho sé, Rocío, allò és molt bé, però tu també.
0: Ens estem quedat així, escoltant-te bocabadades, però se'ns en va el temps. Tal dia com avui...
2: Jo em vaig trobar la necessitat de dedicar-me a aquest tema.
0: Ara parlarem de l'època de l'arquitecte... del senyor Rovira Veleta... com a arquitecte. Posem primer la cançó, perquè avui la cantant Maria Jiménez hagués fet anys. Hagués fet 76 anys.
1: Pues
0: així que, això, s'acabó.

0: m'encanta la Maria Jiménez, i a més el caràcter i la força que tenia aquesta dona.
1: Sí, havia molta força.
0: A tu t'agradava, Enric?
2: Sí, de... més de física de cantant.
0: Home, veu, perdona, de físic, l'època que estava ella de buen ver.
2: Se casó con un artista de cine.
0: Sí.
2: Que després es van separar.
0: Sí, sí, sí.
2: Però era una noia...
0: Vistosa i guapa. Bueno, igual, de l'estil de la Bàrbara Rey.
3: I tant.
2: Bueno.
0: Bueno, va. Corremos-ho. Escolta, va, explica'ns. Vas entrar a la Facultat d'Arquitectura.
2: Sí, aleshores, clar, estem parlant de que jo vaig començar la carrera, ara quedaré com molt antiguo, a l'any 75, caminando, vivia Franco es va morir al novembre, jo vaig entrar a l'octubre, recién cumplidos los 16.
0: Wow.
2: I en la meva classe havia gent de 22 casada i con hijos.
0: Claro.
2: Això és la universitat. Aleshores, et quedes en cadira als 23, que la carrera d'arquitectura, no s'assusten, quan nosaltres vam estudiar, els d'aquesta època, eren 11 anys de promedio.
0: No. O sigui, 11 anys?
2: 11 anys de promedio. O sigui,
0: mare
2: tu, normalment és una carrera de 6 anys, més el projecte final de carrera. Però no aprova quasi ningú, comptats amb una mà, màxim 2, que facin tota la carrera. O sigui,
0: Enric, tu els hi poses fàcil.
2: A més a més es fa la mili en l'època. Però el promig eren 11 anys. O sigui, tu començaves en 18 i acabes als 29. Vale?
0: Mare de Déu.
2: Bé, jo vaig fer la carrera, ja et dic, els primers anys anava una mica tarambana perquè era molt jovenet i massa mimado, hijo de arquitecto, no sabia...
0: I tenies ulls per Marías Jiménez.
2: I al quedar-me en cadira de rodes vaig descobrir que res estava preparat. O sigui, pensa que la normativa d'Espanya, la LISMI, la Ley de Integración Social de Minusos Válidos, sorpresa, és de l'any 82. I jo em vaig cadira a l'82. O sigui, sense saber-ho, la meva vida ha anat contínuament seguint la normativa. Aleshores, jo entro a treballar de coneguts, el papa era arquitecte, a la Direcció General d'Arquitectura i Habitatge, a la Generalitat, com a delineant en cadira de rodes. Imagina't. O sigui, els planos jo els tenia que dibuixar aquí, perquè jo no podia avançar, o sigui, tenia que fer-ho en horitzontal. Però ho feia, ¿vale? Estem parlant d'època que no havia ordinador ni mòbils. Era
0: tot amb
2: cartabón, paral·lex, Rotring i tirar línies, ¿vale? O sea, i si t'equivoques, rascas con la gilet.
0: La mà mullada, ¿vale?
2: Sí.
0: I
2: estem parlant de l'època que tot era manual, no era digital. Sí. Però, clar, va sortir el decret el 84. O sigui, la normativa de la Generalitat, que era una normativa que no tenia sancions, és de l'any 84, el decreto 100/84. Jo entro a treballar a la Generalitat el 85 i la Generalitat em van dir... Rubia Veleta, vostè llevarà, estudiant d'arquitectura, vostè llevarà l'accessibilitat.
0: Home, clar, que millor que tu.
2: Sí, bueno, però jo sabia, aleshores vaig conèixer tot el món de l'esport i les persones amb discapacitat, i després el món associacionisme i de la gent que havia en aquella època, que estaven tots molt, jo vaig trobar que estan molt cremats, clar, per què estaven cremats? Perquè és que no havia normativa, clar. I la gent estava molt farta de que no li fessin ni cas perquè no havia norma, no?
0: Clar.
2: I aleshores arriben. La sorpresa és que després de portar 4 o 5 anys treballant pels matins a la Generalitat i estudiant la carrera d'arquitecte per les tardes, quan jo anava per les tardes. Primer vaig fer la carrera pel matí, després per les tardes, que érem els que treballàvem habitualment, no? Era curiós, els estudiants del matí i els de la tarda es notava, no?
0: Sí.
2: Aleshores arriben els Jocs, i jo em preguntava, i qui ho portarà?
0: Els Jocs Olímpics, perquè tu vas a ser assessor.
2: I aleshores em truquen, esto es real, em truquen l'any 89, que jo... estava intentant fer oposicions per quedar-me de funcionari, que evidentment vaig suspendre, perquè el primer que vam fer quan vols ser sotjà és estudiar la Constitució.
0: Sí.
2: A un estudiant d'arquitectura, estudiar la Constitució era, era terrible, no? Perquè no eres pare de família.
0: Article.
2: Si ets pare de família, ho fas, però jo era un jove. Me dormia, ¿vale? Era horrorós. Bueno, i em van trucar si jo volia portar els Jocs. I digo, ¿cómo? Casi me caigo de la
1: silla. Home, i tant. És molt...
2: Perquè, clar, ja portava 5 anys. Ara solo llevo 43 d'arquitecto.
1: Pocs.
2: En silla. Però amb 5 anys ja era un especialista perquè no n'hi havia.
1: Clar.
2: Aleshores, ara viene una altra sorpresa que els va gustar a la gente. Quan jo vaig entrar a la divisió de Paralímpics el 2 de gener de l'any 90, l'1 de gener és festa. Paralímpics està al primer pis i es puja per escales Lo juro. Dic, no puede ser. Pues
3: en
2: això,
3: l'any
2: 90, Espanya era així.
0: Però és que això és ben bé que el sentit comú no...
2: No, però estem parlant del comitè organitzador.
3: I ningú s'havia adonat compte.
0: Però escolta'm una cosa, sense anar gaire lluny, eh? Avui en dia passen, aquestes coses.
2: Divisió de Paralímpics, al primer pis puges per escales, perquè tots els que treballaven en aquell moment, tots saltaven i caminaven,
3: clar.
2: O eren cojitos d'estos que caminen.
3: Que podien,
2: ¿vale?
3: Que podien.
2: Bueno, evidentment, a mi em van posar a la planta baixa, perquè el primer dia em van intentar pujar,
3: no va
2: estava bastant més prim que ara.
3: Ja, però un metre 80.
2: Però, claro, estamos. En resumides comptes, van arribar als Jocs i vas tindre la sort de poder assessorar a tots els companys arquitectes, que tots eren Premi FAD d'Arquitectura. Uh-huh. O sigui, els arquitectes més anomenats, Boegas, Buigas, Bofill, Itzozaki, no vas conèixer a ell, però els seus col·laboradors, uh-huh. I vas revisar el Palau Sant Jordi, l'Estadi Olímpic, tot ha de ser olímpic i paralímpic.
0: No hauràs treballat amb el, com se diu, el Calatrava?
2: El Santiago Calatrava no va estar als Jocs.
0: Ah, no però dic per si alguna vegada.
2: No he tingut la sort, però he treballat amb molts companys arquitectes. Ara sóc professor de l'Escola d'Arquitectura, sí, de la UIC Barcelona, sí, amb assignatura obligatòria d'accessibilitat. L'única Espanya, increïble, o sigui, al món hi ha poquíssimes escoles d'arquitectura que tinguin assignatura obligatòria d'accessibilitat. I si no proves, no eres arquitecte. ¿Vale?
3: Sí, ja, és jo, que ja, ¿vale? És una part del món, clar.
2: Sí, però has de ser obligatòria. Perquè la gent s'ha fet gran i cada vegada ja la gent se n'adona. Però en aquella època estem parlant de Paralímpics. No havia tanta gent gran com ara. ¿Vale? O sigui, Barcelona ha canviat, però Barcelona ara és un referent d'accessibilitat. I si no, quan viatgis, mira i veuràs que aquí tenim iguals a tot arreu, ascensors que arriben al metro, que surten al carrer, autobusos de pis baix...
3: Però
2: quan vas per l'estranger, no.
0: Bueno, però vosaltres teniu amb l'Anna Folk, no?, un postgraduat d'accessibilitat i disseny per tots?
2: Nosaltres...
0: És virtual,
2: amb
0: aquest?
2: Sí, nosaltres l'any 2000... Jo vaig entrar a la UIC l'any 2005 amb una assignatura de lliure elecció, amb un exercici que encara faig, que és ¿Quieres de visita a tu casa? ¿Vale?
3: A la
2: de todos los oyentes.
0: No.
2: Vaig en cadira de rodes i vull anar sol. ¿Puedo?
3: No, la meva no.
2: No?
0: Veus? Això...
2: Te n'adones compte la de feina que hi ha?
0: Sí, sí, però escolta'm una cosa.
2: És una passada.
0: És que el tema...
3: I la meva no, i estem parlant d'un pis que no és petit, eh?
2: Bueno.
0: No, però és que...
3: Però això, que hi ha molts pisos molt
2: bueno,
3: més petits...
2: Bueno, però és que el bo ara... és que la Vila Olímpica de Barcelona va ser la Vila Paralímpica, i no t'ho perdis, ara és el barri de Barcelona on viu més gent gran. Per què? Perquè tots els que van comprar en aquella època... Però no tenen que canviar de pis perquè va ser la Paralímpica. Ja, però no se nota. O sigui, el que nosaltres fem com a especialistes és incorporar l'accessibilitat en el disseny...
0: Sense que es noti.
2: Sense que es noti. I el que no pugui fer-ho, perquè per les circumstàncies és molt severa, s'ho pot personalitzar amb molts pocs diners, ¿vale? Tu a la barra le col·loques una toalla i tot el món se cree que és toallero, però tu i jo sabem que és barra, ¿vale? Però ho has de fer... Això és el que explico jo a classe i, a més, amb l'avantatge d'haver estat, doncs, això, porto ja 43.
0: És que, a més, et dic una cosa, no et podràs pas jubilar, eh? Perquè, vull dir,
2: no
0: d'aquí res tindrem 15 milions de persones amb més de 65 anys, que tu ja sé que deies, però, bueno, cada vegada més els baby boomers s'estan fent grans i cuidado perquè
2: bueno,
0: hi haurà problemes.
2: Sí.
0: Cada vegada vivim més
2: tots,
0: i cada vegada tenim una discapacitat. Bueno, n'hi ha que tenim totes les
2: unitats. Estem parlant de la nostra dècada. Jo vaig néixer al 58, o sigui, els que estem del 55 al 65, aquí. El que passa és que la gent, sisplau, quan tinguin que fer obres a casa seva per acondicionar casa seva, no poden anar a qualsevol... Han d'anar especialistes en accessibilitat.
0: Sí,
2: que per això som, perquè no tothom és expert. O sigui, el fet de que tothom es dediqui a la construcció no vol dir que saben, dominen els detalls. Hi ha especialistes, com el metge és del de cor i solament fa cor, i l'altre és del peu, doncs els arquitectes saben tots molt, però els experts en accessibilitat són els que ho podem fer. Per tant, quan facin comunitats de veïns o facin casa seva, el bany, la cuina, ojo a on van, perquè pel mateix preu ho poden fer igual o pitjor i després es troben. S'ho han de personalitzar.
0: I
2: això
0: després,
2: la gent
0: ha
2: de demanar.
0: De tornar-ho a refer costa més.
2: Sí, perquè, a veure, jo tinc un inconvenient després de tants anys, que ja tinc, ja ara, per sort, tinc 67 anys, 67, no? Pero, y peso 111 kilos, pero es que hago un 87. Yo es que soy un chiste, yo soy el grande de España, ¿eh? Soy grande, ¿vale? O sea, soy un tío de un 87 y 111 kilos, ¿vale? O sea, que ensenyant fa la competència, ¿no? Pero es así, bastante grandote, ¿no? Pero normalmente somos los grandes, ¿no?
0: Sí.
2: Aleshores, jo passo per portes de 70? Jo sí. Ah, sí? Sí. Ara han d'obrir més de 90 graus. Per tant, clar, quina és la solució per canviar el món? Totes les portes de 80? Ah, oye, hemos cambiado el mundo. Pues no hay manera. Y el tendero también. ¿Y se nota? No. Ah, ¿y la silla gira en una puerta de 80? Evidentemente. Y las de motor también. Ah, ¿y por qué no es fan? Porque la norma no diu y porque falta formación. Per tant, fixa't quina cosa més tonta, però que... I ara tu vas per Barcelona i també m'imagino aquí a Montserrat he vist tots els guals que van fent, però a Barcelona sobretot totes les botigues tenen rampeta. Ara se llama, esto es otro chiste muy bueno, hay rampa, plano inclinado y tobogán.
3: Claro.
2: Y todo el mundo dice rampa, ¿vale?
0: Hi ha molts tobogans,
2: perquè tenen un pendent
0: sí, que no pots.
2: Però clar,
0: que no
2: vostè camina i es pensa, no? Aleshores, no, les rampes han de ser suaus i curtes.
3: No, i ara que parlava Sara, no? Ara aquí està una rampa que és de baixada, no de pujada.
2: No, la rampa que teniu aquí clar, al costat, llavors, no de la ràdio.
0: No, del Foment.
2: És un poco tobogán. Sí.
3: Clar.
2: No volia dir el nom, tu ho has dit, jo no ho he dit.
0: No, però està bé, perquè, escolta, si es pot arreglar...
2: Es pot fer més.
0: A més, això, pensa que són... Pertany a l'Ajuntament, em sembla que és una part, tota aquesta quadrant. Llavors, posar a l'Ajuntament, se li pot dir, perquè potser dius, ostres...
2: De Molins de Rei, com tots els ajuntaments de Catalunya, tenen que tenir un pla d'accessibilitat, sí. Però el pla d'accessibilitat ara s'ha d'actualitzar en la nova normativa, que és de l'any 23. A lo millor ho tenen de l'any 95, però ja. Ara ha canviat la normativa que, i per tant s'ha d'actualitzar.
0: És que jo mirava les estadístiques, cuidado, perquè avui en dia hi ha 12 milions de persones a Espanya que viuen amb algun tipus de discapacitat,
3: sí.
0: Que conviuen amb la discapacitat. Que deixa... Clar que de discapacitats, ara tothom quan penses en discapacitat i mobilitat penses... de mobilitat, però clar, el que deies abans, hi ha cognitives,
2: hi ha sensorials, ciegos, sordos, però el que allà i tothom vol és ser gran, molt gran, eh? Viejo no, ni anciano ni broma.
3: Viejo son los trastos.
2: Vale, bueno, pues com tothom vol ser gran i tothom en aquest país meravellós no se muere nadie, perquè és que aquí la gent ja 65 ja no és la tercera edat, són los 75.
0: Jo fins al 100 no em penso morir.
2: No, però tothom, però la realitat és que estem a Catalunya i la gent als 75 comença a notar que ja s'està fent gran i la gent està arribant als 84-85, que és la quarta edat. A partir d'aquí el que dirà, no? Però tu fixa't al carrer, quan surtis, aquí a Molins de Rei, a tot arreu, si fa un bon dia a les 12, està ple de gent gran.
0: Sí.
2: I els nostres pares i els nostres avis ja no hi eren, fa temps que no hi eren. Però ara no. Aleshores, com pot ser que si tothom vol ser gran i tothom vol... Per què no s'exigeix que es compleixin aquestes normatives que afavoreixen a tothom?
0: No
2: solament a les persones amb discapacitat.
0: Escolta, en un article tu comentaves que pel turisme també afavoreix. Que sigui,
2: clar,
0: que sigui un país on
2: sigui accessible.
0: Perquè és un
2: turisme sènior. Ara ho han dit així, és turisme sènior, però jo no puc anar als hotels sol perquè sempre està malament.
0: Però a l'Alhambra ja hi pots anar, no?
2: A l'Alhambra vaig fer jo l'estudi l'any 2008, vaig fer l'estudi de viabilitat del pla d'accessibilitat. Ojo, que és patrimoni. I el patrimoni, el primer que has de fer, quan parlis amb un de patrimoni, és no me toques ni una piedra.
3: Clar.
2: No me toques, ¿vale? Aleshores es riu. Si toques algo, no. Aleshores, començarem per la pàgina web, començarem per les taquilles. Les taquilles són de patrimoni, no? Les farem accessibles. A l'Alhambra, quan vagis i a l'entrada, et recomano, hi ha una maqueta que és tàctil i que tothom toca, perquè los españoles somos tocones, no? Lo tocamos todo, ¿vale? Pues això, la gent que no veu, ho toca i també ha de tenir una part de braille. Però ha de ser una cosa el més normal. El que passa és que aquesta nova normativa, ara, la nova senyalètica del Codi d'Accessibilitat, ja no ha de ser visual, ha de ser visual i tàctil, o visual i auditiu, o tàctil i auditiu. Ha de tenir dos sentits dels tres, ¿vale? El visual, el tàctil i l'auditiu. Per què? Perquè la norma ara t'obliga. Jo per això tinc una targeta que té QR, o sigui, la meva targeta parla, té QR, té braille, la toques, evidentment la veus, i a més per darrere no està trocada, la podes escriure, què passa?
3: És una targeta d'especialista. Falta detall.
0: Ara quan li hem dit a l'Enric quina cançó volia, a veure, ell ens ha dit la de Hey de Julio Iglesias, però jo no sé si t'aniria millor Soy un truán, soy un señor, eh? Això el David ja té la de Hey, però aquí haguéssim pogut fer un change, així que escoltem-la.

0: Mira, Julius.
1: El Julito, Julito. Però a l'Enric Estic, li queda millor el soy...
0: Soy un truán,
1: soy un truán, soy un senyor, A més, ara amb la...
0: Porta el pal...
1: Amb la bufanda. Escolta'm una cosa, Enric. Ara ho estàvem parlant. Clar, el que tu dius, això és per tothom, perquè... perquè tothom pugui, ostres, estar a casa teva i sàpiguer que si algun dia et passa alguna
0: cosa... Clar, que potser jo ara si estic bé, però demà em trenco una cama.
2: No, però
0: clar, és que
2: no cal arribar a aquests nivells. O sigui, ara que s'està escoltant tota la gent, qui no va per un pas de vianants amb rampa? ¿Vale? Imagina't que ara les traiem, les rampes, i tornem a posar les vorades que havia abans. Què passa con las bicis y con toda la gente mayor?
0: Sí, els patinets.
2: Se montaría un pollo, no? Pues quan jo em vaig quedar al 82, no havia ni una rampa.
0: No, no.
2: Nada. Claro. Cero. ¿Vale? Y si havien quatre, era un tobogán y de un trocito pequeñito. Pues no, ara és tot marca tot, Molins de Rei, marca Barcelona, que és una marca de disseny, tot el pas de vianants és guampa.
0: Sí.
2: Ara, això és aquí, no a l'estranger. Sí. Tu vas a l'estranger i et trobes encara la rampeta, trosset, inclús la pinta en el logotipo de la cadira.
0: Sí.
2: Què és això? No cal. Però qui ho fa servir? Tothom.
1: Clar,
2: per
1: sí,
2: tant,
1: sí.
2: Nosaltres, com a especialistes, fem accessibilitat desapercebuda, sense cos. És a dir, quan un domina el món de la normativa i el món de l'accessibilitat i l'avantatge de ser arquitecte i l'avantatge de ser usuari, és que nosaltres, com a experts, podem fer dissenys que ningú se n'adonarà perquè està integrat en el disseny original i per això ho fem o assessorem altres companys arquitectes.
1: Clar, perquè tu tens una empresa d'assessoria.
2: Jo soc una consultoria.
1: D'una consultoria i llavors...
2: Som estudi d'arquitectura, som arquitectes, podem fer obra. Però bàsicament nosaltres el que fem és molta supervisió de projectes i supervisió d'obra. O sigui, jo vaig fer amb la Biblioteca Montserrat Abelló, que està a les Corts, per encàrrec de l'Ajuntament, vaig supervisar el projecte i l'obra, el company arquitecte, els arquitectes Ricard Fernández i Mònica Hernández, Ricard Mercader i Mònica Hernández, perdó, que eren els arquitectes que també havia contratat l'Ajuntament. Aleshores, això, lamentablement, encara no es fa suficient. És a dir, els companys arquitectes són molt bons arquitectes, ens coneixíem poc, però els coneixíem, i ells van fer el disseny de la biblioteca. Però amb el meu assessorament van millorar el disseny, perquè jo els vaig proposar coses i ells sempre són els directors de l'obra i decideixen si el que jo dic sí o ho milloren, ¿vale? Què és el que m'agrada a mi? Pues que no ho puguin millorar. Per què? Perquè és la solució. No,
0: vale?
2: Però el que mana és el director de l'obra, que és el company arquitecte. Però és bo... O sigui, per exemple, aquesta biblioteca no tenia ascensors de vidre. Ascensors de vidre? Què vol dir? Pues que si te quedas encerrado, te veo.
1: Clar.
2: I ja no tienes claustrofobia, perquè te veo.
1: I
2: a més
1: veus.
2: A més, les persones sordes poden llegir les signes. I per què no fem més ascensors de vidre? Pues perquè la normativa obliga al carrer. Fixeu-vos que els ascensors del carrer són de vidre i a casa teva hi ha els...
0: No.
2: I per què? Perquè no ho diu la normativa. Però si vostès ho demanen, té un petit plus, doncs els ascensors que siguin de vidre, sisplau. Però i si me quedo encerrado, me ven i jo me veo, no?
1: Inclús, independentment que sigui...
2: Inclús si tens a casa teva, t'has posat un ascensor, et recomano que posis un videoportero, perquè si estàs sola a casa, oye, que m'he quedat a encerrar-me i m'he a buscar, perquè és que clar, si no et pots quedar tot el cap de setmana i no ve ningú,
0: ¿vale?
2: Perquè estàs tancat a l'ascensor. Però cada vegada més, el tenir un ascensor a casa és meravellós, perquè tu tens ascensor, dice, no, jo sí.
0: Ah, es distingeix de l'altre.
2: Más dinero. Fas que les cases siguin més cares.
0: Revaloritza, clar.
2: Per tant, tothom vol ascensor, i els italianos, sobretot, que pobres estos con el patrimonio, no hi ha manera, perquè clar, patrimonio los romanos, no? Però, però tothom vol ascensor. Ara ha de ser de 6 persones. 6.
0: Sí, no?
2: Perquè els de 4 persones, la cadira de rodes no hi cap. ¿Vale? S'ha de desmuntar. Evidentment, si és una casa existent i no hi ha més coses, ja parlaríem, no? Però pensa que hi ha moltes obres de rehabilitació en què ens carguem l'escala existent per tornar a fer una altra vegada l'escala, però perquè hi càpiga l'ascensor movent. Això és moltes obres de companys arquitectes que ho estan fent, no?
0: Ja.
2: O sigui, la gent vol comoditat. I després vull banys, sisplau. El vàter és un truco que us doy gratis, eh?
0: Vinga.
2: Va. Al lado de la puerta.
1: Per...
2: ¿Por qué no hay giro? Perquè, clar, jo entro de front,
1: clar,
2: enreto les mans, em passo el vàter i me voy.
0: Clar.
2: I l'acudit és molt divertit. El vàter, que és d'izquierdas o de derechas?
0: De centro.
1: Clar.
2: Tu què vas, al vàter d'izquierdas? No, jo de derechas. Pues no es fa. Però, per què? Perquè ha d'acabar la cadira. Quan fa la cadira? 1,20 m x 70 m, la nova medida de l'arquitectura. Sí, sí, Leonardo da Vinci és impressionant, però no hi era la cadira de rodes.
0: Clar.
2: Ara la nova mesura és la cadira. Si passa la cadira, passa tothom. Però que no es noti. Per tant, 1,20 m x 70 m. Puede ser 1,10 m x 65 m, ajuste razonable. Menos no, ¿vale? Però no es té que notar. O sigui, el divertit és que tu quan vinguis a casa meva no notes res. Potser alguna rascadeta, perquè clar, el passadís està tan just que sí. La que fa allò, tinc el permís de primera, pom, i he rascat. ¿Vale? Però quan vagis a l'oficina que estem, l'oficina és estàndard i podem entrar i ho fa servir tothom. I tothom. Per tant, portes de 80, passadissos de metro, acabem de canviar el món. Gira la cadira de rodes, inclús la de motor.
1: Escolta'm una cosa, l'arquitectura, bé, i però clar, després entren els de la decoració.
2: Ah,
1: catifes, ja parlem de catifes.
2: El tema d'interiorisme, el tema de les altres... O sigui, sí, que falta tot, formació, clar, falta formació amb el món de l'arquitectura i amb el món de la construcció i amb el món de tot el que sigui dissenyar el nostre entorn. O sigui, els que fan les cadires, els que fan el mobiliari, els interioristes... No hi ha formació. Som els únics a l'Escola d'Arquitectura de la UIC Barcelona, l'única escola d'arquitectura a Espanya i de les poquíssimes del món que tinc el gust de donar classe jo, i és assignatura obligatòria. I si no proves, no eres arquitecte.
0: Hi havia
2: nosaltres fem cases per tota la vida. I la gent gran podrà viure als nostres edificis i dona igual l'edat que tinguin, i aquell que sigui tan saber, que estigui molt necessitat, pues li podrem personalitzar en 4 duros. No tindrà que cargar-se la casa com és el que passa ara. O sigui, la gent ha de demanar especialistes en accessibilitat, que n'hi han pocs, però n'hi han, perquè la gent vagi a especialistes. I no, perquè jo estic fart de veure rampes tobogan amb aquests comunitats de veïns que s'han fet una rampeta, que sale una pendiente que la majoria de la gent, com caminen, sí, però la gent quan es va fer més gran té por de relliscar. O sigui, fixa't si les rampes estan mal fetes, que la gent gran el que vol és un bon pas a mà i baixar per l'escala abans que la rampa, perquè té por de relliscar. Per què? Sí. Perquè està mal feta. Té massa pendent, no? I després, tot el tema de sensorials, a mi m'encanta, ara vamos a ligar con todos los oyentes, dice, vamos a un jardín.
1: Home, després del Julio,
2: sí,
1: tu diràs.
2: Ara tu diràs, a todos, ja veràs. Nos vamos a un jardín, ¿vale? Marta Trech.
1: Sí.
2: ¿Dónde quedamos, Marta? ¿Vamos por el sendero de flores de rosas o por el jazmín?
0: O por los lirios.
2: Claro, pero
1: el
2: huele.
1: Oloroso, pero, el oloroso.
2: Exacto. O sea, els olors, els colors... ¿Y dónde quedamos? En la fuente de la cascada que se oye el agua.
1: Claro.
2: Això és arquitectura. O incluso el ruido del follaje de los árboles, que dius ara. Pues això és arquitectura. O sigui, els olors, els colors, els sentits de l'ésser humà. O sigui, l'arquitectura...
1: Bueno, l'arquitectura ens condiciona,
2: sí, però
1: com ens comportem.
2: Accessible és l'arquitectura dels sentits de l'ésser humà.
1: Clar.
2: No solament la vista, el vista, el tacte, l'oïda, els olors... Evidentment, no pots fer molts. Això explico jo a classe, des de fa ja més de 20 anys a la UIC, i els nanos descobreixen una nova manera de fer d'arquitectura. Els materials, els colors... O sigui, vostè a vegades a casa seva té una discapacitat cognitiva o li costa recordar i perquè ha posat la flor sap que està en aquella zona o i després, ara en la pandèmia, tothom va descobrir la ventilació, si tenies balcons, si no tenies terrassa, si hi havia la llum, si no... Tot això és molt important. I, evidentment, les persones que tenim més necessitats són aquelles que tenen la mobilitat o la comunicació reduïda.
1: Enric, i l'espai.
2: Però que no es noti. No es necessita tant espai.
1: Bueno,
2: es fan
1: les
2: coses molt grans perquè la gent sap poc.
1: No
2: cal fer-ho tan gran. Ha de passar la cadira.
1: No, però ho deia pel tema de la pandèmia que deies, que ara de vegades els pisos són tan petits i conviuen diverses generacions en el mateix i dius, ostres, saps?
2: No, a mi em va agradar la pandèmia una raó, perquè, clar, bienvenido al club. Jo, és que te has quedado en casa, bienvenido al club. Los que vamos, si ya esto lo sabemos, ¿no?
1: Claro.
2: Però sobretot molts veïns que no volien l'ascensor, després d'estar al quart pis i baixar cargats com burros perquè no podien, ara tot el món queria l'ascensor. M'explico? Perquè, clar, la gent ho viu. O sigui, el drama que tenim amb el món de l'accessibilitat és que si no ho vius, no te n'adones compte. Aleshores, quan ho vius? Quan tens nens, i quan els papàs i els avis s'han fet grans.
1: Clar. O quan ho has viscut. Jo, per exemple,
2: em va quedar com... de que la casa no està preparada suficient. Bueno, doncs ves arquitectes, però que sàpiguen d'això i que els ajuntaments contractin a gent experta, perquè hi ha molts arquitectes d'estructures, altres d'instal·lacions, doncs també hi ha
1: no
2: els
1: tots
2: que
1: els arquitectes saben d'accessibilitat.
2: Tots tenen coneixements d'això, tots saben, però els detalls... els que fem les normes i els fallen els detalls. O sigui, jo no puc anar a hotels perquè m'han fet el bany adaptat, però resulta que m'han posat les dues barres fijas. Entonces, ¿cómo salto? ¿Que soy Sandokan? ¿Eh? ¿Salto les barres? No, bueno, yo no camino, ¿no? O m'han fet el vàter baix. Ha de ser un vàter de 45, 48.
1: O el plat de dutxa, que hi ha aquelles glaonetes que tampoc no entres. Que...
2: o m'han fet la mampara fixa. O sigui, és que no solament són els arquitectes, són els enginyers, són els interioristes, són els paletes, són els constructors. Tothom, els instal·ladors, el que posa a l'endoll, tothom ha de saber, i no saben suficient d'accessibilitat. Per això és necessària la consultoria i per això abogo perquè ja sigui assignatura obligatòria d'accessibilitat a totes les carreres universitàries que sigui amb el disseny de l'ésser humà.
1: Escolta, i aquí li ha de quedar clar...
2: Els hospitals, tu saps com estan els hospitals? Molt malament. Molt malament. I les residències geriàtriques, pitjor. Sí. Ara no pots tancar-les, perquè clar...
1: Tu creus que el nou clínic hi posaran alguna cosa?
2: Sí,
1: el que passa
2: és que el drama és que la gent, insisteixo, fins que no ho viu, la gent tindria que queixar-se molt més del tema de l'accessibilitat i basant-se en la normativa. Ara, la nova normativa, jo no me jubilo perquè m'agrada i perquè encara estic bé i que a més, ara viene la dècada de l'accessibilitat. La dècada. Perquè penseu que, com no se muere nadie, o sigui, dentro de 10 anys... està ple de gent gran. Jo soy el primero, ja tindré 77.
1: I continuaràs assessorant. Escolta, que se'ns acaba el programa.
2: Ja s'ha acabat la ràdio?
1: Bé, escolta'm una cosa. A veure, Enric Rovira Veleta.
2: Cullàs.
1: On et poden trobar? A part de l'Avinguda Diagonal 601, vuitena planta.
2: ¿Has visto? Delante de l'Hospital de Barcelona.
1: Això mateix.
2: En el edificio Zuri, ¿qué más quieres?
1: Sí, sí, a sobre de la...
2: Tengo la botiga debajo, hasta tengo para comer. Estem en un lloc molt bo,
1: sí.
2: Cantonada...
1: accessible.
2: Has de ser a la Diagonal. Avui en dia has vist la Diagonal. Va. Octavo piso. Con cuatro ascensores. ¿Por qué crees que fui? Porque había cuatro ascensores.
0: Pero te la jugaste, ¿eh?
2: Sí, no, quatre ascensores, i perquè quatre ascensores, si s'estropea un, el van altres tres.
1: I perquè hi ha un personal guapíssim i el tracten superbé.
0: Sí, que
2: però a part d'això, també no és barat, però bueno.
0: Bueno, perquè tu t'agrades tot la Diagonal. Veure, perquè tu ets un home de la Diagonal.
2: No, el que passa és que a part de viure la Diagonal, és bo quan facis un local o un establiment on ho poses.
0: Yo digo una cosa, siempre
2: porque un bar, por ejemplo, lo pones aquí en esta calle que hemos estado o lo pones en la calle de al lado y es lo mismo, no es lo mismo,
0: no,
2: ¿eh?
0: No,
2: ¿vale? No es lo mismo, ¿vale? Pues todo es igual. O sea, nosotros som especialistes en accessibilitat, hem fet les normes des dels jocs fins ara. Nosaltres apliquem l'accessibilitat sempre. Intentem que no es noti per a qui sigui. La Vila Olímpica va ser la Paralímpica, les instal·lacions olímpiques van ser les Paralímpiques i fent cases per tota la vida.
1: Enric,
2: és un titular.
1: Tu treballes per ajuntament, per organitzacions, per empreses, per particulars,
2: sí.
1: Per tothom.
2: Bueno, ara en aquest moment estic treballant per la Universitat Autònoma de Barcelona, per la Universitat Pompeu Fabra. Estem fent tots els campus de les universitats accessibles. M'ha vingut a buscar la caixa per fer el Casmo Caixa de Barcelona, a veure si tinc revisar-los l'accessibilitat. I també fem la cuina d'una senyora que vol que li fem accessible, els banys. Perquè jo el que quiero, señores, hagan esto, quiero ir de visita a su casa. Ah, i al bany també, si no la visita és corta. Eh?
1: Escolta'm una cosa.
2: Sí. I perquè visitis... Aquí diu que vagi al bany, el de la ràdio, perquè no puc.
1: Perquè visitis aquestes cases, et troben a la pàgina web...
2: roviraveleta.com.
1: Roviraveleta.com.
2: Però és Rovira con V, guión en medio, Veleta con B de Barcelona... .com. O sea, jo soy el Veleta, no la Veleta. Voy con B.
1: ¿Vale? Doncs vale. Ha quedat clar. Escolta, moltíssimes gràcies per ser aquí amb
2: Molins
1: nosaltres.
2: Gràcies a Molins de Rei, Ràdio Molins de Rei. M'encanta Molins de Rei.
1: Doncs au.
0: Queda senyorial.
1: I ara la copa de cava. Petonet, fins dimarts.
2: Adéu,
1: gràcies.
2: Adéu, senyors i senyores.
1: Adéu.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 8, us parla Mercè Roura. El govern espanyol ha proposat que els casos simptomàtics d'antivirus i els contactes del risc del creuer afectat que es troba a Cap Verd siguin evacuats des del país africà sense fer escala a les Illes Canàries. Segons han apuntat fons del Ministeri de Sanitat, no es descartaria fer una aturada a les illes en cas que durant el trajecte de tornada apareguessin nous casos simptomàtics. Un equip d'epidemiòlegs revisarà aquesta tarda el creuer de luxe afectat per un brot d'antivirus per determinar la ruta del vaixell. El virus ha fet 3 persones mortes a bord, un malalt crític i 3 persones possiblement infectades. Hi ha el grup 5 catalans que es troben bé. I no deixem l'àmbit de la salut. 6 de cada 10 persones amb asma greu no controla la malaltia i això els provoca una pèrdua important de qualitat de vida, tant en les activitats del dia a dia com a la feina. De fet, un alt percentatge d'afectats fan una baixa laboral almenys un cop a l'any. Per això, el Dia Mundial d'aquesta malaltia, els especialistes fan una crida a seguir els tractaments i a les administracions per protegir els més vulnerables amb la contaminació de l'aire. A Catalunya hi ha 40.000 persones que tenen asma greu i moltes, unes 360.000, pateixen la malaltia en altres fases. Escoltem Anna Sogo, de la Societat Catalana de Pneumologia.
2: Tienen poca conciencia de enfermedad crónica. El asma no se cura. Una predisposición a la inflamación bronquial ante determinados agentes, con lo cual les cuesta mucho entender que para estar bien no se puede dejar el tratamiento de golpe, ¿no? Hay gente que tiene miedo efectivamente a los efectos secundarios, piensan que los corticoides inhalados pueden pasar a la circulación sistémica y que pueden producir efectos, ¿no?, más allá del pulmón, pero esto es falso.
1: I els Mossos d'Esquadra investiguen una agressió sexual a una jove durant la celebració de la Fira d'Abril de Barcelona al Parc del Fòrum. Ho ha avançat el periòdic. Els fets van passar dissabte a les 11:50 de la nit. La unitat d'investigació del districte de Sant Martí s'ha fet càrrec del cas després que la noia hagi interposat una denúncia. La FECAC, la Federació d'Unitats Culturals Andaluses a Catalunya, que organitza l'esdeveniment, ha condemnat els fets. El Consorci d'Aigües Costa Brava Girona inverteix 4 milions d'euros en reparar els desperfectes derivats del temporal Harry a les seves instal·lacions. Un episodi que va provocar 11 avaries en els sistemes de sanejament de l'Alt i el Baix Empordà. I el distintiu peix de Llotja és el nou reconeixement que podran lluir els restaurants que consumeixen de manera habitual matèria prima de la Llotja de Vilanova i la Geltrú, una forma de reivindicar l'esforç dels restauradors que aposten per un producte de proximitat i que contribueixen al sosteniment d'aquest sector econòmic.
3: Informació local. Demà dimecres hi ha una xerrada amb motiu del Dia d'Europa, que es commemora el 9 de maig. Es parlarà d'Europa, el paper que ha de tenir davant la situació internacional. El títol de la xerrada és El pati dels grans, Europa davant d'un món hostil. En parlarà Pol Morillas, director del CIDOP, i participarà també l'alcalde de la vila, Xavi Paz. I el dijous 21 de maig hi ha una altra taula rodona, en aquest cas també per parlar d'Europa. Aquest dijous l'Aula d'Extensió Universitària continua amb el seu cicle de conferències. Han convidat a la periodista Maica Navarro. Ella col·labora a diferents mitjans de comunicació, a La Vanguardia, a TV3 i a emissores de ràdio, i parlarà dels successos, els successos al periodisme que millor retrata la vida. El dijous a 6:45 de la tarda a la Federació Obrera, un acte obert per les persones sòcies de l'Aula d'Extensió Universitària. I aquest cap de setmana torna la mostra Molí Vins Bé de Gust, 11a mostra gastronòmica, a la plaça de la Llibertat, des de divendres a les 6 de la tarda i fins diumenge a les 10 de la nit, a diferents estants, amb 11 establiments que oferiran els seus platets o tapes i també servei de bar amb begudes i també actuacions musicals durant tot el cap de setmana a la plaça de la Llibertat. Dissabte al matí el SEM organitza un intercanvi d'esqueixos a la plaça 1 d'octubre. Dissabte a partir de les 10 del matí hi haurà intercanvi de plantes i esqueixos i consells de cura i cultiu. Volen fer un espai de trobada, una comunitat per a persones interessades en aquest tema. Heu de dur esqueixos, plantes o llavors, i si ho voleu

0: Saps que Òmnium Cultural desplega per tot el país un projecte per garantir que tothom qui vulgui aprendre i practicar el català informalment tingui amb qui fer-ho? El projecte Vincles organitza grups de catalanoparlants amb aprenents que volen parlar i millorar el seu català oral per practicar-lo un o dos cops per setmana de tardor a principis d'estiu. Amb el Vincles, Òmnium vol arribar a on no arriben les classes formals de català per enfortir l'ús social de la nostra llengua mentre es creen vincles entre veïns. Apropa el català a tothom. Inscriu-te al Vincles. Vincles.omnium.cat.
1: Què passaria si mengessis només una vegada? Que al cap de poques hores començaries a sentir fatiga i mareig. Després et baixaria la pressió i la temperatura corporal. Et sentiries molt feble i perdries el coneixement. Què passa si dones sang només una vegada? Que al cap de pocs dies ens comencen a faltar glòbuls vermells. Després baixen les nostres reserves per fer transfusions. Tot seguit comencem a trobar que ens manquen plaquetes. Així no podem ajudar els malalts de càncer, ni podem atendre emergències. Necessitem que tornis a donar sang, com tu necessites tornar a menjar. Amb una vegada no n'hi ha prou. Vine a donar. Banc de sang.
2: El programa de l'Església Evangèlica, que parla de tot des d'una cosmovisió del món diferent.
3: Un programa que ens acosta a la nostra generació. Com és Déu i com s'ha apropat a nosaltres.
2: Al principi, Déu.
4: Kairós, amb Dolors Prieto i Joan Dionís. Cada dijous a 12:15 del migdia a Ràdio Molins de Rei.
5: Un gos és un compromís a llarg termini i comporta molta feina.
6: Tens raó.
5: Justament l'altre dia a l'Institut de la Nora hi van anar els agents rurals a fer una xerrada sobre el tema.
7: La decisió d'adquirir un animal de companyia s'ha de prendre de manera meditada i plantejant-se preguntes com ara: disposo de l'espai per acollir-lo? Tindré temps per cuidar-me'n correctament? Què en faré durant els caps de setmana i les vacances? Tothom qui haurà de conviure hi està d'acord? Puc fer-me càrrec de les despeses que comporta? I en cas de tenir-ne el convenciment, sempre és preferible adoptar-lo. 012, la millor resposta. Generalitat de Catalunya.
8: Us agradaria saber més sobre la història de la primera meitat del segle XX, sobre Hitler i l'Alemanya nazi, i com ells van abocar al món el major conflicte bèl·lic i el genocidi més gran mai vist? Doncs aquí intento explicar-ho també com sé.
4: El món en flames, amb Ramon Canal, cada dijous a les 10 de la nit, a Ràdio Molins de Rei.

Quan el sol jeu a la posta, els versos prenen formes distints. En tots ells hi ha una resposta, o un sentiment pell endins. El seu nom és poesia, i és l'essència del tot. La música, l'harmonia, la paraula i el ver mot. Et convido a la tendresa, a somiar ben despert, a l'autèntica riquesa i al nostre gran desconcert. És la vida i els paranys quan els dimarts cau la tarda, la paraula sense enganys, amb la vostra amiga, l'Alexandra.

0: Hola, bon vespre.
1: El sacó de sempre, el Jordi.
0: Hola, Jordi.
1: Pensava que ja no arribava a temps avui.
0: Vaja, sempre vas amb com un coet, eh?
1: No, vull dir, amb el temps que estava escrivint, que sí que escric la meva vida,
0: sí.
1: I dic, oi, si ja són un quart de deu.
0: Sí, no, sí, el programa se'ns fa curt moltes vegades, eh? Sí.
1: Molt bé el programa avui també, tot el que he escoltat fins ara, eh?
0: Sí, bé, és que dice que li ha gustat el programa. Mm. És que aquest noi no entén el català perquè fa poquet que està aquí.
1: Ho sabia i no he caigut.
0: Sí.
1: Bueno, li dius que felicites a la meva part i que segueixi amb aquesta línia.
0: Que sigues en con esta línia i que te felicita de su parte.
2: Ja, muchas gracias, moltes gràcies.
0: Moltes gràcies, ja ho he dit en català, eh?
1: Ja aprendrà, ja, perquè
0: sí.
1: El català és un idioma que també ho aprendrà, ja veuràs.
0: Jo crec que fins i tot llegarà un dia que hablaràs alguna canció, la cantaràs en català, a lo mejor.
2: Ah, sí, claro. De cantar, sí.
0: Sí?
2: Escribir, voy a respetar el idioma y no escribir demasiado rápidamente.
0: Ja. Molt bé, Jordi, doncs moltíssimes gràcies.
1: Res,
0: gràcies per trucar. Adéu, bon vespre.
1: Home, ja que no truca ningú...
0: Mira, perquè la gent és molt còmoda, escolta, i nosaltres no els podem trucar, han de ser ells que truquin.
1: Ja, jo tinc un mòbil al costat aquí d'on sí que escrivim, l'Alexandra, i per si haig de trucar o m'han de trucar i ja està.
0: Clar, és que de fet els mòbils ara és el moment d'aprofitar-los, que trucant al programa de la ràdio.
1: Sí.
0: Vinga, bueno, moltes gràcies.
1: Ja ens veurem. Adéu,
0: moltes gràcies. Tarda. Adéu, Jordi, adéu.
1: Adéu,
0: bona nit. Bé, doncs, en català sabes algo de canciones? ¿Me vas a sorprender?
2: Conozco mucha, escucho mucha música catalana.
0: ¿Pero sabes algún trocito en catalán?
2: Pero, ¿yo cantar? Nah,
0: ¿no?
2: No me voy a atrever, nah.
0: ¿No te atreves, no?
2: Así de memoria, no.
0: ¿No? Pero lo has hecho, lo has intentado.
2: Sí, pero en mi caso, no en público aún.
0: Bueno, vamos a hacer una cosa. Escuchamos el tema, el que tenemos grabado.
2: Sí, de hecho es aún más largo que el anterior.
0: Bueno, haremos una cosa, lo escuchamos, una parte, yo recito un poema, te hago otra pregunta y lo terminamos de escuchar después, ¿vale?
2: Como quieras, pues, si no iba a decir podemos poner otro, pero...
0: No, no, es igual, si ya lo tenemos a punto. ¿Cómo se llama?
2: Se llama Shit Hit the Fan.
0: Shit Hit the Fan.
2: Significa la mierda se pegó el ventilador.
0: Oh.
2: Es una expresión inglesa.
0: Y por favor.
2: Ya hecha, no la inventé.
0: Sí.
2: Es una expresión que significa cuando las cosas van mal, pero se sostienen.
0: Sí.
2: De repente algo, bueno, la mierda se pega al ventilador y hay mierda en todas las paredes. En plan, algo que...
0: Sí, sí.
2: Plan, ya las cosas
0: como algo
2: van,
0: malo que se pega.
2: Las cosas
0: ya
2: iban mal en los Estados Unidos, pero cuando ICE mató a un ciudadano, pues shit hit the fan y las cosas empezaron a acelerarse.
0: Ya, vamos a escucharla.

De Joan Maragall, l'Oda infinita. Tinc una oda començada que no puc acabar mai. Dia i nit, malendictada. Tot quan canta la ventada, tot quan brilla per l'espai. M'entonar-la ma infantesa entre insomnis d'amor pur. Decaiguda i mig malmesa, joventut, mal la represa, amb compàs molt més segur. De seguida, amb veu més forta, m'han sigut dictats nous cants, però cada any que el temps s'emporta veig una altra esparsa morta i perduts els consonants. Ja no sé com començava, ni sé com acabarà, perquè tinc la pensa esclava d'una força que s'esbrava dictant-me-la sense parar. I així sempre, a l'aventura, sense saber si lliga o no, va enllaçant la mà insegura, crit de goig, plany d'amargura, himnes d'alta duració. Sols desitjo, per ma glòria, que si algú aquesta oda sap, el moment en què jo mora, me la digui de memòria, mot per mot, de cap a cap. Me la digui a cau d'orella, esbrinant-me fil per fil, de la ignota meravella que la vida ens aparella, el teixit fem i subtil. I sabré si en lo que penses, o poeta extasiat, hi ha un ressò de les cadences de l'ocell d'ales immenses que nia en l'eternitat.

so només us volia recordar que me'n descuidava i és pel dia 10. Recordem novament l'actuació que ens varen parlar la Sandra Valverde i en Guillem Prat del grup El Tastet de Gospel, el dia 10 de maig a les 6 de la tarda al Teatre de Manlleu. Serà un espectacle fabulós. Més de 50 veus, sobretot, recordeu, perquè ja no ho podrem repetir més. El Tastet de Gospel, amb la Sandra Valverde i el Guillem Prat a la direcció, el dia 10 de maig a les 6 de la tarda al Teatre de Manlleu. Moltes gràcies i bona nit.

0: Molt bon dia, benvingudes i benvinguts a Ràdio Molins de Rei, al programa Kairos de l'Església Evangèlica. El control tècnic, Eli Arjona, i qui us parla és en Joan Dionís. Avui l'entrevistada és la nostra conductora habitual, la Dolors Prieto. Molt bon dia, Dolors.
1: Hola, què tal, Joan? Bon dia.
0: I avui ens porta un programa de la casa, que ja és el cinquè capítol de la meravellosa sèrie, a la qual li donem la benvinguda a Trobades amb Jesús. Gràcies per acompanyar-nos un cop més.
1: En aquesta minissèrie radiofònica estem descobrint qui és Jesús de Natzaret i per què la seva figura continua interpel·lant-nos avui. En el programa anterior vam veure les preguntes que fa Jesús als deixebles. Què diu la gent de mi? I vosaltres què dieu qui sóc? Pere va confessar: tu ets el Messies, el fill del Déu viu.
0: I avui continuarem avançant en aquest camí, perquè Jesús mai deixa indiferent.
1: Jesús va ser un punt d'inflexió, polaritzava la societat, o bé creies o el rebutjaves. En els evangelis llegim miracles, observem la manera d'ensenyar, la pedagogia que utilitzava, les paraules i els seus actes. Però en els evangelis no està tot recollit, només tenim una petita part. Joan ens diu en el capítol 21, verset 25...
0: Sí, Joan l'evangelista, no Joan de Molins de Rei.
1: Exacte.
0: Jesús va fer encara moltes altres coses, i si algú volgués escriure-les una per una, em sembla que els llibres que es podrien escriure no cabrien en el món sencer.
1: Ara bé, cal reconèixer que no és gens fàcil trobar una trobada cara a cara amb Jesús de Natzaret. Joan, l'evangelista, ens diu que moltes vegades fugim d'ell perquè és llum, i la llum posa de manifest la pols, la brutícia, evidencia el que fem, el que pensem i el que sentim, i això no sempre ens agrada. Ho amaguem, li donem la volta, sovint ens fa vergonya, i la vergonya ha estat definida com tenir consciència de no ser el tipus de persona que hauríem de ser.
0: Ens presentes avui dos blocs a considerar. Quin és el primer?
1: Doncs mira, el primer és Jesús i les necessitats humanes. Això serà el bloc primer. Uh-huh. Avui veurem com Jesús es troba amb persones, no una persona, sinó moltes persones, que patien. I el text base que utilitzarem serà Mateu 4, versets del 23 al 25.
0: Jesús recorria tot Galilea, ensenyant a les sinagogues, anunciant la bona nova del regne i guarint entre els pobles malalties i xacres de tota mena. La seva anomenada es va escampar per tot Síria. Li portaven tots els que estaven malalts, els afectats per diverses malalties i sofriments, endimoniats, epilèptics i paralítics, i ell els curava. I el va seguir molta gent de Galilea, i la Decàpolis, de Jerusalem, de Judea i de l'altra banda del Jordà.
1: Què veiem en aquest text? Que Jesús caminava, ensenyava, anunciava i guaria la gent. I, en conseqüència, la fama de Jesús s'havia estès per totes les regions pròximes a Galilea, que és la zona nord d'Israel.
0: Bàsicament, la gent sortia al seu encontre perquè els guarís.
1: Doncs sí, restablia la salut a les persones, feia desaparèixer una malaltia o una ferida o una malformació, guaria tot tipus de malalties i fins i tot possessions demoníaques. Val la pena esmentar que Mateu fa una distinció entre epilèptics i endimoniats. Uh-huh. Ho comento perquè, contràriament al que algunes persones actualment creuen, que els antics confonien malalties mentals amb possessions del diable, i no. Aquí veiem com Mateu fa una distinció explícita. Es considerava una possessió quan un esperit maligne prenia el control d'un individu i actuava i parlava a través d'ell, independentment de la seva consciència i voluntat. Sens dubte, la notícia es va estendre per tota la regió i els habitants de les zones veïnes de Síria i Decàpolis, que eren població no jueva, van portar a Jesús persones que sofrien tot tipus de malaltia o que estaven endimoniades. Els va curar, ministrar a tots ells. Tant si eren religiosos, marginats, tots trobaven en Jesús algú que els mirava com a persones completes. Avui és el que alguns teòlegs dirien missió integral. I és que Jesús practicava un ministeri integral. Jesús no separava l'espiritual del quotidià. No deia: primer arreglem l'ànima i després ja veurem el cos, Jesús estimava les persones en totes les seves dimensions: espiritual, emocional, relacional i física.
0: En resum, què és el que feia Jesús?
1: Doncs sanava persones malaltes, alliberava del sofriment físic, restaurava persones oprimides espiritualment, i Mateu ens explica que a més accedia a les sinagogues i pregonava la bona notícia del regne de Déu. Cada persona va rebre de Jesús allò que necessitava. Alguns van escoltar la bona notícia del regne de Déu, que no és altra cosa que reconcilieu-vos amb Déu. Uns altres, no obstant això, van ser guarits de malalties, curats de les seves paràlisi i alliberats de la seva opressió espiritual. També aquests van rebre allò que buscaven i necessitaven. Cada persona va rebre allò que necessitava de Jesús. Ministrava segons la seva necessitat real. L'impacte de Jesús, com podem veure, va ser sonor i extensiu als pobles del voltant. Què hi ha a la història de la humanitat que hagi impactat tant com Jesús? Estem ara en el segle XXI i avui en dia parlem d'ell.
0: Mm-hmm. I quina aplicació té per nosaltres aquest bloc de Jesús i les necessitats humanes?
1: Doncs hi ha dues aplicacions importants. Jesús ens explica la seva missió, reconciliar-nos amb Déu, i l'ésser humà té una necessitat vital de relació amb el Creador, però decideix ignorar-la o substituir-la. En segon lloc, el passatge que hem vist de Mateu ens parla d'una cosa especialment bonica. Hi ha persones que li portaven tots els que estaven malalts. És un exemple pràctic d'estimar el pròxim. Estàs malalt? Vine, jo t'hi porto. És una lliçó que podem aprendre. Reconcilieu-vos amb Déu i portem a persones que pateixen a Jesús. Ell encara avui ens diu el que llegim a Mateu 11, verset 28.
0: Veniu a mi tots els que esteu cansats i afaixugats, i jo us faré reposar. Escoltem Venid a mi, del Cor Gospel de Barcelona.

0: Anem al segon bloc, la trobada que produeix alliberament. Trobarem el text base a Lluc, capítol 4, versets del 31 al 37.
1: Després, Jesús va baixar a Cafarnaum, població de Galilea, i els dissabtes hi ensenyava. La gent estava admirada de la seva doctrina, perquè parlava amb autoritat. En aquella sinagoga hi havia un home posseït d'un dimoni, un esperit maligne, que es posà a cridar amb tota la força. Ah, per què et fiques a nosaltres, Jesús de Natzaret? Has vingut a destruir-nos? Ja sé prou qui ets, el Sant de Déu. Però Jesús el va increpar dient, calla, i surt aquest home. Llavors el dimoni el llançà al mig i en va sortir sense fer-li cap mal. Tots quedaran molt sorpresos i comentaven entre ells, què és tot això? Dona ordres amb autoritat i empodera els esperits malignes i els fa sortir. I la seva fama s'escampava per tots els indrets d'aquella regió.
0: La idea principal d'aquest segon bloc i d'aquesta trobada amb Jesús és que produeix alliberament. Ens situem a Cafarnaum, ciutat a la vora del llac de Tiberiades o Mar de Galilea, i en el programa de 24 hores amb Jesús dels quatre apòstols ja vam veure aquesta escena, però avui posem el zoom en la persona endimoniada. És dissabte, dia de repòs. Jesús està a la sinagoga ensenyant, fet que ens dona pistes de que tenia una certa reputació com a mestre. Per això li deien rabí. I el van convidar a llegir i a parlar. I aquí passa una cosa sorprenent. Una persona dominada per un esperit maligne, l'esperit maligne parla, es manifesta. Aquesta situació no és única. En els evangèlics es produeixen més situacions com aquesta i acostuma a tenir el mateix patró. 1. El dimoni o esperit maligne reconeix la identitat de Jesús. 2. Es defensa davant de Jesús i reconeix l'autoritat. I 3. Esdevé l'exorcisme en si mateix o l'expulsió del dimoni. Com ho fa? Doncs veiem que Jesús dona un ordre, el dimoni obeeix i finalment s'observen els efectes. Surt, la persona és alliberada i els espectadors són testimonis del succés. Jesús no entra en un diàleg o en una conversa amb el maligne, no dramatitza. Amb autoritat allibera aquella persona. El resultat és clar. Algú que estava esclavitzat queda lliure, alliberat. Aquella persona alliberada li va canviar la qualitat de vida i cerimonialment va passar de la impuresa a la neteja. Però no només ell queda impactat. Tots els presents es pregunten qui és aquest que parla amb autoritat i fins i tot els esperits l'obeeixen? Aquesta trobada també va produir un impacte en la vida d'aquells que van observar l'alliberament. La combinació de les meravelles que Jesús duia a terme juntament amb la qualitat del seu ensenyament va produir un profund impacte en les persones que es trobaven en la sinagoga aquell dissabte, aquell dia de repòs. Els evangelistes mostren que hi havia una, entre l'audiència, una barreja de temor i d'interrogació sobre la identitat de Jesús.
1: Però aleshores, la possessió diabòlica és un mite, una llegenda o una realitat?
0: Doncs mira, per respondre a aquesta pregunta he cercat l'opinió d'un expert, és metge psiquiatre, té molta experiència mèdica i gran coneixedor de les escriptures, és el doctor Pablo Martínez Vila. Té conferències que es poden escoltar i respon a aquesta pregunta que fas de la manera següent. I diu Pablo Martínez, l'escriptor anglès C.C. Lewis, en el seu llibre Cartes del diable al seu nebot, un diable novell, en el pròleg diu: hi ha dos errors idèntics i oposats en els quals pot incórrer la nostra raça. 1. No creure en l'existència diabòlica. I l'altre és creure, però amb un sentiment malaltís gairebé neuròtic d'aprensió. Els dimonis se senten complaguts amb tots dos errors. En els nostres dies, diu el doctor Pablo Martínez, aquesta idea és rebutjada perquè és considerada una superstició. La possessió diabòlica, diuen, és una forma primitiva del raonament. Vivim en un context social que més o menys diu L'únic camí per arribar a la veritat és el camí científic. La possessió diabòlica era acceptable en l'edat mitjana, en els temps de Jesús, o en el segle XIX, que veien bruixes i dimonis per tot arreu i es cremaven a dojo en un abús autèntic. Però aquest pensament màgic primitiu ha progressat i ha estat substituït per un pensament racional, lògic, modern, científic, que això és senyal de maduresa. Creure en miracles, incloent els exorcismes, és senyal de primitivisme i de superstició. Creure en una sola categoria de pensament, no, un pensament únic, que ha evolucionat d'una manera vertical, és donar mostres d'un entossudiment mental que ens hauria de fer pensar. Les categories de pensament són diverses i no són excloents, sinó complementàries entre si. Un científic pot ser creient en Déu i al mateix temps pot creure en miracles. Hi ha un estudi fet als metges l'any 2010 i només un 9% no creu en els miracles. El 55% han observat almenys un en la seva vida professional. Hem vist a grans trets què opina la nostra societat al respecte. La Bíblia, en el text que veiem avui, és un fet. Hi havia possessió diabòlica. I un gran nombre de persones van ser testimonis i no eren seguidors de Jesús, alguns. Però també els deixebles van deixar escrits el que havien vist amb els seus ulls.
1: Sí, a la segona carta de Pere, capítol 1, verset 16, diu: «Us vam fer conèixer la vinguda poderosa del nostre Senyor Jesucrist, no pas basant-nos en faules hàbilment teixides, sinó després d'haver contemplat la seva grandesa amb els nostres propis ulls».
0: I a primera de Joan, capítol 1, verset 3, diu: «A vosaltres, doncs, us denunciem allò que hem vist i sentit, perquè també vosaltres tingueu comunió amb nosaltres, que estem en comunió amb el Pare i amb el seu fill Jesucrist».
1: L'Evangeli de Mateu, capítol 8, verset 16, diu: «Al vespre li van portar molts endimoniats. Jesús va treure els esperits malignes només amb la seva paraula i va curar tots els malalts».
0: Jesús coneixia els grups de malalties. Sempre s'empreen verbs diferents. Treure, en el cas dels esperits malignes, o curar, en el cas de les malalties. I llegim a Marc 1:32-34.
1: «Al vespre, quan el sol s'havia post, li anaven portant tots els malalts i els endimoniats. Tota la població s'havia plegat davant la porta. Ell va curar molts malalts que patien diverses malalties. També va treure molts dimonis i no els deixava parlar, perquè sabien qui era».
0: També és curiós la manera de guarir malalties. Habitualment, Jesús utilitzava les mans i en treure els dimonis donava ordres, i els dimonis l'obeïen. Què ens diu a nosaltres això avui? Pablo Martínez Vila diu que fa algunes consideracions i diu la primera consideració: confessar que és excepcional veure possessions demoníaques en el nostre món occidental. No estem negant que existeixi, i ell recomana escepticisme reverent davant de tants suposats casos de possessió demoníaca. Diu el Pablo que hi ha casos amb relativa freqüència quan l'església cristiana és més jove. Per exemple, a l'Àfrica, els que viuen allí donen testimoniatge de casos clàssics de possessió. La segona consideració: el diable és un ésser summament intel·ligent i canvia la seva estratègia amb l'evolució dels temps, amb una meta: tenir èxit, tenir eficàcia, i els evangèlics ens alerten i ens diuen a Mateu 12:43-45.
1: L'esperit maligne, quan surt d'un home, vaga pels llocs erns buscant repòs, però no en troba. Aleshores es diu: me'n tornaré a casa meva d'on he sortit. I arriba i la troba desocupada, escombrada i endreçada. Llavors se'n va buscar altres 7 esperits pitjors que ell. Entren en aquell home i s'hi queden. Al final, l'estat d'aquell home és pitjor que abans. Així passarà amb la gent d'aquesta generació. Aquesta generació dolenta. L'esperit immun surt, camina i torna després amb 7 esperits pitjors que els que havia tingut abans.
0: Potser en la nostra societat avui estem en aquesta situació que acaba de llegir el Joan, situació segona. Hem acabat a la manera antiga i l'esperit maligne ha canviat i ha tornat en 7 de pitjors. En ple segle XXI hi ha possessió demoníaca més sutil i més refinades. I no és de sorprendre aquest afalac. la moixaina de Satanàs és més sagaç. No oblidem que es disfressa com àngel de llum, diu Pau als Corintis. I què passa en els nostres dies? Han tornat set dimonis pitjors, pitjors esperits malignes? Veiem el que està passant en els nostres dies. Les tortures més aterridores les coneixem. Per exemple, en els camps de concentració nazi, la utilització d'armes químiques, l'ús de tractaments psiquiàtrics per fer submissions als dissidents en els camps de concentració, l'extermini de cristians a molts països avui, per no parlar de com està la situació mundial en aquests dies. No es pot negar que el maligne existeix i s'ha multiplicat. El text ens avisa: així passarà amb la gent d'aquesta generació dolenta. L'esperit immun surt, camina i torna després amb set esperits pitjors que els que havia tingut abans.
1: Arribats aquí, podem preguntar-nos: estem tots exposats a la possessió diabòlica?
0: El text ens diu que és condició que hi hagi una casa desocupada. El maligne dolent difícilment pot entrar i molt menys ocupar quan hi ha un resident. Si l'Esperit Sant és en aquesta casa, la casa no està desocupada, no pot entrar. I podem estar segurs perquè ens ho diu la paraula de Déu a l'Evangeli de Joan 10, 27 al 29.
1: Les meves ovelles escolten la meva veu. Jo les conec i elles em segueixen. Jo els dono vida eterna. Mai no es perdran i ningú no me les arrencarà de les mans. Allò que el Pare m'ha donat val més que tot, i ningú no podrà arrencar res de les mans del meu Pare.
0: Hem respost a la teva pregunta, la possessió diabòlica, mite, llegenda o realitat. Un parèntesi una mica llarg, que ens diu a nosaltres aquesta trobada alliberadora. La Bíblia diu que tots els éssers humans som esclaus del pecat, no som lliures. El pecat ens té presoners i Jesús ens ofereix dos tipus d'alliberament. Un alliberament legal, quan acceptem a Jesús com a Senyor i Salvador, ja no som esclaus, com diu la primera carta de Pere, capítol 1.
1: Sabeu que heu estat alliberats de la manera absurda de viure que havíeu heretat dels vostres pares. No amb res de corruptible, com la plata o l'or, sinó amb la sang preciosa de Crist, anyell sense tara ni defecte. Des d'abans de crear el món, Déu ja l'havia predestinat. Ara, a la fi dels temps, l'ha manifestat a favor vostre. Per ell, vosaltres creieu en Déu, que l'ha ressuscitat d'entre els morts i l'ha donat la glòria. Per això teniu posades en Déu la fe i l'esperança.
0: L'alliberament pràctic. Aprenem a viure cada dia com a persones lliures i l'Esperit de Déu ens acompanya per guiar-nos en aquest nou camí. I també hem d'aprendre a viure cada dia com a persones lliures. I això no és fàcil. No estem sols en aquest camí. L'Esperit Sant ens ajuda, és la seva competència, és la seva missió, és consolador, ens condueix a la veritat, ens convenç de pecat i de judici. És un segell que garanteix que som propietat de Déu. Però, i que aquest esperit produeix uns fruits com l'amor, el goig, la pau, la paciència, la benevolència, la bondat, la fidelitat, la dolcesa, el domini d'un mateix. En resum, la trobada d'una persona amb Jesús produeix llibertat i alliberament. I Jesús continua apropant-se a nosaltres per donar-nos vida i vol donar-nos llibertat. Escoltem ara una cançó de Marcos Vidal, Libérame.

0: Moltes gràcies, Dolors, per aquest nou programa.
1: De res.
0: A veure, quan serà el següent?
1: Doncs el proper mes.
0: El proper mes, que meravella. Doncs recordem que l'Església Evangèlica es troba al carrer Joan Maragall número 6 i és oberta els diumenges al matí, a les 10 i a les escoles dominicals, i a les 11 tenim el culte amb lloança i la predicació de l'Evangeli. Els dimecres a les 7 de la tarda tenim l'estudi bíblic i d'oració. Els divendres tenim una taula als encants amb bíblies i literatura de 10 fins 2 quarts d'una del matí. El dissabte l'esplai el tenim a les 11 per infants i preadolescents, que es troba al gimnàs de l'escola Madurell, i l'activitat és gratuïta. Si ens escolteu des del Papiol, us informem que els dilluns tenim un club d'estudi bíblic a la Biblioteca Valentí Almirall a les 6 de la tarda, que és una activitat quinzenal. Podeu posar-vos en contacte amb la biblioteca o bé amb nosaltres. I per qualsevol comentari, suggeriment, ens podeu escriure al correu kairos@evangelicamolins.org. Que el Senyor us beneixi i fins la setmana vinent.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona nit, són les 10, us parla Mercè Roura. Tres persones sospitoses d'estar contagiades d'antivirus al creuer afectat que es troba a Cap Verd seran evacuades les properes hores. Segons un comunicat de l'empresa, l'evacuació dels tres passatgers es farà cap als Països Baixos amb avions especialitzats que es troben en ruta cap a Cap Verd a hores d'ara. Són dos casos simptomàtics que aniran als Països Baixos i un contacte d'alt risc que passarà quarantena a Alemanya. El Ministeri de Sanitat diu que l'escala Canàries només estaria justificada si apareix en nous casos en el trajecte. El virus ha fet 3 morts a bord, un malalt crític i 3 persones que possiblement estan infectades. Al vaixell hi ha 5 catalans que de moment es troben bé. I el grup Aràbic ha demanat a la seva regidora, Elisenda Carrera, que desmenteixi els rumors que apunten que és un fitxatge per Aliança Catalana. El cap de llista d'Aràbic, Xavier Ferrés, ha explicat que el partit ha perdut la confiança de la regidora amb qui forma tàndem a l'Ajuntament. Si Elisenda Carrera no aclareix la seva vinculació amb el partit Oriols, és qüestió de dies que Aràbic li demani que surti del govern municipal i passi a ser regidora no adscrita. Els membres d'Aràbic esperaven avui la presència de Carrera a la roda de premsa que han convocat precisament per desmentir els rumors. Ella, però, no s'hi ha presentat.
2: Justament, encara que sigui paradoxal, per donar-li aquesta oportunitat d'or de dir escolta, estem amb els mitjans i tu dius que no passa res. I a partir d'aquí ens fem una foto i ets de les nostres. Ella volíem que estés aquí i ella no està aquí. Vostès poden interpretar una mica què vol dir que no sigui aquí. En cap moment ens ha dit res ni a nosaltres ni a ningú del partit.
1: I el govern ha obert la licitació de 59 solars a 40 municipis amb capacitat per a gairebé 800 habitatges protegits. Simplificarà els tràmits per afavorir empreses petites, cooperatives d'habitatge i autopromoció. Formarà part del pla de 50.000 habitatges per ampliar el parc públic fins al 2030 a municipis com Colera, l'Alt Empordà, Alcover o Taradell. Es tracta de pobles petits. Precisament el Consell Assessor de la Rambla proposa un pla d'habitatge específic i transformar antics hotels i edificis buits en habitatges socials. El Consell aposta per prioritzar la recuperació de residents i dinamitzar l'espai com a eix cultural. De fet, l'òrgan adscrit a l'alcaldia de Barcelona opina que cal apostar per la Rambla com a eix cultural i que això pot impulsar que la gent vagi a viure i reforci així l'eix residencial. I les Borges Blanques acollirà el primer Festival Internacional de Cinema Polític i de Pensament de Catalunya. Es tracta del Festival Veus. En total hi haurà 4 seccions amb 3.000 euros de premis. Es farà del 26 al 29 de novembre a la capital de les Garrigues.

0: Saps que Òmnium Cultural desplega per tot el país un projecte per garantir que tothom qui vulgui aprendre i practicar el català informalment tingui amb qui fer-ho?
1: Apunta't als vincles perquè visc en un entorn molt castellà i em resulta molt encara difícil parlar el català amb fluïdesa.
0: El projecte Vincles organitza grups de catalanoparlants amb aprenents que volen parlar i millorar el seu català oral per practicar-lo un o dos cops per setmana de tardor a principis d'estiu.
2: El Vincles per mi és molt important perquè aprendre la llengua d'aquesta ciutat, d'aquesta comunitat.
0: Amb el Vincles, Òmnium vol arribar a on no arriben les classes formals de català, per enfortir l'ús social de la nostra llengua, mentre es creen vincles entre veïns.
3: És dedicar-hi una hora a la setmana, però el resultat és molt més que el que pensem.
0: Apropa el català a tothom. Inscriu-te al Vincles. vincles.omnium.cat.
4: Això de buscar un pis de lloguer és una feinada. Preus que mai saps si estan ajustats i tot de paraules tècniques que no entenc.
5: I si truquem al 012? La Marta em va dir que ja ho va fer i la van informar de tot. Les zones de mercat residencial tensat, l'índex de referència del preu del lloguer, com reclamar si no es compleix la llei...
4: Doncs truquem ara mateix.
0: Si tens dubtes sobre la regulació dels preus del lloguer, entra a habitatge.gencat.cat/preus-lloguer i accedeix a l'apartat Preguntes freqüents. 012, la millor resposta. Generalitat de Catalunya.
6: Vols estar al dia de l'actualitat més Rainbow?
7: Notícies, música, cultura, celebritats. Posa't al dia amb nosaltres de tot allò que succeeix a la comunitat LGTBIQ+.
6: A més de tots els temes superactuals que afecten el col·lectiu, podràs assabentar-te de curiositats, dades històriques i d'altres informacions fascinants.
7: Entre tots, podem construir una societat més tolerant i inclusiva. I per què no? Podem fer-ho d'una manera entretinguda i divertida aquí, a casa, a Ràdio Molins.
6: Així que no t'ho pensis. T'esperem a la ràdio teva cada setmana. I si vols, deixa'ns els teus comentaris i peticions al nostre perfil d'Instagram. Fins aviat!
8: Ona Rainbow, amb Helena Peiro i Mari Marcos. Els dimecres a 12:15 del migdia a Ràdio Molins de Rei.
9: Aquesta marmelada és boníssima.
10: La noia que les prepara va començar fent-les a casa. I ara ja té obrador, botiga i pàgina web.
9: I com s'ho ha fet?
10: Amb una

0: serviran de guia per afrontar moments de dificultat i conflicte. També ens obriran la mirada per gaudir d'allò essencial que realment ens omple i ens satisfà.
1: El misteri de la vida, amb Sílvia Moros, els dijous de 6 a 7 de la tarda a Ràdio Molins de Rei.
2: Tens dret a viure sense angoixa, sense culpa, sense vergonya. Nova unitat dels Mossos d'Esquadra contra les agressions sexuals. La por canvia de bàndol. Protegim la víctima. Perseguim l'agressor. Generalitat de Catalunya, sempre endavant.

dia i benvinguts a Highway 61. Comença aquí el nostre programa per aquesta setmana i tot seguit el que farem és presentar-vos els continguts que hem preparat per tots vosaltres. Doncs bé, començarem presentant tota una sèrie de novetats discogràfiques. Tindrem el clàssic, després una selecció musical de l'estil del Highway. En Roger ens traslladarà fins al 1910 amb el Fem Memòria. I per últim el que farem és el repàs de la llista dels 25 millors àlbums del moment d'aquest mes de maig. Doncs bé, començarem ja amb la primera de les novetats discogràfiques, que en aquesta ocasió va càrrec de cançó, ja que el Beck ha tret cançó nova que es diu Red Lonesome.

i aquí en el Highway 61 que t'estem presentant el més nou dels Boogie Bees amb aquest àlbum que es diu Don't Be So Mean. Estem escoltant aquesta cançó que es diu Going Down South, on van acompanyats del Pablo Van de Poel. I tot seguit, més novetats discogràfiques. Tot seguit us deixem amb els Brown Horse Total Dive, aquest àlbum que es diu Brown Horse, i us deixarem amb la cançó que es diu Loose Music.

i aquí en el Highway 61 que estem escoltant el més nou de Johnny Blue Skies and the Dark Clouds, i abans conegut com Sturgill Simpson, que acaba de publicar aquest àlbum que es diu Mooting After Midnight. Estem escoltant aquesta cançó que es diu Situation, i tot seguit us deixarem amb la cançó que ha publicat el Jack White que es diu God and the Broken Ribs.

Doncs la darrera de les novetats discogràfiques que us presentem per aquesta setmana és aquesta que protagonitza el Jack White amb aquesta cançó que ha tret que es diu God and the Broken Ribs. Tot seguit us deixarem amb el clàssic que aquesta setmana el dedicarem al Traffic perquè fa uns dies ens va deixar el Dave Mason, el que fou guitarrista i fundador d'aquesta banda. Doncs tot seguit us deixem amb aquesta cançó que es diu Empty Pages.

i només aquí, en el Highway 61, escoltaràs música com la que et posem en el nostre programa Brain Cop and the Fixings i aquest Ain't Rocket in a While, i tot seguit us deixarem amb la bona companyia dels The Rolling Stones i aquest Driving Me Too Hard.

Benvinguts a 1910. Fem memòria, us informarà avui sobre els fets històrics, efemèrides i d'altres notícies, incloses les culturals o esportives com la canseta l'any. L'1 de gener a Buenos Aires, a l'Argentina, es funda el Club Atlético Vélez Sarsfield. El dia 6, els governs d'Argentina i Uruguai signen un protocol referent a les aigües del riu de la Plata. El dia 7, el pilot francès Hubert Latham és el primer en superar els 1.000 metres d'alçada. El 13 de gener, a la ciutat de Nova York, neix la radiodifusió pública. La primera emissió de ràdio pública va ser la interpretació en viu des del Metropolitan Opera House d'àries de les obres de Pagliacci, de León Caballo, i Cavalleria Rusticana, de Masagni, cantades per el tenor Enrico Caruso. El dia 23, a París, es van inundar 500 hectàrees, afectant a 150.000 persones i negant zones com Notre-Dame, els Camps Elisis i la Torre Eiffel. En el pont d'Austerlitz, l'aigua va arribar a una alçada de 8,62 metres. El dia 28, la província iraniana de Luristan, un terratrèmol causa la mort a més de 5.000 persones. Al febrer, el dia 7, Bèlgica, Gran Bretanya i Alemanya marquen les fronteres entre les seves respectives colònies, el Congo, Uganda i l'Àfrica Oriental. El mateix dia, el rei Eduard VII d'Anglaterra arriba en visita imperial a París. El dia 8, William Boyce funda els Boy Scouts de Amèrica. El 9, després de la caiguda del govern liberal, Alfons XIII encarrega a José Canalejas, partidari de la democratització i del reformisme social, la formació d'un nou gabinet. El dia següent, el mateix Canalejas ocupa la primera vegada la presidència del Consell de Ministres. El dia 10 s'inaugura el servei d'autobusos per unir Carinyena, Osca i Fraga. A l'11 de febrer, a Barcelona, s'inicien proves amb un avió Blériot amb motor d'ençani de 25 cavalls, propietat de Mario García Capes. El 13, a Canton, Xina, 6.000 soldats instituïts per oficials estrangers es rebel·len i segueixen la ciutat. El mateix dia 13, a Romania, es funda el Partit Socialdemòcrata. I el 14, 50.000 manifestants demanen a Berlín un sistema electoral lliure, igualitari i directe i secret per Prússia. El dia 19 de febrer, Alemanya, Itàlia i Suïssa signen l'acord sobre el ferrocarril del Sant Gotard. A Suïssa li pertoca construir la línia del port de muntanya. El mateix dia a Manchester s'inaugura l'estadi de l'Old Trafford. El 20 de febrer, Boutros Ghali, el primer ministre nadiu d'Egipte, és assassinat. El 21 de febrer, mentre Espanya el rei Alfons XIII signa un decret d'indult per la majoria dels condemnats pels successos de la Setmana Tràgica de Barcelona, a Reading, Connecticut, mor Samuel Langston Clemens, l'escriptor nord-americà conegut com a Mark Twain. L'1 de març a Madrid, l'Institut Nacional de Previsió presenta el projecte d'assegurances per a obrers. El 3 es fan públics els primers èxits en el tractament de la sífilis amb salvarsan, un medicament desenvolupat per al seròleg alemany Paul Henrichs i el seu col·laborador japonès Sakajiro Hata. El 5 de març, a Albània, esclata un aixecament contra el domini otomà. El 8, a França, Raimon de la Roche s'atorga la llicència de pilot número 36 de la Federació Aeronàutica Internacional, convertint-se en la primera dona autoritzada per volar en avió. El 10 de març, la Xina declara il·legal l'esclavitud. El 18, s'estrena la primera versió filmada de Frankenstein, de Mary Shelley, considerada com la primera pel·lícula de terror. El 23 de març, a Espanya, el govern autoritza els vehicles a circular en determinades poblacions, durant les festivitats religioses de dijous i divendres sant. El mateix dia, com un acte de denúncia a la solució política a la que es veuen sotmeses les dones, les feministes canàries presenten la seva candidatura per a les eleccions, tot i saber que no seran elegides. El dia 28 de març, un hidroavió creat per l'enginyer francès Henri Fabre s'enlaira la primera vegada a Martigues, França. El 2 d'abril, a Espanya neix l'aviació militar i es substitueix la Confederació Regional de Treballadors de Catalunya, una alternativa sindical que deriva dels fets de la Setmana Tràgica. El 5 d'abril s'inaugura a l'Argentina el Trasandino Railway, un tren de muntanya en part utilitzant el sistema ABT de cremallera que uneix en un recorregut de 251 quilòmetres Los Andes a Xile amb Mendoza a l'Argentina, arribant a una alçada d'uns 3.200 metres al túnel de la Cimera. El 20 d'abril el cometa Halley és visible des de la Terra i no serà vist de nou fins al 1986. El 4 de maig un terratrèmol de 6,10 graus en l'escala Richter destrueix completament la ciutat de Cartago, primera capital de Costa Rica, amb un saldo de 1.000 morts, aproximadament el 10% de la població total de la illa. El 6 de maig, George V esdevé rei del Regne Unit, després de la mort del seu pare. En noticiaris filmats en Kinerka Color, dels funerals del rei del 8è són els primers que s'enregistren amb aquesta qualitat de color. El 12 de maig es celebra a Nova York la segona reunió del NAP, o Associació Nacional per a l'Avenç de la Gent de Color. El 18, a París, s'obre la primera conferència mundial sobre el trànsit aeri. El 25 de maig, a Argentina, se celebra el centenari de la Revolució de Maig del 1810, data en què aquesta nació va començar la seva emancipació de la corona d'Espanya. El 31 de maig, el Parlament Britànic
en aprovar la llei de la Unió, segons l'acte de Sud-àfrica de 1909, crea la Unió Sud-africana. I a l'1 de juny, el vaixell britànic Terranova surt de Londres per fer una expedició a l'Antàrtica. El dia 2 de juny, Charles Rolls creu amb el seu avió sense parades i per dues vegades, anada i tornada, al Canal de la Mànega. El 6 de juny neix a Girona Jaume Vicenç i Vives, historiador, escriptor, catedràtic i editor català. A l'11 de juny neix també l'oceanògraf francès el Jean-Yves Cousteau. El 22 de juny, el dirigible Zeppelin de Lach, Deutschland, fa el primer vol comercial de passatgers entre Friedrichshafen i Düsseldorf, a Alemanya. El vol dura 9 hores. El 23 de juny, primera aparició del pare Brown, el detectiu de ficció de Chesterton. Ho fa en el compte Valentín segueix un rastre curiós, publicat a The Saturday Evening Post de Filadèlfia. El 24 de juny, el mateix dia que les tropes japoneses envaixen a Corea, es funda l'empresa Alfa, posteriorment anomenada Alfa Romeo. El 25 de juny, el ballet rus Diaghilev estrena a París l'Ocell de Foc, la primera gran obra del compositor rus Igor Stravinsky. El 30 de juny, al llac Keuka, als Estats Units, Glenn Curtis porta a terme la primera demostració de bombardeig des d'un avió contra un vaixell. El 4 de juliol, un combat de boxa de pes pesat va desencadenar greus disturbis racials als Estats Units, quan l'afroamericà Jack Johnson derrota el seu compatriota blanc, James Jeffries. El 20 de juliol, Colòmbia celebra el primer centenari de la seva independència. El 24, forces otomanes capturen la ciutat de Shkoder per sufocar la revolta albanesa. L'agost comença amb la creació de la Unió Panamericana. El dia 13 d'aquest mes d'agost, mor a Londres l'infermera, escriptora i estadística britànica Florence Nightingale, considerada una de les pioneres de la infermeria moderna. El 14 d'agost, un incendi de l'Exposició Universal de Brussel·les destrueix les exposicions de la Gran Bretanya i de França. I el 22 es signa el Tractat d'Annexió de Corea per part del Japó. El 26, a Skopje, República de Macedònia, llavors Imperi Otomà, neix Teresa de Calcuta, la religiosa catòlica i Premi Nobel de la Pau de l'any 79. El 28 d'agost, el Principat de Montenegro és elevat a la categoria de regne, amb la proclamació de Nicolau I com a rei. El 29 d'agost s'abdica l'emperador de Corea, Sun Jong, i el país aboleix la monarquia. L'1 de setembre, el Vaticà instaura un jurament obligatori contra el modernisme, que tots els sacerdots hauran de fer abans de l'ordinació. El dia 15 es celebra el centenari de la independència de Mèxic. I el 18, la República de Xile celebra el centenari de la primera Junta Nacional de Govern. 23 de setembre, l'aviador prova francès Georges Chavez d'Arnel, en el seu Blériot 11, va aconseguir superar per primera vegada els Alps de Brig, a Suïssa, fins a Domossòrsola, Itàlia. L'1 d'octubre, primera publicació de fotografies infraroges, del professor Robert Williams Wood. Ho fan a la revista de la Royal Photographic Society. El 5 d'octubre, a Portugal, després del triomf de la revolució que derroca el rei Manuel II, s'estableix la primera república portuguesa. El 12 d'octubre, a Buenos Aires, Roque Sáenz Peña assumeix la presidència. El 30, el mateix dia en què a Oriol Alba Segura neix el poeta i dramaturg en llengua castellana Miguel Ángel Hernández, a Barcelona es funda la CNT, la Confederació Nacional del Treball, el sindicat anarquista del moviment obrer català. I el 20 de novembre mor el novel·lista rus Lió Tolstoi. També aquest mateix dia, a Mèxic, Francisco Madero proclama sense efecte les darreres eleccions i demana una revolució armada contra la presidència il·legítima del dictador Porfirio Díaz. El 15 de desembre, a Alpera, Castella-La Manxa, Pasqual Serrano descobreix art prehistòric a la Cueva de la Vieja. El 17 de setembre de desembre s'inaugura a Barcelona el petit Moulin Rouge, actualment conegut com el Molino i tancat. El 18 de desembre, el químic i físic francès Georges Clotz presenta a París el Motor Show, el seu invent, el llum de neó provocat per la descàrrega elèctrica d'un gas inert. El 21, a Xile, Ramon Barros Luco es proclama president. El 28 de desembre, una mena de pesta pneumònica es propaga a través del nord-est de la Xina, matant a més de 40.000 persones. I a final de desembre es calcula que Henry Ford ha venut més de 10.000 automòbils i que els tramvies elèctrics d'Àustria, Hongria, França, Alemanya i Gran Bretanya transporten 6,7 milions de passatgers cada any. Bé, tot seguit recomanem algunes de les millors llibres editats durant el 1910. I són els següents. Pele el Conqueridor, de Martin Andersen Nexo, El Diable i el Mar Profund, de Rhoda Broughton, El Presta Joan, de John Buchan, La Vagabonda, de Colette, La Carretera Ampla, de Jeffrey Farnell, Howard Sand, d'Edward Morgan Foster, El Llegat de l'Estepa, de Saint Gray, Gertrude, de Hermann Hesse, Recompenses i Fades, de Rudyard Kipling, Un home dans la nuit, de Gaston Legoux, Maria Magdalena, de Maurice Maeterlinck, The Return, de Walter de la Mer, Els quadres de Malta, de Rainer Maria Rilke, Chanticleer, d'Edmond Rostand,
Vice-aliança de George Bernard Shaw, La porta de Natsume Soseki i Raja, de Rabindranath Tagore. El cinema, poc desenvolupat encara, va portar films com L'ocell blau, pel·lícula muda, subtitulada en anglès i de publicitat per Pauline Gilmer, El mar immutable, En els estats fronterers i La casa amb els porticons tancats, totes tres de David Wark Griffith, Les aventures d'Alicia en el País de les Meravelles, del director Edwin Stanton Porter, Un conte de Nadal i Frankenstein, dirigida per James Shirley Dawley, El meravellós mago de Oz, d'Otis Turner, amb Bebe Daniels de protagonista, La clemència, d'Abraham Lincoln, de Theodore Wharton, Les dones sempre ho paguen, dirigida per Hubert Gatt i protagonitzada per Asta Nielsen, que va ser censurada als Estats Units, i El capvespre, una de les pel·lícules pornogràfiques més antigues que s'han recollit a l'Institut Kingsley per a la recerca en sexe, gènere i reproducció. I acabem, com sempre, amb un llistat de les millors cançons de l'any. Annie Little Girl, That's a Nice Little Girl, It's the Right Light Girl for Me, d'Ada Jones, Ave Maria i Soul Phil, d'un Sofio, de Frances Alda, In the Gloaming, de Amerin Quartet, A Sunny Body Hersin Kelly, de Nora Bass, Meet Me Tonight in Dreamland, de Henry Burr, Carmen, d'Enrique Caruso, Souvenir de Moscou, de Misha Hellman, Barcarole, de Geraldine Ferrari i Antonio Scotti, Say Say to Myself Say Say, de Margaret Farrell, Calm Me Up Some Rainy Afternoon, d'Ada Jones, My Hero, de Lucy Isabel Marsh, Oh You Dream, If He Comes In Going Out, de Dean Morton, Sweetness, de Peerless Quartet, Top of the Morning, Come Josephine in My Flying Machine, de Blanche Ring, Sweetness, de Frank Ansley i Peerless Quartet, My Pretty Song You Bird, de Frank Stanley i Henry Barr, Let Gonna Do It, de Walter Van Brun, Plight del Barbershop Shore, de Bert Williams, i Old Lang Syne, que cantava per Frank Stanley, posava un final a l'espai d'avui.

0: Que al Molí Jove ja tenim una nova assessoria sobre sexualitat i afectivitat.
1: Ah, sí? El primer i tercer dimecres de mes, de 5 a 8 de la tarda. I serem nosaltres, l'Helena i el Pau, de la cooperativa Plaer.
0: Un espai còmode i confidencial per parlar de tot allò que et preocupa o et genera curiositat sobre sexualitat i relacions.
1: Vine, xerrem i si vols apunta't al taller obert que farem cada mes.
0: T'esperem al Molí Jove.
2: El programa de l'Església Evangèlica, que parla de tot des d'una cosmovisió del món diferent.
3: Un programa que ens acosta a la nostra generació. Com és Déu i com s'ha apropat a nosaltres.
2: En el principi, Déu.
4: Kairós, amb Dolors Prieto i Joan Dionís. Cada dijous a 12:15 del migdia a Ràdio Molins de Rei.
5: Saps què em va passar ahir? Era el súper i quan havia d'anar a pagar se'm va anar la llum de tot el barri. I com que mai porto efectiu, vaig haver de deixar tota la compra.
6: Veus? Per això està bé fer cas a Protecció Civil i tenir un kit d'emergències a casa.
5: Un kit d'emergències?
6: Sí, amb coses bàsiques per si t'has de confinar. Llanterna, aigua, ràdio de piles, diners en efectiu. A interior.gencat.cat trobaràs la llista completa per cada situació i també consells.
7: 112, telèfon d'emergències, Generalitat de Catalunya.
8: Us agradaria saber més sobre la història de la primera meitat del segle XX, sobre Hitler i l'Alemanya nazi, i com ells van abocar el món al major conflicte bèl·lic i al genocidi més gran mai vist? Doncs aquí intento explicar-ho també com sé.
4: El món en flames, amb Ramon Canal, cada dijous a les 10 de la nit a Ràdio Molins de Rei.

Comença aquí la segona hora del programa del Highway 61 i ho farem amb el repàs de la llista dels 25 millors àlbums del moment d'aquest mes d'abril. Aquesta setmana el repàs el farem des de la posició número 1 fins al 25. I en el número 1 trobem els de Black Crowes amb l'àlbum Profane Prophecy. Us deixem amb aquesta cançó que es diu Pharmacy Chronicles.

in al Highway 61, que acabem de començar el repàs de la llista dels 25 millors àlbums del moment d'aquest mes d'abril. En el número 1 estan els de Black Crowes amb Profane Prophecy, en el 2 el Charlie Musselwhite amb Lookout Highway. Estem escoltant aquest Ready for Times to Get Better. Baixarem una més a la 3 i a la Lucinda Williams amb Walls Gone Wrong. L'escoltarem ara acompanyada de la Nora Jones amb aquest tema que es diu We've Come Too Far to Run.

Estàs escoltant el Highway 61. Estem fent el repàs de la llista dels 25 millors àlbums del moment d'aquest mes d'abril. Ja ens trobem ara mateix en la posició número 4 amb els canadencs de Sheepdogs i l'àlbum Keep Out of the Storm. Estem escoltant aquesta cançó que dona títol a l'àlbum Baixarem una més, i us deixarem amb els Foo Fighters i el seu Favorite Toy.

I aquí a Highway 61 ens trobem en aquell moment en què estem fent el repàs de la llista dels millors àlbums del moment d'aquest mes d'abril. Ens havíem quedat a la posició número 5 amb els Foo Fighters i Your Favorite Toy. Hem baixat més posicions. A la 6 estan els Whiskey Myers amb Womp Womp Thunder. A la 7 trobem el Zach Bryan amb With Heaven on Top i estem escoltant aquesta cançó. Baixarem més posicions. A la 8 està el Robert John and the Greg amb Heartbreak and Last Goodbyes. I a la 9 trobem els Cordobas amb Back to Life. Us deixem tot seguit amb Back to Life.

Doncs ens trobem ja en l'equador de rapes de la llista dels 25 millors àlbums del moment d'aquest mes d'abril. Ens havíem quedat a la posició número 9 amb els Córdobas i l'àlbum Back to Life. Hem baixat posicions. A la 10 està Luke Winslow amb Quest of Light. A la 11 trobem els australians de Southern River Band amb Easier Said and Done. Estem gaudint d'aquest No Such Time. Baixarem més posicions. A la posició 12 està el Marcus Kingbank amb Darling Blue i a la 13 el John Batiste amb Big Money. Tot seguit us deixarem amb Pineapple.

I aquí en el Highway 61, que continuem plenament enfrescats amb el repàs de la llista dels 25 millors àlbums del moment d'aquest mes d'abril, ens havíem quedat a la posició 13 amb el John Batiste i aquest Big Money. Hem baixat posicions. A la 14 està el Jason Isbell amb Fox in the Snow. A la 15, l'Ed Dupas amb Codename California. A la 16, el Trevor Sensor amb Afir Tears of Eros. I a la 17, el Joe Bonamassa amb Breakthrough. Estàvem escoltant la cançó que dona títol a l'àlbum. Baixarem fins a la 18, on trobem el Grantley Phillips amb In the Hour of Dust. Escoltarem aquesta cançó que es diu Last Corner of the Earth.

Encarem ja la recta final del repàs de la llista dels 25 millors àlbums del moment d'aquest mes d'abril. Ens havíem quedat a la posició 18 amb el gran Lee Phillips i aquest àlbum que es diu In the Hour of Dust. Hem baixat posicions a la 19 hasta el Willie Nile amb The Great Yellow Light, a la 20 el Robert Plant amb Saving Grace i a la 21 trobem a la Neko Case amb aquest Neon Grey Midnight Green. Estem gaudint d'aquest rec. Tot seguit el que farem és baixar més posicions. A la 22 trobem a la Courtney Barnett amb Creature of Habit i a la 23 el Ron Sexsmith amb Hangover Terrace. Tot seguit us deixem amb aquesta cançó que es diu Don't Look Side.

Doncs com us dèiem, el Ron Sexsmith, que ocupa la posició número 23 de la llista amb aquest Hangover Terrace, estem gaudint d'aquest Don't Lose Sight. Baixarem més posicions, a la 24 està la Margot Price amb Hit Headed Woman i a la 25 els Kula Shaker amb Warm Slayer. Tot seguit us deixem amb aquest Good Money i així posarem punt i final als rapes de la llista per aquesta setmana. Opportunity.

arribem al final del Highway 61 i per acomiadar-nos el que farem és un repàs dels continguts que hem tingut en el nostre programa. Hem començat presentant tota una sèrie de novetats discogràfiques. Hem tingut el clàssic que hem dedicat als Temple of the Dog, després hem tingut una selecció musical de l'estil del programa, en Roser ens ha traslladat fins al 1906 amb el Fem Memòria i per últim el que hem fet és el repàs de la llista dels 25 millors àlbums del moment d'aquest mes d'abril. No tenim temps per més, acabem aquí i us recordem que si us ha agradat ens podeu escoltar de 5 a 7 de la tarda els dissabtes i també els dimarts en redifusió de 10 a 12 de la nit en el 91.2 de Ràdio Molins de Rei i sempre que vulgueu a radiomolinsderei.cat podeu trobar els nostres podcasts i escoltar-los quan més us convingui. De part de tot l'equip, fins a la propera. Està tot un ple com sempre. Bye bye!

0: t'agrada cuinar i no saps per on començar?
1: No!
0: Nosaltres t'ho posem fàcil!
1: Juhu!
0: T'ensenyarem com fer aquests plats tan deliciosos de la manera més divertida i senzilla. A més, descobriràs quines històries s'amaguen darrere d'alguns ingredients i quins vins i postres poden acompanyar perfectament les receptes que us recomanem. Vols acompanyar-nos en aquesta aventura? Tu decideixes. T'hi apuntes?
2: L'aventura de cuinar, amb Madrona Sala i Judit Herrera. Els dijous de 5 a 6 de la tarda a Ràdio Molins de Rei.
3: Què passaria si respiressis només una vegada? Que al cap de pocs minuts tindries nàusees. Després sentiries un dolor fort al pit. L'oxigen deixaria d'arribar-te als teixits i perdries el coneixement. Què passa si dones sang només una vegada? Que al cap de pocs dies ens comencen a faltar glòbuls vermells. Després baixen les nostres reserves per fer transfusions. Tot seguit comencem a trobar que ens manquen plaquetes. Així no podem ajudar els malalts de càncer, ni podem atendre emergències. Necessitem que tornis a donar sang com tu necessites tornar a respirar. Amb una vegada no n'hi ha prou. Vine a donar. Banc de Sang.
4: Vols comprar o vendre una empresa a la província de Barcelona? A Reempresa et connectem amb persones emprenedores o empresàries com tu per garantir que els negocis continuïn i creixin. Gràcies a la Diputació de Barcelona t'oferim assessorament personalitzat i suport financer gratuïts. Informa't en el teu ajuntament o visita reempresa.org i descobreix com podem ajudar-te.
5: Si escoltes The John Williams, et ve al cap La Guerra de les Galàxies. Si et parlen de Henry Mancini, te'n recordes de La Pantera Rosa. Si et diuen Ennio Morricone, veus el bo, el lleig i el dolent. En cada programa, un total de 12 o 13 bandes sonores d'aquests directors musicals us transportaran a 1.000 llocs i èpoques amb les seves bandes sonores.
2: Música en 8 mil·límetres, amb Ferran Cardona. Cada dijous a les 4 de la tarda a Ràdio Molins de Rei.

0: Aquest programa s'emet en segona audició.
1: La cançó del dia, amb Fermín Arrecio.
2: Bon dia i bona hora. La cançó del dia d'avui es diu Los panes, los hijos, i va ser l'últim single just abans, abans del llançament del darrer llarga durada d'Anna Ferrer, la cantant menorquina, de la que jo us he posat algun altre tema, he compartit amb vosaltres aquí a la cançó del dia. Anna Ferrer té una veu inigualable, té una manera d'interpretar fantàstica, i amb aquest Los panes, los hijos ens està parlant de maternitat, de llinatge, de connexió emocional, on els fills i les filles, metafòricament, són pans nascuts d'una mateixa massa. Evoca a la tradició familiar, que la música és cíclica, i que la història, la vida de les persones, doncs, és a l'etern retorn, com deia el bon de Nietzsche. Espero que us agradi.

0: la tertúlia del Bon Dia i Bona Hora d'aquest dimarts 5 de maig de 2026. La compartim amb el Xavi García. Hola, Xavi.
1: Molt bon dia.
0: Molt bon dia. Molt bon dia, Josep Genés.
2: Molt bon dia.
0: D'aquí una estona incorporarem José Polo. I avui tenim també la sort de comptar amb el nostre lletrat, Antonio Valverde, durant una estona. Què tal, Antonio? Bon dia.
3: Muchas gracias por lo de la suerte. La suerte es mía por poder hablar con vosotros.
0: Molt bé, un plaer, eh? És que ara feia dies que no et saludàvem, eh?
3: Sí, és verdad. Yo también os estaba de menos.
0: I el Xavi m'ha dit, el letrado el tindrem, i dic, sí, avui sí.
1: Sí, hombre, trobem a faltar aquí un amic, ¿no?
3: Lo malo es que no hagamos videoconferencia y además la gente nos pueda ver.
0: Bé, ja serà un altre moment, això, eh? Molta feina per la Ciutat de la Justícia.
3: Sí, la verdad es que sí, pero además, hay mucho, cada día hay muchos juicios de hurtos y robos con violencia, desgraciadamente, pero además también se mezclan otras cosas, entonces sí, son unos días complicados de trabajo.
0: Deixeu-me, tot i que ahir ja ho apuntàvem, avui les pàgines de Viure, la Maica Navarro i el Toni Muñoz parlen d'aquest cap de setmana intens que hem tingut pel que fa a successos,
3: sí.
0: Dos morts i baralles a cop de matxet revifen el debat de la inseguretat, és el titular, a les pàgines de Viure. Els Mossos reforcen la retirada d'armes blanques i insisteixen en l'eficàcia dels plans. Diu que la setmana passada la direcció dels Mossos va sol·licitar als responsables de les regions policials intensificar les actuacions del Pla d'AGA, que té com a prioritat la retirada d'armes blanques, ja n'havíem sentit a parlar. Després del tràgic últim cap de setmana amb dos morts apunyalades, una dona de 41 anys a Esplugues i un jove de 24 hores després a Barcelona, i diversos enfrontaments amb ferits en què es van fer servir matxets, els comandaments de la policia catalana van tornar a sol·licitar ahir reforçar les actuacions en tot l'espai públic. L'únic denominador comú entre els diferents incidents és l'ús d'armes blanques, diu, descartat a falta de l'anàlisi del seu telèfon al mòbil terrorista en el crim d'Esplugues, l'homicidi de Barcelona va estar protagonitzat per un menor d'edat colombià que passejava amb la seva parella quan va ser envoltat per un grup que pretenia robar-li al carrer de la Cera de Ciutat Vella. El menor va clavar una única punyalada a un home marroquí de 24 anys que li va perforar de ple al cor. La víctima havia arribat feia poc a Barcelona i tenia una detenció recent, del gener, per un robatori amb violència. El jutge de menors va decretar l'ingrés en un centre tancat per al presumpte autor, identificat per nombrosos testimonis que van presenciar l'acció. També van parlar diumenge de matinada que es va identificar a la plaça Marina de Sants una trentena de joves relacionats amb bandes llatines, els quals van requisar tres matxets i diversos ganivets de cuina de grans dimensions. S'estaven organitzant per respondre a una agressió d'una colla rival hores abans. La consellera va comparèixer ahir, recordeu, a primera hora del matí, en diverses entrevistes, a la consellera d'Interior, Núria Parlon, en què va defensar l'actual estratègia de la policia catalana amb les guàrdies urbanes per combatre aquella presència d'armes. Diu, el pla és bo, i les xifres ens estan demostrant que funciona, però cal insistir en la cultura prohibitiva de les armes blanques. M'aturo aquí. Aviam, quina lectura em faria tot això? Aviam, Antonio.
3: Deja de decir una cosa.
0: Sí, home.
3: A ver, vamos a ver. Primero, no hay que sobrereaccionar. Primero, no hay que sobrereaccionar. Segundo, no sé si los incidentes tienen denominadores comunes. Uno, parece que el Esplugas parece que es una persona un poco enajenada. El otro, habla más del uso de armas blancas, digamos, diarios. Yo ahora mismo en Barcelona no creo que esa sea la problemática, solo que hay, en todo caso hay que ver

0: y valorar estadísticamente si hay un incremento de almas blancas, que seguramente sí lo hay,
1: sí.
0: pero hasta qué punto el incremento es significativo o no. Ahora mismo en Barcelona lo que hay es una problemática de hurtos y robos de cadenas y relojes y de inseguridad y de mochilas, hasta el punto que en algunos juicios, cuando hemos preguntado a las víctimas si se pusieron nerviosos o si sabían lo que pasaba, nos comentan que sí, que iban prevenidos porque saben perfectamente que en Barcelona es una ciudad donde roban mucho. Esto nos lo han dicho turistas en declaraciones judiciales. Por tanto, esa es la problemática actual de la ciudad de Barcelona, de la ciudad de Barcelona. Luego también es verdad que evidentemente hay bandas que utilizan más la violencia, pero quizás no es ese el problema mayor de seguridad de por lo menos la ciudad de Barcelona y alrededores.
1: Bé, ¿cómo veieu vosaltres aquest repunt o aquesta preocupació per les armes blanques?
2: La setmana passada parlàvem aquí al voltant del tema d'incorporar policies als instituts, en alguns instituts, de que, bueno, jo concretament en tota rotunditat hi estava en desacord, i deia que això el que demostra és el fracàs de les polítiques de prevenció. Quan s'ha de fer i no es veu cap altra alternativa per part de les autoritats institucionals que posar policies dins dels instituts, és que han fallat totes les coses anteriors. Aquí m'està semblant el mateix. He estat testimoni del següent fet. Testimoni directe.
1: Directe.
2: L'he vist jo. No m'ha explicat un amic. D'una botiga del centre de Barcelona, l'entrada en horari escolar de tres nois joveníssims, menors d'edat, òbviament, probablement d'ESO, dels últims cursos d'ESO, o com a molt, dels primers cursos del batxillerat, i repeteixo que en horari escolar, i demanar al botiguer veure una sèrie de armes blanques, una sèrie de ganivets molt aparatosos que hi havia en l'aparador. I l'activitat va durar durant uns quants minuts, aquest sí, aquest no, anàvem parlant, i finalment em van comprar un. I cap problema. Un menor d'edat comprant un arma blanca, un ganivet, que no era de cuina, sinó un ganivet, allò, no sé quin és el nom tècnic d'aquesta arma. Quan em va tocar el meu torn, jo estava fent cua, i allà, doncs, allò, has d'agafar el numeret i tal, li vaig dir a aquell venedor, escolti, vostè, ja havies aquí... Diu, bueno, què vol que li digui, jo no tinc pas cap problema, no... O sigui, no hi havia ni la consciència, o bé, el que hi havia era el cop d'ípsia, l'èxit és aconseguir vendre productes, i per tant, vinga, és igual que el vengui a un menor o que el vengui a algú que està descerebrat, no? Vaig pensar que no anaven bé. Parlo de fa 2 anys. I aquests menors eren d'aquí, parlaven en català. Ni dominicanos, ni marroquins, ni res. Bé, jo crec que, com ho dius, això de tal palo, tal astilla, o d'aquellos lodos estos, no sé què, això, Antonio, tu sabràs el refrany castellà a la perfecció. Aquí estan fallant coses. Aquí estan fallant coses. I sobretot el que em sembla que està fallant moltíssim és, per dir-ho així, la responsabilitat del govern d'Espanya en el tema del control de la immigració. Des de diferents organitzacions polítiques i institucionals s'ha demanat el traspàs d'aquestes competències o, en tot cas, el compartir aquestes competències, que no, el govern de l'Estat no cedeix, però el que és evident és que la sensació que hi ha en aquests moments és que entren mils de persones procedents de tot el planeta a Catalunya. Ahir mateix em sembla que era La Vanguardia, hi havia una estadística al voltant de com en els últims 20, 30, 40 anys la unitat administrativa de la Unió Europea on hi ha un creixement espectacular demogràfic, és Catalunya la primera de tot de la Unió Europea. Quan, curiosament, les taxes de natalitat de Catalunya són les més baixes de la Unió Europea. És a dir, que per tant és com una mena d'embut que crida tot el planeta que vingui cap a Catalunya. Això és una senyal anòmala, molt anòmala, que hi ha. I jo penso que totes aquestes coses, per dir-ho així, d'origen, són les que després, al final, doncs, apaga i... l'último que apaga la luz.
1: Sí.
2: Arribem tard en tot.
1: Xavier.
3: Bueno, jo quan hi he estat als Estats Units i tot això, això ja passava fa molts anys. És a dir, tindre policia armada als instituts ja era normal, perquè els nanos entraven amb armes, i baralles. Hi havia una tendència, una moda, fins i tot s'havien fet pel·lícules, de bandes que l'únic objectiu que tenien era barallar-se entre ells, violència per violència, una miqueta allò de la naranja mecànica, no? Aquella filosofia d'aquells paios que l'únic que volien era fer mal, no? Després també el fet d'ús d'arma blanca, aquí no és nou. O sigui, nosaltres fins i tot el Goya té quadros de tios amb navalles, no? I la navaja sempre ha estat molt aquí, molt present, no? El que passa que una cosa és portar la navaja per, o la navalla per tallar el tocino sobre el pa que portaven els treballadors, i una altra és tallar el coll d'un altre, no? Canvia molt. Però bueno, s'està fent una violència absolutament importada. No vull dir que els catalans no siguin violents, ni els espanyols, ni la violència sempre han hagut. El que passa que quedaven cercles més reduïts, no? És a dir, una mica les bandes, anem a dir, es barallaven entre ells, però no tenien la... No anaven a fora d'aquest concepte. El que fa anar fora d'aquest concepte és per robar, o per fer delinqüència, no? Digues.
1: Digues, Antonio.
3: Antonio, digues.
1: Ara l'hem perdut.
3: És a dir, sí que hi havia, jo recordo èpoques que hi havia bandes de molts joves, anaven pel carrer, quedaven en un lloc i hi havia los nomedes, els que barallen.
1: Antonio,
3: els no sé què.
1: Que t'havien perdut, disculpa.
3: Digues.
1: Ara, repeteix tot.
0: No, digo que cuando la emigración no está regulada, cuando no está organizada, no solo viene gente que viene con razones lógicas, razonables y fundadas, sino también viene gente que no tiene más interés que conseguir obtener cualquier beneficio, aunque sea ilícito, cuando no está regulada.
3: Es que ya
0: yo te puedo decir que el 90% de los delincuentes que están en la Ciudad de Justicia de Barcelona, que se les acusa con más o menos razón, no son inmigrantes en el sentido de que no han venido a vivir aquí o a trabajar aquí, o no son gente que están realmente viviendo, trabajando aquí. No son inmigrantes en el sentido de la palabra inmigrante que siempre le damos. Uh-huh. Son gente, muchas veces, son gente que su única función estando aquí es delinquir. Uh-huh. Y que delinquen aquí y se van a otro sitio porque han cogido esa dinámica. Y ese es el problema de inseguridad de inmigración que existe ahora. Pero no son realmente inmigrantes, en el sentido de gente que han ido a otro país a trabajar o a otro sitio a vivir. Uh-huh. Pero entonces, es muy importante. Pero eso solo ocurre si ese flujo de gente que viene de otras partes no está regulado, no está controlado, o se regulariza de manera genérica, abstracta y sin ningún criterio.
3: És que jo el que crec, Antonio, és que culpem els immigrants o la gent de fora, però hi ha molts culpables d'aquí. És a dir, imagina't que ve aquesta gent que dius tu, no?, que són delinqüents professionals, anem a dir, alborotadores, el que vulguis.
0: No, ja te lo digo yo.
3: Si la gent d'aquí, en lloc de tractar de canviar-los aquests, s'adapta al que fan aquests, la cosa creix. És a dir, el Josep ara deia, eren nois d'aquí que es compraven una navalla, no era, ho ha dit ell.
0: Sí, per tant, què passa?
3: Estem culpant directament a uns països o uns orígens, quan en realitat aquí també s'està sumant. Aquest és el problema.
0: No hi ha la suficient cultura aquí.
3: Jo no
0: culpo a nadie.
3: No, jo tampoc.
0: Cuando no se filtra, pasa lo mismo si nosotros fuésemos a cualquier otro sitio y no filtrasen a la gente, pudiese ser cualquier cosa y fuesen los peores de nosotros.
3: Mira, ya...
0: Es decir, el problema está en que tú puedes aceptar que venga gente de cualquier parte. Yo estoy dispuesto a que venga gente de cualquier parte. No tengo ningún control, ningún problema. Uh-huh. O sea, no tengo ningún impedimento. O sea, no concibo que haya ningún criterio para impedir a la gente que venga a vivir a España, a Cataluña, sin ningún problema. Pero el problema está en que si no controlamos quién viene o no filtramos quién viene, puede venir gente que no sea bueno que venga. Entonces, esa es la cuestión. ¿Cómo filtrarlo? ¿Cómo comprobarlo?
3: Yo creo que
0: no se puede tener una manga tan ancha que te da igual quien venga.
3: Sí, y sobretot també controlar lo que és la immigració i controlar la gent d'aquí. Perquè, mira,
0: ahir mateix... Eso ya se da por sentado.
3: Ahir mateix vam fer un programa que es deia Crims, no sé si el vau veure, que parlava d'un assassinat
1: terrible,
3: brutal al Port Olímpic.
1: A la Vila Olímpica l'any 2000.
3: Simplement matar per matar. I no hi havia cap de fora, eren d'aquí tots, eh? Mm.
0: És a dir,
3: què passa? El que és difícil és acabar amb les tendències el que és de moda. Mira, la joventut sempre té un punt de rebel·lia, sempre va en contra del que passa. Aleshores, la mesura d'aquesta rebel·lia fins on t'arriba és el tema. És a dir, per què es prenen pastilles i ballen i s'emborratxen i això ho troben divertit? Bueno, perquè és com una tendència, com una actitud de rebel·lia, que diuen, escolta, anem contra el sistema que no saben ni quin és, i s'hi entren. És molt fàcil entrar a beure copes, anar borratxo, la ruta del bacalao... És a dir, la joventut sempre ha fotut coses més extremes. Quan la moda o la tendència és la violència, que la violència està de moda, que la violència forma part, és quan passen aquestes desgràcies. El xicot que va matar... Tu imagina't quina història més trista. El xicot que va matar aquell pobre xaval que no tenia cap culpa, que el van matar per matar-lo, per violència, unes bandes que sortien per fer mal, això als 70 aquí ja passava. Hi havia el O'Brien. A més, tenien nom, el O'Brien. Tot per què? Perquè va sortir una pel·lícula que es deia Warriors, que els delinqüents eren... I Warriors eren baralles de gent que es barallaven entre ells sense cap motiu, simplement per barallar-se, disfrutar-se barallant-se. Va acabar amb una mort. Amb una mort d'una persona. Clar, si no hi ha cervell, si no hi ha seny, podria dir, entre la joventut sempre té tendència a fer coses, anem a dir... alocades, com dirien els això. El grau de violència el té les formes, les normes de seguretat, la vigilància i, sobretot, torno a dir, l'educació. El problema, sí que pot ser que vinguin immigrants i que és molt habitual per Latinoamèrica portar machetes i tot això, això és normal. Jo he estat a Colòmbia, hi havia un pessebre amb una dona atropellada, li van fotre una manta a sobre, el cadàver no venia el jutge, va estar com 2 dies, i la gent, com estava al mig d'un pessebre, passaven, aixecaven el peu i passaven per sobre com aquell que troba una bossa de plàstic. Clar, això aquí no tenim aquest costum, ni ho sabem. No vull dir que a Colòmbia siguin així. Dic exemples.
0: Sí, t'entiendo. No,
3: m'entens?
0: Sí,
3: són ni cultures, són comportaments.
0: No acceptamos ninguna generalización.
3: Però què és el fotut? Que no tenim prou d'educació aquí com per frenar que aquesta tendència que vingui de fora s'adoptin a les joves d'aquí. Tenim uns joves permeables que no tenen el criteri suficient com per parar, i al final l'únic culpable és la societat. Al final, la societat som tots.
1: A veure, Josep...
2: Bé, jo crec que cal agafar el dron i enlairar-se una mica i mirar-s'ho
1: a
2: llarga distància. És a dir, per exemple, el tema territorial. Assassinats a Islàndia el 2020, 0. Assassinats a Noruega, i podríem... Assassinats a una ciutat o a una població que té exactament la mateixa demografia que tot el país d'Islàndia, de El Salvador, de la República Dominicana, de Colòmbia, 50. Descobrim, per tant, que hi ha societats on la violència és molt més, a la vista, diríem, molt més desencadenada que en altres ciutats, en altres cultures, en altres territoris del planeta. Per tant, perspectiva, diguéssim, territorial, que és interessant. 2, perspectiva històrica. Nombre d'assassinats per arma blanca o nombre d'assassinats per arma de foc a tal país, doncs, al segle, a la dècada del 60, del 70. Si tot això es posa, doncs, en dades verídiques, no falses, a la intel·ligència artificial, i se li pregunta a la intel·ligència artificial que, bueno, vostè, que doncs sembla ser que és tan intel·ligent, que en dedueix. Jo crec que se'n dedueix, i ara em passo a la intel·ligència no artificial, que aquí hi ha algunes coses que desencadenen aquestes coses. Abans heu parlat de la pel·lícula Warriors. Uh-huh. Algú va fer aquesta pel·lícula, no?
3: Americans.
2: I algú va garantir que aquesta pel·lícula pogués ser vista per totes les cadenes i per totes les... Exacte. Per tant, aquí algú treballa d'una manera voluntària o involuntària. Jo no puc prejutjar la intencionalitat. Només el que detecto és que les societats europees, on la violència, doncs, el segle passat era molt menor, hi ha hagut alguns barris molt concrets, algunes grans ciutats del centre d'Europa o del sud d'Europa, podríem parlar, evidentment, també de Barcelona aquí, o de Marsella i un llarg, etc. En canvi, confrontat això, per exemple, la violència del continent americà, nord i sud. I, sorpresa, es va desintegrant les societats europees, diguéssim, amb molta menys violència, i va apareixent tota mena de nova violència. Aquí podria parlar de violència de gènere, la violència vicària, la violència entre menors, que explicaves molt bé, Xavier, i un llarg, etc. Tota aquesta evolució, repeteixo que en perspectiva, el que ens demostra és que hi ha qui està treballant per desorganitzar les societats, les comunitats, i provocar, diguéssim, un esclat d'individualisme i un esclat de violència directa i indirecta. I de tot això, algú en treu benefici. Fa falta que digui ara quin treu benefici de tot això?
1: No cal. Ho deduïm.
2: Es diu extrema dreta? Es diu feixisme? No vull dir res més.
1: D'acord. The Warriors, Los Amos de la Noche?
3: Sí.
1: Pel·lícula del 79, No, que l'he buscat ara per donar més informació.
3: Era molt... Bueno, i la violència als Estats Units forma part de la seva vida. I pensa que és una gent que van construir l'imperi que tenen, bueno, que ja no tenen, però a cop de sang i armes, És a dir, als Estats Units és més fàcil comprar-te una pistola que una botella d'alcohol, un menor, no? I coses que passen... Bé. Inclús pel·lícules absolutament... blanques, podríem dir, com Gris, Gris és una banda de joves, una banda amb xupes que es baralla amb una altra banda.
1: Sí.
3: El que passa que canten
2: i es fa
3: West Side Story.
2: Una pel·lícula fantàstica i una música fantàstica.
3: Clar, el que als Estats Units està passant des de fa molts anys, ara està venint aquí.
0: Que viejo no sois, eh?
3: No, no, però és cert. Pensa una cosa, hi ha molta gent que ha vingut d'Amèrica cap aquí, eh? I no vull dir que tinguin la culpa d'això ni molt menys, però les modes... Escolta, quan es posen de moda les pel·lícules d'acció, on els lladres són els héroes, on l'assassí et fa pena que el matin, és a dir, estem
0: al
3: món
0: al
3: revés.
0: Perquè
3: els joves volen emular coses que ells aspiren. I si resulta que un lladre mata quatre tios, és un assassí, Kill Bill... La pel·lícula del Tarantino. Hòstia, que es carrega aquella tia 40 gent. Els joves
0: solo,
3: al final volen una katana. És que...
1: Digues, Antonio.
0: Solo por tocar las narices un poquito a Josep, va.
1: Un poquito només,
3: Ja sembla el Parlament,
0: poquito,
3: això.
2: Antonio, cuidado, que la tinc grossa, eh? El nas, vull dir, eh?
4: Sí. Hola, Polo.
1: Digues.
0: No lo dudaba. Gran parte de esta situación de violencia está generada por un continuo descrédito y erosión de un principio de autoridad que puede ser un principio que puede ser se puede abusar de él, pero al final es un principio de autoridad necesario. Y por parte de la izquierda y la izquierda está en la izquierda continuamente y de manera constante se erosiona la imagen de las instituciones, de las fuerzas y cuerpos de seguridad de policía, de cualquier cosa que implica una obligación o un establecimiento. Y Xavi lo ha comentado de una manera graciosa, pero es verdad. Si tú coges el 90% de las películas de thriller o el 90% de las películas de acción, al final resulta que en la mayoría los malos son los policías, porque son corruptos, porque son soberbios, porque son agresivos, y en muchas de ellas la figura del policía, la figura del ladrón, la figura del delincuente, se vanagloria. Y eso también influye en crear una sociedad que no respeta las reglas, que no respeta las normas y que se vuelve más violenta. Y eso es imputable a la izquierda.
1: Bé, José...
0: Toma esa, Josep.
1: Aviam, Josep, no, per al·lusions.
2: No, després.
1: Ah, després.
2: No, ja, no, si em toca ara. Si em toca
1: per al·lusions ara. I després el José Polo, que ja el tenim aquí. José,
2: mira,
1: bon dia.
2: Mira, Antonio, Hollywood. Posem números, no els tinc ara actualitzats. 1.000 pel·lícules a l'any. Bollywood, 10.000 pel·lícules a l'any. Quantes pel·lícules de Hollywood són aquest model que estava estudiant? Qui són els propietaris de les promotores, dels productores que fan aquestes pel·lícules? Bollywood. Quantes pel·lícules de Bollywood són de lladres i serenos, amb lladres bons i policies serenos dolents? Zero. Què són les policies els films de la Índia, de Bollywood? Doncs amor, la vida humana, l'amistat, la lluita de les famílies per tirar endavant elles mateixes. Hi ha cultura. El que tu acabes de reflectir...
0: Bueno, també hi ha classisme...
2: Deixa'm acabar, que tens aquesta tendència a no deixar-nos acabar. El que hi ha és una cultura que va per davant i que, a partir d'aquí, va destruint uns valors i els va substituint per uns altres. Les productores nord-americanes no estan en mans de l'extrema esquerra. Les productores nord-americanes, posem Fox, això segur que ho sap molt bé el Xavier, que té, diguéssim, un món de treball. Aquestes qüestions, les productores estan molt sovint en mans de l'extrema dreta i dels més poderosos de l'estat nord-americà.
0: No, eso te lo inventas tú. Eso no es cierto. Eso es una cosa que te la estás inventando tú.
2: Més enllà de les productores independents. I les productores independents no fan el cinema de Hollywood, que és el cinema que tenim a totes les televisions.
3: Jo, amb consciència de causa, perquè ho sé,
1: i
3: forma part de la meva professió, el cinema americà és jueu. Absolutament. La gran indústria, les grans productores són jueves, capital jueu i dirigents jueus, des de Spielberg, tu mires els noms i després ja...
2: No, del capital.
3: Sí, la producció és jueva, són companyies jueves o dirigides per jueus. I després hi ha un cinema independent, com el de Sundance, com el que feia el Robert Redford, etc., que aquests van al marge i és minoritari. O sigui, aquí, de cada 10 pel·lícules que arriben d'héroes i de violència i d'agressivitat i de tot això, arriben un parell que, a més, passen molt poquet, que són més minoritàries. Per tant, el cinema en aquest moment, el capital, no sé si afecta o no afecta, és jueu, absolutament.
1: Aviam, sisplau,
3: Josep.
1: Un segon, Antonio.
2: I l'estat jueu és extrema esquerra, no?
1: Un segon. No parlem més, que José Polo el tenim aquí.
4: No. Parleu.
1: Bon dia i bona hora.
4: Bon dia.
1: Com estàs?
4: Bé.
1: Hola, José. El José, que per la seva feina també ha voltat molt pel Baix Llobregat.
4: Sí,
1: que l'Hospitalet també ahir va haver tiroteig.
4: Sí,
1: i no
4: correcte.
1: És nou, i és una de les ciutats també on la criminalitat està augmentant força.
4: Sí,
1: pel
4: no.
1: Que m'expliquen.
4: A veure, no, i això és absolutament cert.
1: És cert,
4: eh? En tot aquest cap de setmana, la veritat és que estic tocat, eh?
1: Sí.
4: És a dir... Molt desagradable aquest cap de setmana.
1: Sí.
4: És lamentable que passin les coses que han passat a la comarca del Baix Llobregat. No obstant això, com han passat diferents coses, al final ens acabem repartint la feina, i a mi el que em va tocar tractar més, o bàsicament, és un tiroteig a l'Hospitalet de Llobregat. Aquest tiroteig a l'Hospitalet de Llobregat no va causar ferits, però van ser 5 trets, o com a mínim els Mossos han trobat 5 beines, al carrer Rambla Catalana del barri de la Torrassa. I la hipòtesi que tenen els Mossos d'Esquadra, o una de les coses que més lògica pot tenir a hores d'ara, que encara està la investigació oberta, i això convé dir-ho clar durant les primeres hores, perquè a vegades les investigacions comencen per una cosa i al cap de mesos van a una altra, val? I la gent vol saber el que ha passat 20 minuts després, i vaja, potser hi ha algun periodista que és capaç de fer-ho, jo no. Val? Doncs una de les investigacions o de les hipòtesis que darrere de tot plegat hi ha bandes llatines, i té molta lògica, i t'explico el per què. En aquell carrer hi ha un bar conflictiu, sovintejat per membres d'aquestes faccions que últimament estan molt actives a l'Hospitalet, sense arribar al punt de com ho van arribar a estar a principis de segle, però Déu-n'hi-duret, i si no es posa solució es pot arribar a aquella situació. Molt sovintejat per aquest tipus de persones. Llavors, aquest és curiós, perquè aquest bar, que es diu Josué, vaja, està en el mapa dels investigadors, dels Mossos, de la Guàrdia Urbana, de l'Ajuntament, de la Generalitat, de tot Déu, diguéssim. Va estar arribar tancat 4 mesos per certes irregularitats. Una d'elles és que feia d'after. Sense llicència per fer d'after. Els afters són aquests bars on es continua la festa un cop s'ha acabat la feina, la festa, i clar, a l'arribar ja els Mossos d'Esquadra ahir es troben 30 persones dins d'aquest bar amb la persiana baixada. Llavors, té molta lògica que sigui, no et diré un intent d'assassinat, que podria ser, però sí un avís d'una de les bandes llatines cap a una altra de les bandes llatines que estan actives a l'Hospitalet de Llobregat. Això és el que a hores d'ada podria semblar que hi ha al darrere. I ara mirem els antecedents que té l'Hospitalet de Llobregat a nivell de delinqüència, que deia, sí, en l'últim any els índexs delictius han pujat un 10% i escaig. És una situació que no és només d'aquest any, sinó que ja porta uns certs anys que es va consolidant, i a més la percepció de la ciutadania és que el principal problema de la ciutat de l'Hospitalet és la seguretat, arribant a uns índexs que marquen el màxim històrics de preocupació ciutadana dins del baròmetre municipal, que té recomptat, si no m'equivoco, fins a l'any 2010. Abans no tinc dades, però ara podríem dir que és el principal problema que té la ciutat, o això com a mínim ho perceben els seus veïns. I per què té aquesta ascendència o aquesta, les bandes llatines a l'Hospitalet de Llobregat? Us explico una miqueta breument què passa, no? A l'Hospitalet tot és multicultural, per tant parlem de bandes llatines, però dins de les bandes llatines hi ha persones d'ètnia i nacionalitat catalana, d'altres ètnies, i estan tots agrupats, i no són només pandilles juvenils violentes entre elles, sinó que al darrere el que s'amaga és el negoci de la droga. Llavors això genera una sèrie de aldarulls, robatoris, baralles molt elevat, que preocupa molt els veïns, val? I anem amb més antecedents. Justament aquest cap de setmana, al mateix barri de la Torrassa, va haver-hi una baralla amb un detingut que, en principi, no està relacionat amb els fets d'ahir. I dic en principi perquè això podria evolucionar. Jo, quan vaig preguntar ahir, encara em deien que és molt recent per saber-ho, però és un fet que va haver-hi una altra baralla amb detinguts al mateix barri de la Torrassa. Al Parc de les Planes, fa unes setmanes, va morir un jove d'ascendència llatina. En aquest cas, el seu entorn familiar va negar absolutament que estigués ficat dins d'una banda, però s'hauria de mirar. I a principis d'any, que és un tema que vaig portar jo al gener, va morir una noia molt jove dins d'un narcolocal que estava ocupat, en aquest cas no al barri de la Torrassa, sinó al centre de l'Hospitalet, just al costat de l'Ajuntament. El que a mi m'explicaven veïns i em confirmaven alguns investigadors és que allò era un punt també de proliferació de venda de drogues, no només de consum de drogues. I al rascar una mica qui hi havia darrere d'aquests fets, també ens trobàvem bandes llatines. Per tant, és un problema greu, és un problema que encara no arriba al que havien estat les bandes llatines a l'Hospitalet a principis de segle, però que o s'hi posen les autoritats molt serioses en prevenir això i en controlar-ho, o s'arribarà a aquell punt, i és una situació preocupant la que viu ara mateix l'Hospitalet de Llobregat, sense cap mena de dubte.
1: Molt bé, doncs aquest és un bon anàlisi. Hauríem d'anar tancant perquè ens hem allargat bastant, que és interessant, però una mica amb el que apuntava el José, no? Per on passarien les solucions o...
2: Jo, si em permeteu, en tot cas, aquest punt de vista sobre el tema de la dimensió global, a tot
1: veure,
2: això.
1: Sí.
2: Davant de les bandes llatines o les bandes albaneses, les coses a l'Hospitalet...
1: Tornem a agafar el dron.
2: O les coses a Londres. El papa de Roma, caram, farà un viatge el mes que ve per aquí.
1: Sí.
2: Ahir van donar a conèixer al Ministeri de l'Interior del Govern d'Espanya la mobilització de 12.000 guàrdies civils, 6.000 policies nacionals. Avui la direcció dels Mossos d'Esquadra donarà a conèixer la mobilització de mils o desenes de mils de Mossos d'Esquadra. Quan en Macron ha anat, el president de França, ha anat a Andorra, com a copríncep d'Andorra, ha hagut de paralitzar la vida a Andorra. S'han tancat botigues, s'han tancat tots els comerços, s'ha paralitzat l'entrada i la sortida de les fronteres d'Andorra. És a dir, els dirigents mundials han de moure's en un entorn de militarització absoluta de la societat.
1: Només
2: deixo aquesta reflexió. Quelcom de greu, de molt greu, per damunt del que està dient, a més del que està dient el José, està passant a les societats.
1: Bé, avancem i anem a parlar de transport. No és la primera vegada que en parlem, perquè José Polo, m'agradaria que m'expliquessis què passarà avui a partir de 7:45 del vespre a la Verema, que és aquest local del carrer Molí, perquè feu la segona proposta del cicle Trobades en Viu. Per parlar de trens.
4: Què passarà? Doncs que vindrà un alt responsable de Renfe a Catalunya per donar explicacions i explicar què ha passat a l'estació de Molins de Rei i qui vulgui, en general, com és la situació de Rodalies. Aquest senyor és l'Antonio Carmona, que ara mateix el càrrec és el representant institucional de Renfe a Catalunya, i vaja, el vam convidar perquè creiem que és un exercici bo que la ciutadania pugui apropar-se a un càrrec, recordo que és tècnic, no polític. Vull dir que aquest senyor estava en diferents governs, sí, i quan canvia, sí, el govern de l'Estat seguirà treballant a Renfe. És a dir, no és el que manega cap a on hi ha les inversions, sinó que és un càrrec tècnic que ens pot explicar una mica què ha passat amb l'estació, com evolucionarà, i clar, suposo que durant la xerrada també es parlarà de Rodalies en general. I ho fem perquè en aquest cicle de trobades en viu que fem, que vam començar fa uns mesos i que continuarem durant al llarg de l'any amb motiu del 15è aniversari del Viu, del diari digital de Molins, doncs clar, busquem temes que preocupin a la ciutadania i intentem buscar veus que normalment no estiguin a Molins, no? Llavors, ostres, una preocupació ciutadana, jo crec que màxim a Molins i arreu, que no és una cosa exclusivament de Molins, és com funcionen els trens, no? Com funciona Rodalies, i a partir d'aquí, clar, a més a Molins tenim l'afegit de la situació desastrosa en la qual s'ha vist immersa l'estació des de fa uns anys. Llavors, creiem que és un tema que pot interessar i diem, portem algú que pugui donar la seva visió sobre això amb cert coneixement de causa.
1: Molt bé.
2: Intentaré anar-hi.
1: Sí?
2: Tinc dualitat de coses. Ai. No serà fàcil. Si pogués anar-hi, li faria la següent pregunta.
1: Atenció.
2: En la primera fase de les obres, fallides, efectivament, com deies, sí que va haver-hi una part que ens van dir que havia quedat acabada i ben feta, que era la reforma del vestíbul,
1: sí,
2: i l'andana principal.
1: Sí.
2: Curiosament, com a usuari de Renfe, com sabeu que sóc, ahir mateix, doncs, com a client de Renfe, vaig agafar els trens, avui i demà els torno a agafar, etc. La sorpresa que he tingut és que en aquest moment estan rebentant totalment aquesta suposada andana acabada, a través de grans forats d'un metre quadrat de superfície cada pocs metres. És a dir, per tant, dedueixo que jo, la primera fase, la part que sí s'havia acabat, després va quedar tot pendent, una gran part per acabar, però la part que sí ens van dir que s'havia acabat, ara resulta que s'està aixecant tot. La incomprensió és absoluta, ho comentàvem amb alguns altres companys que agafaven el tren, i la sensació és aquesta de dir tot això ens amaga alguna cosa, no sé, espero i desitjo que el senyor Carmona la pugui contestar, no? Que és, no hi haurà darrere de tot això un negoci encobert, com ara veiem que darrere de les guerres que el senyor Trump organitza pel planeta hi ha una sèrie de negocis encoberts? Avui estic preguntant.
1: Molt preguntant, deixes a l'aire moltes preguntes.
4: Pregunta apuntada i a més, precisament, precisament ahir, Josep, em vaig fixar en el mateix, però era primera hora i el que vaig escoltar... Tampoc és que em vaig posar allà per a l'orella... Bueno, sí que ho vaig fer.
1: Perquè...
4: Perquè va haver un moment que ja es van fixar i diu, aquest senyor que fa escoltant tant, no? Que estaven discutint els tècnics allà on havien de fer els forats. I estaven parlant una cosa tècnica que si havien de tocar o no tocar o destrossar o no destrossar i estaven directe com la discussió d'allà. Relacionat amb això, una altra pregunta que espero que surti, si no, pues ja la farem sortir, és una cosa encara molt més baladí o molt més que en principi podeu dir, ostres, pues no és tan important, però que a l'usuari de Rodalies sí li preocupa. Oi que han desaparegut bancs? A l'andana, respecte als que hi havia anteriorment? Bueno, no a l'andana, disculpeu, a l'interior del vestíbul de l'estació. Vull dir, perquè clar, és a dir, al final quan plou o fa molt de fred, tenir un banc allà a xupluc i que no faci tant de fred, doncs per molts usuaris deu ser important. I ostres, renoves el vestíbul, està millor del que estava abans, però et carregues uns bancs.
1: Antonio, m'escoltes?
0: Sí, és que estava pensant en lo que dice José i tiene toda la razón del mundo, però l'únic que demuestra és que no piensan en la gente cuando hacen estas cosas. Es tan sencillo como eso.
1: Ho dic perquè tu has deixat de ser usuari de Rodalies, no?
0: Yo me he pasado a Ferrocarriles de Cataluña y la verdad es que son mucho mejores, son mucho más seguros en el sentido de fiabilidad, cosa que para los que trabajamos fuera de Molins es una cosa fundamental. Y la verdad es que sí, que yo hace ya mucho tiempo que no cojo Renfe con asiduidad. Alguna vez lo he cogido, però no, la veritat és que no me sale a cuenta.
1: Doncs testimonis que poden servir avui en aquesta xerrada.
0: De hecho, aprovecho para decir que me gustaría que, sobre todo, por la tarde hubiese más frecuencia del bus que une cuatro caminos con Molín.
1: Sí, es verdad.
0: Porque así como a primera de la mañana es una frecuencia bastante amplia, luego por la tarde se hacen, vamos, minutos y minutos perfectamente, 20 minutos, media hora esperando.
4: No estaría malamente.
0: Como dice José, en unas condiciones que no son adecuadas.
1: Clar.
4: No estaría malamente un tranvía pasando por allá, creuant fins a quatre camins, amb un carril bici y un lloc perquè la gent pugués anar pues, o en bicicleta o caminant, sí. Perquè realment, si tu planteges anar caminant, tens un quart d'hora, 20 minuts per arribar al principi de la carretera i potser és una cosa saludable, igual que la bici, amb un aparcament d'aquests pues, segurs bicibox. No estaria mal. Jo deixo caure idees molt que, de fet, no són meves.
0: Pues és una bona idea,
4: ja
0: parlen,
4: ja
0: sí.
1: Josep?
2: No, que complemento la bona idea que apuntava el José amb un altre fet informatiu. Què ha passat com a conseqüència d'aquesta crisi progressiva de decadència de la Renfe? Doncs que els usuaris han fet, com l'Antonio, centenars de mils, no persones, sinó centenars de mils han marxat d'aquests trens. I aleshores també on han anat? Doncs bueno, tot els sistemes alternatius possibles. Evidentment les carreteres estan molt més plenes de cotxes que fa uns dos anys, per exemple, i no és que s'hagin vengut molts més mils, que sí, però no està justificat el percentatge d'usuaris d'autopista i autovies si no fos com a conseqüència dels molts mils de persones que han abandonat el transport públic i s'han passat al transport privat, però ailes. Un altre gran beneficiari d'aquesta situació ha estat les companyies d'autobusos.
4: Correcte.
2: I en aquest sentit, per tant, es detecten increments de 150%, de 200% en algunes línies. I això és una bona notícia, el fet que ahir la Generalitat de Catalunya, la Generalitat de tothom, però una vegada doncs sí que ha pensat en tothom, i van donar a conèixer el que són una quantitat important de diners, de milions d'euros, que es donaran els propers anys. La llàstima és que serà el 2028, 2030, 2032, en fi, que incrementaran en molt el nombre de busos de 52 concessions d'autobusos de tot Catalunya. Entre elles la nostra, és a dir, la companyia sí. Soler Sauret, que crec que té la concessió aquí de sí. Barcelona, cap a Martorell i passant
4: bueno, per sí, Molins. Hi ha diferents, bueno, però sí, la principal és aquesta.
2: Línies, aquesta la principal. I, doncs, per tant, bé, desitjar, el que ara demanava doncs, el José, que demanava també l'Antonio, que ben aviat, no hàgim d'esperar el 2030, tinguem més autobusos, més conductors d'autobusos, millors autobusos, nous autobusos, i per tant, ja que no funcionen els trens, funcionen els autobusos. Sí.
1: Antonio, digues.
0: Que para el 2030 soy ya un mayor, que sea antes.
1: Que sigui abans, eh?
4: Jo, per afegir i per posar una miqueta d'aigua al vi amb la bona notícia aquesta de l'anunci de la Generalitat sobre els autobusos, recordem una de la setmana passada, que sota el meu punt de vista no és tan bona i també va lligada amb els autobusos. És a dir, expliquem-ho tot. S'acabaven unes concessions històriques de fa molts anys, s'havia de fer un nou pla per endreçar tot aquest sistema una mica enrevessat de 20.000 empreses treballant en el mateix lloc, que a vegades unes... Bé, un cert enrenou, la Generalitat, sospito, s'ha vist incapaç de fer-ho i ha fet patada cap endavant. Renovem les concessions, millorem certs aspectes, com per exemple els mètodes de... És a dir, posaran més autobusos elèctrics, diguéssim, però vaja, el gruix de la qüestió, que era afrontar i endreçar el sistema, doncs han decidit que millor fer-ho més endavant, que ara mateix doncs no era el moment.
2: A veure, ja que dius aquestes coses i diem-les totes, ho comparteixo. I altra vegada, què és el que està passant amb això que acabes de dir, que arribem tard? És a dir, sistemàticament arribem tard. L'excusa de que no hi ha pressupostos, bé, no és una excusa, és veritat, no hi ha pressupostos. En tot cas, políticament em pregunto per què no hi ha pressupostos. I això, per tant, és una interpel·lació directa a la classe política i especialment als que tenen la responsabilitat de que hi fossin els pressupostos. Però en tot cas, deixem-ho doncs, a un altre nivell. Ara com a usuari dels autobusos. Aquest cap de setmana, l'estació central d'autobusos de Vic, l'estació tancada. Els panells informatius no funcionaven, no hi havia cap sistema de saber els autobusos que arribaven, entrades, sortides, cap informació. L'està tancat a l'estació, el bar és tancat, el servei, diguéssim...
1: Sí, al costat de l'estació de Renfe està,
2: Exactament, sí, sí. Aviam, en un país que diu que és de la Unió Europea, amb una, aquell edifici és un edifici enorme, en fi, allà hi treballen només els dies feiners de personal, això dona la sensació d'un país de veritat o d'un país tercermundista? I allà entren i surten autobusos de Barcelona a Vic cada pocs minuts. Hi ha un servei, uns autobusos directes, que no hi eren fa pocs anys, però ara hi són, i bueno, estan a rebentar tots, i han de posar més autobusos contínuament. I a més surten tota una sèrie de línies secundàries que van cap a les diferents ciutats de tota la comarca d'Osona i fins i tot a comarques veïnes. La sensació és la que estàs amb el mateix, la mateixa baixa qualitat de servei que la Renfe.
4: I seguint el fil d'això, heu vist les cues per agafar el bus a Barcelona?
2: Les he vist i les he patit, perquè també agafo aquest autobús.
4: Doncs si els agafes, veuràs que Barcelona té una carència d'estacions d'autobusos brutal, que de fet la de Sants se la volia encarregar, i vist la situació, l'estan com entre cometes indultant. Recordem que l'estació de Sants està en obres i que tot allò s'ha de reformar i encara Déu-n'hi-do-ret el que pot passar allà. I de fet, l'Ajuntament s'ha vist, entre cometes, obligat a fer un parche, perquè és el nom, d'intentar ordenar una miqueta més doncs les cues i col·locar més pals informatius, però no són marques, o sigui, parades de bus amb la seva marca, sí. Com Déu mana, saps?
2: Intenteu descobrir de quina andana surt un autobús cap a Milà, cap a París, cap al Pirineu, cap a la Costa Brava, des de l'estació del Nord.
1: L'estació del Nord.
2: Intenteu averiguar-ho. Està també en obres, tot panxa en l'aire.
1: Sí.
2: O intenteu agafar els autobusos que surten de la Gran Via en direcció cap al Bages, en direcció cap al Pirineu, en direcció també doncs, cap a Noia, Ripollès, etc. I veureu les cues i les baralles del personal per saber quin és l'autobús que n'hi ha 5 en línia i cap indicació de que, més enllà del que hi ha en el propi autobús, en el frontal de l'autobús, però que quan els autobusos que arriben amb el conductor han de fer una parada per fer un cafè o per fer
1: les necessitats.
2: I per tant allà hi ha una instal·lació i tal, resulta que apaguen aquesta llumeta i allà hi ha un munt d'autobusos, no saps quin és el que va a Olot, quin és el que va a Ripoll, quin és el que va a Banyoles, quin és el que va a Vic, i s'entraràs a persones que intenten declarar-se fent cues, allò és el desori absolut.
1: Per tant, obrim el meló dels autobusos. Ja
4: no, obrim el meló de petites coses que fan que el país sigui millor.
1: Sí.
0: Bueno, ara
2: el país no és gaire bo.
1: Digues, Antonio.
0: Escucha, no, aquí me recuerdo que una vez que yo aquí en Cuatro Caminos me subí al autobús sin mirar que cuál era y me volví a Francesc Macià.
1: Molt bé.
0: És important el que està dient el
1: Jorge.
3: Hi ha factors que influeixen en això molt, eh? És a dir, una de les coses que hi ha és la centralització de tota Barcelona, per exemple, no? És a dir, si es poguessin fer més gestions des de les pròpies localitats, no caldria tants desplaçaments. Dos, cada cop més és així. Dos, cada cop més el creix la població, és a dir, anem al voltant dels 10 ja, quan érem, no fa quan deia el Pujol 6, ja som 10, ha augmentat la població, i què ho veus? Les infraestructures de carreteres, per exemple, han fet un carril directe, podríem dir, per la B-23 que, sí, que no existia. És a dir, no només fallen els autobusos, falla tot. Falla tot perquè el creixement de la població i la centralització de les gestions o de les ubicacions fan que existeixi un caos i que no siguem preparats. Abans, la gent normalment treballava la seva pròpia població, vale? No tenia que desplaçar-se a treballar no sé on. És a dir, hem fet com una espècie de caos, ja no només amb els autocars, sinó amb tot, de que vivim a llocs on no treballem, treballem en llocs on no vivim, fem uns horaris que no encaixen amb no sé qui. Ja, és a dir, tenim un merder caòtic de forma de vida que organitzar els transports públics no és que valgui una fortuna, és que hauria de ser bestial, perquè a qualsevol hora del dia o de la nit hi ha algú que necessita transport.
5: Quan?
3: I no, clar, això és impossible.
2: Com sempre et diria, vés a Noruega, sí, que a més en la xarxa de trens, aquí és molt curta, ja no n'hi ha gaires de trens, a la xarxa d'autobusos, que sí que n'hi ha molts i que funcionen molt bé, s'hi afegeixen els vaixells, perquè per comunicar-se en aquell país tan llarg i estret, a les diferents ciutats importants que estan totes a la costa atlàntica, resulta que has d'anar amb vaixells. La coordinació dels vaixells amb els pocs trens que hi ha, però que hi són, i amb la xarxa d'autobusos i a les grans ciutats, la xarxa de tramvies, és modèlica, 100%. Per tant, si en algun país ho poden fer-ho, deu ser possible fer-ho, no?
3: I si nosaltres no som modèlics.
2: Ah.
3: El que falla és el ser humà d'aquí, l'habitant d'aquí. O sigui, nosaltres ho volem tot immediatament. Nosaltres, si a les 3 de la matinada volem un autobús, el volem. O sigui, només demanem. I fem poc per col·laborar. I les institucions, no és que les justifiqui, són lentes, retrasades, en el sentit no mental, sinó de temps, i insensibles. Per tant, hi ha un xoc que és molt difícil d'arreglar, perquè l'usuari ho vol tot i l'administració no dona gairebé abast per res. Per tant, ho tenim molt complicat.
4: Final, drets i deures.
3: Exactament.
4: Per tothom.
3: Exactament.
1: Bé, a 7:45, doncs, amics oients, podeu anar a la barema i en tot cas es parlarà bàsicament de trens.
4: Sí, principalment de trens.
1: Amb Antonio Carmona, amb les preguntes que ja teniu vosaltres, la que s'ha apuntat del Josep.
4: Si el que Josep vulgui, el que vulgui preguntar a la gent, jo em dedicaré a intentar controlar el David, que com sabeu és especialista en infraestructures, i clar, a vegades quan dos friquis dels trens comencen a parlar ho has de traduir.
3: Ja, ja, clar, sí, clar.
4: És el perill d'aquesta tarda, és aquest, però intentarem que no passi.
1: Molt bé, Antonio Valverde, un plaer que tornar-te a escoltar, eh?
6: Un saludo a todos.
1: Adéu, un saludo. Antonio. A José Polo, Xavi García també, i Josep Genés, que vagi molt bé la setmana, eh?
2: Igualment.
1: Gràcies, igualment. Gràcies, adéu-siau. I molt bon dia.
3: Adéu.

0: matí els experts i passen coses tan increïbles com aquestes.
1: Els likes són una mica guarros, són guarros.
2: I el fueguito és massa evident.
1: La gent no té cap tipus de vergonya amb els fueguitos.
3: I ha de fer vergonya un fueguito? No sé.
1: A mi em faria vergonya enviar-lo i rebre'l.
4: No el pots treure?
3: No, és divertit, un fueguito.
1: Perquè tens una edat, Sergi, però no és divertit. Bueno, vigileu si teniu parella o si esteu tirant-li la canya a algun parella. Portes un mes tirant-me cors, que t'he vist, guarro, que estàs aquí amb la teva nòvia.
4: Sí, sí. Oh. Sergi, tu i jo ens passaria això total.
3: Oh, i tant.
4: Clar, igual perquè, la Sergi ens en tirant cors i fuitos i demanem-me que no sé.
0: No te'n perdis cap més. Els experts, cada dia de 6 a 10 del matí, amb Roger Saró, Sergi Vives i Laia Vidal.

fuck is this? Hit me on the gram at 6, saying Jada Grace trying to

Canvi Història per a gent amb geografia. Lluís Gavaldà comparteix amb tu la seva passió per la música a través de les petites històries que expliquen les cançons. El cel obert, amb Lluís Gavaldà. De dilluns a dijous, a les 9 del vespre,

no considero que hagi de ser correcte o incorrecte, sinó més aviat. A vegades només plantejo preguntes. I, ai, Déu meu, probablement ja l'has sentit abans que jo li vagi...